0: En sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
0: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Marcelí Massafret és un arquitecte del rendiment esportiu, format a l'INEF i especialista en alt rendiment, amb una trajectòria que abraça el bàsquet, la natació i el waterpolo. Professor, entrenador i preparador físic, ha deixat empremta tant en clubs catalans com en la selecció espanyola i en universitats com la Loyola Marymount, sempre fent créixer els esportistes. Ha viscut els Jocs Olímpics des de dins, Barcelona, Londres, Tòquio i París, i ha participat en mundials i europeus, convertint l'esport en el seu escenari de mestratge. Marcelí, benvingut.
1: Moltes gràcies, Carme.
0: Tu vas néixer a Sant Vicenç de Castellet, però fa molts anys que vius a Sant Cugat.
1: Sí, vaig néixer a Sant Vicenç el 58 i des dels 28 anys que ens vam ja començar a desplaçar per motius de feina i he viscut a Sant Cugat 35 anys. 35 anys són forces.
0: I què t'hi va portar?
1: M'hi va portar dues coses. Una, l'educació dels meus fills, que pràcticament són nascuts aquí, i creia que hi havia una escola que em cridava molt l'atenció, l'escola Benz. I després el fet de que jo, des de que es va obrir el CAR, pràcticament el mateix dia que es va obrir el CAR, he estat preparador físic, entrenador al centre del rendiment de Sant Cugat. I m'agrada viure allà on treballen i on els meus fills es formen com a persones. I això amb la meva dona, que també és una amant d'aquestes coses, doncs vam decidir fer el pas aquest, que ens va costar molt. Perquè marxar del poble, pels que som de poble, és complicat.
0: La teva infància, però, va passar a Sant Vicenç.
1: Sempre. La meva infància, la meva adolescència, els millors anys de la meva vida hem passat a Sant Vicenç.
0: Tens un bon record d'aquella època?
1: Tinc un bon record i ara, gràcies a Déu, si la salut m'ho permet, quan em jubili aquest febrer, tornaré al bàsquet que m'ho va donar tot, que és el bàsquet del meu poble, i els ajudaré amb els petits, amb els entrenadors. No agafaré cap equip, però sí estaré ajudant-los amb el que necessitin.
0: Això vol dir que canviaràs de residència?
1: No ben bé.
0: Quin va ser el teu primer contacte que recordis amb el món de l'esport?
1: Bueno, el meu primer contacte va ser al carrer. Jo sóc de poble i el meu contacte va ser jugar al carrer. I el carrer ha sigut l'escola dels meus companys i la meva, i la que ens va fer grans amb el futbol i amb el bàsquet al poble.
0: Trobes a faltar que hi hagi aquest contacte ara mateix, perquè ha canviat tant la societat, les ciutats, els pobles, que els nens ja no poden pràcticament jugar al carrer?
1: Crec que és bàsic, crec que s'ha perdut l'espontaneïtat que donava el carrer. L'esport ha passat a ser massa controlat. Abans el jugador que jugava al carrer, el nen, la nena que jugàvem al carrer, érem els nostres mestres, havíem de ser altament creatius i improvisadors. Inclús, no teníem el material que hi ha ara, això ja ho podeu suposar, i nosaltres jugàvem, per exemple, al futbol amb ampolles de lleixiu plenes de paper i jugàvem amb allò i allò rodava. Home, quan tu vas una pilota era diferent i en bàsquet doncs passava tres quarts del mateix.
0: Podem dir que has fet de la teva passió la teva professió?
1: Sí, però això té una doble... Aquí hi ha una doble via. A mi l'esport m'agrada molt sempre, però moltíssim. Però igual que m'agrada molt el teatre i m'agrada molt la música. I el que més a mi m'ha colpit del meu poble han sigut els mestres que jo he tingut. Jo he tingut uns professors, uns mestres excel·lents. I aquesta gent em van fer enamorar de l'ensenyament. I sobretot a l'Àngel Mauriz, que va ser un professor que lligava molt l'esport i les matemàtiques, va ser el que em va fer donar compte de que jo el que m'agradava a mi era ensenyar alguna cosa. I com que a mi m'agradava ensenyar o ajudar a aprendre, que després és realment el que fas, és ajudar a aprendre, aquesta va ser el detonant. I a partir d'aquí, l'esport era el que per mi era més fàcil de fer. I vaig agafar, realment, vaig estudiar INEF, que era realment era una carrera que acabava d'aparèixer a Catalunya, doncs va fer això, no? Aquesta dualitat, però principalment pel tema educacional, de l'educació.
0: I com acabes especialitzant-te en la formació física, en la preparació física? Per aquest camí?
1: Bueno, jo això no sé si és moment i tindrem temps de fer-ho, no? Realment, en l'esport, amb l'esport, estem parlant d'esport de mainada i estem parlant d'esport de rendiment, estem parlant no de la gent que podem anar al gimnàs o que podem sortir a córrer o que podem agafar la bicicleta, estem parlant d'esport. L'esport és una eina educativa en un temps i és una professió en un altre. Per tant, el que hi ha en l'esport són entrenadors. No hi ha preparador físic. La paraula és entrenador. Llavors, a l'entrenador, en funció del moment, es posa una gorra o se'n posa una altra. Es posa la gorra tàctica, perquè toca tàctica, o es posa la gorra, que és la gorra de pista, o es posa la gorra de la preparació física, que tampoc ha de ser el gimnàs, perquè la preparació física va molt més enllà, perquè és el treball condicional. Jo vaig fer això perquè realment jo sóc entrenador, i per tant, l'entrenador doncs, té capacitat, sobretot doncs, si has fet INEF i has estudiat això, de tocar, de fer diferents papers en aquesta auca, no? Que és el món de la direcció esportiva a nivell de pista, a nivell tècnic.
0: Ara anirem a un tema d'actualitat. Tu t'has preguntat, perquè això està passant últimament, els futbolistes professionals estan tenint moltes lesions. Què creus que és el que està fallant? Perquè s'està apuntant molt directament a la preparació física.
1: Mira, Carme, el tema de la lesió és multifuncional. O sigui, per què una persona de carrer un dia es trenca el tendó d'Aquil·les? Per què? És que no, perquè són múltiples factors. Parlem del camp de l'esport professional. Aquí entra tot. O sigui, el nombre d'intervencions que tens en un partit, el nombre de partits que fas, el temps de descans, l'alimentació, la teva història. Un jugador, a la meva època, a 18 anys, era un júnior que algun treia el cap algun minut amb el sènior. Llavors, a partir dels 20, 22, podies entrar. La competició tenia una exigència en aquells temps, ara en té una altra. I el jugador entra a 17, 18 anys a l'alt rendiment. A nivell de resistència, el cos del jugador a 18 anys, a 17, està preparat per fer això, a nivell de resistència. Però a nivell de velocitat i de força, sobretot de força, perquè és que tot es resumeix a la força. O sigui, si la persona no té força, no pot córrer, no és resistent. Si la persona no té força, no pot esprintar. Llavors, hi ha dos aspectes amb l'ésser humà que són fonamentals. Un és la força i l'altre la coordinació. Quan aquests dos pilars estan en equilibri, que tu has tingut temps de construir un atleta, un esportista, un jugador de futbol, un jugador de bàsquet, un jugador de waterpolo, has tingut temps de construir-lo, aquest jugador està més preparat per entomar el que li ve. A 18 anys, un jugador, a nivell de força, no està preparat. No està preparat perquè no ha tingut temps. El cos, per molt que haguis treballat, no està preparat per entomar la càrrega que representa un esport d'equip. Jo no et dic que no estigui preparat per jugar, que no estigui preparat per aixecar pesos i moure pesos. No, no estem parlant d'això. Estem parlant de que aquesta força té una funcionalitat. Aquesta funcionalitat és el camp, el bàsquet, la piscina, el camp de futbol, allà on sigui. I això triga un temps i s'ha de tenir una base. I aquesta base no hem tingut temps de fer-la als 18 anys. Llavors, si això hi poses tot aquesta paraula que ha fet servir tant, l'estrès que poses muscularment sobre el jugador, cognitiu, etc, tot això és una font de lesions. Una altra, les seleccions. Per què existeixen les seleccions?
0: Algú s'ho pregunta.
1: No, jo m'ho pregunto sempre. Tu saps que he estat amb seleccions, però perquè si són jugadors de club. Jo no m'imagino mai que la SEAT, la Porsche, la d'Espanya, un dia diguin, bueno, agafem tots els nostres enginyers que farem una competició contra els enginyers de la SEAT, la Porsche, l'Audi, Volkswagen, de França. No, els enginyers són, hòstia, els pago i els tinc. Deixem això. Què passa quan un jugador va a la selecció? Deixa de fer un hàbit que fan al club. Tu en el club tens una manera de fer. Mira, et poso un exemple. Tu a casa esmorzes d'una determinada manera. Tu te'n vas a un hotel i esmorzes d'una altra manera. Doncs al jugador li passa això. Ell està acostumat a uns hàbits molt ferms i de cop i volta se'n va, en fa uns altres. I després torna. I això és un niu de problemes.
0: Ara anem de dalt a baix. A Catalunya hi ha molta pràctica esportiva a nivell amateur.
1: Sí.
0: Creus que aquests equips, aquests esportistes, treballen la preparació física d'una manera adequada?
1: És que tornem a la paraula entrenament. És entrenament. Et podria dir, no hi ha temps de fer la preparació física, no és entrenament. Per què jugues, per què tu jugues a Copa Catalunya en bàsquet? Per què jugues a tercera divisió, per què jugues? Vale, doncs, el fet de tu jugar allà, necessites, té uns condicionants, i aquests condicionants són d'entrenament. I si aquest entrenament ha de ser cognitiu pel tema tàctic, coordinatiu pel tema tècnic, ha de ser a nivell físic pel tema condicional. I això ha de tenir un equilibri. Llavors, si l'entrenador no ho considera, no et puc dir jo si està bé o no està bé. L'entrenador no ho considera, i és ell el que entrena. I jo no diré pas, no li esmenaré pas la plana a l'entrenador. L'entrenador que està allà on sigui, a Sant Cugat, a la UES, que està en el futbol de Sant Cugat, aquests en saben molt, perquè si no, n'hi haurien uns altres. I, per tant, ells saben el que han de fer. No sé si la preparació física o no. Jo sempre parlo d'entrenament, i l'entrenament ha d'estar equilibrat, perquè nosaltres som aquí perquè hi ha els jugadors, hi ha els esportistes, i això ho hem de tenir, hem de ser, els entrenadors hem de ser suficientment humils per entendre que el motiu nostre és l'esportista, i l'hem de respectar. I l'hem de respectar a l'hora d'entrenar-lo, que és el nostre mitjà.
0: Has parlat de la UESC. Tu vas ser entrenador del primer equip.
1: Sí, un any, dos anys, un any i mig, vaja.
0: I què et va portar? Com vas arribar a la UESC?
1: Mira, la UESC hi vaig venir per un esperit de poble. O sigui, jo t'he dit que era un poble, que em havia format en un poble, i que a mi el que em va donar el meu poble és impagable. Jo no seria on soc si no hagués tingut els inicis que vaig tenir i els recolzaments que vaig tenir. Llavors jo vaig venir aquí a Sant Cugat i vaig pensar que podria reproduir una mica el que havíem reproduït al meu poble, que, per exemple, no hi havia bàsquet femení, i de cop i volta, en els anys 80, 78, 79, vam dir, hi ha d'haver bàsquet femení, ens vam posar a treballar pel bàsquet femení, vam fer un equip de bàsquet femení que va arribar a jugar a primera B. Per tant, vaig dir, ostres, si ho has fet allà, que érem 6 o 7.000 habitants, aquí, que hi ha molts més mitjans i que hi ha molta gent que sap molt de bàsquet, perquè aquí a Sant Cugat és un lloc que la gent sap de bàsquet, sap d'esport, hòstia, m'hi poso. I no, vaig fracassar. De dalt a baix. Vaig fracassar perquè jo venia del Barça, d'entrenar al Barça, havia estat 5 anys allà, i tenia un... Ja feia molts anys que estava a l'INEF i al CAR, i clar, segurament la meva manera de veure les coses...

0: Sí.
1: M'has explicat abans una anècdota.
0: Sí, home, aquí va haver...
1: Que és important per tu, perquè tu la recordes amb... diguem que amb orgull, no?
0: És important pels nanos. Jo crec que és molt important pels nanos. Mira, aquí vam començar i el segon any que hi érem, dos jugadors, a l'Aleix i el Lluís, van anar a la selecció catalana mini. L'Aleix Massot, un jugador molt alt, quan va acabar la selecció, va fitxar pel Barça. Després va tornar acabant amb mi a Sabadell, a l'Escola Pia. I el Lluís, hòstia, el Lluís és un nano increïble, Lluís Armengol, va anar a la selecció també, i quan va anar a provar pel Barça es va torçar el peu en l'entrenament i no va poder, perquè si no també s'hagués anat. Pues van ser els dos primers jugadors a nivell català, d'escola, que van entrar a la selecció catalana, van quedar campions d'Espanya, l'entrenador era el Richie Serrés. Doncs aquests dos nanos van ser els dos primers que van fer això. I és una cosa que sempre l'hem parlat i que l'expliquem a les classes, perquè és molt, molt interessant que la gent que treballa a les escoles se senti orgullosa de treballar a les escoles. Perquè realment és on hauria de començar l'esport. Ben dit, hauria de començar a les escoles. I a mi per això estic molt agraït a l'Avenç, perquè l'Avenç ha tractat l'esport sempre com una matèria més dintre del seu projecte.
1: Mm-hmm. Anem a la part personal un altre cop. Sabem que el teu pare va ser alcalde durant dos mandats, crec que de més seguits, de Sant Vicenç de Castellet. A tu la política no t'ha tret mai?
0: No, a mi el que m'ha tret és el país. I el meu pare el que la treia era el país. El meu pare era un home d'associació. Jo, al poble, hem sigut gent d'associació, tant la meva dona com jo. Sardanes, teatres, escoltisme... Bé, tot això. I el meu pare era un home d'associació. I quan va anar, per primer cop, el van cridar a l'Ajuntament, era amb l'últim mandat dels ajuntaments no democràtics, de quan encara hi havia el gran dictador. Doncs en aquell moment el meu pare va anar a l'Ajuntament amb un escut de Catalunya a la solapa. I el van tatxar de catalanista separatista a la seva fitxa i no el van fer alcalde, per sort, per la família i per ell. I això va ser un fet premeditat entre ell i mi mare, que van ser prou valents per fer això. Però això, com a conseqüència d'això, a les següents eleccions, que van ser les eleccions democràtiques, li van demanar amb el meu pare, i van dir, home, t'hauries de presentar ara, i es va presentar. I així va començar. Però el meu pare era un home d'associacionisme, no era un home polític. No era un home polític. I no en va ser, de polític. I jo no sóc un home polític, i sóc un home de... sóc una persona d'això, d'associació, de fer coses a darrere, no a la política.
1: I els teus fills t'han seguit les passes? S'han dedicat a l'esport o són practicants?
0: Bueno, els meus fills han sigut practicants de l'esport i encara ho són, amb la seva... Clar, han jugat a bàsquet fins que d'això, però després per motius de les carreres i de les feines han hagut d'això. El gran va fer les pràctiques aquí amb vosaltres, perquè és periodista, i de fa molts anys que està treballant i vivint a Andorra. I el petit és enginyer de telecomunicacions i quan va acabar em va dir, pare, m'ajudes a entrar bombers? I es va preparar a ser bombers, va entrar bombers i està treballant a bombers i està aquí a Sant Cugat ficat amb 70.000 coses. Sí.
1: A punt de la jubilació, explicaves al principi. Tens ganes?
0: En tinc ganes, sí. Tinc ganes de jubilar-me. Ho he anat fent a poc, primer vaig deixar el CAR, després vaig deixar la selecció i ara deixaré la universitat. Ho hem fet a poc, des del 65 cap aquí hem anat deixant coses. I en tinc ganes perquè tinc ganes de fer altres coses, no tinc ganes de jubilar-me per no fer res. I una de les coses que vull fer és tornar el que a mi m'ha donat l'esport, i una de maneres és fer-ho, doncs, com dit, al poble, però també vull fer altres coses, de formació per mi i de... que em tinc ganes.
1: Clar, home, sabíem segur que parat no et quedaries, perquè un home amb la trajectòria que acabem de repassar és difícil que es jubili per no fer res. Per tant, m'imagino que tindràs una agenda superestructurada, superocupada i estaràs més que actiu, no?
0: Sí, una de les coses que he recuperat és l'esperit del meu avi, que era pagès, i puc tenir encara la sort que això, doncs, he de donar gràcies als meus avis i als meus pares que han conservat la terra i podré estar, doncs, a Rellinars fent, ja ho estic fent,

0: amb l'ajuda d'un mestre de la pagesia que és d'allà, que és el veí, i que m'ajuda amb tot, no? De com s'han de clavar les canyes i com s'han d'esporgar les coses i com s'han de fer. Això és una de les coses. I l'altra cosa, doncs, ja he dit això de l'esport i tot el que pugui fer de teatre i de música, que és fantàstic.
1: No sabíem d'aquesta vessant més cultural, que de vegades ens quedem amb el tema de l'esport i sembla que no hi hagi temps, no?, per dedicar-se a altres coses, però tu sí, t'ha agradat.
0: Teatre és una cosa que havíem fet bastant, inclús havia anat a Terrassa, a l'Institut del Teatre, però sí, és una mica una malaltia, no sé si dir-ho, però sí, m'agrada moltíssim, i m'agrada molt la dansa moderna, m'agrada moltíssim, ens agrada, i quan dic m'agrada vull dir ens agrada, perquè jo estic vinculat a la meva dona amb tot això i és la persona, una persona, bueno, que és la que compartim tot aquestes coses.
1: Bé, doncs avui hem compartit un passeig per la vida de Marcel·lí Massafret, aquest sant coatenc vegenc,
0: sí.
1: que tornarà als orígens, no?, per intentar treballar amb el bàsquet de base i continuar vinculat al món de l'esport, entre altres coses, perquè ja hem vist que li agrada fer moltes més. Marcel·lí, un plaer.
0: Moltes gràcies per deixar-me compartir aquest temps, Carme, i et felicito per la feina que fas, que vull dir una cosa. La feina que fas des d'anys i anys i anys, perquè fa molts anys que ens coneixem, aquesta feina que feu amb emissores que no són les emissores que normalment tenen aquests índexs d'audiència tan grans, i que és una feina impagable i que és la feina que, ostres, reivindico pels periodistes que la feu. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Que vagi molt bé.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Avui, a l'Espai d'Economia del Faves Comptades, posem el focus en una realitat que afecta cada cop més persones en situació de recerca de feina, sobretot aquells que tenen més de 45 anys. Estem parlant de la bretxa digital. Com influeix la tecnologia en les oportunitats laborals? Quins obstacles i mites encara persisteixen? I, sobretot, com es poden superar? Per parlar-ne, avui ens acompanya en Fran Castanyer, que és president de Wise People. Molt bon dia. I el Francisco Gallardo, que és membre de la Junta de Wise People i, a més, és el responsable d'accions de la bretxa digital en el Banc del Temps. Francisco, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Et sembla, Fran, que refresquem una miqueta i fem memòria a l'audiència sobre com va sorgir la idea de Wise People?
2: A veure, Wise People va sortir d'un grup de gent que es va quedar sense feina arran de la crisi del 2008 i, sobretot, del 2012. Llavors, a poc van anar parlant de fer alguna cosa plegats i en el 2014 ja s'hi van posar en sèrio i el 2015, o sigui, ara ja fa més de 10 anys, es va constituir Wise People. Uh-huh. Llavors, la idea era ajudar persones de més de 45 anys que estaven en procés de cerca de feina.
0: Clar. Entrem ara, si en matèria, parlem de la bretxa digital. A què ens estem referint exactament i per què és especialment rellevant en les persones més grans de 45 anys, Francisco?
3: Bueno, estamos viviendo unos tiempos en los que la inmediatez es un must, es absolutamente necesaria. Entonces, ahí todo el tema de informática, todo el tema de tecnología, lo que ha hecho es que todo sea mucho más rápido, haya intercomunicaciones digitales, tecnológicas, muy rápidas, y hay personas que no acaban de ser formadas y que además a veces creen que no pueden serlo para manejar todos los sistemas digitales. Entonces, la brecha digital es, bueno, pues usted tiene que utilizar un programa que se llama Teams, que sobre todo en las grandes corporaciones se utiliza mucho, y la gente no lo ha utilizado. Entonces, como los mayores de 45 años pues ya empezaron su camino, trayectoria profesional sin informática, a muchos de ellos les cuesta.
0: La bretxa digital és únicament un problema de coneixements tècnics?
3: No.
0: No?
3: No. Es un problema fundamentalmente psicológico, de prejuicios y de cultura. Es decir, ya de entrada una persona para contratar a alguien con independencia de la tecnología no le gusta contratar por debajo de su equipo a gente mayor que él, pues bueno, es que además cómo se va a hacer a utilizar el Teams, lo pongo como ejemplo. Entonces, hay una gran componente psicológica y cultural que se está solucionando desde mi punto de vista.
0: Quins diríeu que són els reptes més grans que enfronten els sèniors quan ha d'utilitzar la tecnologia avui dia?
2: Sí, jo diria el primer repte és la por, la inseguretat. La por de trencar alguna cosa, de fer malbé. Quan una de les coses que els diem, no tinguis por, no faràs malbé res. Els programes estan pensats per aguantar i has d'insistir molt per fer un disbarat. Per tant, no, perdre la por. Aquest és el primer repte. I l'altre és el de dir, ho pots fer, ho pots fer. I la gent té allò de dir, bueno, quan vagi a buscar feina ja em veuran amb l'edat, que jo allò dels ordinadors no ho domino, i ja em descartaran. Els diem, no comencis a posar-te la vena abans de la ferida. Comencem. Però parteix de la base de que t'has de posar una mica al dia, t'has de posar al dia i perdre la por. I aquest, per mi, és el gran repte. Perquè llavors, en el moment que un perd la por, ja es pot començar a formar. Perquè formar-se té quantitat d'eines per trobar formació. A part del que ofereix, per exemple, el Banc del Temps, que va oferint formacions amb alfabetització digital. Allò, comencem per lo més senzill. O la Casa de Cultura, altres entitats també hi fan activitats. O pots directament als familiars, als fills, als nets, i trobes després píndoles formatives a internet. O sigui, hi ha quantitat d'eines. Però el moment és allò de perdre la por.
0: I com ha evolucionat aquesta bretxa digital en els últims anys?
3: Si hablamos de hace unos 10 años, pues tú podías enviar tu currículum impreso a una empresa y se lo leían o no se lo leían. Hoy, si no estás en LinkedIn, por ejemplo, para según qué posiciones, si no lo envías por correo electrónico, si no rellenas tu perfil en la web de las compañías o de los headhunters, no existes, ¿vale? Entonces, hoy es necesario estar ahí. Y además estar ahí dando imagen. O sea, se habla de la marca personal en LinkedIn y no puedes vivir sin estar conectado. Mm. Un ejemplo, ¿puedo?
0: Venga. Sí, tan.
3: Un asociado nuestro, año 2017, que han pasado 9 años, lo despiden. Entra en una depresión profunda. Esa depresión profunda hace que se descuelgue del mundo real y que se descuelgue del mundo profesional. Cuando estuvo en nuestras manos, bueno, lo atendí yo. Digo, bueno, pues oye, te envía un WhatsApp, pero no estás en WhatsApp. Dice, no, es que no utilizo WhatsApp. 52 años. ¿Eh? ¿Y tu perfil de LinkedIn? No, es que no tengo LinkedIn. Oye, vamos a ver. ¿El currículum? Sí. ¿Con qué lo has hecho? Lo he hecho con Word. Oye, pero a ver si está el Canva, si está... Detrás había un miedo, miedo a la gente, miedo a que no se repita lo injusto que le ocurrió. Gracias a Dios sabe qué milagro, aprendió, hizo su currículum con Canva en un mes. Se metió en LinkedIn, un perfil. Oye, magnífico, no tenía nada. Al mes siguiente tuvo 200 contactos. Y en diciembre, de esto estoy hablando de septiembre, encontró trabajo, que lo celebramos en la fiesta de Navidad. Es decir, este hombre no es que no estuviese técnicamente preparado, es que estaba traumatizado por una vivencia horrible.
0: Estaba desconectat, Francisco, i el que va fer va ser connectar-se de nou.
3: Sí. Mm. Sí. Y eso le pasa a muchas personas, es decir, hay personas que les gustan los libros de papel y hay personas que no quieren otra cosa. ¿Vale? Uh-huh.
0: Parlem de mites, perquè també quan parlem de la bretxa digital també hi ha mites que, sobretot en referència a aquest sector de la població, els sèniors, us agradaria desmentir algun d'aquests mites?
3: Bueno, sí, yo trabajo en la parte humana en Wise, ayudando a encontrar trabajo, y en la parte humana ayudo en el Bank del Temps, ayudando a las personas a tirar para adelante. Entonces, ¿qué mito es? No, es que es muy difícil. Entonces, oye, atrévete a preguntar. Es que no me hace caso mi hijo. No. Pues hay más personas. O sea, los mitos son saltar esa barrera del miedo que decía antes Fran, de la vergüenza, de decir, no sé, no, es que no sabemos ninguno.
0: Uh-huh. Aquest seria un dels mites. N'hi ha més o aquest podríem dir que és el que centra bona part?
2: Jo diria que és el que centra. I llavors va bé el que nosaltres d'alguna manera tenim exemples. Quan ens ve gent i ens ve bloquejada precisament per això, li podem dir, escolta, és que hem tingut un cas d'una persona que tenia 70 anys i resulta que posar-se davant d'un ordinador li produïa urticària. Bueno, doncs resulta que ha après 4 coses, a partir d'aquí ha anat creixent i està treballant. Ah. Jo diria el cas del meu pare. El meu pare tenia uns quants anys més que jo. A 90 i pico d'anys es matriculava a la UOC. Es matriculava a la UOC. Llavors, a la UOC l'utilitzaven per dir, escolta, tenim un senyor de 90 i pico d'anys que es matricula. I jo els hi deia, i expliqueu que cada any té el problema de que quan es vol matricular, el posar l'edat o la data de naixement, el sistema li contesta paràmetre no vàlid. I a pesar d'això, es matriculava.
0: Molt bo, molt bo.
3: Con eso de la edad, mi teléfono es muy listo. Entonces, todos los días me echaba una bronca porque no había hecho los suficientes pasos para la edad que tengo. Solución, he cambiado la edad en el móvil y todos los días me dan enhorabuena.
0: Molt bé, ja veig que us defenseu prou bé, no?, amb la sí. Tecnologia. Parlem de com treballeu precisament aquesta formació digital des de Wise People.
2: Veure, el que fem són vestits a mida. O sigui, perquè ens ve gent amb situacions molt diferents i segons com venen, fem una cosa o altra. Però hi ha una cosa que és clara. Diu, hi ha unes eines que són elementals avui en dia. Has de poder fer un currículum amb algun sistema d'ajuda que et faci un currículum una mica maco. Per exemple, utilitzar Canva. Si diem Canva és molt fàcil, és un paquet gratuït i és molt fàcil d'utilitzar. No l'he fet servir mai. Va, dale. Jo tampoc l'havia fet servir. Vinga, ens hi posem, els hi ensenyem. Mirem a veure si podem introduir alguna ajuda d'intel·ligència artificial. Doncs, intel·ligència, sí, intel·ligència artificial, mirem. No et farà el currículum, però t'ajudarà a fer-lo i un cop que l'has fet, per exemple, el pots passar per un sistema d'intel·ligència artificial i t'ajudarà a millorar-lo. Bueno, aquestes són les coses que fem. Llavors, en alguns casos, en col·laboració amb Bac del Temps, sobretot, fem actuacions, sobretot, de lo més bàsic. Quan trobem algú que està absolutament verd, doncs ha de començar pel principi i llavors se li han de fer unes sessions de formació.
0: Mm-hmm. Francisca, vols afegir alguna cosa?
3: Bueno, a veces este tipo de formación va desde eines bàsiques. O sea, la gente no entiende y no se atreve a preguntar qué es el Windows, no se atreven. Y a partir de ahí, pues empiezan a trabajar con Windows y con ventanas sin saber de qué va. Hacemos formación básica, hacemos formación en inteligencia artificial aplicada a hacer el currículum. Hemos hecho ya un par de seminarios. Hacemos formación en Canva. Entonces, bueno, empezando con lo bajito, hasta la aplicación de la inteligencia artificial, que no a programar inteligencia artificial, pero sí a usarla.
2: Uh-huh. Per exemple, he fet algun cas de dir pots utilitzar la intel·ligència artificial per fer entrenament d'entrevistes. Pots fer que l'entrevistador sigui un sistema d'intel·ligència artificial. Uh-huh. Sí. I llavors amb això, clar, té la possibilitat de generar moltes més simulacions d'entrevistes de les que podria recorrent només a nosaltres. Doncs fem servir, en cada cas, busquem del conjunt d'eines que sabem que existeixen, mirem a veure com podríem ajudar en aquella persona concreta. I després que parlin entre ells. Va molt bé, que la gent parli i diguin, escolta, és que sí, jo vaig començar i fa 2 mesos, quan veia això em posava a tremolar. I ara resulta que ja tinc. Això ajuda moltíssim. Les trobades entre ells ajuda moltíssim a que la gent es doni suport.
0: I quines diríeu que són les eines digitals que són més útils per als sèniors actualment?
3: Pues para hacer currículum, por ejemplo, el Canva. Para darte a conocer LinkedIn. Para buscar trabajo en internet, pues LinkedIn tiene, hay otra web que es Indeed, hay muchas. La inteligencia artificial te ayuda mucho a hacer la carta de presentación, te ayuda mucho a cuadrar tu currículum con las oportunidades, y no es difícil, es quitarse el miedo y hacer 4 preguntas, ¿vale? Uh-huh. Ese tipo de herramientas.
0: Parlem d'alguna experiència més. Anem introduint durant la conversa alguna, ha anat sortint. Alguna història més que hagueu viscut en el vostre col·lectiu? Alguna experiència d'èxit?
2: Sí, a veure, jo diria, a part de la que comentava el Paco abans, que realment és d'aquelles que ens ha impressionat a tots, perquè pensar que una persona que estava absolutament enfonsada, en poc temps, gràcies a aquestes 4 coses, ha canviat radicalment i ha tingut oportunitats. Si no, era candidat a estar medicat de per vida amb una depressió profunda. Mm. Llavors, altres, el que ens trobem també, persones de l'àrea administrativa, que ens diuen, sí, però és que el Word i l'Excel els tinc una mica rovellats. Dius, clar, en aquest moment, en àrea administrativa, si em vas amb Word i Excel rovellats, anem malament. Bueno, llavors els hi muntem un programa de formació i veus que en 4 dies recuperen i es posen a un nivell no d'un expert amb aquestes eines, però d'usuari, el que necessitaran en la seva feina. I perden la por, perquè si no, anar a una entrevista pensant, ui, si em pregunten com estic de nivell de Word, anirem malament, aquella entrevista no funcionarà. Per tant, si han perdut aquesta por, tenen possibilitats a l'entrevista.
0: Des de Wise People, quins altres projectes teniu per continuar ajudant el col·lectiu sènior?
2: A veure, tenim el col·lectiu d'anar donant eines de cara a la cerca de feina. Per exemple, una de les que anem repetint és el networking. Que vegin que una de les grans oportunitats, l'oportunitat més gran que té un sènior per trobar feina són els seus contactes. Que vegin, que es convencin d'això i que sàpiguen com utilitzar aquests contactes. Que no és allò de dir, d'anar a plorar, de dir, escolta, no tens una feina per mi. Això és el que els diem, si comences per aquí, anem malament. Llavors, sessions d'aquestes, anem repetint, en fem 2 o 3 a l'any, fem sessions de com preparar una entrevista de feina, definitiva, donar-los eines que anem veient que poden necessitar de cara a la seva cerca.
0: Francisco, com a especialista en bretxa digital, ens hem deixat alguna cosa important?
3: Bueno, que la digitalització és per a totes les persones està cada vegada més fàcil i que lo único que falta és atreverse a preguntar sin vergüenza. Y siempre hay personas que te ayudan. Siempre. Siempre.
0: Doncs una de les ajudes us la poden oferir des de Wise People. Avui n'hem parlat, ho hem fet en companyia de Fran Castanyer, president de Wise People, i Francisco Gallardo, que és membre de la Junta. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a parlar. Gràcies.
0: Bon dia.
2: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
4: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
3: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
4: Doncs mira, jo com a membre dels Gegants i Gralles de la Cala, de l'Ametlla de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
3: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
4: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de l'Ametlla de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear aquests dos gegants. Són dues peces úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins uns 66-67 anys.
3: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
4: No. Nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanc i roja, blanc i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
3: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
4: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants, són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesos de Fiestas, i després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet, i el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cafigerola, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
3: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
4: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí. Els altres eren molt menut i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. Uh-huh. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant. Perquè, clar, l'Ametlla de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, de les nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
3: En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
4: Bueno, nosaltres los 5 gegants com a tal, uh-huh, los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona, a l'ofrena, aquí a l'Ametlla de Mar. I després, en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla. Però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi i el Drac, o intentem traure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però, bueno, sempre intentem, a molts de llocs, anar amb Sant Jordi i el Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
3: Quan pesen, més o menys?
4: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i la Cande, que pesen aproximadament uns 64 quilos, uh-huh, cada un, i medeixen aproximadament uns 3 metres... 3,60 metres, i Sant Jordi del Drac, Sant Jordi Medeix, 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa aproximadament uns 35 quilos, el Drac Medeix, 1,70, amb un pes de 25 quilos, i el Josep de Cafigerola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
3: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig, cadascú té...
4: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna cosa també pels més joves de la colla.
3: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des de que vas començar fins ara?
4: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar Sant Pere i la Canda, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigerola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem a millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
3: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
4: Bueno, a nivell personal és molt emocionant, perquè jo vaig començar en este món gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en este món jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter i ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en este món.
3: Uh-huh. I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
4: És que, clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim los nanos, els capgrossos. Uh-huh. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi veig reflectat, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que... hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que ja planta, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien geganters. Que costarà, sí. Però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per este món.
3: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies ara.
4: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
3: Bueno, déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
4: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantenir aquestes tradicions.
3: Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
4: Sí, el 2 de febrer, a festes a Candelera, a la ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
3: Doncs ens trobarem, ens veiem a l'Ametlla de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
7: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'he eixugat i ja un cop polida així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé, si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
6: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A aquesta hora, al Faves Comptades, posem el focus en el piano i en tot el que representa dins de l'Escola Conservatori de Sant Cugat. Ho fem també amb una mirada especial avui cap al concert homenatge al pianista i professor Oriol Espuny, que tindrà lloc el pròxim 28 d'abril al Teatre Auditori. I per parlar-ne ens acompanya, com sempre, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos. Benvinguda, Clara, com estàs?
1: Molt bé i molt bon dia a tots i totes.
0: L'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano del Conservatori. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Anna Maria.
2: Bon dia.
0: I la Dolors Monfort i el Ferran Espuny, que són pares de l'Oriol Espuny. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
0: Clara, hem començat amb música, com sempre?
1: Sí.
0: Què hem escoltat?
1: Una música que es diu T'estimo tant. L'autora, la Conxita Badia. I l'he escollit perquè, bé, s'està celebrant els 50 anys de la seva mort. Per tant, és important donar aquest valor a aquesta persona, tant intèrpret com compositora. I gran persona que també es va donar a conèixer amb grans músics de l'època. I s'estan fent tot d'actes molt importants. Animo a tothom a anar a la pàgina web, que està penjat tots els concerts que es faran. I en aquesta ocasió, el que sentíem al violí estava tocat per el besnet, que és en Francesc Guzmán, i el seu, bé, també, Pau Casán, al piano. Tots dos són besnets de la Conxita Badia, i concretament, en Francesc Guzmán és professor de l'escola de violí. Per tant, per mi, ideal començar amb aquest, no?, amb aquest homenatge, amb aquest reconeixement, però sobretot aquest any i aquesta artista Conxita Badia.
0: Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta pinzellada d'una gran intèrpret del piano, cantant, compositora, com deies, la Conxita Badia, per donar a conèixer l'agenda d'activitats del mes d'abril de l'Escola Conservatori, però sobretot, ho hem dit al començament, no?
1: Sí.
0: Aquesta data important, ens aturarem i farem atenció especial el dia 28 d'abril, que serà quan es farà el concert d'homenatge al Teatre Auditori a l'Oriol Espuny Monfort.
1: Molt bé, jo voldria començar amb que justament a l'últim programa parlàvem de la Coral Jove del Conservatori. Mm-hmm. Doncs una gran notícia, ha aconseguit el primer premi, la Coral Jove, d'un gran, gran esdeveniment musical i de corals, que és Aegea de los Caballeros, primer premi com a coral i, a més, primer premi i premi a la direcció en Raimon Romaní. Per tant, enfilem de l'últim programa en aquest, que ens van venir tres integrants. És molt bonic, dius, aquesta notícia. Després dius que seguim amb moltes activitats al Conservatori, tant fora del centre que en diem, que és aquesta trobada d'orquestres a Mollà, infantil i juvenil. Us podeu imaginar tota la moguda que representa això. La fagotada, sí, que es fa al Conservatori de Manresa.
0: Fagotada, eh?
1: Fagotada, perquè és això, un conjunt de fagots. Sí, fagotada. Amb un concert que també fan, es fa a Manresa. Hi ha també un taller de violoncels que es fa a Manlleu, per tant, vinga cap a Manlleu. Intercanvi de guitarres d'Andorra, Granollers, Sabadell, Sant Cugat, i tot això es fa a Andorra. Vaig fent ràpid, però és que això és bé. I una cosa també es celebra aquí, com ja portem molts anys, i en aquest cas serà la 21a cantata de segon, és el Follet Valent, que és totes les escoles de secundària, de primària, que es troben per fer el Follet Valent, en la qual jo faig la direcció artística i narració, direcció Raimon Romaní, pianista en Joan Ramon Company. Per tant, aquí ens trobarem allà a l'auditori, quasi bé, doncs, uns 900 infants, perquè es fan tres passis, de 300 cada un. Bé, però tota la feinada des del començament de curs. Això és, a veure, fora del centre. Bé, però deixo tots els aspectes de piano, tot el piano, a l'Anna Maria Cabrera per després. Però en el centre tenim la bufata. Bufata, vinga, ja s'entén, bufata. Som-hi amb la bufata. I després els concerts d'alumnes de guitarra de l'ESMUC, que venen a l'Aula Magna, i també Cambra a la Magna, us recordo que es torna a fer un concert ara molt important el dia 30 d'abril, que aquest és en homenatge també al naixement de Pau Casals, el 150è, es diu així, del naixement de Pau Casals. I es fa amb el trio Freixes. Fent el trio Freixes es fa un homenatge a una vocació i una manera de treballar també del Pau Casals, que feia un trio. I aquí està, el trio Freixes, aquest homenatge a Pau Casals, i amb unes partitures excel·lents de tot el que toca. Bé, aquí us animem que en el blog del Conservatori i també a Instagram nosaltres anem penjant totes aquestes activitats.
0: Tens més coses?
1: No, les coses...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Perquè ja m'estava quedant sense full, eh?
1: Sí, jo també, eh? I jo potser el que diria, mira, perquè passarem després a un altre, al capítol del piano, i potser aniríem al track, a la música 2, què et sembla?
0: Vinga, sentim piano.
1: Sí, piano, exacte.
0: Què escoltem?
1: Aquesta és un... Rachmaninov va fer una partitura per 6 mans a piano. I això també, mireu, existeix.
0: Anem a comprovar-ho.

0: Doncs anem a conèixer millor l'activitat pianística del Conservatori. Com dèiem al principi, ens acompanya l'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano. Anna Maria, com tenim el piano al departament a l'Escola Conservatori? Després m'explicaràs com es fa una partitura a sis mans, eh? Perquè...
1: Molt bé. Doncs bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí i acompanyada amb els pares de l'Oriol. El departament de piano sempre ha sigut un departament molt potent, amb moltes activitats, bueno, tot el centre, com hem vist, que ens ha comentat la Clara. És un centre que no parem, omplim l'agenda escolar amb moltes activitats i, com no podria ser d'una altra manera, el departament de piano també. Tenim moltes activitats perquè també és un departament amb molts alumnes. Rondem més de 140 alumnes i, clar, això ens fa de que organitzem moltes coses, des de conferències, a intercanvis, a concerts. Tenim molts tipus d'alumnat, des de petitets. També he d'anunciar que el departament de piano, el curs que ve, inicia el projecte d'iniciació al piano des dels 6 anys. Sí que sempre hem tingut a l'escola la sensibilització i l'iniciació, però era més una visió general de roda d'instruments, però l'any que ve apostem per fer ja l'iniciació al piano als 6 anys. Llavors, clar, amb aquest ventall d'alumnes tan diversos, doncs tenim moltes coses. Precisament avui, a la tarda, doncs ens anem a Granollers, que tenim un intercanvi amb el Conservatori de Granollers, i ens juntarem amb els d'allà i els d'aquí uns 40 pianistes. Bé, tot això és molt maco, estem molt contents. Sempre el departament ha sigut un departament amb molts professors, i aquí m'agradaria, doncs, això, ja que tenim els pares de l'Oriol, doncs anunciar que tenim aquest homenatge en memòria d'ell. Va ser un excel·lent company, tant com a músic com a professor, i estem evocats a que surti un homenatge fantàstic el dimarts 28. No sé si ara és el moment de parlar o...
0: Sí, jo crec que...
2: Sí. Molt bé. Sí.
0: Abans que no se'ns faci tard, eh?
2: Sí, exacte, perquè això,
0: que per això
2: clau.
0: Hem vingut per parlar d'aquest homenatge, de recordar la figura de l'Oriol. Ens acompanyen els seus pares i, per tant, jo, saps què podríem preguntar? Que els pares que ens parlin de l'Oriol, com era l'Oriol?
3: L'Oriol era l'Oriol.
0: Sí. Però els que no l'hem conegut...
3: Ja, sí. Doncs des de molt petit ja es va iniciar a la música. Nosaltres vam viure a Blanes i allà ja es va iniciar en la banda. Tenia 6 anys tocant el saxo i anava pels carrers dels pobles de per allà tocant. Després el meu marit es va traslladar aquí per feina i ja va començar amb la música. Ja de seguida va començar amb el piano. Va començar Fusió amb la Gemma Navarra, la Pilar Roig com a directora i amiga, i després va tenir professores com la senyora Carmen Villegas, la Lluïsa, la Josefina Montmany, fins que va fer el grau superior, que va anar al Conservatori de Barcelona, Superior de Barcelona. Això allà va continuar fins que va acabar, va tenir com a professora la Maria Jesús Crespo, i fins als últims dies de la seva vida, perquè la necessitava sempre personal i professionalment. L'Oriol era una persona entregada a la música i entregada també a les classes del Conservatori. El Conservatori era la segona casa, com sempre diu el Ferran. Era la segona casa i estava entregadíssim. Estimava els alumnes, estimava els companys. Era una persona generosa, era una gran persona.
0: Deixeu-me que li pregunti al pare, al Ferran.
3: Sí, ara el pare, Ferran. Perquè si no, no li deixaré res.
0: aquest enamorament, aquesta passió per la música que tenia l'Oriol, d'on li venia? Li venia de família? A casa havíeu sigut allò... gent de música.
4: Sí, sí. Nosaltres sempre a la nostra família sempre ens agrada molt la música. Tota classe de música, però especialment la música clàssica. L'Oriol, des de molt petit, quan en aquella època era costum que els nens petits estessin al parc, el que en dèiem al parc, no? Perquè no els podies tenir tot el temps en braços, no? Llavors havies de fer les teves coses i ell estava amb joguines i el posàvem al parc.
3: A la gàbia aquella que teníem a casa, aquelles gàbies que teníem abans.
4: Posat al parc i començar a plorar, tot era el mateix, perquè volia estar en braços, com és natural. Però llavors li posàvem música i quedava bocabadat. Posàvem Mozart, algun concert de Mozart, i automàticament deixava de plorar.
0: Sí. Quin remei més bo, eh?
4: Sí. Bé, i
3: així va ser sempre.
4: Era... no m'estranya d'haver escoltat el programa musical del conservatori, tan ampli i tan divers, no m'estranya que l'Oriol n'estigués tan integrat, no? Perquè sí, efectivament, era com la seva casa, i a vegades inclús la primera, en alguns moments.
5: Jo crec que va ideal, perdoneu, una frase de Plató, que diu, la música dona ànima a l'univers, ales a la imaginació, consol a la tristesa i vida i alegria a totes les coses. I penso que ens aniria molt bé ara un moment d'aquesta música que va crear en Fauré en homenatge a una nena que es deia Dolly i crea aquesta partitura perquè se l'estimava, aquesta criatura. I ja que hem parlat d'aquest Oriol també petit.
0: D'aquest Oriol petit, perfecte.

0: La Dolors i el Ferran sí que m'agradaria preguntar-los per com se senten d'orgullosos de l'Oriol, de la seva trajectòria dins del món de la música, per tot el que va fer.
1: Et cedeixo la paraula si pots parlar.
2: Sí.
1: Ui,
2: sí.
1: Si l'emoció no et deixa, si l'emoció sí. Et deixa.
2: Sí.
3: Bé, només diré que l'Oriol era un músic de cap a peus. I tenia una gran sensibilitat com a artista, com tots els artistes, però aquí que ell doncs transmetia amb les seves interpretacions. I com una persona, pues, com a persona era un home bo.
0: Que és l'essència,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I com a home bo, com a home de música, l'Anna Maria ens explicarà doncs aquest dia 28,
2: sí.
0: No? Quin és el programa, què és el que teniu previst en aquest homenatge que se li farà a l'Oriol?
4: Sí.
0: Sí?
4: Doncs, com molt bé han dit els seus pares, sempre des del principi hem pensat que el millor homenatge que li podem fer és com a protagonista precisament el piano, perquè era el seu instrument, vivia amb el seu instrument, comunicava tots els seus sentiments a través de l'instrument, i hem elaborat aquest programa amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i escoltarem doncs la intervenció de 10 pianistes, o sigui, participaran 10 pianistes, diré els noms, perquè hi ha, que són companys del nostre centre, com l'Emili Brugaia, el Joan Ramon, company, el Joan Josep, que havia sigut company i director. Després tenim les dues joves, que són ara del departament, l'Esther Letxa i la Lilian Vázquez. Després també tenim, com jo mateixa, tenim l'amic i company de tota la vida, el Lluís Rodríguez, val? I la figura essencial i que està super contenta de participar, la seva professora, la Maria Jesús Crespo. Crec que no em deixo...
2: I la Lourdes.
4: I la Lourdes, perdoneu.
2: I el seu germà.
4: I la Lourdes i el seu germà, en Lluís Pérez Molina. Val? I bé, escoltarem obres molt diverses. La majoria són del segle XIX i del segle XX. Música francesa, música espanyola, música catalana, compositora, també la Melanie Boni, una obra feta pel propi Joan Josep Gutiérrez dedicada al nostre company, l'Oriol, en homenatge amb ell. I com a final intervindrà doncs, precisament la seva neboda, que ella és ballarina, i farà una coreografia neoclàssica d'un tema.
5: Molt bé.
4: I per concloure el concert sentirem un àudio enregistrat per al propi Oriol, escollit molt amb detall pel seu pare. I bé, no vull dir més coses perquè vull que tothom estigui allà present.
0: Que hi hagi una mica també de sorpresa, no?
4: Sí.
0: Si ho expliquem tot.
4: Clar.
5: I que la web de l'auditori,
0: sí.
5: Es poden fer la reserva d'entrades, que actualment ja està tot...
0: A quina hora serà el dia 28?
4: A les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre.
5: A les 8 del vespre.
0: Uh-huh. I les entrades al teatre auditori. A través de,
5: sí.
0: de la
5: web. Ja es poden
0: ja
5: fer
0: es poden?
5: Sí,
0: ja
5: sí,
0: poden,
5: sí, i a més ja està molt activa, està molt una resposta gran, perquè l'Oriol també tenia, doncs, vinculat amb tot Sant Cugat.
0: Tenia molta xarxa, no?
5: Sí.
0: Tenia xarxa. Molt d'entorn.
5: Sí.
3: A les entitats, sí.
5: A les entitats.
3: Sí, sí. A l'Ateneu.
5: Sí, sí. Sí, sí.
3: L'Ateneu havia tocat diverses vegades, sí, a l'Ateneu, sí.
5: Un concert també per Càritas,
3: sí,
5: també.
3: Sí, sí.
5: Vull dir que sí. També... Sí, sí, té. Sí. I a l'escola Fusió,
3: sí.
5: Una gran vinculació.
1: Oh, i tant.
5: Que sí.
1: I tant, i tant.
0: Doncs esperem, i segurament que ho serà, un
5: sí.
0: Homenatge preciós
5: sí.
0: Per com era l'Oriol, no? Que també era una persona preciosa.

0: Sí, no?
1: Sí.
0: Hem d'acabar i acabarem amb una música que triaràs tu, Clara.
1: Sí, he triat una música per acabar, podrien ser moltes, però de Piazzolla i a més interpretada per germans. Vull dir que aquest fet també coneix la música, també uneix les famílies, es pot donar aquest fet, no?, de viure-ho en comunitat, i són uns germans ucraïnesos i fan aquesta excepció de tocar Piazzolla, perquè normalment fan un altre repertori, però en aquest cas Piazzolla.
0: Doncs amb aquesta peça tancarem l'espai d'avui. Li donem les gràcies a la Dolors Montfort, al Ferran Espuny, que ens han acompanyat, també l'Anna Maria Cabrera i, evidentment, la Clara, que no falla a cadascuna de les sessions que fem en aquesta col·laboració amb el Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: La història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la nostra societat. És el cas d'Isabel Roig i Franzitorra, activista veïnal, militant comunista, cristiana compromesa i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. Per recuperar la seva figura i el seu llegat, la periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha publicat el llibre Isabel Roig i Franzitorra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Una obra que combina la recerca històrica amb el relat vital d'una dona imprescindible per entendre la història dels moviments veïnals, l'antifranquisme i la construcció de la democràcia des de la base. Laia Coronado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Com neix aquesta biografia d'Isabel Roig? Els periodistes moltes vegades escriuen llibres. No sé en el teu cas si va ser una iniciativa personal, si ha sigut un encàrrec. Com neix l'origen?
1: Doncs a mi em va contactar d'una manera més força curiosa i una mica indirecta, però el fill de la Isabel Roig Franzitorra, que és en Pau Vinyes i Roig, que té una editorial molt petitona de Sant Andreu que es diu Llibres del Llop Roig. I ell tenia molt clar, és historiador, ha escrit moltes biografies i llavors tenia molt aquesta mirada i tenia clar que volia que s'escrigués una biografia de la seva mare. Però, clar, al mateix temps no la volia fer ell, perquè tenia una relació massa directa. I llavors buscava que una periodista jove. I això, llavors, em va arribar a mi l'encàrrec i la veritat és que em va engrescar molt quan vaig veure... És que me'n recordo molt d'estar llegint l'entrada de Wikipedia, que és l'únic que trobaves sobre ella en aquell moment, pràcticament, i vaig dir, ostres, que m'interessa moltíssim aquesta història, vull dir, com anava dient els llocs on havia estat, dic, estar en moltíssims llocs, i em va interessar molt.
0: Perquè tu la coneixies abans, a Isabel Roig, perquè possiblement Montserrat Roig sí, no?, que és de domini públic l'escriptora i periodista, però la seva germana Isabel, no sé si tu tenies el gust de conèixer la seva trajectòria.
1: No, clar, no ho coneixia gens. Sí que recordo que aquesta combinació de cognoms, no?, Roig i Franzitorra, doncs em sonava, i llavors dic, val, d'acord, és la germana de Montserrat Roig. Però és cert que no, que ella va ser, no era coneguda o no és coneguda, perquè sobretot va ser molt una militant de barri, no? El barri la coneix tothom, no? Com ens passa a Sant Cugat, no? Tenim gent que aquí els coneix tothom i segurament fora de la ciutat no els coneguin.
0: Com ha estat el procés d'escriptura? Perquè hi ha molta feina darrere aquest llibre, hi ha feina de documentació per poder fer aquest retrat, no?, exhaustiu de qui va ser Isabel Roig. Hi ha també entrevistes. Com ha sigut tot aquest procés per poder escriure la biografia final?
1: Sí, una mica la base, el que ho va lligant tot són les entrevistes personals, i n'he fet una trentena. I, clar, són, per una part són molt valuoses perquè són el testimoni de la gent que la va conèixer. En alguns casos no són gent que la va conèixer, sinó gent que ha estudiat molt l'època. Per exemple, en Marc Andreu, que és un historiador periodista, bueno, que sap molt d'aquest tema concret, o en Jordi Rabassa, que també és historiador i, bueno, més és polític també, però que ell, en aquest cas, sí que tenia molta relació, era també del barri. I després, això, moltíssimes persones que la van conèixer, i el que passa que, clar, això té una part molt bona, que és tenir aquest retrat més humà, i una altra part, que és que no recorden dates, no recorden èpoques, exactament això. Ui, ara no sé quan va passar això, no? I, clar, és normal, la memòria humana té problemes o contradiccions entre un testimoni i un altre. Llavors, ha sigut també molt important la part de la recerca en arxius. En això, la veritat és que en Pau Vinyes, el seu fill, m'ha ajudat molt a recórrer els arxius on hi havia documentació. Però al mateix temps també hi ha una part que era una mica difícil perquè ella tampoc no va escriure molt. Vaig trobar un article seu escrit en un diari, però no va ser una persona que escrigués articles d'opinió ni res. I per tant, part de la documentació, vull dir, una part era una hemeroteca que que sobretot em permetia era donar context a l'època.
0: Poder explicar una mica tots aquests moviments en els que ella va participar i en els que es va trobar. No sé si també és complicat fer aquesta sinergia entre aquesta història més personal, més humana d'Isabel Roig, amb les dades i el context històric del moment per trobar aquest equilibri, no?
1: Sí, això és una cosa que jo tenia molt clara, que és, i de fet és una mica també la mirada que tenia el Pau des del principi, que és, la història no és una biografia rellevant tant per la persona i no les interioritats de la seva vida i les seves relacions, sinó pel context en què va viure i per als moviments socials en els quals ella va com estar inserida. I això ho he intentat plasmar al llibre en una estructura dels capítols, en els quals al principi del capítol sempre dono el context general de Catalunya, fins i tot Espanya, en aquell moment, més any o el que sigui, sigui, en funció del moment. I després entro ja més en el
0: seu paper.
1: En el seu paper en un moviment social concret, no? O explicar què era el moviment social en el qual ella va estar. I després, al final, deixava com alguns paràgrafs en què sí que explico, doncs, aquella època què va fer. Doncs, si es va casar, va tenir els seus fills, o es va separar, perquè es va separar també. I llavors, per una banda, hi ha aquesta estructura i, per l'altra banda, també t'adones que tot s'interrelaciona constantment i que, com diu el feminisme, diguem-ne, amb tot allò personal és polític i que, en el seu cas, també, és a dir, per una banda, no, és a dir, a vegades dels homes a qui fem biografies no es parla tant o no es dona tant d'importància a qui és la seva dona o qui són els seus fills, però en el cas d'una dona als anys 70, el fet que deixés els seus fills, a qui els cuidava principalment una altra dona, per cert, la Beatriz Ruiz, o que quan van ser una mica més grans es cuidaven una mica entre ells, també és polític, perquè, és a dir, també és una decisió que ella va prendre d'un compromís social i que segurament va rebre més judici que els homes que feien exactament el mateix, o inclús feien molt menys a casa seva.
0: No només has posat aquest context que ens ajuda a entendre les seves decisions polítiques, perquè al final hi ha diversos fragments en el llibre que més d'una de les persones que has entrevistat o reculls ho explica, no? Tot és polític. També expliques d'allà on venia Isabel Roig, de la seva família, d'aquesta petita família burgesa de l'Eixample, de totes les figures il·lustres de segle XX que van passar per casa seva, que entenc que també van ser determinants per qui va ser Isabel Roig, més enllà de Montserrat Roig, més endavant, que també era un context històric una mica diferent que el que va viure Isabel Roig, que era la germana més gran, no?
1: Sí, exacte, perquè la gent ho entengui, es portaven 14 anys. La Montserrat és la segona més petita de la família, diguem-ne, eren molts germans, i la Isabel la més gran. I en alguns moments li va fer com de mare a la Montserrat i a la Carmina, que és l'altra germana més petita, també. I llavors... Clar, és això, tenim molt en compte que aquesta família venia d'un eixample burgès, una família que no és que tingués una gran fortuna, però sí que tenia molt de capital, sobretot social, cultural i, evidentment, també econòmic. I que, per exemple, perquè ens fem a la idea, i sí, com a curiositat lligada amb Sant Cugat, tenien un xalet a Valldoreix, que encara estem acabant d'explorar una mica, però que...
0: Hi ha alguna fotografia de la Festa Major de Valldoreix?
1: Sí, hi ha alguna fotografia, i des de fa poc sé que en Juanjo Cortés, de Valldoreix, té present, sap quina casa és avui en dia, o sigui, té una foto moderna de la casa que surt en aquí. I perquè, clar, tinguem en compte que no només són rellevants, o sigui, és rellevant Montserrat Roig a nivell social, sinó que el seu pare, Tomàs Llop i Tomàs Roig i Llop, perdó, va ser un advocat molt important i també escriptor, va estar molt inserit en els segles intel·lectuals de l'època, vaig trobar cartes amb la Víctor Català, que li feia com crítica literària, i, bueno, molt interessant. I alhora la seva mare, també, l'Albina, també era una altra dona, una dona molt potent, que va ser com...
0: Dones de república.
1: La república, tots dos molt republicans, catalanistes, ella molt catalanista, molt independentista, i
0: tenia... Ella una mica menys.
1: Té uns escrits... Ella una mica menys, sí, ella era de la Lliga, i ella era això més... sí, com una mena, un catalanisme de dretes, bueno, però molt, molt interessant, no? També progressista en alguns aspectes, en altres també, doncs, també van tenir com molt rebuig cap al tema de... Bueno, en el bàndol republicà de la guerra, que també va ser molt anticlerical, i llavors ells eren catòlics. Que tenien una posició que els posicionava en alguns aspectes en contra d'uns i d'altres, no? En funció del moment, vull dir, com d'entre altres persones. Però sí que és molt interessant els textos de l'Albina, perquè, bueno, era com... feminista dient que no era feminista.
0: Sí.
1: És a dir, ella diu explícitament...
0: No volia l'etiqueta.
1: No volia l'etiqueta perquè quin és el que vol dir feminisme en aquella època, no, també. I llavors ella es posicionava... Seria més aviat com els sufragets angleses, diguem-ne, transportat aquí una mica.
0: Clar, sí, ens hem de posar en aquella època també per entendre-ho, eh? Al llibre hi veia moltes facetes i moltes lluites de la Isabel Roig... Quin impacte va tenir aquest context i aquest entorn, no?, en la seva vida i en les seves lluites? Ella anava a una escola de monges on tot era molt estricte, on es formava la dona per ser aquesta dona que tingués cura de la llar, que criés i que vetllés pel benestar del seu marit. Aquesta va ser l'educació que ella va rebre. Més endavant va intentar trencar una mica amb això, però al final ella es va educar amb això. Però tot i així, per dir-ho d'alguna manera, a través de... de diferents facetes de la seva vida, de llocs on va anar a treballar, de les lluites on es va implicar, quan se'n va anar a viure a Sant Andreu, on diu que és un poble ple de romansos, no? Hem d'imaginar-nos a Sant Andreu d'aquella època. Ella trenca amb aquesta educació que li han donat, també.
1: Sí, sí, sí, clar, ella... jo crec que, o sigui, de cara a la família, això potser no fa un trencament com molt radical, en realitat, no? Perquè sempre hi ha com... sempre explica com que amb el seu pare sempre s'hi podia debatre. Uh-huh. De fet, el seu pare, tot i segurament no està d'acord ideològicament amb el PSUC, va firmar perquè els partits es poguessin legalitzar, uh-huh. perquè el Partit Comunista i el PSUC es poguessin legalitzar. Llavors, això també situa, no?, com un home intel·lectual que, del debat, de les lletres, i digues, segurament també va fer una evolució ideològica al llarg de la seva vida. I... clar, per ubicar-nos en la seva educació, per exemple, en l'època que va viure, el 51 va fer 18 anys, que és la seva puesta de largo i és quan va entrar a la universitat. Va fer una puesta de largo, que això mm-hmm. també era un esdeveniment que molta gent me'n parlava.
0: Una qüestió molt social.
1: Clar, denota la classe social on estava, clarament, no? També com aquesta petita burgesia. He trobat com la nota, les notes de Societat, de La Vanguardia, mm-hmm. en què explicava que feia la seva posada de llarg. No sé com es diria en català, en realitat.
0: Fem una traducció així, perquè sí. ens entendrem.
1: Sí, sí. I que, de fet, les germanes petites ja no la van fer. És a dir, també és com, bueno, que es canvi un moment Clar. Diferent generacionalment i socialment. I llavors ella arriba a la universitat i també és un moment en què segurament es polititza bastant, perquè, per una banda, la universitat encara era una institució molt opressora, que va tenir una... tota una... és que no sé com dir-ho, però una depuració, una mm-hmm. repressió
0: franquista.
1: Molt bèstia. Franquista, els primers anys del franquisme, en què es va haver... bueno, es van matar molt, també els... professors que havien estat associats amb la República i per tant, i controlat doncs, per la Falange, sobretot, i bueno, tot, per tant, un ambient molt opressor, però en què comencen a obrir-se algunes petites escletxes, i ho veiem en l'episodi de la banca de tramvies, en la que també cal tenir en compte que no és un moviment antifranquista, mm-hmm. sinó, però sí que és...
0: és molt social, de fet.
1: Contestatari. No? Sí, molt social. És el motiu de la banca de tramvies és que s'havia pujat una mica el preu del bitllet. I això és el que fa com l'espurna que ho mou tot.
0: Que s'havia pujat a Catalunya, però no en altres punts de l'estat,
1: no? A Madrid,
0: no?
1: Exacte. Sí, sí. Sí, crec que representa que és com que la Falange de Madrid o una cosa així, no? Perquè hi havia com cert mm-hmm. moviments interns al règim.
0: Els governadors, no? Cadascú tenia el seu.
1: Sí, i llavors el governador de Madrid havia arribat a cedir a dir, val, d'acord, doncs no ho pujo, i a Barcelona el governador es va mantir ferm. I a la vegada també es va causar la caiguda del governador de Barcelona. Va ser en contra del governador. I, bueno, per tant, és un moment en què ella, bueno, doncs surt a trencar vidres, com diu. També després havia a casa li deien que ho amagués una mica, que això tampoc ens passem, eh? Tampoc no fos cas que, bueno...
0: Perquè recordem, clar, petita burgesia, no quedaria massa bé que la filla, no?, la trobessin a la vaga de tramvies. Sí. El pròleg del llibre és de l'advocada Magda Oranich, que coneixia bé l'Isabel Roig i també la seva germana, i una de les coses que escriu és: amb més gent com la Isabel, no tinc cap dubte que el món seria millor. Fent el llibre, creus que efectivament Magda Oranich té raó?
1: Sí,
0: d'aquest petit personatge de la història, per entendre'ns?
1: Sí, o sigui, jo crec que era una persona que, o sigui, és com... ho feia molt tot pels altres, com molt de manera molt altruista, i a més, és un convenciment, jo crec, que molt genuí. O sigui, ella li sortia... o sigui, com que d'alguna manera no podia estar fent altra cosa que això que estava fent per ella. En el sentit que... es combina una mica com el que diu en el títol, cristiana i comunista. Mm-hmm. Llavors, per ella es combina, a més d'una manera que per ella no és cap contradicció, sinó que d'alguna manera suma aquest convenciment, no?, com del cristianisme i del compromís social i pues, cap als altres, cap als pobres, aquest altruisme, amb també un factor més polític comunista, que després serà militant del PSUC al partit del 74, però que surt també d'una mica d'aquí mateix, perquè forma part dels Cristians pel Socialisme, que és un moviment liderat per Alfons Comín, mm-hmm. pare de Toni
0: Comín.
1: Que, bueno, és això, inicialment no estava necessàriament lligat al PSUC, després s'hi integren, però que, en tot cas, això relacionava aquest progressisme i aquest, una idea molt d'esquerres amb la gent que estava en les parròquies de les esglésies, els cristians de base. Llavors, per ella això és estar totalment lligat, i jo crec que aquest és una mica un motor que la fa, doncs, això, simplement estar una mica a tot arreu, i a més és una posició en la qual que això, cada paper és important, no? Vull dir, és important qui fa de portaveu i qui dona la cara, però que ella no feia de portaveu, estava en una segona línia que implicava que estava movent-ho tot i estava també relacionant persones entre si, no? O generant la logística, la coordinació.
0: Com en el cas de la vaga de Motor Ibèrica, no? Per exemple.
1: Exacte, sí.
0: Ara has tret el tema, no? El títol del llibre és Cristiana, cronista i lluitadora veïnal. Clar, a priori, des de la percepció que possiblement tenim ara, on l'extrema dreta ha patrimonialitzat d'alguna manera el que és la religió, no? Sobretot a la catòlica, em sembla gairebé un oxímoron, no? Poder ser comunista i cristià. En aquell moment no era així, i així ho va viure Isabel Roig. A tu, a priori, potser no et semblava contradictori, perquè defenses a més des de l'experiència que es pot ser cristià i d'esquerres, de fet hi ha evidència que és així, però crida l'atenció, no? I en aquell moment també on es tenia una visió, o es té una visió al llarg dels anys, que l'Església era franquista, la institució de l'Església era franquista, però ella va fer molt activisme des del cristianisme. I no estava sola, tampoc.
1: Sí, exacte. És a dir, clar, no vol dir que tothom en aquella època pensés així ni molt menys, però sí que era molt més habitual i menys estrany que avui en dia. Mm-hmm. Perquè, clar, el que passa és que en un context franquista, en què el nacionalcatolicisme és imperant i omnipresent, en què, a més, evidentment, també hi ha persones que es van precisament rebotar contra això, no era molt lògica, en tant que s'havia imposat el catolicisme a tota la població. Però al mateix temps també hi ha, evidentment, una població cristiana doncs, més àmplia que l'actual, de més evident, no? I vull dir, cristians practicants. Uh-huh. I a l'hora d'algunes parròquies es comencen a polititzar també, relacionat també amb els principis dels anys 60, en què hi ha el Concili Vaticà II, uh-huh. que és una... No sé com explicar-ho, un concili.
0: De manera, sí, per intentar reformular, no?, el missatge. Exacte. De l'Església.
1: Es reformula molt el missatge de l'Església i hi ha uns principis, uns preceptes molt més progressistes, de fet, el que s'ha aplicat posteriorment, però sí que hi ha com tot un moviment de persones dintre de l'Església, des de capellans, monges i persones laiques, que és com es diu a les persones que són creients però que no són ni monges ni capellans, uh-huh. diguem-ne, doncs que estan en una mirada, no, com a mínim social, no necessàriament d'esquerres, però com a mínim amb una mirada social. I això als seminaris ho explica l'Ignasi Pujades, que és una figura molt important també a Sant Andreu, que era un... tenien com una mirada social. I a partir d'aquí, una part, es polititzen molt més. I sobretot a l'Amèrica Llatina sorgeix la teologia de l'alliberament, que és aplicar el comunisme amb el cristianisme. És com la unió, d'alguna manera, de les dues coses. I això té molta implantació a l'Amèrica Llatina, per tota l'Amèrica Llatina, i hi ha com un grup de cardenals i, bueno, eren com persones bastant de la jerarquia eclesiàstica que ho firmen i que ho impulsen. I llavors també hi ha bastant intercanvi entre Catalunya i Amèrica Llatina. La figura més coneguda és uh-huh. Pere Casaldàliga, que va anar a Catalunya i es va acabar vivint tota la vida a Brasil. Però també llavors hi ha capellans que viuen uns anys allà i tornen. I és el cas tant d'Ignasi Pujades com de Josep Camps, que són els capellans que hi havia a l'església de Sant Andreu de Palomar, que tots dos havien estat respectivament a Xile, l'Ignasi Pujades, i a l'Equador, en Josep Camps, i tornen cap a Catalunya amb una experiència, també com amb un bagatge de la teologia de l'alliberament. I d'alguna manera el que volen fer és aplicar el mateix que estaven fent allà al barri de Sant Andreu, que també era un barri en aquell moment molt obrer, uh-huh. i bueno, com molta gent de classe treballadora. I per tant, és una mica aquest context també en el que ella doncs, entra en contacte amb una parròquia amb aquestes idees.
0: El fill de l'Isabel Roig la descriu com un personatge de segona fila, ara t'ho dic de memòria, fa servir algun concepte semblant, no? L'historiografia ha oblidat moltes persones com Isabel Roig, que són indispensables per entendre tots els canvis que hi va haver en aquest cas, parlem de segona meitat del segle XX, no? Però en general, i possiblement moltes més vegades dones com es.
1: Sí, o sigui... A més del llibre, el meu treball de final de grau el vaig relacionar una mica amb el projecte d'aquest llibre i vaig buscar com més la teoria sobre la historiografia i sobre el tema de les biografies. Durant molts anys, a més, cal tenir en compte que les biografies han estat bastant denostades, no? Com la història no s'explica amb una sola persona, sinó que s'ha d'explicar més en general. Hi ha hagut uns corrents historiogràfics que defensaven una mica això. I ara s'està recuperant bastant el valor de les biografies i, per sort, també les biografies de dones. I, clar, un cert punt d'és. Per una banda, ens hem oblidat i no hem reivindicat prou a les dones que sí que van tenir un paper rellevant molt de primera fila en la història, no? No ho sé, una pintora com Artemisa Gentileschi, em ve el cap, per exemple. Però, en canvi, alhora també és cert que hi havia més homes que van tenir aquestes figures preponderants que dones. I per què això? Doncs perquè les dones estaven a casa seva cuidant els fills. I igual que l'Albina també es va quedar a casa cuidant els fills quan s'havien conegut, va deixar d'escriure, quan s'havien conegut amb en Tomàs a través de les articles que escrivien en premsa. Vull dir, s'havien llegit mútuament i llavors es van conèixer. Per tant, hagués pogut ella perfectament seguir escrivint. I no ho va fer segurament per una combinació de factors, però que un era clarament els rols de l'època. I llavors, clar, és això. Segurament la generació de la Isabel potser és de les primeres que poden començar a fer això de manera més generalitzada, en què ja tenim figures. Anava a dir com la Montserrat, però potser la Montserrat en realitat seria una generació una mica
0: més seriós. Endavant, sí.
1: És la següent. Però encara era molt, molt, molt difícil, no? I llavors va trencar moltes convencions socials, també, per fer el que va fer, i crec que això també ho hem de tenir en compte i explicar-ho quan s'expliquen aquestes històries.
0: Doncs aquesta és una de les històries d'aquests personatges de segona fila, però que són tan importants per entendre la història, i en aquest cas una història molt recent. Ens han deixat moltíssims capítols per explicar la vida d'Isabel Roig, perquè se'ns acaba el temps. Ho poden descobrir la gent amb el llibre Isabel Roig i Francí Torra, cristiana comunista i lluitadora veïnal, on trobaran tot aquest context històric i social i també quina part activa hi va tenir Isabel Roig en capítols molt destacats de la nostra història recent. Laia Coronado Nadal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
2: www.cugat.cat Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants apots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia idees que podrien haver funcionat. L'obro i surto una petita espurna que em diu per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees. Perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees, o una capsa, o un pot. Però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Segons el butlletí climàtic de l'any 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2025 ha estat un any càlid i alhora plujós. Però com serà el 2026, que just acabem d'estrenar? Doncs li preguntem al meteoròleg Enric Agut. Enric, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme, un plaer estar amb vosaltres.
0: Aquest canvi de temps que estem tenint justament aquests primers dies de l'any per la borrasca Francis, quants dies li queden? S'allargarà molt o no?
1: Doncs mira, després d'aquesta fredolada que ens ha portat, per una banda, una massa d'aire àrtica que s'ha barrejat amb la pertorbació Francis, que ens ha portat aquesta nevada que vam tenir la vigília de Reis a mig país, ha entrat molt aire fred, però aquest aire fred avui ja ha anat a la baixa. De fet, la matinada que vam tenir ahir, va ser la més freda des del 6 de gener del 2021. No tenim temperatures tan baixes des de feia uns quants hiverns, perquè els últims hiverns han estat poc freds. Però avui aquesta massa d'aire àrtica ja se'n va cap a centre Europa, cap a l'est d'Europa, i ens deixa a nosaltres. És a dir, que aquests propers dies no farà tan fred. Farà fred a les nits, perquè l'aire fred té molta inèrcia, i com pots veure, doncs avui tenim un cel serè a moltes zones, però aquest fred tan intens ara no el tindrem. Tenim fred a les nits i de dia en funció de la jornada.
0: Mm-hmm. I en general, com diries que serà aquest hivern, els mesos de gener, que ja l'hem començat, el mes de febrer, s'espera que siguin freds i que siguin plujosos?
1: Mira, sembla que les properes setmanes aquest pic que hem tingut d'aire fred no es repetirà. És a dir, ara, mirant els mapes a dues setmanes vista, i també hi hagués per l'última de gener, sí que tindrem irrupcions d'aire fred, de tant en tant, per exemple, tindrem un aquest cap de setmana, que baixarà la temperatura, novament, però la setmana entrant torna a pujar la temperatura de dia, i després de l'arribada de l'altre cap de setmana torna a venir una massa d'aire polar. Però no seran situacions tan fredes com les que hem tingut les últimes jornades, serà un fred normal. És a dir, que tindrem unes 3 setmanes, aquesta que ve, l'altra i l'última, amb alternança de dies freds i dies no tan freds, però re excepcional. És a dir, valors bastant normals per l'època, en alguns dies una mica més per damunt. Val? Pel que fa a precipitacions, de moment sí que poden passar alguns fronts atlàntics, en passarà un aquest divendres i dissabte, també un altre la setmana entrant divendres i dissabte, i quan passen fronts atlàntics, normalment on cau més precipitació és cap a l'Aran, al Pirineu, algun ruixat al terç oest, però la resta del país ara a curt termini no esperem grans precipitacions. Més aviat dies tranquils. L'última setmana de gener sí que podria haver un canvi, arribar a una pertorbació. Alguns mapes indiquen una possible llevantada, però queden molts dies, i ara més aviat això té poca... té molta incertesa, pot canviar, val? En resum, que no s'esperen ara situacions de pluja abundant durant aquest mes, i pel que fa a la temperatura, alguns dies amb entrades d'aire polar, però res excepcional. I d'altres dies amb una temperatura doncs, al centre del dia que pot arribar als 15 o 16 graus.
0: No sé com estareu els meteoròlegs aquest any, si tindreu molta feina, perquè segons informa l'espai del temps del 3CAT Info, el món ha tancat el 2025 amb almenys 157 fenòmens meteorològics extrems, bona part dels quals són atribuïbles al canvi climàtic. Podem preveure algun d'aquests fenòmens extrems per aquest 2026?
1: Mira, si seguim amb la mateixa línia, que segur que ho farem de temperatura més alta, doncs el que tindrem és novament episodis de tempestes fortes. En el passat hem tingut, però amb l'augment de la temperatura tenim una freqüència més elevada. Això per una banda. També és molt possible que tinguem un mar novament amb una onada de calor, amb una onada marina, a l'estiu, tal com ha passat els últims estius. Val? I seguríssim que a l'estiu tindrem també algun període de calor d'aquelles fortes, perquè està passant últimament. L'any passat vam tenir l'any rècord de dies amb 40 graus a Catalunya. Va ser l'any rècord de 40 graus. Si no falla la memòria, vam tenir 18 dies amb 40 graus en algun punt o altre de Catalunya. Pensa que antigament hi havia anys que no s'arribava als 40 graus. Doncs ara, els últims 15-20 anys, és estrany no arribar als 40 graus en algun indret. Però, clar, l'hem passat 18 dies en 40 graus. És a dir, que això, doncs, és possible que tinguem novament algunes calorades a l'estiu.
0: A l'hora de treballar, els professionals feu servir els mapes i els models europeu, també l'americà. No sé si coincideixen...
1: Molts més.
0: Sí, bastants sí. més. Però sí. fins quan us permet fer la previsió? És a dir, per quant de temps?
1: Aviam, aquests mapes, aquestes previsions t'arriben a... Mira, ara t'ho dic, avui quin dia és? Per exemple, el GFS, avui és dia 8, doncs ja m'arriben ja mapes pel dia 24. Imagina't, Però clar, això pot canviar molt. I al centre europeu també m'arriba molts dies. Llavors, quan aquests mapes es posen d'acord i diuen coses similars, aquella previsió és molt segura. O és bastant segura. Quan a partir del cinquè dia el centre europeu en diu una cosa i el GFS en diu una altra, aquella previsió llavors ja té molta incertesa. Però no només en aquests models, hi ha d'altres. I dins un mateix model, per exemple el GFS, que és l'americà, o el centre europeu, que és l'europeu, tu pots tenir, el mateix model pot tenir com 20 simulacions diferents. Val? Tocant les coordenades inicials, és a dir, per exemple, les dades meteorològiques actuals del dia d'avui s'introdueixen als models abans de fer la simulació. Doncs si tu toques petites cosetes d'aquestes dades inicials, tu llavors tot això ho simules 20 vegades amb petites diferències. Si aquestes 20 simulacions en 5-6 dies donen la mateixa previsió, allò és molt segur. Però si en 5-6 dies les 20 previsions donen coses molt diverses, aquella previsió té molta incertesa. Llavors, si tots els models donen una cosa similar, a 5-6 dies allò és molt, molt segur. Si a 5-6 dies els models, entre ells, i el mateix model que té 20 previsions diferents, et diuen coses molt diferents, doncs aquella previsió llavors té molta incertesa. Llavors, quan diem els meteoròlegs, que ja veurem, que hi ha molta incertesa, perquè és així.
0: Clar.
1: Però sí no que ajuden molt, els models. A més, hi ha alguns que tenen una resolució molt baixa d'un quilòmetre i que et permet veure detalls que els models que són més generals, com l'americà i l'europeu, que tenen una resolució molt alta, és a dir, de 9 quilòmetres o 10 quilòmetres, un model d'una resolució d'un quilòmetre vol dir que cada quilòmetre et dona variables del temps. Llavors, t'ensenyem més coses que els models menys resolució no et mostren, no?
0: O sigui que hi ha molta precisió, podríem dir, en aquest cas.
1: Sí, hi ha molta precisió. El que passa que, per exemple, ara t'explico el cas més proper. Jo vaig treballar cada setmana i vaig anunciar la nevada de la Vigília de Reis. Val? El divendres els models donaven que la nevada seria extensa i bastant intensa a molts llocs. Dissabte, molts dels models van fer rebaixes, és com les rebaixes d'ara mateix que tenen a les botigues, sí. Doncs van fer el mateix, van dir, retallem la nevada i en caurà molt poca, excepte un model, i aquell model que era l'alemany, que és un model d'alta resolució, val? Ja dissabte anava molt fi, és el que marcava més plugims que aquella dissabte, els altres models donaven poca precipitació, llavors clar, nosaltres vam haver de fer una previsió per la Vigília de Reis que ja havíem anunciat neu, i ara què fem? Anem a les rebaixes o mantenim una mica la previsió que teníem? Doncs diumenge encara els models no es posaven d'acord. Llavors, aquí és quan el predictor ha d'escollir. I en funció de la seva experiència, doncs ha de fer una previsió que sigui més acurada dins aquesta divergència que teníem dels models per l'endemà. Doncs nosaltres, al final, com que durant la cada setmana havia funcionat molt bé el model alemany, vam seguir doncs, la previsió del model alemany i al final vam quedar molt contents de la nostra previsió per dilluns, que va arribar a nevar un 40% del territori. Ja sé que aquí al Vallès no va nevar, ni al Garraf, ni a Barcelona, però és que és molt difícil que arribi a nevar aquí. És més fàcil que nevi a Sant Cugat que a Barcelona, sí. Però aquest dia ens hem quedat a les portes. La nevada va quedar a la Penedès, a la Noia i cap a dins. Bages va nevar, Igualada va nevar molt.
0: Ens traslladem a un altre escenari. No fa massa, que vam viure un episodi de sequera extrema. Recordem les restriccions d'aigua. Ara les reserves estan en un percentatge extraordinari, no? Més del 85%.
1: Sí, sí, sí. Sí, està a 85,63. Recordeu que el mes de març, a principis de març, estàvem al 32%. És a dir, aquest any és l'any que s'acaba la sequera. Aquesta sequera, podríem dir, tràgica que hem tenit durant 3 anys, molt intensa, la pitjor de la història, doncs es va acabar tècnicament aquest mes de març. El mes de març del 2000, l'anterior any, estàvem al 14%. Val? El mes de març del 24, 2024, el 2025 estàvem al 32%, ja estem al 85%. És la pujada de les reserves més gran que hem tingut a 25 anys en un període de temps tan curt. És la pujada més forta que hem tingut, la recuperació més forta. Els temporals de casa nostra, les sequeres de casa nostra acaben sempre amb situacions de temporals i de pluja molt continuada. Mm. Ara hem tingut aquest cas, que ha plogut molt aquest any,
0: sí.
1: I ara aquest temporal que hem tenit a Sant Esteve ha sigut el remat final. I ara tenim les terceres millors dades pel que fa a la capacitat d'aigua de l'última dècada. Les millors van ser el 2020 amb la Glòria, que també va pujar molt la pluja acumulada, però ja teníem reserves, passa que vam arribar fins al de tot, gairebé, amb la Glòria, i el 2018 també vam tenir dades molt bones.
0: Uh-huh. Si et pregunto per el sobreescalfament del Mediterrani, entre 4 i 5 graus per sobre del normal, fa anys que veniu alertant d'aquesta situació. Continuarà aquest impacte i l'efecte que té? Sobre la fauna, sobre la flora, sobre l'impacte que té en el territori, també?
1: Si aquest any tornem a tenir una onada de calor al mar, doncs, lògicament, l'impacte serà novament directe a la pesca i als ecosistemes. Els últims estius hem tingut aquestes onades de calor, que s'ha notat, quan es pujava l'aigua al mar, es notava que no estava tan freda, també a la Costa Brava, i té un impacte. Això, doncs, ja i en el futur implica pèrdua de biodiversitat, especialment afecta aquest augment de la temperatura a coralls, praderies de Posidònia, redueix la capacitat natural de protecció també del litoral. Un mar més calent afavoreix també fenòmens meteorològics extrems. Si el mar està més calent, evapora més, i llavors tenim pluges torrencials i també temporals més violents en general. És a dir, que si aquest any tornem a tenir un mar calent, doncs podríem de nou presentar al setembre o l'octubre doncs amb una temperatura del mar més calenta del normal, i si arriba una pertorbació, una dana, doncs normalment tindrem aiguats, com està passant, per exemple, l'any passat a València, fa 2 anys a València, sí. O amb les tempestes que hem tingut també nosaltres a la tardor aquí, especialment cap a les Terres de l'Ebre, al Canà, que ara mateix és el rovell de l'ou de les inundacions, no?, últimament.
0: L'última cimera climàtica al Brasil sembla que va portar alguna novetat, res de significatiu que vulguis destacar?
1: A veure, podríem dir que podem ser una mica positius, però amb cautela. Positius perquè aquesta COP, la 30, ha demostrat que la comunitat internacional vol seguir treballant en conjunt, i s'han obert com alguns camins per accelerar l'acció climàtica després d'anys de negociacions incertes, però també en cautela, i aquí una mica negatiu, també cal reconèixer que aquests resultats de moment no són, o aquests acords no són tan ambiciosos ni vinculants com els científics i els activistes exigeixen. Val? Llavors, si volem limitar aquest escalfament de 1,5 amb l'acord de París, doncs hem de ser més ambiciosos. És a dir, per una banda, positiu, perquè molts països, la comunitat internacional, segueixen treballant en conjunt, però l'aspecte que marcaríem una X és que hem de ser més ambiciosos i més vinculants.
0: Abans d'acabar, fem un resum, si et sembla. No sé si series capaç de dir-me en una frase com seria aquest 2026 o com el podem esperar? Com pinta?
1: Com pinta? Doncs amb la tònica dels últims anys, tot i que aquest hivern és fred, cal esperar un any que sigui una mica més càlid del que abans era, perquè és el que tenim, tot i que tenim aquest episodi d'ara d'aire fred, un hivern més normal com els abans, I si seguim amb aquesta dinàmica atmosfèrica de ruixats de tant en tant, doncs un any que seria bastant normal pel que fa a les precipitacions. És a dir, a curt termini no es veu sequera, no tenim sequera hídrica, perquè els embassaments estan al 86%, també ha plogut en el territori, i a grans trets un any pel que fa a la precipitació doncs, favorable. L'incògnita és la temperatura. Però ja et dic, jo no sóc amant de les previsions de termini, perquè de vegades les coses canvien i encetem un nou patró i tot el que has pogut dir...
0: Queden no res, no?
1: Queden

0: any.
1: Gràcies. Adéu-siau.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Avui comencem una nova secció amb Helena Minués, en la qual volem abordar el tàndem entre la cultura i l'educació per a la millora de la qualitat de vida de les persones. Helena, explica'ns una mica quina és la filosofia d'aquesta proposta.
1: Bé, bon dia, Sara. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Em fa molta, molta il·lusió ser aquí. Una mica la idea que tenia per aquesta petita secció és centrar-nos en la cultura no només com a font d'entreteniment, sinó posar l'èmfasi en les arts, enteses en un sentit ampli, és a dir, com a motor de canvi. Com les arts, en parella, no?, amb l'educació, ens poden ajudar a crear doncs, persones més felices, més compromeses, amb pensament crític. Una mica aquesta seria la idea.
0: Doncs molt bé i molt necessari en els temps que corren, en què creixen els discursos d'odi a les xarxes i no sabem a vegades com combatre o desmuntar totes aquestes mentides.
1: Correcte, sí. Jo entenc que ens estem acostumant doncs, a uns discursos que van molt ràpid, a missatges molt... que es crea aquesta bipolarització creixent, no? Aquesta tendència doncs, a missatges curts, a les xarxes que quasi ens bombardegen. I és necessària també, entenc, una pausa, un moment per la reflexió, un voler potenciar també el pensament crític des de les aules, per, d'alguna manera, tenir una ciutadania del futur més compromesa. I en aquest sentit, m'agradaria, Sara, parlar d'unes paraules que va tenir fa uns dies la Manuela Carmena, jurista i exalcaldessa de Madrid, que va inaugurar un màster a la Universitat de Barcelona. I en la seva conferència em va semblar molt interessant perquè va reflexionar sobre la bondat, que és el que entenem per bondat, no? Un valor que ella relaciona estretament amb l'empatia, amb la intel·ligència emocional, amb aquesta capacitat per crear la força, potser, per transformar la realitat. Llavors, per transformar aquesta realitat que sovint ens aclapara, no? Ara estan passant tantes coses al món que ens desborden i moltes vegades no pots ni escoltar les notícies perquè et paralitzes. D'alguna manera, per transformar la realitat hem de ser capaços de tenir un pensament crític, de ser empàtics i de comprometre'ns. Aquí rau, d'alguna manera, el que la Carmena parlava de bondat, la capacitat d'empatitzar amb l'altre, sí? I en aquest sentit, les arts, que moltes vegades queden com molt denostades o com molt supèrflues en els currículums escolars, crec jo que tenen molt de potencial per potenciar aquesta capacitat d'empatitzar amb l'altre.
0: Tu creus que es pot ensenyar l'empatia?
1: No és que es pugui, és que s'ha d'ensenyar l'empatia. De fet, Sara, crec que els currículums d'avui en dia estan molt centrats en els coneixements teòrics. És a dir, no han de deixar d'existir aquests coneixements teòrics. Hi han de ser, hem de saber, doncs, hem de conèixer les matemàtiques, evidentment, tot aquest contingut, aquest bagatge hi ha de ser. Però a la vegada ens hem de centrar en l'emoció. Què és allò que ens emociona? Què és allò que, en definitiva, ens fa humans? No només el coneixement, sinó també fomentar el pensament, l'emoció, l'alegria i, evidentment, el que comentaves ara, la capacitat per empatitzar. I això s'educa, Sara.
0: Tu també deies que les arts i l'educació artística queda massa sovint oblidada. Quins reptes hi ha perquè això no passi i estigui més present? Com es podria fer perquè fóssim més presents a la societat?
1: Sí, a veure, jo m'agradaria també a defensar que l'educació no només està en l'àmbit de les escoles, no? Moltes vegades, com a mares, pares, responsabilitzem de tota l'escola i sembla que l'escola al final ho hagi de fer tot. Hagi de fomentar l'empatia, fer doncs, això, ciutadans crítics, compromesos, etc.

0: en aquest sentit, jo entenc que l'educació passa també, evidentment, a l'escola, a l'institut, a la universitat, però també passa al carrer, a la plaça, al mercat, a la llibreria. És a dir, defensem aquesta idea d'educació 360, no? Que és holística, que ho impregna tot. Llavors, amb la pregunta que em feies, no? És veritat que les arts queden molt sovint, pel meu entendre, massa sovint oblidades. I cal més diàleg entre el que seria, al meu entendre, els centres educatius o allà on es fa educació reglada, d'alguna manera, i tots els equipaments culturals que d'alguna manera queden també dins d'aquest radi d'educació 360. Em refereixo a biblioteques, em refereixo a museus, però també em refereixo a un paper molt important dels centres cívics com equipaments també culturals de primer ordre, no? En aquest sentit, per formar futurs ciutadans compromesos. I també penso, Sara, que evidentment tot passa per recursos i al final, si volem potenciar les arts dins del que seria el currículum escolar, doncs calen més recursos, calen persones formades, formació dels mestres i les mestres, i evidentment cal temps. És a dir, moltes vegades atapeïm els currículums o veiem que hi ha molta, molta teoria, i la reflexió necessita temps. I l'art necessita temps. I al final és temps per estimar l'art i temps per fer art.
1: Mm-hmm. Què creus que ha de venir primer? Fer-lo o estimar-lo?
0: Jo sempre penso que no fas res si abans no ho estimes. Llavors, t'han d'ensenyar a estimar, igual que deies ara, no? S'ha d'ensenyar a empatitzar, empatitzar amb el dolor de l'altre, empatitzar amb el que passa avui dia a Gaza. T'ho han d'haver ensenyat abans. Has d'haver après a estimar per estimar després.
1: Molt bé. I durant aquestes pròximes setmanes que t'anirem sentint aquí al Faves Comptades, de què ens parlaràs, Helena?
0: Doncs bé, les properes sessions ara les vull dedicar a veure exemples més concrets. Potser mm-hmm. avui hem fet una reflexió general. Veurem en aquests propers dies com aquestes soft skills, que s'han anomenat, aquestes habilitats toves, aquestes competències socials que ens permet l'art, com es poden anar desenvolupant amb exemples més concrets, mitjançant el teatre, el cinema, la literatura, etc.
1: Perfecte, estarem esperant-ho. Hi ha alguna de les arts que sigui per tu la més preferida?
0: Jo sempre tinc una certa predilecció per la literatura, Sara, perquè penso que és tan universal i junt amb la música, no? Són llengües que arriben a tothom de forma molt fàcil i molt directa. Però totes les arts, en realitat, són meravelloses i crec que cal defensar-les i cal lluitar-les.
1: Doncs anirem descobrint-ho a poc a poc de la teva mà, Helena. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Sara. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Continguts en xarxa.

0: This is the story of the self-confessed Boston Strangler, based on Gerald Frank's startling bestseller. It has been filmed where the actual happenings made shocking headlines around the world.
1: I want you to coordinate the investigations for the Commonwealth. Set up a strangler bureau.
2: I'm not even remotely qualified for this kind of thing.
1: You want the stranglings to go on?
2: That's not fair.
0: Preview audiences have acclaimed this a remarkable motion picture. Academy Award stature. For the indelible quality of this film is that the tension, the suspense, the emotion mount when the camera goes beyond the panic-stricken streets of Boston. Beyond the dark corridors of the apartment houses where the strangler silently prowled. Beyond the bedrooms of lonely, fearful women. Into the forbidden corners of a man's mind and soul. Why did 13 women open their doors willingly to this stranger? The Boston Strangler stars Tony Curtis in a powerful characterization unlike anything he has ever portrayed on the screen. Henry Fonda and George Kennedy.
2: These things you see that come into your head and you don't have anything to do about it, now is the time for you to try to make some sense out of them. Face it, what did you see?
3: Woman's breasts.
2: Whose?
3: I don't know. Her blouse came off in my hand.
2: Albert, now. Now is the time. Go back.
0: The suspects range from derelicts to Back Bay Boston.
4: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu americana que sentíem ens parlava del cas d'Albert DeSalvo, més conegut com l'estrangulador de Boston. Un assassí de dones que entre el juny de 1962 i el gener de 1964, és a dir, en un any i mig, va assassinar 13 dones a Boston. Ho va confessar i va ser condemnat a cadena perpètua. Us en parlo perquè l'espai d'avui el dedicarem a alguns dels més colpidors feminicidis de la història a mans d'assassins en sèrie que mataven dones pel sol fet de ser dones, que és justament el motiu pel qual aquests casos reben la definició de feminicidis. No mataven el primer que passava, cercaven dones i les convertien en les seves víctimes. És molt freqüent que aquesta mena d'individus a la seva infantesa i a l'entorn familiar hagin viscut escenes cruels, de molta violència o d'humiliació i escarni, que els marquen per sempre i que els converteixen en reproductors d'allò que van veure, o encara pitjor, de coses terribles. Albert DeSalvo, concretament, quan era petit, va ser testimoni d'escenes constants de sexe del seu pare amb prostitutes davant de tota la família i una vegada va estar a punt de morir escanyat pel seu pare mateix. Quan estava a la trentena, Albert DeSalvo va seleccionar 13 dones que vivien soles, entre els 19 anys i la més jove i 85 la més gran. Va aconseguir entrar a casa seva, amb qualsevol excusa, les va violar i les va escanyar. Sempre hi ha hagut molts dubtes sobre si era ell el veritable assassí o si va actuar en companyia d'algú més, ja que alguns detalls de les seves confessions oferien dubtes. El cas, però, és que va morir a la presó a l'edat de 42 anys, assassinat per un altre pres. Sobre el seu cas se n'han fet dues pel·lícules, una el 1968 i l'altra el 2023, totes dues titulades L'estrangulador de Boston. Però la bona és la primera, dirigida per Richard Fleischer i amb Tony Curtis interpretant magníficament la figura d'Albert DeSalvo. Un altre cas esfereïdor va ser el de Richard Speck. No sé si el recordareu. És l'home que la nit del 13 al 14 de juliol de 1966 va assassinar 8 noies que dormien en una residència d'estudiants d'infermeria de Chicago. Algunes les va escanyar, a d'altres les va degollar i a una fins i tot abans la va violar. Hi havia una novena noia que va ser testimoni de la massacre, però que ell no va veure perquè ell es va amagar sota el llit. El seu testimoni, com us podeu imaginar, va ser determinant en el judici. El cinema ha dut aquest cas a la pantalla en diverses ocasions, però la versió més veraç, la més ajustada als fets, és Speck, rodada el 2002. Aquesta.
5: The sixth commandment, thou shall not kill, fascinated me. I always knew that someday I should defy it. I don't believe in man, God, nor devil. I hate the whole damn human race, including myself. prey upon the weak, the harmless, and the unsuspecting. People are like maggots, small, blind, and worthless. The more I looked at people, the more I hated them.
6: We're your friends, sweetheart.
7: Can't get the fucking Morley's on $3?
5: I have no desire whatsoever to reform myself. My only desire is to reform people who try to reform me. And I believe that the only way to reform people is to kill them, kill them, kill them.
4: Speck, un film sobre les 8 infermeres assassinades ara fa 60 anys a Chicago. El seu assassí, Richard Speck, va ser condemnat a mort, però li van rebaixar la pena i va morir 25 anys després a la presó d'un atac de cor just el dia abans del seu 50è aniversari. Un pres li havia preguntat com se sentia després d'haver fet tot allò, i Speck li va respondre que no tenia cap remordiment. Fins i tot es va burlar de les 8 noies assassinades, dient que havien mort simplement perquè aquella no era la seva nit. Un altre cas que va posar els pèls de punta va ser el de l'assassinat d'Elizabeth Short l'any 1947, una aspirant actriu molt atractiva. El seu cos va ser trobat en un barri de Los Angeles, mutilat i tallat pel mig en dues parts. Li havien buidat la sang, l'havien netejat, tot de manera molt professional. Tenia un tall a la cara que anava d'una orella a l'altra, passant per la boca. Li havien tallat part dels pits i dels intestins. Els intestins els havien amagat sota el cul. És un cas que no s'ha resolt mai, raó per la qual ha donat peu a tota mena de teories, articles, llibres i pel·lícules. Com que només feia uns mesos que s'havia estrenat una pel·lícula interpretada per la rossa Veronica Lake, que es deia La Dàlia Blava, la premsa, basant-se en els cabells negres de la víctima, va titular el cas d'Elizabeth Short com el cas de la Dàlia Negra. L'any 2006, Brian De Palma va fer-ne una pel·lícula amb Scarlett Johansson, Hilary Swank i Mia Kirshner en el paper d'Elizabeth Short.
8: What's a sexy girl like you so sad about?
9: Nothing.
8: You got tears running down your face. What's the matter with you?
9: Just a bad day.
8: Well, you must have a lot of fun, you know. You look
9: sure
8: like you
9: do.
8: Have a hell of a lot of fun.
9: I'm a fun-loving gal.
8: So you got any special guys that you know?
9: I have a fiancé. I met him in Florida. And it was one of those things that was... Gosh, I don't know if you've experienced this before, but it was love at first sight.
8: I get it about 5 times a night.
9: That's what it was. He asked me to marry him that night. And then the next day, he was just gone.
8: Well, that ask you to marry him always works.
9: No, he promised he'd come back, and he was an Air Force captain, which is why he had to leave. He went overseas. And you know what he used to do? He used to write me such beautiful, florid, romantic love letters.
8: Oh, a poet.
9: Just a decent guy.
8: So, what happened to Prince Charming?
4: La Dàlia Negra, la versió que Brian De Palma va portar al cinema. Us he de dir que aquest és un Brian De Palma menor, molt lluny de les seves millors pel·lícules, com ara El fantasma del paradís, Obsessió o Vestida per matar. El cas d'Elizabeth Short, morta el 1947, quan tenia 22 anys, continua, com hem dit, sent un misteri i la llista de sospitosos és molt extensa. Des del gàngster Bugsy Siegel, era un gàngster famós a l'època, a noms que us sorprendran, com el cantant Woody Guthrie o Orson Welles. Déu-n'hi-do. Un altre personatge que va cometre feminicidis va ser el francès Henri Désiré Landru, que va actuar entre els anys 1914 i 1919. Dels seus assassinats en sèrie de dones hi ha la confirmació de 10, a més del fill jovenet d'una d'elles. El perfil de dona que Landru escollia era el d'una vídua. Eren dones vídues de guerra que vivien soles. Ell, de fet, estava casat i tenia un fill, però a casa seva desconeixien la seva doble vida i els crims que cometia. La seva praxi consistia a posar anuncis al diari oferint-se com a vidu. Vidu amb ingressos còmodes desitjaria conèixer una vídua amb perspectives de contraure segones núpcies. Un altre anunci que ell feia deia: cavaller seriós cerca vídua de 35 a 45 anys o dona amb mala sort en l'amor. La resposta va ser immediata. Va rebre un munt de cartes. La policia va determinar que havia mantingut correspondència amb 283 dones. 283. Hi ha dues pel·lícules sobre l'Andrew. Una la va fer Charles Chaplin, titulada Monsieur Verdoux, 1947, adaptant un guió d'Orson Welles, i l'altra la va fer Claude Chabrol, el 1963, amb guió de François Sagan, titulada senzillament L'Andrew. Aquesta és una de les escenes, una escena, concretament l'escena del judici.
10: Que signifie cette plaisanterie?
11: Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur le président. C'est la preuve qu'il y a un doute dans votre esprit. Et dans l'esprit de tout le monde. Un doute tellement grand que tout le monde a regardé en direction de cette porte.
10: Ce n'est pas exact. Monsieur Landru n'a pas regardé.
12: Cynique comédien et assassin.
10: Menteur professionnel. Et assassin.
13: Vous connaissez le caractère de cet homme, sa fourberie, son regard penaud de renard traqué. Vous avez devant vous un meurtrier dégoûtant du sang de ses victimes. La légende est détruite, enfin je l'espère, du jovial Landru. Vous avez devant vous un monstre inaccessible à la pitié et aux sentiments humains. La mort, messieurs les jurés, est le seul châtiment qui soit en rapport avec de tels crimes. Il faut bien dresser l'échafaud lorsque la sécurité de la société l'exige. Je vous en conjure, messieurs les jurés, pas de pitié, frappez sans faiblesse. Landru est coupable, il le sait et il s'en excuse. Pour Landru, 11 fois assassin, je réclame la peine de mort.
4: L'Andrew, una pel·lícula de Claude Chabrol interpretada per un estol d'actrius franceses extraordinàries. Michel Borgan, Daniel Darrier, Stéphane Audran. El paper de l'Andrew el feia Charles Denner. L'Andrew va morir a la guillotina el 25 de febrer de 1922, a l'edat de 52 anys. I el 1963, el gran Charles Trenet li va dedicar una cançó que es deia L'Andrew, amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat als feminicidis reals al cinema. A la cançó, Charles Trenet diu, entre altres coses, el següent: L'Andrew, l'Andrew, l'Andrew, home barbut i lleig. Espantes els infants, sedueixes les mares. L'Andrew, l'Andrew, l'Andrew, durant el verdicte, ni una paraula, ni un tic, enigmàtic, pas romandre i eràtic. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
4: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit. I aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
3: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
4: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta.
6: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
7: Molt hem parlat ja del nostre poeta Miquel Martí Pol, però sempre està bé tornar-lo a escoltar. Com sabeu, va néixer a Roda de Ter a l'any 1929 i va morir a Vic el 2003. Fou un gran destacat poeta, escriptor i traductor català, conegut com el poeta del poble. Moltes vegades ja han nomenat la seva època en què va treballar a la fàbrica textil La Sala des dels 14 anys. Aquesta experiència va marcar la seva obra, la seva vida. La seva poesia ha estat propera, popular i aborda la quotidianitat de l'amor i la seva pròpia malaltia que el va dur a la mort. Miquel Martí Pol és un dels poetes que més han musicat els cantautors catalans i que, a més, ell també va tenir una època en què feia les seves cançons i cantava. Escoltarem aquesta versió del seu poema També per tu, interpretada per Nitus. També per tu. També per tu que els anys et passen sense malmetre't gens les mans. Per tu que mires sempre enrere perquè et fa por mirar endavant. També per tu que sempre trobes que el guany és poc i el risc molt dur. Tu, per qui mai no val la pena alçar la veu contra ningú. També per tu que et fas enrere si el joc et sembla poc segur. També per tu que tot t'ho esperes de l'altra gent. També per tu. També per tu que ni te n'adones d'aquells que passen pel carrer. Que has tan après a no fixar-te en tot allò que no et convé. També per tu que tens la norma de moure't sempre al grat del vent. Tu que quan parles dels qui lluiten et dius sovint la pobra gent. També per tu que converteixes l'orgull subtil en pietat. Tu que no entens que encara hi hagi gent que demani llibertat. També per tu, si ara voldries no haver dit mai que no a ningú. També per tu, si quan m'escoltes et sents molt sol. També per tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessa pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs, a Faniment del Son, sentirem ara un lit, el lit Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina per dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme atón. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncia com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

y va a formar el grupo de músics. Es diu la Miriam Aguado Melet y es una dona molt maca y yo la vaig conèixer. Es per això que volia triar aquest cançó. Y es una dona que está ara mateix escrivint un llibre que es molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan

0: aneu a... Quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
1: Els anglofons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
2: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora, l'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Tàrrega. Parlar amb el president de Diables Bat de Tàrrega i és el Joan Marc. Hola, què tal, Joan?
4: Bon dia.
3: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte amb tu, que en aquest cas és el president del grup de Diables Bat de Tàrrega, perquè ens expliquis una miqueta per conèixer-vos. Si quan sou, si teniu bestiol, els vostres orígens, explica'ns una miqueta.
4: Bé, nosaltres, com heu dit, som de Tàrrega, som el grup de Diables. Vam néixer, som de l'any 86, i bé, en els seus inicis, aquí a Tàrrega, la influència dels Diables la vam treure o la vam absorbir del grup Comedians, perquè actuaven a la Fira del Teatre i creaven els seus espectacles de foc i de dimonis, i nosaltres allí, els membres que hi havia en aquell moment, doncs es van inspirar amb ells, i a través d'ells i d'algunes coneixences dels grups de Diables de Sitges van fundar el nostre grup de Diables, i res, des de llavors que voltem per les contrades de Catalunya i fins i tot estranger, fent actuacions de foc.
3: Quants sou ara mateix? Quants membres sou?
4: Ara, aproximadament, entre Diables i grup de tambors, estem als voltants d'una cinquantena persones.
3: Bueno, molt bé, no?
4: Sí, molt bé, molt bé, molt contents.
3: Com és organitzar aquestes cinquantena de persones? És molt complicat.
4: Bueno, com tot hi ha tot arreu i en totes les organitzacions i associacions, hi ha de tot i per tot. I per tant, hi ha moments que és fàcil i hi ha moments que és difícil. Quan has de gestionar tanta gent o quan has de coordinar tanta gent, pues que tothom et respongui alhora o que tothom es digui si pot o no pot, que tothom el dia que quedes hi sigui, pues sempre és complicat perquè cadascú té les seves coses i com tots són voluntaris i voluntariosos, sempre et porta algun que altre problema, però en general, bé, hi ha un molt, molt bon clima, hi ha molt bon rotllo i tot es fa.
3: Molt bé. Grup de Diables Bat, per què Bat?
4: Bat perquè som una secció del grup de teatre Bat.
3: Ah.
4: Que el grup de teatre Bat ja té 70 anys.
3: Sí.
4: Que antigament a la seva fundació era Benèfica Agrupació Teatral. Per això Bat, però en els anys ja no va ser benèfica, o es va deixar de ser benèfica, perquè per temes legals no es podia ser benèfic, i per tant va passar a ser grup de teatre Bat, i dintre del grup de teatre Bat hi ha una de les seccions, que és el grup de Diables Bat.
3: Bestioles teniu?
4: Bestioles sí, tenim un drac. Tenim un drac, que és el drac de Tàrrega, que va néixer l'any 89. I que és molt xulo, és molt maco. A nosaltres ens agrada molt, estem molt enamorats d'ell. És un drac autoportat, és a dir, que el porta una sola persona. Té la forma i és un drac, el típic drac, sí. drac dels dibuixos i dels contes. Pràcticament és aquest. Pues és això, va néixer l'any 89, va néixer en un gran espectacle que es va fer per fer el seu naixement, va sortir dintre un ou. Amb un espectacle, pues, això, organitzat entre els Diables i el grup de teatre, i se'l va batejar amb el nom de Drac de Tàrrega.
3: I per què un drac? Ja no saps.
4: Bueno, perquè els Diables sempre han d'anar acompanyats d'un drac. Uh-huh. Els drac, el foc, tot va barrejat. I per tant, creiem que si hi ha foc, hi ha d'haver un drac.
3: No és perquè hi ha algun tipus d'agenda al voltant d'aquest drac o simplement perquè vau dir, bueno, la nostra colla ha de tenir un drac?
4: Bueno, jo crec que era això, era més que res, pues, perquè es va creure, jo en aquell moment encara no hi era, era més petit. I era com a espectador, perquè
3: no en el temps,
4: mirant fotos de l'espectacle aquell, de sobte em vaig veure jo allí, de petit, de públic, dient, hòstia, era jo. veient l'espectacle d'inauguració de naixement del drac i res, doncs, entenc que es va creure que en aquell moment s'havia de tindre una bèstia i era aquest drac.
3: Hem comentat les bestioles, hem comentat una miqueta l'origen. Els colors, com aneu vestit vosaltres?
4: Nosaltres anem vestits de color vermell i negre. Tot el vestit, pantalons i jaqueta o casaca és de color vermell i portem una capa grossa de color negre amb caputxa negra i banyes.
3: Per algun motiu en concret?
4: No. Jo crec que en aquell moment es va triar. I per aquí, doncs, per això, pel fet dels diables, el color vermell és el que més potser identifica, també.
3: I, Joan, per últim, on podem gaudir del grup de Diables de Tàrrega, actuacions així destacades?
4: Bueno, actuacions destacades tenim, sobretot, la de la Festa Major de Tàrrega, que és el maig, els voltants del 14 de maig, la festa és el 14 de maig i, per tant, sempre varia amunt i avall, però en aquestes dates, i després en diferents correfocs o sortides que tenim o intercanvis a pròxims o no més pròxims dintre de Catalunya.
3: Una de les actuacions destacades que vau fer història, si no tinc mal entès, va ser les Olimpiades, no?
4: Sí, en aquest cas, que va ser el drac. Va ser el drac que va participar en l'espectacle de clausura dels Jocs Olímpics del 92, que era el que organitzava Comedians, i que hi havia aquesta bona relació entre el Gitarga i nosaltres, i van demanar que el drac participés en la cerimònia de clausura en aquell moment que sortia tot de diables a l'Estadi Olímpic i sortien bèsties, i una de les bèsties era el nostre drac, que va participar a la clausura dels Jocs Olímpics.
3: Wow, tot un honor, no?, poder participar en un acte com aquest.
4: Correcte, sí. Va ser una il·lusió i un d'allò, perquè un esdeveniment com aquest poques vegades a la vida passa, i poder-hi participar va ser molt espectacular, molt espectacular. Després també vam poder participar a la cercavila de clausura o la cercavila de l'Expo Cultura a Barcelona l'any 94, a la qual el drac i els diables també van participar. I algunes actuacions que hem anat fent a França. Durant alguns anys vam estar actuant a França, en una ciutat que es diu Blai, que està agermanada amb Tàrrega, i que anàvem a fer espectacles de foc allà, i que en algun dels espectacles el drac també era el protagonista de l'espectacle. I molt orgullosos, molt contents.
3: Clar, a França també, és a dir, això també t'ho volia preguntar. A França? I això per què?
4: Bueno, pues això, perquè Tàrrega està agermanada amb la ciutat aquesta de Blai, de la part de França, sí. I llavors, durant alguns anys, ara ja no, per les normatives de la pirotècnia i tot, ja no es pot fer i ho vam tindre que deixar, però durant alguns anys, cada X temps, cada dos anys o cada allò, anàvem a fer una actuació, els intercanvis que es feien, anàvem allà a França a fer una actuació a la ciutat aquesta. A més, tenen un espai molt bo, perquè tenen un castell i tot una part baixa del castell i tot, una esplanada molt gran, i era molt xulo, i allí es podien fer espectacles molt, molt xulos, amb molt de foc. I nosaltres sempre hem embarrejat també el foc dels diables amb el teatre. El provindre d'un grup de teatre, podíem barrejar les dues coses, i per tant podíem, i hem fet moltes vegades espectacles barrejant les dues coses, i que nosaltres en diem piroteatro musicals.
3: Ah, molt bé. ha canviat molt, ha evolucionat molt el món de la pirotècnia i dels diables com a tal, des dels inicis fins ara?
4: Sí, ha canviat, lògicament. Evolucionar, bueno, més o menys, es continua fent el mateix de tota la vida, vull fer cap a un correfoc, no té misteris, és diables, foc, música, i ja està. Però sí que potser ha canviat dels anys enrere a ara, sobretot amb el tema de la normativa de foc, que et limita en moltes coses, o coses que abans fèiem o podíem fer, que ara no et permeten fer i no pots fer, i per tant estàs molt més controlat, i sobretot la paperassa, que cada vegada que has de fer alguna cosa has de fer tota la paperassa per poder tindre els permisos corresponents per poder fer. Abans, en qualsevol moment i qualsevol dia, et feies un correfoc. En qualsevol poble petit, qualsevol... Ara ja et costa més. Pobles petits que diuen, hòstia, si he de fer tants papers, no em surt a compte. I després els costos, lògicament, com tot en la vida, els costos de la pirotècnia han pujat i, per lo tant, ja no tothom pot fer.
3: Què t'aporta formar part del grup de Diables?
4: Què m'aporta? Ostres, no sé, moltes coses. Jo quasi veia, per mi és part de la meva vida. Jo ja fa més de 30 anys que sóc membre del grup de Diables i, per lo tant, el foc i la pólvora ja és... És a dir, sents una miqueta d'olor de pólvora i ja és com qui es pren, no sé, qualsevol cosa. És com una droga. I per lo tant, bueno, a nosaltres, a mi, ens agrada molt. Ens agrada molt i, per lo tant, el foc és una cosa que... Allà la veus i ets.
3: Doncs, Joan, llarga vida al foc, no? I els grup de Diables de Bat de Tàrrega i el mes de maig ens gaudirem de la vostra festa major, no?
4: Sí. I allà on puguem ser també hi serem. Vull dir que no pararem.
3: Molt bé. Gràcies, Joan. Que no vagi pararem. Molt bé. Gràcies.
4: Molt bé. Igualment, merci.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o ales d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
2: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
3: Anit de Tegea fou una destacada poetessa grega del segle III abans de Crist. Va néixer a Arcàdia, famosa per els seus epígrames inclosos a l'antologia grega. Fou considerada una de les 9 muses terrenals. Introduí temes bucòlics i pastorils, sent pionera en descriure poemes per animals i, en general, per la natura. En el seu estil es podria destacar una poesia amb un llenguatge dòric i èpic, utilitzant l'hexàmetre dactílic. Una innovació temàtica, fou de les primeres poetes en dedicar epígrames originàriament funeraris o votius a petits animals, fent així escenes pictòriques i, com hem dit abans, també bucòliques. Antipatro de Tessalònica la va incloure amb el seu cànon de les 9 muses terrenals i va comparar la seva importància a la de Safo en termes de preservació de l'obra. Es conserven potser entre uns 18 i 20 epígrames seus en l'antologia grega. Potser sent una de les poetes més influents de l'antiguitat, es coneixen molt poc detalls de la seva vida personal i de la seva biografia en concret. Escoltarem ara el poema Per un dofí, que també està musicada i interpretada per en Josep Tero. Per un dofí. Emergint per la mar que solquen els vaixells, ja no llançaré a l'aire el meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de la nau m'estarrufaré encisat amb la meva figura. La marea de pòrpora em dugué de la riba i reposo en aquesta platja suau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoret, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat ja escalfa motors per la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, una cita que combina música local, gastronomia i activitats familiars. El 27 de setembre, el Parc de Ramon Barnils es convertirà en l'epicentre de la cultura santcugatenca, amb concerts de bandes al territori, espais per a petits i grans i una oferta gastronòmica variada. Per conèixer tots els detalls d'aquest festival que organitza la PUA Oficina Musical, avui ens acompanyen dos dels seus responsables, el Pau Sans i l'Arnau Serrallonga. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ho teniu, tot a punt?
1: Sí, i esperem que no plogui.
0: Ja ha plogut prou aquest diumenge.
2: Exactament.
0: Així que jo crec que per dissabte...
1: Per dissabte tenim tot preparat.
0: Tot a punt, tot a punt. Ja feina feta, doncs la pluja ja ha caigut. Si no, que ho faci durant la setmana. Ara ho dèiem, el festival Kilòmetre Zero arriba a la segona edició. Aprofitem per fer una mica de balanç de l'estrena de la que va suposar el Kilòmetre Zero l'any passat. Quina valoració en feu ara que ja s'ha pogut pair?
1: Doncs mira, l'Arnau va ser les primeres feines que va fer amb la PUA, i jo crec, i també és una experiència per ell, però la valoració que vam tenir, jo crec que per ser una primera edició no va estar massificat de gent, però realment la resposta tant dels grups com de l'oferta que vam fer de musical va tenir molta bona rebuda per part del públic, jo crec que sí.
2: Bueno. Sí, jo crec que també era com aquesta cosa d'intentar fer un espai referent a Sant Cugat pel que fa a la música santcugatenca amb segell de proximitat, i cada any, doncs, pretenem millorar-ho, així que supercontents de l'any passat i també del que està per venir.
1: Bé, va ser el parc del Can Bernet, per motius logístics de 1.000 activitats que es fan a Sant Cugat, doncs ho hem passat al parc Ramon Barnils.
0: Que m'avances a les preguntes, Pau, però...
1: Perdona!
0: Endavant, no passa.
1: Però, bueno, simplement era això que... Res, ha estat un tema de logística d'espais, però per nosaltres crec que també és una aposta per provar un espai que potser no es fa tantes coses allà, perquè no ens l'hem d'imaginar el que és a la zona d'asfaltada del parc, sinó és a la zona jardinada del parc. Antigament es van fer unes barraques, molt antigament,
0: vale?
1: Doncs seria el mateix espai. I anem a provar aquest espai per, bueno, com un nou espai escènic de música local a Sant Cugat.
0: Per qui no conegui encara el festival, que es perdés aquesta primera edició del Kilòmetre Zero, com va néixer el projecte i quin és l'objectiu principal que perseguia en aquell moment i que segueix ja amb aquesta segona edició?
1: Mira, va néixer perquè nosaltres antigament, des de la PUA, estàvem fent un festival en aquestes mateixes dates, que era el Festival Vincles. Festival Vincles, per X motius, vam deixar-lo a fer perquè... Una, perquè l'oferta de música d'autor, que era en aquest cas el que es feia, va pujar molt de pressupost, i necessitàvem molt de pressupost, i realment no estàvem donant oferta tant a la música local, que una mica el que la PUA ha de fer és donar oferta, donar sortides als músics locals. I vam de fer un canvi, i vam decidir invertir tots aquests recursos en fer una proposta musical on els músics locals tinguessin més cabuda. I oberta, més un espai obert, sense entrada, perquè al final creiem que els recursos públics s'han d'oferir gratuïtament, i llavors la gent que pugui venir a veure aquest concert no ha d'haver de pagar una entrada. Bàsicament per això.
0: Alguna de les novetats ja em l'heu avançat, eh? Tenim aquest canvi d'ubicació de Can Bernet que passa al parc de Ramon Barnils. Hi ha alguna novetat així més destacada o principalment tindríem aquest canvi d'ubicació?
1: Bueno, sí que inicialment aquest festival el vam iniciar que volíem fer-lo que cada any fos una temàtica musical. De fet, es va dir rock.
0: Amb el rock, oi?
1: Rock. Què passa? Que per fer-hi una temàtica diferent cada any ens hem adonat que tampoc hi ha tanta... Sí que hi ha molts grups de música, hi ha molts, però realment per oferir-los a cara al públic o més professionals potser no n'hi ha tants. O que, a més, que els projectes avui és un projecte i al cap d'un any potser...
0: Evoluciona,
1: és una altra cosa. I, a més, el rock és una... el rock en aquell cas és molt ampli, però si comencem a agafar estils més concrets, doncs potser tindríem una més dificultat. Si és més fàcil oferir un espai musical on puguin haver-hi estils diferents, evidentment, que congenint una miqueta, vale? No posarem música clàssica amb música moderna, però sí que poden haver-hi estils diferents, no? I per això aquest any continua la mateixa línia, però amb la diferència que els estils són diferents.
0: No hi ha aquesta cotilla, diguéssim, hi ha aquesta flexibilitat.
1: Correcte.
0: Els estils.
2: Perquè al cap i a la fi, el que és l'eix conductor del festival és que siguin grups de proximitat i no tant, doncs, quin estil musical doncs es desenvolupin en directe.
0: Ara deia l'Arnau, no? Al final el nom és Kilòmetre Zero, que ens aboca aquest producte de proximitat, ho fa amb l'alimentació, en aquest cas ho fa amb la cultura i amb la música. Fins a quin punt és important reforçar aquest vincle entre la música local i la comunitat local?
1: Bueno, jo crec que, sobretot més ara que Sant Cugat ha crescut tant, hi ha molta gent que no coneix la realitat musical d'aquí. Si parlem de fa 30 anys, tots ens coneixíem. Ara hi ha molta gent nova, nouvinguda, que no coneix que realment a Sant Cugat hi ha una vida musical molt àmplia. I donar aquest espai facilita justament que, per casualitat ni que sigui, pugui aparèixer algú allà i dir, ostres, què està passant aquí? I llavors també i conèixer realment que aquell músic que està sobre l'escenari és d'aquí, nascut aquí o ha viscut gran part de la seva vida aquí i ha evolucionat la seva música entorn a això també. I això, donar-ho a conèixer en un espai així, crec que és essencial.
0: No tenim tantes oportunitats al final de trobar els diferents artistes i grups de la ciutat en un únic esdeveniment. Sí que és veritat que per Festa Major hi ha certa sensibilitat en tenir també talent local, però fins que no hi ha hagut el quilòmetre zero, aquesta casa també hem intentat fer programes per acostar, sobretot de la mà de la nostra estimada Jessica Soto de Sos.
1: El Mouta,
0: per acostar aquests músics locals. Però a dia d'avui sí que és veritat que no hi havia, fins que va néixer el quilòmetre zero, aquest espai que fos una excusa, per dir-ho d'alguna manera, una oportunitat per descobrir aquest talent de proximitat, sobretot per persones que potser desconeixen que els artistes que tenen ben a prop, no?
1: Sí. No, jo crec que és això, bàsicament, que sí que des de la PUA fem la nostra feina, és aquesta, diària, no? És intentar oferir el màxim de sortides pels músics locals, però no n'és prou. I centralitzar-ho en un sol dia, de fet, ojalà algun dia puguin ser dos dies, una setmana, no ho sé, això hi ha un tema de recursos, però bueno, si a poc va tenint repercussió aquest festival, doncs potser també tenim més sort i tenim més recursos i acaba sent una jornada o diverses jornades on realment estic més representat el músic local aquí.
0: La programació inclou 5 bandes locals, són Robert Robert, ja ho direm bé, Sibarites, Eva Sola, Guatatiboa i Talents de l'Open Mic. També.
1: Sí.
0: No? Com ha estat el procés de selecció? Perquè vosaltres ho sabeu millor que ningú. De bandes locals n'hi ha un bon farcit. No sé quins criteris s'han tingut en compte. Com ha anat tot plegat? Si ens podeu explicar una mica com s'ha cuinat aquest festival.
2: Sí, jo crec que d'alguna manera o altra valoràvem en aquesta edició tant l'experiència, per exemple, doncs Eva Sola, doncs és una gent que ho va petar a xarxes i que s'han mogut per tot el món i que feia molt temps que no actuaven aquí a casa, així que ens venia molt de gust també poder-los apropar.
1: De fet, és el primer concert a Sant Cugat d'aquest projecte.
2: Doncs imagina't.
1: Vale, és el primer concert.
2: També tenim doncs, la gent de Sibarets, que també porten 11 anys sobre els escenaris. Un grup, a més, molt, molt divers i molt xulo, que també ens donen aquest sentiment de festa. I també m'ha apostat per presentar un grup, que és Robot Robert, que ara mateix acaben de llançar el seu primer disc.
1: I també és el primer concert.
2: I també presenten amb nosaltres, exactament, al directe. I res, això ha sigut una miqueta. I Guatatiboa també ens molava moltíssim perquè entre concerts sempre hi ha una estoneta, mitja horeta o així de canvis i fan una música increïble que ens amenitzarà 100% entre bolos.
1: Molts grups es queden a la butxaca per més endavant. Tenim moltes propostes interessants, però no, és això, al final tenim el temps que tenim i no podem fer més. Ojalà poguéssim fer molts més grups, però no és tan fàcil. Ja sabem que produir un concert hi ha molts horaris de proves, vull dir, estàs molt apretat i tampoc el que farem és fer concerts de mitja hora perquè al final estem presentant projectes nous i llavors la gent ha de tenir un espai. Però molts grups han quedat a les beceroles de poder participar i jo crec que l'any que ve, si tornem a fer-lo, doncs podem tindre l'oportunitat.
0: Hi haurà noves oportunitats. De fet, entenc que amb aquesta voluntat no es repeteix cap grup de la primera edició. Hi havia Golconda, hi havia Els Homes del Cap Dret, Apuntador, Core i Reultimàtum. Aquests ja van tenir la seva oportunitat. Enguany tenim 5 noves propostes i de cara a les edicions que vinguin...
1: Seran noves propostes.
0: Això és aquesta voluntat que teniu de donar veu a la diversitat que hi ha a la música i al talent local?
1: Sí, evidentment, creiem que tothom ha de tenir una oportunitat. De fet, des d'entre la nostra feina durant tot l'any ja oferim espais diferents, enfocats a tipus de formacions diferents, amb un nivell diferent, i crec que aquest festival també és un espai més perquè que no es repeteixin, o sigui, que els grups tinguin una oportunitat en algun moment de la seva via musical o el seu projecte musical per poder participar. És el que dic, ens quedarem amb molts grups fora perquè no podem fer-ho més. Si tinguéssim dos dies, doncs llavors en lloc de 4 bandes seríem 8 bandes, no?
0: Veig que us faria il·lusió.
1: Home, tant, clar que sí. Jo crec que qualsevol festival aspira a que no sigui una cosa d'un sol dia. Perquè, a més, també això, tots els recursos que tu inverteixes en un muntatge un sol dia, si ho fas dos dies s'amortitza molt més. Vull dir, això ja és una... Qualsevol ho sabrà, no? Si
0: muntar l'escenari, tot
1: això s'amortitza molt més i bueno, al final és un tema de recursos, no? I, però bueno, que sí, que la idea és que sigui divers i oferir que tothom en algun moment determinat del seu sèrie musical tingui un espai en aquest festival.
0: Ens podeu parlar una mica de l'Open Mic, perquè també hi haurà aquest espai, i com s'han incorporat aquests nous talents?
2: Doncs sí, justament l'Open Mic és un projecte que es mou des de la PUA des de fa molt temps i que, de fet, doncs, amb dues dinamitzadores espectaculars, doncs, tira endavant de manera bastant autònoma. I en la seva història ha participat ja moltíssima gent. I creiem que dins del marc del Festival Quilòmetre Zero era superxulo poder-ho incloure-ho, més que res perquè justament si estem celebrant la música local, en part també la música emergent, i donar justament lloc a l'escenari a molta gent que s'ha quedat fora i que ens hauria encantat que pogués participar d'aquest espai, doncs creiem que l'Open Mic era la millor manera per fer-ho possible. Això. I res, o sigui, que estem supercontents també de com ha funcionat i és una nova manera de fer-lo gran, d'alguna manera, en escenari de festival, que no és poc.
1: Bueno, i que sobretot també hi ha propostes, gent que no té un disc darrere, no té una trajectòria tan gran, i en canvi, i per pujar a un escenari per cantar un parell de cançons, potser no ho trobaria en un espai com aquest permet fer això, aquesta flexibilitat de... Jo canto dues cançons perquè són les que a mi m'agraden o les que jo a mi em representen i no tinc un disc darrere, saps? I això, perquè a vegades omplir un escenari no és fàcil. Tots els músics que coneixem, no? Des dels emergents als professionals, un cop puges sobre l'escenari és de demostrar que estàs sobre l'escenari, és de, bueno, defensar el teu projecte, no? I no és fàcil. Llavors, tenir 5 minuts per poder cantar una cançó no implica tant esforç ni tanta responsabilitat en aquest sentit.
0: És una molt bona manera per recomençar, no? Sentir el caliu del públic sense haver de tenir un gran projecte al darrere. Evidentment, el plat fort de la jornada és la música i és la música local, però el festival també porta per una vessant familiar i gastronòmica, no? Explica'ns una mica quins espais i activitats inclourà i què hi trobarà el públic que pot gaudir del quilòmetre zero durant tota la jornada.
1: Ah, doncs mira, molts festivals ja ho tenen, això, no? Que és intentar que aglutinar el màxim de gent possible, no? I llavors generar un espai des del matí on puguin venir les famílies, gaudir d'una manera distesa de l'espai, per exemple, amb jocs familiars, on els nens, mentre sona la música, puguin estar per allà, i els pares potser a la vegada fer una cervesa artesana amb l'estupenda que és que tindrem aquí, pues, això ajuda a que... Si
0: tot
1: un espai,
0: quilòmetre zero, eh?
1: Això ha sigut que sigui un espai molt més social, on la música és la vinculant de tot plegat, però, clar, no, si nosaltres, jo sóc pare, no? I si puc anar a un espai on hi ha música que m'agrada, on el meu fill indirectament pot escoltar música, però a la vegada està distret amb uns jocs interactius, perquè són totalment interactius, on els nens interaccionen amb aquests jocs, i a més, hi ha un fotocall on es poden fer unes fotos xules mentre abans li han pintat la cara amb temàtica musical, tot això semblen cosetes que no tenen molta importància, però fa que aquests nens després vegin com un festival que no sigui un espai només de la música, no? Que ho és, però en aquest cas els pares també podran tornar a venir l'any que ve veient que aquell espai és inclusiu amb totes les edats, i això és important que sigui així. Jo crec que tots aquests espais, o sigui, aquest tipus de programació amb aquest tipus d'elements fa que vingui molta més gent.
0: La música serà des de les 6 de la tarda fins a les 11. L'any passat es va allargar fins a 1, si jo no recordo malament. Com és que aquest any s'ha hagut d'ajustar un xic l'horari?
1: Doncs hi ha hagut un canvi de normativa municipal on, bueno, on es vetlla pel descans dels veïns i, bueno, i nosaltres com a representants de l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, hem de donar un exemple, i evidentment ens encantaria que fos, a nivell personal, ens encantaria que fos fins més tard, perquè a més et dona molt més joc, però bueno, ens adaptarem a la situació i no hi haurà cap problema.
0: Des de la PUA sempre heu treballat per difondre la música de proximitat. Quina radiografia faríeu de l'estat actual del teixit musical local?
2: Ara mateix, jo crec que, bueno, ara mateix i de manera històrica també crec que Sant Cugat ha sigut una ciutat que ha tingut moltíssims grups de música i de molts estils diferents. De fet, es pot buscar per internet que hem creat un directori de grups musicals locals, bueno, amb segell local, tot i que també es poden inscriure altres grups, però ja trobareu els que són santcugatencs també, i que bueno, és un recull de tots els grups que tenim fins ara, que s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part d'aquest directori, que després també es pot fer servir per si qualsevol entitat, associació, empresa, cooperativa, sigui qui sigui, doncs pot mirar doncs, tot el llistat i els pot contractar en cas de que vulguin un concert. I amb això sabem doncs, que tenim més de 200 grups de música a Sant Cugat actualment en actiu, o sigui, és increïble, i res, i treballem també per això, per també poder-los conèixer tots, que també és una feinada, per, i que es posin en contacte amb nosaltres si ho senten també, perquè ens encantarà tenir-ho present i poder fer coses junts.
3: Quin és el principal repte d'organitzar una moguda com, com aquesta?
1: Bueno, primer hem de partir de quins recursos tenim, no? I com els invertim aquests recursos perquè siguin el màxim d'eficients possibles, i en aquest cas, des de la PUA, que nosaltres no anem a fer un rèdit, sinó anem a treure un rèdit econòmic d'això, sinó el que anem a fer és invertir diner públic.
3: Un servei públic.
1: Un servei públic. Llavors, és que tothom que estigui allà participant estigui còmode econòmicament, vale? I des dels músics, des de la gent que treballa, bueno, els food trucks, doncs que tothom estigui content.

0: tot ben tancat, sempre queden algunes cosetes d'última hora, però abans sí, mesos abans, no sé.
1: Pot ser que cap al març fem una reunió que diguem, bueno, comencem a plantejar.
2: Per començar,
0: clar, sí, sí, sí, clar, no, pensar cap on ho encarem, i això és abans, però...
2: La festa major és una feinada, eh?
0: Clar, ja clar, que també portem una sèrie de festa major, i llavors, bueno, pues, també té molta feina.
2: El quilòmetre zero ha vingut per quedar-se, no sé com us imagineu el festival d'aquí a 5 anys, com us agradaria anar creixent. Fem un exercici de demanar una carta als Reis, i tenint en compte que tinguéssim el pressupost que ens agradaria per dedicar-lo al projecte.
1: Jo, sens dubte, crec que el festival Quilòmetre Zero ha vingut per quedar-se. De fet, aquest any hem incorporat una nova cosa que no estava l'any passat, que es mou un altre dia, que no és dissabte, que farem el dimecres, però dins del marc del Quilòmetre Zero, en la segona edició, que és una xerrada. I crec que, ara ho explicaré una miqueta més, però crec que d'alguna manera és cap on volem caminar. Dirigir-ho a artistes locals, artistes emergents, perquè també sí, com en el seu espai de referència, on no només tocar, sinó on també formar-se, on poder escoltar altres històries de músics. En aquest cas, el dimecres farem una xerrada, el dimecres 24 de setembre, aquí a la plaça de l'Home, al costat de l'entrada del claustre, que hem titulat, més que música, històries i estratègies per créixer. I això crec que serà molt xulo perquè va principalment dirigit a artistes i també professionals de la gestió cultural. I tindrem la participació justament d'alguns dels grups que venen al festival explicant les seves històries, tant tots els errors com els seus èxits, perquè la música és molt més que fer música, també moltes vegades cal comunicar-la i saber arribar al teu públic objectiu. I això principalment. I crec que el plat fort també és que vindrà una professional del màrqueting i la comunicació musical, la Sandra Tello, que també s'en cogatenca, i podrà resoldre dubtes, donar petits recursos a la gent que vingui a la xerrada a escoltar-ho. Així que si pensem en futur, el Festival Quilòmetre Zero volem que creixi a diferents nivells, tant a nivell musical com a nivell de formació, xerrades o el que se'ns pugui ocórrer encara.
2: Doncs per molts anys més al Festival Quilòmetre Zero amb aquesta segona edició, que sigui la segona de moltes. Arnau, Pau, si us sembla, ens acomiadem amb la música d'un dels grups que podrem veure aquest dissabte, que és Robot Robert. Esperem que el temps ho respecti. L'audiència ja ho sap, pròxima cita el dimecres, i la que imperdible aquest dissabte al Parc de Ramon Barnils. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Avui conversem amb una de les autores de 52 restaurants amb ànima, una publicació que recorre Catalunya a través de projectes gastronòmics amb identitat pròpia. El llibre posa en valor establiments amb història, passió i una manera d'entendre la cuina que va més enllà del plat. Entre els seleccionats hi trobem la Teresita, un exemple clar d'aquesta ànima que dona sentit al projecte. Per tant, avui parlem amb la Maite Escrivà, que és una de les autores d'aquest llibre, i amb la propietària de la Teresita, la Teresa Cristóbal. A les dues, Maite i Teresa, benvingudes, com esteu?
4: Gràcies, bona tarda,
5: bona tarda.
4: Gràcies,
5: bona tarda.
2: Explica'ns, Maite, com neix la idea d'escriure aquest 52 restaurants amb ànima.
5: Val, perfecte. Doncs el llibre neix arran del nostre canal d'Instagram. Nosaltres, jo sempre parlo en plural perquè el meu marit i jo tenim un canal d'Instagram on recomanem restaurants d'arreu de Catalunya, i fa uns 3 anys que el vam obrir. Llavors, arran d'això, va sorgir l'oportunitat de fer el llibre amb Editorial Base, que és una editorial petitona de Barcelona, que ens encaixa molt perquè ells aposten per l'edició de llibres en català, i vam pensar que seria una manera de plasmar tot el que ensenyem a l'Instagram en un llibre, perquè al final sí que és veritat que els vídeos, els reels i les històries que anem penjant, hi ha moltes coses que sí que es queden allà, però d'altres desapareixen. Llavors és una manera de que quedi reflectat en algun lloc.
2: Mm-hmm. Però hi ha algun moment, alguna experiència clau que ho impulsi?
5: Bueno, va sortir l'oportunitat de fer-ho i ja llavors, bueno, nosaltres al nostre Instagram sempre visitem restaurants que tenen

0: prerequisits, llavors vam dir, vinga, doncs escriurem sobre aquests restaurants que compleixen aquests prerequisits i vam triar 52 perquè són els caps de setmana que té l'any. I tant el meu marit com jo, entre setmana, doncs, treballem d'una altra cosa i els caps de setmana és quan podem gaudir de la gastronomia.
1: Teniu molts seguidors?
0: Sí, bueno, ara tenim més de 134.000.
1: Déu-n'hi-do. I jo no sé si la Teresa ja us coneixia abans. Teresa, tu els coneixies abans?
2: Jo els coneixia, sí, els coneixia d'Instagram perquè jo...
1: Els segueixes?
2: Sí, els segueixo fa temps i els segueixo perquè sigo a mucha gente de tema gastronómico. I llavors ells estaven i anava veient que recomanaven restaurants i els hi vas dir si volien vindre a la Teresita un dia a veure què els hi semblava... I, oi, Maite, que creia que complíem els requisits.
0: Sí, sí. I, bueno, totalment els vas complir, Teresa, perquè al final la Teresita, pues, quan parlem d'ànima, és perquè nosaltres al llibre, a part d'ensenyar què mengem i què bebem en aquest restaurant, ensenyem les persones i expliquem la història de la gent que hi ha al darrere. I al final l'ànima de la Teresita és la Teresa. I després un dels altres requisits que nosaltres mirem sempre, que és la carta de vins, que estigui elaborada doncs, amb petits productors, projectes d'aquí, també del nostre territori, doncs la seva filla, la Sara, se n'encarrega d'això. Llavors, doncs, és un restaurant que compleix els seus requisits perfectament.
1: És curiós, no?, perquè va ser la mateixa propietària, la Teresa, qui us fa la invitació. Veniu a conèixer-nos a nosaltres. No sé com ha anat, Maite, la selecció de la resta de restaurants que heu fet.
0: Doncs pues mira, els 52 restaurants són propostes diferents. Al final, bueno, un 90% o més és cuina catalana, després sí que hi ha altres propostes perquè surt cuina xinesa, cuina japonesa, però de manera tradicional, com ho feien les àvies en aquells països. I la selecció és sempre la mateixa, propietaris presents al restaurant, com és el cas de la Teresa, al seu projecte, el producte de temporada i de màxima qualitat, i el que comentàvem de la carta de vins. Al final, sí que és veritat que els 52 restaurants que surten aquí, doncs, són negoci perquè ells s'hi guanyen la vida, però no és només un negoci, és un projecte de vida perquè al final, quan tu vas a la Teresita, sempre trobes allà la Teresa implicada i és la manera com et poden mimar, pues, de la millor manera.
1: Teresa, tu te'n recordes com els vas mimar quan van venir a fer-te la visita? Te'n recordes què van demanar? Perquè no sé si era com una mena d'examen per tu o què.
2: Sí. Bueno, jo me'n recordo, no els hi vaig deixar triar, els hi vaig fer...
1: No.
0: No.
2: Un menú degustació. I de vegades penso que si vinguessin ara ho faria diferent, perquè jo estava supernerviosa.
1: Sí?
2: Sí. Era como en plan... Cuando viene alguien a mi casa siempre estás muy expuesto, ¿no? Y encima si quieres que de alguna manera te evalúen o den una opinión, ¿no? Yo que no soy del sector y soy nueva en todo esto y además soy súper perfeccionista, ¿no? Es como, o sea, mi propósito era quiero que vengas, te sientas como en casa, que estés relajado, a gusto, que la experiencia sea estoy en mi casa, ¿no? Pero que además disfrutes mucho con la cocina sencilla que yo siempre digo, yo lo mío es producto, sal y pimienta, ¿no?
1: un básic,
2: ¿no? Producto, sal y pebre, ¿no? Y sí, ho recordo una mica així, no? Que no els coneixia, era la primera vegada, estava molt nerviosa, i suposo que si vinguessin ara seria totalment diferent.
1: Què els hi faries?
2: Els deixaria triar.
1: Sí?
2: I jo crec que els hi diria com han de menjar cada plat. Ara, i no ho vaig fer aquell dia. Perquè jo ara ho faig amb els clients.
1: Sí?
2: Sí, els hi dic com ho tenen que menjar.
1: Doncs mira, anem a fer la prova. Maite, què triaries de la carta de la Teresita?
0: Ostres, jo me n'en recordo d'un carpaccio que ens va fer la Teresa de gambes, oi, Teresa, que era?
2: Sí.
0: Després també hi havia uns pebrots del piquillo que ens va preparar. Què més hi havia? Me n'en recordo del vi que ens va donar, que era un de selva vins de Mallorca, que també estava boníssim. Bueno, tot el que ens va preparar ella, era espectacular, i això que diu ella de que estava nerviosa, bueno, els nervis devien anar perdint, perquè allà no es notava, ens va mimar moltíssim, nosaltres ens vam sentir super a gust, i sí que és veritat que ella té un producte pues, d'extraordinària qualitat, però també ella el cuina molt bé, vull dir que no es tregui mèrit.
2: Que maca que és la Maite.
0: No, és veritat, és veritat.
1: Floretes, a banda i banda.
2: Floretes, què vols vindre a sopar?
0: Espectacular, tinc ganes de vindre aviat per Sant Cugat.
1: Jo no sé si la Teresa... Tu coneixes la resta de restaurants que formen part d'aquest llibre?
2: Jo conec algú.
1: Sí?
2: Hi han dos de Cadaqués que els conec. He estat diverses vegades, a més perquè m'agraden molt, que és l'Esbaluar i el Narita. Sí, el Narita, a més, és que és... Jo crec que és una... Potser fa una mica més que jo, però és molt nou, també. I un dels plats que jo tinc em vaig inspirar amb el Narita, en un plat del Narita, de Cadaqués.
1: Sí?
2: Sí, sí.
0: I quina és, Teresa?
2: És que ells també canvien molt, però el sí. Tataki que tinc jo de filet ibèric...
0: Vale.
2: Ells ho feien diferent, però jo el vaig provar ja. I em va inspirar mogollon, i jo vaig fer el meu, sí, sí. I feien un tataki ibèric que era una passada.
0: Sí, ho fan molt bé. I una cosa que no he dit, Teresa, és que ho he de dir, ens va fer una anguila fumada del Delta.
2: Ah, sí.
0: Com en ensaladilla, que estava bestial. És que ara m'ha vingut al cap.
2: Sí.
1: Maite, què hi trobarà el lector dins d'aquest llibre de 52 restaurants amb ànima?
0: Mira, doncs al final aquest llibre que... Bueno, estem molt contents també perquè ens ha fet el pròleg el Pep Noguer, perquè ens vam conèixer dinant en un restaurant dels que surten al llibre, vam coincidir, i és el que diu el Pep al pròleg, no? Que això no és un rànquing ni és una guia, sinó que és un llibre perquè la gent se l'emporti i fins i tot el pot subratllar, el pot rebregar, perquè és un viatge gastronòmic i que la gent se l'emporti arreu de Catalunya i també que descobreixi la història que hi ha al darrere, perquè... Expliquem també doncs, qui són aquestes ànimes que hi ha darrere d'aquests 52 projectes.
1: Mm-hmm. D'alguna manera heu intentat equilibrar la representació territorial en el llibre?
0: No. És veritat que hi ha restaurants de tot Catalunya, però no és així 25%. Vull dir, al final nosaltres vivim a Igualada i des d'Igualada ens intentem moure. Sí que és veritat que estem al mig i tenim facilitat, però sí que, per exemple, del Delta som un restaurant que a nosaltres ens encanta, però, per exemple, clar, hi ha zones que per proximitat potser sí que estan més representades, però sí que és veritat que abarca tot Catalunya.
1: Mm-hmm. I tu, quan has vist la teva part, allò que explicaven en el llibre de la Teresita, Teresa... Què t'ha semblat? Com un traje a mida?
2: Sí, no, jo crec que està fet amb molt de carinyo. A mi m'ha agradat molt. En el llibre veig la Teresita.
1: Veig en reflectida.
2: Sí, m'ha agradat molt. Crec que ho han fet amb molt de carinyo.
1: No sé si, clar, vosaltres continuareu amb aquesta afició d'anar descobrint restaurants amb ànima pel territori. Et pregunto perquè no sé si teniu intenció de fer una segona part amb altres restaurants que també tenen ànima i que heu de descobrir encara.
0: Sí, bueno, la idea és si el llibre va bé i podem vendre doncs, molts exemplars, ojalà que sí, doncs si arriba la possibilitat de fer una altra edició, doncs la farem, perquè al final sí que clar, el llibre té un temps d'edició, que ha sigut el que ha sigut, després n'hem descobert altres, però sí que és veritat que aquests 52 que surten al llibre havien de sortir sí o sí.
1: Mm-hmm. Per tu, Teresa, què ha suposat veure't en aquest llibre amb aquest reconeixement per part de la Maite, de la seva parella? Jo m'imagino que és el reconeixement del client satisfet amb allò que li has ofert a casa teva, no?
2: Mira, jo et contestaré dient-te una altra cosa que no té res a veure. Però jo me'n recordo abans d'aquest projecte, jo treballava en Ikea. Mm-hmm. I el meu jefe me decía, somos simples tenderos y lo que tú ves normal no es normal, porque tú ya lo haces y eres así, ¿no? Llavors, per mi, el reconeixement aquest és com molt... que no m'ho crec, no? No crec que tingui el dret d'estar allà, perquè jo he vist el Narita, he vist el Esbaluar, que són... bueno, el Narita encara em trobo una mica més... similar, ¿no? Por el tamaño, tampoco tienen cocina, ¿no? Pero el Esbaluar es un pedazo de restaurante en Cadaqués que además tiene décadas de historia, ¿no? Y bueno, no sé, esta Quinta Forca que no he ido, pero me muero de ganas de ir, entonces me veo ahí, yo que soy tan pequeña, debo ser la más pequeña de todos, tengo 14 plazas, ¿no? Tan pequeñita que es como en plan, bueno, les he debido de caer muy bien.
0: No, o sea, no és això, eh? No és això. El pot petit, ja saps el que hi ha.
1: Yeah.
0: I... Però no és això. Vull dir, al final els restaurants són diferents, no? És el que diu la Teresa. Potser sí que el Narita és més com ella perquè és més petit, l'Esbaluar és més gran, però al final els requisits sempre són els mateixos, que són la carta de vins, el producte de màxima qualitat, com el cuinen, i després que hi ha una figura identificativa que és l'ànima, doncs la Teresa... Aquí, la Nina i el Pablo al Narita, després l'Aina a l'Esbaluar, vull dir, sempre hi ha una persona al darrere que és l'ànima del projecte.
1: I de tots aquests 52 restaurants, la Teresita porta relativament poc temps, hi ha diferents trajectòries, és a dir, podem trobar restaurants ja amb un històric que parla per si sol?
0: Bueno, amb el temps sí que és veritat que hi ha restaurants, per exemple l'Hostal Colomí, que el tenim aquí a prop, a Santa Coloma de Queralt, que és com un traspàs generacional, no? Però al final, i d'altres que són més nous, però al final nosaltres, vull dir, amb això no fem comparativa, sinó és això, no? Amb què fan bona cuina i a part que la cuina és carinyosa, que t'estan mimant. Que aquest requisit sembla que sigui molt fàcil de trobar, i és molt difícil per nosaltres, o sigui, a vegades ens pregunten, ostres, però això dels propietaris que dieu sempre passa, no? No, és l'excepcional, la majoria de restaurants, els propietaris, per ells són un negoci i, bueno, s'hi passen un cop o dos a la setmana, però no hi són allà 24 hores com hi és la Teresa, per exemple.
1: Quan et preguntava pel... bueno, una de les característiques dels restaurants, tu em parlaves de cuina catalana. La Teresita el que el defineix són els platets, no? Vins i platets. La majoria de restaurants que surten en aquest recull són també d'aquest tipus de gastronomia més minimalista o trobarem també restaurants allò de plat i forquilla, de fer un àpat copiós, no?
0: Sí. Hi ha de tot. Per exemple, el que et deia de l'Hostal Colomí aquí a Santa Coloma és més cuina tradicional. Després n'hi ha de platets com la Teresita. Mm. Per exemple, el Narita que comentava la Teresita, doncs no fan una fusió perquè a ells no els agrada la paraula fusió. Diuen que és un encuentro, diuen ells, no? Perquè es troben el Mediterrani amb la tècnica japonesa. O, per exemple, aquí a prop a Cervera hi ha l'Antic Forn, que el Sergi va ser el millor cuiner de cuina japonesa, no japonès. Llavors, els productes són comprats aquí. Per això que diem que al final el producte sempre l'identifiquem.
1: Mm-hmm. No sé si vols afegir alguna cosa més. És un llibre que arriba en un moment fantàstic, no?
0: Sí, això sí.
1: En plena dia de Sant Jordi, ja la tenim aquí mateix. I l'editorial, recordem, és Basa, que sí. Ens podries descriure una mica quin és el tipus de projectes amb els quals treballen?
0: Doncs Editorial Base és una editorial de Barcelona. Nosaltres estarem el dia de Sant Jordi signant a la Rambla a la parada de l'editorial. I, bueno, és una editorial petita que, bueno, aposta per l'edició en català i, bueno, fa diferents projectes. Per exemple, pues, ha fet llibres per l'Aitana Bonmatí, per altres personalitats. I, bueno, això... ells aposten per l'edició en català i, bueno, ens van dir que no tenien ningú llibre així, perquè sí que és veritat que hi ha moltes guies gastronòmiques, Llavors, que fiquen, per exemple, pues, restaurant, preu, ubicació, i no tenien cap així que tingués tanta història. I després també el que volia comentar és que a cada restaurant, a part del que hem menjat, el que hem begut i la persona que hi ha al darrere, hi ha un QR que porta la nostra experiència i el nostre vídeo que tenim penjat.
1: Ah, interessant. Molt bé, molt bé, molt bé. Teresa, vols afegir alguna cosa més? Ja ho hem dit tot, tot el que és important?
2: Jo crec que sí. Donar-vos les gràcies, Carme, per
1: bueno, ja saps que...
2: aquest espai.
1: Com sempre, ens agrada parlar de menjar i ens agrada menjar, i sabem que a la Teresita doncs, es menja molt bé. Maite Escrivà, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, i a la Teresa Cristóbal també. Que vagi molt bé el llibre, que vagi molt bé Sant Jordi.
2: Igualment.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a una casa que ens sigui llar. És un recull de 8 escrits a diferents autors que està editat per L. Geminada, on s'afronta la problemàtica del canvi climàtic des de diverses perspectives. L'obra està coeditada pel PEN Català, que l'any 2023 va crear el Comitè d'Emergència Climàtica, i nosaltres avui en volem parlar amb una de les autores d'aquest recull, amb la Marta Marín Dominé. Marta Marín Dominé, benvinguda, com està?
3: Molt bé, estic molt bé, moltes gràcies per l'acollida.
2: Gràcies per acceptar la invitació. Expliqui'ns d'entrada d'on neix aquesta idea de fer un recull com aquest per parlar de l'emergència climàtica.
3: Bé, el comitè, com heu dit, el Comitè d'Emergència Climàtica es va formar l'any 23 i forma part del PEN Català, que és una associació, en aquest cas a Catalunya, però internacional, que es cuida d'assegurar la llibertat d'expressió de tots els escriptors i escriptores i de qüestions que són importants i urgents en el món, com és la qüestió dels refugiats, i, evidentment, no podia faltar un comitè que es dediqués a la qüestió de l'emergència climàtica. La idea de formar aquest volum és donar resposta a una pregunta que és de molt mala solució, que és què pot fer la literatura davant de l'emergència climàtica.
2: Deixi'm fer-li aquesta pregunta. No sé si han pogut trobar algunes respostes o possibles respostes sobre què pot fer la literatura davant d'això que estem vivint des de ja fa temps.
3: Amb tota la modèstia i davant la importància de la catàstrofe que estem patint i que ens espera, jo diria que una miqueta sí. Entre tots i totes, des dels nostres llocs de treball, des de les nostres feines o activitats, fem aquests passos de formiga que són necessaris. Jo diria que en aquest volum, que és petit, però que jo crec que té una coherència, el que s'ha vist clar és que la lletra, la paraula, pot fer com a mínim unes quantes coses. La primera és informar. I la segona és donar veu a les persones que han reflexionat sobre el tema. I una tercera fase, que és la següent publicació que estem preparant, és fer passar la veu dels testimonis que han patit ja les conseqüències de l'emergència climàtica. En aquest volum fem un combinat d'informació i també unes reflexions que no són com és habitual a partir del gènere de la ciència-ficció ni de les distopies, sinó dient com des de un punt de vista de creació literària, però sempre arrelats a la realitat, com estem vivint nosaltres des dels nostres pobles i ciutats l'emergència climàtica. I crec que n'ha sortit, torno a repetir, un volum una mica, el que a mi em sembla que és un volum coherent.
2: Mm-hmm. De fet, el llibre, com dèiem, és la unió de diferents autors i autores. Com d'important és, si ho extrapolem a la societat, tenir una societat unida, compromesa, per, no sé si aturar seria la paraula, o almenys per pal·liar el canvi climàtic?
3: Haurà de ser per pal·liar. I en això crec que tots coincidim, no només els escriptors, sinó bona part de la comunitat científica, que és la que està alertant d'una manera més contundent, que aturar no podem. Ja hem arribat a un punt de no retorn, però sí que podem pal·liar, com vostè diu. Hi ha una cosa molt interessant, que és que el científic, sobretot, però altres sectors de la societat, estem comprovant una cosa que no volem saber. Combatre aquesta negació, que suposo que és perquè ens té tots una mica espantats, és molt difícil. Per tant, qui ens llegeixi potser podrà reflexionar. Qui llegeixi els científics té l'oportunitat de creure'ls, però hi ha com un efecte de no voler saber, que crec que és això el que hem de combatre d'una manera més urgent, diria jo. Fins i tot estem pensant que la mateixa ciència i tecnologia, sobretot, que és qui ha portat més mals, ens podrà també portar una solució. I crec, francament, que estem molt equivocats. I no ho crec perquè jo sigui un expert en el tema, sinó perquè m'escolto als científics.
2: De fet, digui, perdoni.
3: No, perdó, anava justament a reafirmar-me la idea que aquesta és la posició a obrir els ulls entre tots.
2: Que, de fet, ara em feia pensar que encara hi ha moltes persones que neguen el canvi climàtic, no?, tot i les evidències científiques.
3: Sí, i menys tenim episodis tan greus com els efectes de la Dana València, que evidentment hi ha aquí una qüestió de desinterès polític, hi ha hagut, i de falta d'acció davant l'emergència immediata, però també hi ha unes conseqüències. El fet que hi hagi unes inundacions que passin de tant en tant i això relaxa la gent, no ens ha de fer oblidar que això que ara passa de tant en tant està passant a un ritme que no passava abans. Evidentment que hi ha hagut sempre inundacions, però a un ritme molt més lent. Aleshores, sí, hi ha gent que ho nega, hi ha gent que ho nega als poderosos per interessos immediats, polítics i econòmics, i jo crec que la gent normal i corrent, que som els altres, doncs ho neguem o ho minimitzem perquè estem davant d'una qüestió molt forta i inèdita en la humanitat.
2: De fet, abans vostè ha parlat dels refugiats climàtics, que és una de les realitats que posen sobre la taula amb aquest llibre. Encara som aliens a aquestes conseqüències?
3: Jo crec que totalment. I no ens fem el càrrec que això ho tenim al damunt. Evidentment, la desertització i el que això implica és que si fem un viatget per Google, ens n'adonem que vivim nosaltres en una península que s'està que ja té una forma de la superfície molt semblant a la que pot tenir el nord d'Àfrica. I això tindrà unes conseqüències i ja les està tenint immediates. Aleshores, estem en un compromís. I jo crec que aquí, literats, artistes, científics, els mitjans també cal que es posin d'acord però que siguin conscients que hi ha una posició ètica, no minimitzar les conseqüències, no? D'aquest... Nosaltres ja al comitè vam decidir no dir-ne canvi climàtic, dir-ne que estem davant d'una emergència climàtica. El canvi ja s'ha produït. Ara anirem veient les conseqüències. En aquest volum ens va semblar molt interessant que l'obrís un científic de molt renom, un dels primers que va tractar la qüestió del canvi climàtic a Catalunya, que és el professor Jaume Terrades. I ell explica en un article curt, però molt contundent, en què es trobem avui. I bé, aquests 40 graus que tenim a l'estiu, per exemple, arribaran en molt pocs anys a 50. La vida és difícil de viure, com estan patint ja a certes zones de l'Índia. Hi ha moltes mortandats. N'hi ha ja com a conseqüència del canvi climàtic. Les inundacions s'aniran fent més freqüents. Jo entenc que aquest discurs mateix que ara jo estic fent no és agradable, i menys al desembre. Però també és un... No podem amagar el cap sota l'ala. Aquest era el nostre principi.
2: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recomanem a aquelles persones que ens escolten que llegeixin, que facin un cop d'ull a Una casa que ens sigui llar. És aquest recull de 8 escrits de diferents autors i autores que ha editat Ela Geminada al costat de PEN Català, que l'any 2023 va crear, recordem, el Comitè d'Emergència Climàtica. Nosaltres n'hem parlat amb Marta Marín Dòmine, que és una de les autores a qui podeu llegir en aquest volum. Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però en l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: Joan Brossa va néixer a Barcelona a l'any 1919 i morí també a Barcelona al 1998. Va ser poeta, dramaturg i artista plàstic català, considerat el màxim representant de la segona avantguarda catalana. Cofundador del grup Dau al Set, va destacar per una obra inclassificable que unia poesia, visualitat i compromís polític, transformant la realitat a través de l'humor i la ironia. Els seus inicis foren autodidactes, però va estar molt influenciat per en Foix, en Joan Miró, en Joan Prats, i la seva obra literària va conrear la poesia convencional i la quotidiana. Escoltarem de Joan Brossa, primer recitat el poema final i després interpretat per el cantant Miguel Poveda. Final. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, que incendi de sang, podrit butxí. Prou t'havia d'haver estopat la dura fosca dels pobles, donat a torturar, penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia un altre mort amb violència. La fi de tants des d'aquell juliol, però l'has feta de tira espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència, i amb tuf de sang i merda, s'excrementia. Glòria del bunyol, amor al dictador més vell d'Europa, una abraçada amor i alcem la copa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: a la gent. Busco els teus ulls, et busco a tu.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La Braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui posem el focus en una peça clau del sistema sanitari que sovint passa desapercebuda, la continuïtat assistencial. Sabrem com es coordina l'atenció i què significa posar el pacient al centre, com funciona aquest engranatge invisible que evita que ens perdem dins del sistema. Saludem a la Sílvia Falcón, que és directora de continuïtat assistencial i medicina de família de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Benvinguda.
1: Molt bon dia.
0: Sílvia, a què ens estem referint quan parlem de continuïtat assistencial en medicina? Perquè, clar, això de les etiquetes les hem d'aterrar i les hem de posar a peu de carrer. De què estem parlant?
1: A veure, continuïtat assistencial, en principi, és el que fa tots els serveis de medicina de família. ¿Vale? És fer una atenció integral al pacient, fer una prevenció, fer una promoció de la salut i llavors intentar que cada pacient vagi on toca i que faci el que li toca.
0: Molt bé. Quins diries que són els problemes concrets que es resol per als pacients en el seu dia a dia?
1: Des de la medicina de família? Pràcticament la majoria dels problemes de salut que té una persona al llarg de la seva vida els pot resoldre el metge de família. O sigui, un 70-80% dels problemes de salut els podem fer. O sigui, que són la majoria. Llavors, això sí que fa... O sigui, és un punt molt important perquè ja no només en el volum de problemes que podem resoldre, sinó també amb la confiança que generem amb el pacient i amb la família del pacient.
0: I com es coordina l'equip amb la resta d'especialistes dins de l'hospital? Perquè estem parlant d'un hospital, no estem parlant del sistema, diríem, convencional que coneixem tots, sinó que aquesta unitat, aquesta manera de treballar, està i forma part del propi hospital.
1: Clar, estem parlant d'un hospital privat, no d'un hospital públic, que en principi en un hospital públic quan arriba a l'hospital ja ha passat per la medicina de família, ha fet un filtrat i determina si realment ha d'anar a l'altre especialista o no. En un hospital privat no és així. Moltes vegades el pacient és el que agafa i diu vull anar aquí i a aquest metge. I potser ho fa perfecte i és on li toca anar, però potser aquell professional no és el que li pot resoldre millor aquell problema de salut concret on ell ha anat. Llavors el que fem és treballar amb tots la resta d'especialistes que tenim a l'hospital i acabem definint en quines situacions doncs, és millor que ho faci doncs, el neuròleg o és millor que ho faci el metge de família. I si ens ve a nosaltres un pacient amb un problema i considerem que és millor que en aquella situació ho faci el neuròleg, l'enviarem al neuròleg. Però si és al revés, que se'n va primer el neuròleg i és un problema que podem fer nosaltres, doncs ell li aconsellarà que vingui amb nosaltres.
0: Per tant, com deies tu, vosaltres treballeu amb tots els especialistes.
1: Exacte.
0: De l'hospital. Com us coordineu? Com porteu la gestió de tot això?
1: Fem reunions amb els caps de servei, doncs una vegada al mes o així, anem veient com anem, quins problemes ens podem trobar, quins problemes es troben ells, com ens podem ajudar uns als altres, fer un cop de mà i realment que cadascú faci el que porta valor i fins i tot millorar amb això l'assistència del pacient.
0: Parlem de les eines o dels circuits interns que faciliten aquesta coordinació perquè el pacient no es perdi dins del sistema.
1: Aviam, tenint en compte que cada pacient és diferent, perquè per molt que vingui un pacient que és hipertens o un pacient que és dislipèmic, cadascú té unes situacions personals que poden influir una miqueta en el tractament que li podem oferir. Llavors, independentment d'això, sí que tenim com unes, el que nosaltres diem, trajectòries, que són uns plans de continuïtat assistencial, vale, pel pacient. Llavors, això sí que està consensuat pels professionals mèdics. Llavors, si ve una persona a visitar-se, el diagnostiquem de, no sé, diabetes, vale? Llavors, ens dona l'opció d'activar aquesta trajectòria, seria com un circuit, per entendre'ns. I amb això ja queda definit doncs, totes les visites que necessitarà aquella persona durant tot l'any sencer per fer un bon control de la seva patologia.
0: És a dir, hi ha una planificació.
1: Exacte. I llavors ja surt de la visita, de la consulta, amb tota la planificació feta per tot l'any. Tant si és de visites presencials o telefòniques, si són de proves o d'analítiques o del que sigui. Llavors això crec que sí que és una millora en l'experiència del pacient, perquè arriba a casa i no ha d'estar pendent de ara haig de trucar per demanar l'analítica, ara haig de trucar per demanar l'altra visita. Ara m'ha dit que l'altra és en 3 mesos, però ara no me'n recordo si primer era l'analítica, després la visita, o al revés, perquè ens passa a tots. O sigui, sortim de la consulta, no ens en recordem de res. Llavors, això, arribes a casa i ho tens tot planificat. O sigui, que després vols canviar per incidències personals, ho fas. Però crec que és una comoditat, vamos, a mi em sembla molt bona.
0: Sí, sí. I escolta, quan un pacient entra per primera vegada, quin és el recorregut estàndard que se segueix?
1: Quan entra per primera vegada al Servei de Medicina de Família o a l'hospital?
0: Pues posem els dos casos, si hi ha diferència.
1: No. O sigui, el que valorem sobretot és aportar valor sempre amb la consulta i aportar valor al pacient també. Llavors, és el que dèiem abans, si aquella persona necessita per un problema de salut X a un professional determinat i està allà, perfecte, però si no, entre nosaltres fem aquests circuits interns i el dirigim on toca.
0: I si és el cas d'una petició urgent, com es prioritza? També passa per la
1: tenim
0: vostra...
1: Tenim circuits interns, sí, i independentment de que tenim ja uns circuits interns de poder prioritzar tot el que cal, estar en el mateix centre, en el mateix edifici, és molt fàcil. O sigui, és que al final agafes el telèfon o puges a la planta de dalt i dius, mira, tinc això. I a vegades dins de la mateixa consulta ens ha passat de trucar i dir-li al pacient, esperi fora 10 minuts, truquem i li diem la setmana que ve tal cosa i tal cosa, i tot fet.
0: Dèiem, abans de posar el pacient al centre, i has comentat de la comoditat, no? Que això, amb això signaríem tots, no? Però quins altres beneficis clars té per al pacient i per a les seves famílies quan existeix aquesta continuïtat i aquesta atenció que ara comentem?
1: Home, crec que portem molt valor a la consulta i evitem a vegades visites innecessàries i temps innecessari també a vegades de no, gent que treballa que potser demana permís de la feina per visites que potser ens les podríem estalviar o estem duplicant coses que no cal o per proves i potser gent que ha de venir acompanyat d'algun familiar que això també implica que el familiar s'hagi d'organitzar amb tot això crec que ho estalviem.
0: Abans hem parlat de, bueno, dels circuits de l'estàndard per una persona que entra de manera, diríem, rutinària o per urgències, però com es gestiona, per exemple, pacients amb situacions més complexes, no només mèdiques, sinó amb una situació social o emocionalment delicada?
1: Hem fet unitats que a poc estan creixent per a aquests casos. Hi ha una unitat que tenim per persones pluripatològiques i una miqueta més complexes, en el que tenen un telèfon disponible que poden trucar a determinades hores per prioritzar les seves visites, i nosaltres, igualment, periòdicament, depenent de les necessitats, doncs cada 2 setmanes o cada mes, depèn de lo que es necessiti, ens posem en contacte nosaltres directament per veure si està bé o hi ha algun problema.
0: Si un pacient o un familiar té dubtes, pot fer servir aquest mateix canal de comunicació, la trucada telefònica, o quins són els canals d'informació ràpids que feu servir?
1: Si té dubtes, hi ha un correu en el qual comunica el dubte que té i des d'allà es transmet al professional corresponent per fer la... Bueno, per poder resoldre-ho. També és veritat que amb això que hem comentat al principi d'aquestes trajectòries, d'aquestes guies o planificació que fem de les visites, allà, a part de tenir doncs, les proves o visites que necessita el pacient, també n'hi ha informació que pugui necessitar el pacient per determinades patologies o recomanacions, i llavors, si té algun dubte referent a la seva patologia, aquí ho pot veure. O sigui, sí que és veritat que és una aplicació o entrar en el portal del pacient que diem nosaltres, que seria com anar a la pàgina web, que tu et registres i allà pots veure recomanacions teves.
0: Quant de temps porteu funcionant amb aquest sistema, amb aquesta unitat?
1: Doncs vam començar l'octubre, mitjans d'octubre del 24, o sigui, un any i 5 mesos, més o menys.
0: Aproximadament. I ja teniu dades, indicadors que demostrin o us facilitin informació sobre les millores en la qualitat de vida i d'atenció als pacients?
1: Sí que tenim dades, sobretot a nivell de demores d'altres serveis. Perquè, clar, si abans tu no tens un servei de medicina de família que et pot centralitzar en moltes coses, com hem dit al principi, molts dels problemes de salut que els podem resoldre, doncs anaves a altres especialitats. Llavors, ara que podem assumir tot això, doncs altres poden fer més coses de valor. Llavors tenen menys llista d'espera.
0: Val. I la burocràcia, que és una cosa que ens espanta a tots i que trobem per tot arreu, en tots els sectors, en tots els àmbits pràcticament de la nostra vida, és un obstacle? Hi ha massa burocràcia o també us l'estalvieu una mica?
1: Ens l'estalviem una mica. Sí, sí? Hi ha una part de burocràcia que això sí que és diferent entre la pública i la privada. Hi ha moltes vegades que es necessita l'informe del metge de la pública, no de la privada. Molta burocràcia de medicació que nosaltres podem fer, però clar, després si van a la farmàcia l'han de pagar. Llavors te'n vas a la pública per intentar, bueno, que facin allà la recepta o les baixes. Llavors tot això sí que ens estalviem molt. De la resta, la burocràcia de fer informes i tot això és la mateixa. Sí que és veritat que tenim l'avantatge que ja tenim la intel·ligència artificial dins de les consultes, que la podem fer servir, i llavors això també fa que la visita sigui molt més propera amb el pacient.
0: En què us ajuda, per exemple? Posa'ns un cas.
1: En no haver d'escriure. Si fem la visita amb la intel·ligència artificial, anem parlant com estem fent tu i jo ara, i llavors després la intel·ligència artificial no grava. El que fa és transcriure aquesta conversació i l'endreça i només posa el que realment té valor mèdic. Després la podem modificar i la mirem, però això ens ajuda que el passe de la visita és molt més proper. No estem davant de la pantalla mirant on hem de posar tot. O sigui, podem mirar el pacient cara a cara.
0: Exacte. Sílvia, quin diries que és el principal repte avui, actualment, per garantir una bona continuïtat assistencial?
1: Posar sempre el pacient per davant.
0: Que se senti persona, sí. que senti el tracte, no?
1: Sí.
0: Les bones pràctiques...
1: Que moltes vegades, a lo millor, potser, i a mi m'ha passat, a vegades, vas com pacient en un altre centre i pots no entendre per què es fan les coses, no? Però crec que si sempre el posem per davant en el centre i ho fem, intentar fer-ho bé, el millor possible, jo crec que això és el més important.
0: I com diries que evolucionarà la medicina de família dins dels hospitals, no? Aquest sistema que hem diferenciat del sistema públic, com pot evolucionar en els pròxims anys?
1: Espero que bé. No, jo crec que bé, perquè crec que és molt important. El que passa que la part privada no hi havia aquests serveis i realment es veu que és igual de necessari, més igual si és una medicina privada o una medicina pública, que el servei de medicina de família és molt important i és necessari. Llavors jo crec que això evolucionarà bé.
0: Algun últim missatge per als oients i possibles pacients?
1: La veritat és que no sabria què dir, no ho sé.
0: Pues que també participin segurament, no? del seu malestar, de les seves inquietuds, del seu estat, que també us faciliten a vosaltres la feina, no? D'alguna manera. Vull dir que siguin partícips.
1: Sí, i que confiïn en els metges. Que confiïn, perquè realment és veritat que ara hi ha molt internet, molt chat GPT, molta intel·ligència artificial, que moltes vegades diem és que he vist això i posa això, però que confiïn en els metges, que crec que estem preparats i l'experiència fa molt.
0: Parlem de professionals, o sigui que la confiança tota. Sílvia Falcón, directora de Continuïtat Assistencial i Medicina de Família de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la propera.
1: Gràcies.

Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades continua reservant un espai destacat a la cultura local. En aquesta primera visita de la directora del Museu de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, al programa, avançarem la programació per aquesta tardor. Ja hem entrat de cap, ja hi som, i per tant hem de saber doncs, què ens depara la cultura de la nostra ciutat als ciutadans. Alba, què tal?
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, de tardor.
0: De tardor. I precisament de tardor ja teniu preparada tota una programació. Una programació amb qüestions destacades, podríem dir, no?
1: Sí, exacte. Bueno, com cada temporada, no? Preparem aquesta programació que va adreçada a poder donar a conèixer millor, no? tot el potencial, tots els recursos que tenim a la ciutat, no? d'història i patrimoni, i dels museus en especial. Llavors, aquesta temporada doncs, mantenim una sèrie d'activitats que més o menys...
0: Les habituals, podríem dir, que després les repassarem, si vols. Eh?
1: Exacte, farem les habituals i després doncs, tenim com a activitats especials, per una banda, la jornada europees de patrimoni, que tenen lloc a l'octubre, i després també aquest any, amb motiu de l'aniversari dels 50 anys, vaja, de la mort del dictador Francisco Franco, doncs també fem una programació especial a l'entorn d'això.
0: Doncs si et sembla, comencem

0: Objectiu de celebrar el patrimoni tan ric i tan divers que té Europa. O sigui, per
1: cadascú
0: exemple,
1: a casa seva.
0: Exacte, cadascú a casa seva, no? Mm. Llavors, sí que es proposa un lema, en aquest any és a Finestres al passat, portes al futur, que és molt suggeridor perquè cadascú presenti les actuacions, no?, que més li interessen o que més convenen, no?, a la seva línia de treball. Nosaltres aquest any fem tres propostes que coincideix, bueno, evidentment són el mateix cap de setmana, no?, el dissabte... Sí. 10, el dissabte 11, perdó, i el diumenge 12. Al matí fem una gincama adreçada als nens més petits, que és les enigmes del passat, que a través d'un mapa recorren la ciutat visitant, bueno, resolent, no?, reptes a l'entorn del patrimoni de la ciutat.
1: De quin estil? Ho dic perquè, per donar alguna idea a la gent que li vingui de gust. Per... Sí, quin tipus d'enigmes o de preguntes?
0: Bueno, són coses molt senzilletes que sí. Bueno, normalment es fan amb famílies, no està pensat perquè vagin els nens sols, sí. No? I llavors entre els pares i els nens poden resoldre perfectament. Vull dir, han d'anar a una casa a buscar una data, bueno, aquest tipus de petits reptes, no?, que són molt, molt fàcils de fer, és un joc, no?, per descobrir el patrimoni local, en definitiva.
1: Molt bé.
0: Després, a la tarda, visitarem Campbell, que això també és una sortida que ens ve molt de gust, ens fa molta il·lusió, perquè Campbell, aquest any, fa 500 anys. Això queda una mica com a titular, té una mica més de matís.
1: No? Eh? Sí.
0: La masia de Campbell, en realitat, és més antiga que aquests 500 anys. Però sí que a la façana de la masia hi ha una inscripció que diu «Vell del Mas Santus», i la data és del 1525, o sigui, fa exactament 500 anys que es va posar aquesta inscripció a la façana de la masia. I nosaltres, a partir dels registres del que sabem de la història de la masia, va ser el primer membre vell que es va instal·lar a la masia, que ja existia anteriorment, és el que va fer posar
1: la data
0: segurament, no? Llavors, el motiu d'aquest aniversari, no?, que és important, els hem proposat a la família Vell, que s'han posat... Bueno,
1: s'han posat
0: de cara totalment. I llavors ens explicaran una mica la finca, no? Ens explicaran el seu projecte de recuperació de la vinya, d'elaboració del vi.
1: Estan fent vi?
0: Sí, sí, ara
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: pocs
1: bo.
0: Anys que... Exacte, això. I ens ho explicaran. I, bueno, i a més és d'aquells casos també singulars perquè hi ha moltes masies que encara es conserven a Sant Cugat. Però que una família estigui establerta durant 500 anys en un mateix lloc, això és molt singular, no? I també creiem que és un fet a celebrar. I l'última proposta, que és una mica potser repetida, però aquest any introduïm una variable, no?, que és el 1808, va succeir la batalla de Sant Cugat dintre del context de la Guerra del Francès. Va ser una batalla bastant cruenta, però va quedar dintre d'aquelles batalles èpiques i heroiques que després, durant molts anys, es va anar recordant. Llavors, aquesta batalla va succeir a l'entorn de la capella de Sant Domènec i també a l'entorn d'aquí de la plaça Sant Pere. Llavors, fem un itinerari que parteix del monestir. Tenim unes maquetes que les va fer construir el Joan Rovira, les va donar al museu i expliquen, bueno, unes maquetes d'aquestes de tota la vida tradicional amb els soldadets de plom que escenifiquen molt bé, no?, aquesta batalla. Llavors, iniciem l'itinerari aquí, i arribem fins a la capella de Sant Domènec. I aquesta vegada contarem també amb l'Escola de Música Tradicional, que ens farà un petit concertet, no?, amb els gotxos de la capella de Sant Domènec.
1: O sigui, ambientarà el moment, no?, l'època,
0: exacte,
1: podríem dir.
0: Serà això, sí.
1: Doncs tres activitats molt diferents, pensades una mica per tothom, no? Per
0: correcte.
1: Grans, petits... Mm-hmm. Per participar-hi, com s'hi ha de fer? Perquè no sé si hi ha una capacitat limitada de participants, si s'han d'inscriure...
0: Sí, s'han d'inscriure aquí en el fulletó del museu, per qui el tingui ja, i si no, a través de la web ho trobarà, no? Hi ha el nostre correu electrònic, poden enviar un correu electrònic o fer una trucada al museu. Ens donen les seves dades i els inscrivim a les activitats.
1: Són activitats gratuïtes?
0: Són activitats gratuïtes. És una de les... És la filosofia de les Jornades Europees de Patrimoni, acostar el patrimoni, no?, a la ciutadania i fer-lo el màxim d'accessible possible. I bueno, la majoria d'activitats del museu són també amb aquesta mateixa idea de fons.
1: Per donar una miqueta més d'informació als oients, aquesta gincana que comentaves, Alba, Enigmes del passat, que tindrà lloc dissabte, serà a 2:15 de

0: 12.
1: Exacte.
0: Del matí.
1: 2:45, perdó, 11:30, eh?
0: Sí.
1: Sí, ah, per...
0: sí, sí, sí, sí, sí. I la visita a Can Vell, que també serà dissabte, serà a les 5 de la tarda.
1: Correcte.
0: I l'activitat de diumenge, la de la batalla de Sant Cugat, 1808, serà diumenge a les 11.
1: Exacte.
0: A les 11 i a 12:45 hi haurà el concert.
1: Correcte.
0: Val. Doncs ja ho tenim, i això un any més. Quan fa que se celebra aquest programa?
1: Ostres,
0: ja fa uns quants anys, no?
1: Fa molts anys. Nosaltres al museu, bueno, el museu es va inaugurar el 2003 i des del principi ens vam acollir a la iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni, però fa bastants anys que es fa. No recordo ara.
0: I sempre s'ha fet per les mateixes dates,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: obrim
1: sí,
0: el
1: sí.
0: curs pràcticament amb aquestes propostes. Molt bé, doncs passem de les Jornades Europees de Patrimoni al Patrimoni Viu, que també és un altre programa que és habitual ja. No?
1: Exacte, també és una...
0: En el programari?
1: Sí, exacte, en el programari del museu, que normalment el fem coincidir amb les Jornades Europees de Patrimoni i acostumem a fer un
0: pack.
1: Un pack, val?
0: Sí.
1: Aquest any, per això, com que dediquem les jornades, el Patrimoni Viu, al 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la recuperació dels drets i les llibertats, com que aquesta efemèride va tenir lloc el 20 de novembre, endarrerim el Patrimoni Viu a l'entorn d'aquesta del 20 de novembre, més aviat. El que passa que el fem alhora també una mica més extens amb el temps. Llavors, aquí en el programa de tardor hem fet un petit avançament de les activitats principals, no? Però també preveiem treure un programa una mica més detallat i una mica més extens en breu. Això ja us ho explicarem també, val?
0: O sigui que les activitats d'aquest programa s'allargaran fins... Quan?
1: Bueno, entre l'octubre i fins a principis de finals de novembre, a principis de desembre.
0: Val, perfecte. O sigui, quan acabi el 2025, com que ja la data, la commemoració ja no tindrà, diríem, el sentit que hauria de tenir, es fa coincidir. De les activitats que teniu previstes per al programa de Patrimoni Viu, aquestes, també en aquest cas hi ha com diferents opcions, des d'exposicions, conferències, jocs... Hi ha una mica de tot, també, no?
1: Exacte, sí. Fem, per una banda, una exposició on volem contrastar, no?, els conceptes de dictadura i democràcia i posar en valor el que signifiquen, no? També estem en un context en què val la pena fer aquest balanç, no?, de la història del franquisme, del que va significar, de la recuperació democràtica, i posar en valor la memòria antifranquista, no?, i la defensa de la democràcia actual i dels drets humans. Que estem en un context en què a nivell mundial, fins i tot, no, coses que semblaven molt assentades s'estan posant en dubte. Llavors és un moment delicat i val la pena parar atenció amb això. Llavors, amb aquesta exposició, a nivell molt local i centrat en l'experiència del franquisme, volem contraposar aquests dos conceptes.
0: I què hi trobarem en aquesta exposició?
1: Doncs trobarem objectes històrics de l'època del franquisme a Sant Cugat, i objectes i documents, sobretot, dels principis dels primers anys de la democràcia. No ens hem hagut de cenyir una mica perquè, si no, hem d'abastar un període molt ampli, però ens agafem aquest període, l'època del franquisme i fins als anys 80.
0: Aquesta exposició, durant quant de temps?
1: Doncs la volem obrir a finals d'octubre i fins a principis de desembre. Estarà disponible durant un mes i mig, una cosa així.
0: Al museu?
1: Al museu, sí.
0: De l'exposició ens n'anem al cicle de conferències.
1: Exacte. El cicle de conferències el centrem més específicament en els 40 anys de dictadura franquista, que és un període que a nivell local és poc conegut. Ja sabeu que, bueno, la gent que està interessada per la història segurament coneix els treballs de José Fernando Mota.
0: Home,
1: no?
0: Per suposat.
1: Exacte, no? Ell està molt especialitzat en el període de la Segona Guerra de Segona República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, fins al 42 aproximadament, no? Però després, clar, tota la resta del franquisme tenim un buit important. Llavors, és un dels temes en què volem fer recerca més endavant en el futur i aleshores, de moment, el que plantegem és un cicle de xerrades, algunes de caràcter més general sobre el franquisme a nivell global, altres més específiques sobre la història local, sobretot a partir de taules de participació. Això també us explicarem en més detall quan presentem el programa global.
0: Perquè els conferenciants ja els teniu
1: en principi, determinats? Sí, estan a... sí, ho tenim ja tot bastant lligat. Sí.
0: Molt bé. Quantes conferències?
1: Si no recordo malament, són 5 sessions.
0: 5.
1: I la idea és això, entre octubre i novembre, abastar tot aquest període.
0: Uh-huh. I ara arriba la part més lúdica.
1: Exacte, també, sí.
0: Un festival de jocs de taula d'història.
1: Sí, exacte. Això també està programat el dissabte 22 de novembre, pensat sobretot al públic més jove, uh-huh, que segurament necessita una manera d'aproximar-se a la història diferent, no? Una primera aproximació més lúdica. I llavors s'ha plantejat aquest festival de jocs de taula centrats en la història per poder acostar-se amb aquests continguts.
0: Això està previst per un únic dia?
1: Sí, és una jornada completa de matí i tarda.
0: I participació oberta a totes les edats?
1: Exacte, és per totes les edats, eh? Vull dir, està compensat per gent més jove,
0: no però això... No el joc, només els nens.
1: No, ni molt menys, eh? No era la idea, però sí que està pensat perquè la gent més jove s'hi pugui acostar. Potser li costa més anar a una conferència, de fet no hi van a conferències, no? Però sí que d'aquesta manera pretenim arribar a tota la gent amb esperit jove que tingui ganes de fer aquesta activitat, que és també molt interessant.
0: Que bé. I el Fem un Museu seria l'última proposta destacada d'aquest programa de Patrimoni Viu.
1: Exacte.
0: I en què consistirà?
1: Sí, doncs el Fem un Museu, ja sabeu que també és una activitat que es fa cada any, està adreçada a acostar l'art i la història a persones amb discapacitat, especialment amb discapacitat intel·lectual o cognitiva. Es treballa per parelles de persones amb discapacitat i voluntaris, no?, que fan conjuntament un treball, no?, de recerca i d'exploració, i aquest any, cada any es centra en una disciplina artística. Aquest any hem pensat que, precisament per vincular-ho amb aquesta temàtica, la disciplina ideal podria ser el cant i treballar en els termes, no?, inspirar-se en la cançó protesta que sorgeix al final, no?, del franquisme, uh-huh, com una manera de reivindicar això, les llibertats i la democràcia. I també hi haurà aquest treball comença aviat i clourà o conclourà el diumenge 23 amb el concert, no?, que serà fruit del treball que hauran fet en les setmanes prèvies.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Això, diríem, és el que heu previst excepcionalment. M'indicaves una imatge, que és la imatge del programa de tardor del museu, que la veritat et fa pensar, no? I tirar la mirada una mica enrere per intentar descobrir què és el que és. Jo t'he de dir que alguna d'aquestes peces les he pogut veure, però ara és de museu.
1: Sí.
0: Això és una peça totalment de museu. I estem parlant de la imatge que feu servir per a aquest programa.
1: Exacte.
0: És, exactament, explica'ns què significa.
1: Això és una bàscula. De fet, aquest any, tots els programes que hem anat fent de temporada, hem posat en coberta un objecte de la col·lecció del museu, no? I buscàvem que tingués una relació amb la temporada que estava en aquell moment, la que tocava. Aquesta vegada és una bàscula que del celler cooperatiu, de fet aquesta està allà instal·lada in situ, no? És una bàscula i la posem ara perquè, clar, ara és l'època de la verema, era l'època que el celler estava en plena efervescència, en plena activitat, no? L'època que anaven tots els pagesos, tots els rabassaires, tota la gent que conreava el raïm, el portava al celler, i la primera cosa que es feia era abocar els raïms a les vagonetes i aquest raïm es pesava amb aquesta bàscula per poder saber quina era l'aportació que feia cada persona a la producció del celler. I, bueno, semblava això, una manera de recordar també de manera més indirecta.
0: I això cada programa l'il·lustrareu amb una peça de les que teniu?
1: Això, venim fent-ho tot l'any, sí? I segurament ho seguirem fent, sí.
0: Ah, doncs la veritat és que la imatge és molt xula, eh? Està molt bé. Et sembla que molt ràpidament recordem quines són aquelles altres activitats que són més habituals però que formen part del programa?
1: I tant, sí. Mira, mantenim la visita teatralitzada d'això per les capítols, ells ho saben tot, que fem amb Mirasol Teatre i que bueno, funciona de manera espectacular. Fem després també les visites més estàndards, no?, al monestir de Sant Cugat. També fem el guia amb les persones que està conduït per persones amb síndrome d'Asperger. Després, si em dona temps, et comentaré una altra cosa, eh? Sí, vaig ràpid ara amb això. Fem dintre de tot el cercle de l'any, no?, que és el programa de visites especialitzat en els costums dels monjos en època medieval. Sí. Farem la visita específica a l'entorn de la celebració de Tots Sants i el Dia de Difunts. I després, també per famílies, els dissabtes familiars, que té un programa específic, perquè cada segon dissabte de mes a mig matí fem una activitat per famílies. Aquí ja teniu al programa un enllaç que us hi porta, val? I també pues, això, podeu trobar aquí totes les activitats. I després visites guiades pues, al celler cooperatiu i la visita de la Vila Medieval.
0: I això que em volies comentar, a veure,
1: sí,
0: que ens
1: i
0: ho deixava, a mi sembla que és molt especial.
1: Sí, bueno, perquè aquest any, aquest any hi ha molts esdeveniments culturals a Barcelona. Un d'ells és el Healing Arts Barcelona, que és una cosa que promou, entre altres institucions, per no estendre'm, el MNAC, el Museu Nacional d'Art, sí, de Catalunya, i que centra, posa el focus amb l'art, amb l'art en general, però bueno, patrimoni, història, van inclosos, com una via de guarir, de curar, d'utilitzar l'art com una eina també, no només per... Bueno, és una eina de creixement, no?, d'aprenentatge, però també per guarir. I participem aquest any, ens van, bueno, van fer propostes en el territori, no?, per oferir-les com a experiència que els assistents en aquestes jornades poguessin assistir, i nosaltres hem ofert tres propostes que consten en el programa. I
0: les
1: estan
0: tres?
1: Obert, sí. Fem el Fotomemòries, el fem un museu, precisament, i després el programa Guia, doncs estan obertes a que els membres que assisteixen a aquest programa puguin assistir. I bueno, també ens fa il·lusió compartir-ho perquè bueno, és un reconeixement, no?, amb aquestes activitats i donar a conèixer això doncs és molt interessant també.
0: Fantàstic. Ho celebrem. Doncs bé, ja hem donat el tret de sortida a la programació de tardor. Si que teniu la informació, si teniu dubtes, ja sabeu que us podeu adreçar al museu o bé entrar a la seva pàgina web. Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment. Adéu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
3: Sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per capgrossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia capgrossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap. El dimarts, naps, porten naps. Dimecres, nespres, porten les nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet.
3: Sí.
4: No t'ho sap. Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla, els grossos, perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7... 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada cap gros. Clar, primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: Ah,
4: junt no, perquè els fons són els que són.
3: Són els que són.
4: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale. I en acabat anys després ens vam animar amb una Manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, més que les que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquesta és una manotes que es diu la Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i en aquest cas la manotes, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a l'Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: El doncs... capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un jovent. Teniu un jovent.
3: El Fraile Celestí.
4: Ah, aquest.
3: El Fraile Celestí, llavors, sí. Que parlaves del Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Joan Miró, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil, són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí?
4: Sí, no, és cert. Ho són.
3: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites. I llavors, clar, si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manotes, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot, ja. Gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
3: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests caps grossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. Ara a la festa major de setembre per Sant Mateu hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer i la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó i la barbadora porta un cistell de barmà i les estisores de barmà. I bueno, i a veure, si l'any que ve m'entornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que te porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen... encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que és... que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senen, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles, intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido al poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i tot això que envolta el folklore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
4: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, pues sí, vades amb la canalla que a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
3: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous. Que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta.
6: Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
7: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
6: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
7: Un matrimoni que acabaria en divorci el 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava 2 anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
6: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
7: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per l'amor de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Àgata i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
6: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Malouen.
7: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
6: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
7: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endinsa en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
6: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
7: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
6: Calaix actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.6.

0: seguiré aquest camí. Aquí no puc sentir les veus dels que no poden escoltar.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. També n'hi ha un altre a la C33 a Montcada, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, hi ha obres a l'AP20 a Barcelona, que deixen també un carril tallat. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També ha quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports també han suspès temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol no té constància per ara de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement se celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. I Adif reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable amb núvols de trànsit i, de fet, alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, torna la calor, continuarà durant tota la setmana màximes de fins a 38 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més Sant Cugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medir, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Si en vols més...
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer,
1: sí,
0: en comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: aquí. Ben a prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia el soroll de màquines.
0: Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular, també, a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els carbó són d'aquí a Sant Cugat també, tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballador, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant, i sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer al COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre, i no estava inscrita. I llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Mhm. Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que, sí. Que ara està tan en sí. Voga, tan d'actualitat...
1: Pues ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va treure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, mm-hmm. en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es
1: bueno,
0: feia molt
1: sí.
0: abans.
1: Sí, sí, sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. Un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que des de luego escoltar la gent, perquè ja comença, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també era una altra visió.
0: Mm. Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries, de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós, muy buenas. Quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho. Mm.
0: Després de molts anys de professió, arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: Amb un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball, i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció. Mm-hmm.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de repent em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que tot és estudiar, algú més he de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de repent puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatè, en els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, l'experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale. És a dir, si m'ha tocat, faig jo la vaga i el rest es queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març? Perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat, quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no,

0: virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
1: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm. què li diries avui?
0: Pues que, mira, ho hem aconseguit a seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa, cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: Tu m'hi somiava, sí, sí, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres, i no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar aplaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí. Seguim, a veure, seguim endavant. En quant a lluitar, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs que sigui per molts més anys aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: El Teatre Auditori Emma Vilarasau acollirà el 19 de març a les 8 del vespre el 19è concert Música per a la Solidaritat. L'actuació, de caràcter benèfic, està organitzada pel Rotary Club de Sant Cugat i té per finalitat ajudar i potenciar projectes i entitats culturals i solidàries. Música per la Solidaritat comptarà enguany amb la participació del grup tribut de música dels 80 i 90, los 80 principales. Per parlar de tots aquests detalls ens acompanyen el Carles Lázaro, president del Rotary, la Montse Moral, membre del Rotary i coordinadora del concert, i l'Anna Fitó, presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, que és l'entitat beneficiària del concert d'enguany. Molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Per qui no conegui, si és que encara queda algú, la Música per la Solidaritat, expliqueu-nos una mica com va néixer aquesta iniciativa i com ha evolucionat ja amb aquests 19 anys de vida.
2: Bueno, la idea era fer un projecte per col·laborar amb una entitat que en principi tenia que ser de la nostra zona. És un dels lemes de Rotary, ajudar, i del club, ajudar sobretot al nostre entorn. O sigui, aquesta idea va sorgir per això, per donar un impuls a totes aquelles entitats que necessitaven, que tenien un projecte i que nosaltres els volíem ajudar.
1: I amb aquests 19 anys ja que el projecte està en marxa, com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, com ha crescut?
2: Bueno, ha evolucionat. El format estructural és més o menys el mateix. L'únic que sí que hem anat modificant tot el que són els concerts, la tipologia de concert. El primer era més un tipus de música més clàssica i hem anat ampliant el nostre, espectre de visitants o de donants. Per què? Perquè volem que aquí vingui gent des dels 10 anys o abans fins als 90 i pico.

0: o els que siguin, no?
1: Per a tots els públics.
0: Per tots els públics. I la veritat és que el canvi ho van fer fa uns 3 anys, van fer un canvi molt radical, radical del tipus de música, i és un goig veure avis ballant, gent jove ballant, i al final surts amb una energia diferent, i el que volem és que tota aquesta gent torni a venir a l'any que ve.
1: Mm-hmm. Què és el que fa diferent a aquest projecte? Quin esperit té, no? Perquè de concerts solidaris n'hi ha molts. Però què diríeu que marca la diferència de la Música per la Solidaritat del Rotary?
0: Bueno, primer, que molts dels que assisteixen som amics. El segon, que no som professionals. O sigui, no fem un concert per fer un concert. Fem alguna cosa per donar aquestes ajudes a una entitat, i ho fem 100% gratuït. No hi ha cap cost per part nostra.
1: Quants diners s'acaben recaptant normalment en altres edicions? No sé si teniu més o menys les xifres al cap. I quines són les perspectives que teniu per aquest concert? Ja teniu un bon gruix d'entrades venudes, que la gent no s'adormi, que si es despisten potser es quedaran sempre, però més o menys quina xifra teniu al cap perquè podeu donar aquestes entitats?
0: Bueno, jo crec que, Montse, sobre uns 15.000 euros, no. La recaptació una miqueta menys, és el que vam recaudar l'any passat. Com sempre, aquest any volem una miqueta més per poder ajudar. Hem de pensar una cosa, que el beneficiari del concert és amb un 90% en aquest any AFA i un 10% a la nostra causa solidària per excel·lència, que és la lluita contra la polio.
1: Després farem un apunt també d'aquest repartiment i el perquè és important per vosaltres. Aquest any el concert serà amb los 80 principales. Ens deies, fa 3 anys han canviat una mica la dinàmica, entenc que va per aquí, i jo volia saber per què havíeu triat justament aquest grup tribut, no? Que a més té molts guardons, els Premis Arc, de millor espectacle. Què us va portar allò a l'hora de seleccionar-los per venir a Sant Cugat?
2: Mira, nosaltres, Rotary, una de les característiques de la nostra filosofia és el servei, l'espit de servei i l'amistat. I, de fet, el bateria del grup dels 80 principals és molt amic d'una companya del nostre club. I això ens va facilitar també poder accedir amb ells. Aleshores, funcionem així, a base de contactes, amistats i evidentment, aquest tribut, s'ha de pagar, però ens fan unes condicions d'amics. Aleshores, ha vingut per això. O sigui que també tenim una mica allà sobre tocant. Mm-hmm. El que deia ell. Què fa diferent aquest concert? Pues que és això, aquest esperit de servei a la comunitat i amb l'amistat, sempre.
1: Què hi trobaran els espectadors al concert de los 80 principales del Rotary, no? Què ha d'esperar el públic?
2: Pues bona música, passar-ho bé, i tindre la sensació, jo el que dic, que ser solidari és divertit. I ser bona persona també. I nosaltres és el que volem posar en valor, que pots fer el bé passant-ho bé. I això és el que farem, passant-ho bé. I ajudar. I veig ara la cara de l'Anna i veig com somriu. I això és el que a mi m'agrada, ens agrada. Provoca somriures.
1: Ara el Carles ho deia, 90% dels fons que es recaptin seran per la Favellers, el 10% restant seran per la polio, no? Que és com la gran causa del Rotary. Jo no estic convençuda que gairebé tothom que ens escolti en serà conscient, perquè n'hem parlat moltes vegades al programa, però perquè és important seguir destinant aquests diners a la polio.
2: Per què? Perquè encara hi ha el virus i no hi ha fronteres. Ho vam viure amb la Covid, doncs també el virus de la polio encara es mou, i a més en llocs tenim moltes zones en conflicte, hi ha molts conflictes armats, no només el que coneixem d'Ucrània i el recent de Gaza, però també anant a l'Àfrica, i a tots aquests llocs poder mantenir el sistema de vacunació de la gent, el sistema sanitari no funciona, llavors aquí hi ha focus on es pot tornar a revifar aquesta infecció. De fet, recentment aquí a Espanya han tingut problemes amb el sarampió, per culpa de la gent que no es vacuna. Pues imagineu-vos en un lloc que hi ha guerres, que no es pots vacunar, no? Pues, mentre hi hagi conflictes bèl·lics i mentre hi hagi virus de la polio salvatge a dos països que encara és endèmic, hem de seguir.
1: Uh-huh. Anna, enguany la FA Vallès ha estat l'entitat que han escollit des del Rotary per ser la beneficiària d'aquest concert solidari. No sé com vau rebre la notícia que havíeu estat els escollits, per dir-ho d'alguna manera.
3: Ho vam rebre amb molta il·lusió, molt bé. La veritat, va ser un acte molt maco. Vull dir que, a part de que coincideix amb que fem 25 anys d'existència, amb la qual va ser com un doble valor, no? Allò de dir, mira que bé, ens han escollit i, a més, ho podem celebrar. No? I quan preguntaves el tema dels 80 principals, jo crec que hi ha una altra cosa que per mi i per l'entitat és molt important, que és que en aquest concert on hi ha cançons dels 80-90 hi pot haver gent de moltes edats, i això és una sensibilització importantíssima pel tema de l'Alzheimer. Uh-huh. Perquè a nosaltres, clar, ens va molt bé la recaptació econòmica, però l'altre objectiu primordial que tenim és la sensibilització de tota la població. No podem fer que aquesta malaltia corri només a càrrec de la família. És una malaltia massa dura, massa cruel, amb uns costos econòmics elevats. Estan parlant de 35.000 euros a l'any. No tothom té una jubilació d'aquest cost, eh? Uh-huh. Això, per començar. I amb què molt sovint la persona cuidadora és una persona tan gran com la persona que pateix la malaltia, amb la qual em sembla una mica, bueno, que no hauria, no, socialment no hauríem de permetre això. Uh-huh. No pot ser que un avi o una persona de 80 anys en cuidi una altra de 83 amb un problema d'Alzheimer, que la cura és molt, molt difícil.
1: Ara ens explicaves l'impacte que té això en la visibilitat del que feu des de l'AFA, també en la visibilitat d'aquesta malaltia tan cruel que afecta, a més, a bona part de la població i que ens interpel·la a tots i a totes, perquè al final és una qüestió social. A nivell econòmic, Anna, què implica per vosaltres l'ajuda i aquests fons que es puguin recaptar amb aquest concert solidari?
3: En aquest cas, el projecte el vam presentar per obtenir fons per poder canviar o tenir medis informàtics i logístics més actuals, perquè fa molts anys que tenim els mateixos, i clar que van molt més ràpid i són molt més útils, no? I també per comprar material per fer el que en diem un espai respir, que és donar un servei de 3 hores diàries a persones que pateixen la malaltia. I aquí, doncs, hi ha molts jocs, hi ha molts elements que els poden ajudar encara més a estar motivats i a, bueno, a conservar encara les capacitats que tenen. Mm-hmm. Val? I, per altra banda, també a comprar unes carpes i elements d'aquests perquè fem parades per sensibilitzar. Doncs bé, ara mateix no en tenim, perquè a les últimes se'ns les va endur el vent. I llavors ens anirà molt bé.
1: A renovar totes aquestes qüestions. Sí. Quines són les necessitats principals que té actualment el col·lectiu de familiars? Que a vegades ens oblidem, ara tu ens deies, no? Aquestes persones que cuiden, aquestes persones que estan malaltes d'Alzheimer i els malalts d'Alzheimer a casa nostra.
3: A veure, amb el col·lectiu, o sigui, quan una persona es fa gran o no, no tan gran, perquè també hi ha casos de persones joves, eh? I comença a veure que perd facultats que habitualment feia sense cap problema, no que se li lenteixen, que va més lent, no, sí que les perd i no pot retrobar-les, hauríem d'aconseguir que tothom fos conscient d'anar al metge. I quan es va al metge, seria necessari, primer, que el metge no ho aixequi a l'edat, perquè no, a vegades, tu amb l'edat perds, i això n'hem de ser conscients tots, tothom. Però hi ha coses que perds que no hauries de perdre, és a dir, que no és per l'edat. Aquí els metges haurien de tenir un paper molt important en escoltar molt bé i veure què li passa a la persona per poder derivar-la, si cal, a neurologia. Tot això hauria de ser un procés ràpid, perquè si no es perd molt temps. D'entrada, ja en aquesta malaltia, fins que no flora, fins que la família o l'entorn no se'n dona compte, la persona ja la té ben arrelada. perquè han passat uns quants anys abans que s'ha sortit que s'ha vist, no? Per tant, és important saber això. Quan tenen el diagnòstic, jo crec que és molt important també que hi hagués una labor des de sanitat o en compaginació amb entitats o així, d'explicació. A mi em trobo, i últimament molt sovint, que quan els hi fas tota l'explicació t'acaben dient i això no m'ho haguera pogut dir el metge, val? Perquè quan el metge o l'infermera, és a dir, sanitat, perquè quan venen, sovint ja ha passat un temps a què els han donat el diagnòstic, no? Venen perquè ja tenen dificultats en cuidar, en com ho porten, Llavors, això és molt important. I, per altra banda, l'entorn hauria d'estar molt sensibilitzat. Explico un cas, una anècdota, perquè il·lustra molt bé. L'altre dia venia una família i em deia, bueno, la sort que tenim és que ho sap tothom, i el bloc també, o sigui, allà on viuen també. Per tant, quan necessitem, o la meva mare necessita una ajuda, està d'alguna manera vigilada. Té xarxa.
1: Aquesta xarxa, no tan important.
3: Això és molt, molt important, i això encara no s'està donant.
1: Hi ha algun... Digues, Anna, perdona.
3: No, i una altra cosa important i que no em vull oblidar és que hi hauria d'haver un sistema... Jo ho comparo amb l'escola, suposo, perquè he sigut mestre durant molts anys. Però tu tens un fill i tens itinerari. No te'l quedaràs totes les hores a casa, val? Tu pots tenir la teva vida, el teu treball, i continues tenint itinerari. Hi ha un malalt d'Alzheimer i no hi ha cap itinerari. T'espaviles com pots. Això no és just, no pot ser. I, a més, torno a repetir, perquè molt sovint l'edat de qui cuida és important tenir-la en compte. Té malalties, té mil coses. Per tant, s'hauria de crear un itinerari, hi haurien de haver suficients places públiques, sabeu que soc pública, de la pública, i suficients residències, si calen, que també són necessàries, perquè es pogués portar molt millor la cura d'una persona amb Alzheimer, i que la persona i l'entorn cuidador, això no li traurà ningú. Ja té bastanta pena, bastant pes a sobre, amb la pèrdua d'aquella persona que coneixia. Aquella persona que hi havia i que la coneixia d'una forma determinada, desapareix. Es converteix en una altra persona. Això ja causa molt malestar i emocionalment toca molt. Doncs almenys que la part més pràctica, la part de cura, de ara fem això, estés gestionada pels organismes des de l'Estat, Generalitat, Ajuntaments, que ajudés a les famílies realment.
1: Reivindicacions fetes, Anna. Queda molta feina per fer en aquest sentit. Tant de bo tothom hi posi de la seva part, sobretot les institucions, i també la societat civil que organitzada, ja veiem que també és capaç de fer moltes coses. Montse, com és això d'organitzar un concert d'aquestes dimensions al Teatre Auditori amb 900 butaques amb finalitats benèfiques?
2: A veure, és un repte apassionant. Jo vaig començar, quan vaig entrar al Rotary, ara farà 19 anys, doncs em vaig trobar que el club començava a plantejar-se aquest projecte, i en aquell moment ho feien amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb la Flora i amb el Josep. D'aquí, jo vaig aprendre molt de la Flora, perquè jo no tenia ni idea de res. No coneixia ni...
1: La tindrem dijous, el programa.
2: Sí, nada més. A veure, Rotary canvia vides, i Rotary és apassionant, perquè a través d'aquest projecte he pogut conèixer gent meravellosa, com el Gerard Fanon, i molta gent del teatre, i moltes entitats que treballen, i gent com l'Anna, i com abans la Isabel, perquè van fer el concert per l'AFA, i el van fer. Llavors, l'enfoc sempre ha sigut per ajudar a entitats d'aquí, i en el principi sempre era per ajudar també a músics d'aquí. El que passa que jo vaig estar, com molt ben dit, un temps retirada, perquè estava en un altre projecte vital, i el club va decidir pues, obrir-ho més. I vam agafar la línia dels tributs, perquè està molt bé, i ara pues, estem en aquesta fase que també és molt engrescadora. En aquests moments, pues, ja és el 19è, dona molta feina, però jo ja em porto molt bé. Jo m'hi trobo
1: Ja tens per la mà.
2: Sí, ho tombo per la mà. I m'ha encantat, ara que ja he deixat una mica allò de la governadoria, tornar aquí. Però m'he trobat que tinc un equip. Abans ho feia sola, bastant sola. Aquesta vegada no, tinc tot un equip que m'ajuda, eh? I a més tenim nous membres en el club que són una canya, com per exemple els que ens ajuden a fer les difusions en xarxa. Bueno, el maco és treballar en equip, eh? Però jo m'hi sento molt bé i molt motivada i bueno, i estem passant-ho bé, no, Anna, amb tot el que estem fent.
3: Amb molta energia, sí, sí.
2: Sí, i estem... També vull dir una cosa, eh? Quan escollim l'entitat, també valorem molt el projecte, però també el feedback que puguin tenir. Jo estic molt contenta de la resposta que com estan col·laborant també l'associació de l'Alzheimer amb tot el concertin endavant, perquè en definitiva, i és molt important, i hem d'agrair als patrocinadors. Nosaltres sempre el primer objectiu és que les despeses es quedin cobertes amb els patrocinadors, i això ja ho hem aconseguit. Llavors, quan arribem a aquest punt, és quan traiem el cartell. Per tant, a partir d'ara, totes les localitats que es venen ja és donatiu. I aquí és el que estem avui, aquí. Hem d'omplir el teatre. A veure, si podem... Serà magnífic, però almenys la platea i un poquito más. Va?
1: Anem a veure com podem omplir el teatre. Les entrades ja estan a la venda. On i com es poden comprar?
2: Pues es poden comprar a la pàgina web del Teatre Auditori. I és bastant fàcil, perquè és entrar allò que posa estar Emma Vilarassau, Sant Cugat, i llavors hi ha l'opció de les ventes de
1: vas al calendari.
2: Sí, després també hi ha espectacles paral·lels, però no és la programació del teatre. Llavors ja surt la...
1: Si no anem al calendari, cliquem el dia 19 de març i ens 19 sortirà...
2: 19 de març, exacte. Hi ha Sant Pere, eh? Dijous.
1: Sant Josep, Sant Pere...
2: Sant Pepe.
1: Tothom convidat a entrar a la web del Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat. Les entrades a un cost de 25 euros el dia 19 a les 8 del vespre. Sí. Però, si no hi podeu anar, també teniu una altra opció, que és col·laborar amb la Fila Zero.
2: Exacte.
1: En el número de compte el direm, però el posarem també a la notícia per a aquella gent que hi vulgui col·laborar, que és l'ES1703-140-0001-9200-1345-4100. Com que és molt llarg, el deixarem escrit.
2: Sí,
1: si no, la gent també es pot informar a través de la vostra web, del cartell...
2: La veritat és que la Fila Zero cada any ens sorprèn positivament, eh? Vull dir que hi ha molta gent solidària. Hi ha gent que a vegades no pot venir, però sí que vol col·laborar. Jo és que em sento molt agraïda als patrocinadors i a la gent, eh? L'ideal és que la gent vingui, perquè els artistes viuen dels aplaudiments i de la gent que els escolta. I tot això fa una sinergia, fa una màgia, que és transformadora per tots.
1: Doncs tothom convidat aquest 19 de març al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, a aquest concert de la música per la solidaritat amb els 80 principals a favor de l'AFA Vallès, una bona causa. I molt curt, Carles, perquè estem fora de temps.
0: Res, que comencem a les 19.
1: A les 19.
0: A les 19, a les 7. Val? De 17 a 20, com el que fem és amistat, prendrem una copa de cava per tots els que vulguin i ens farem fotos, ens parlarem, ens coneixerem, val? I l'únic que vull dir és que el millor regal pel pare és el concert, però el millor regal pel pare és que vingui tota la família.
1: Fantàstic, doncs amb aquesta puntualització feta, eh? Tothom a les 7 al Teatre Auditori a fer aquest espai de coneixença. Moltíssimes gràcies, Montse, Carles i Anna, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
6: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
5: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper embaladits. Adeu!
6: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, una a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada de ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Et quedes, Núria. Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo jo. Sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, mm-hmm. seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que sí. Es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també clar. Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre sí. Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, sí. geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no? Que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament molt. I també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? Doncs, i també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això. Sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet. Avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'hi ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I Encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes, també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem...
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques. Considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos. Això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com evolucionar la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà, de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia. Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet, sí. Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. Apunt també per demà.
7: També estem llistos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar.

0: per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no?, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
1: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
2: Notícies més enllà de l'eclipsi.
1: No, són relacionades amb l'eclipsi.
2: Vinga,
1: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls i Alcover, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
2: vinga,
1: no puc marxar sense parlar.
2: Sant Roc toca ara.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
2: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
1: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
2: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
1: Tornaré, sí.
2: En 3, 2, 1.
1: Vull dir, serà vist i no vist.
2: Desconnecta, però gràcies, Marina.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Imma Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no? Unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort de que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podia provocar este eclipse en els espais naturals que estan en els ocells nidificant, no?

0: Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
2: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre, d'agents rurals.
3: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem, encara que a nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigem fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en la urbanització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar car o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
4: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
4: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguin molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això. No?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat, i per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs, bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
4: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
6: Sí.
4: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camilla. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí, ens quan s'ha d'estar Reus, també.
4: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest punt.
4: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt, sí. Molt de per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes bueno. Gràcies, Núria.
6: Gràcies.
4: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
4: Ens escoltem,
5: vinga.
4: Molt.
5: Adéu, adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí,
4: a la teva ràdio local.
7: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre, tampoc es quedarà a curta una altra zona, que és les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran, i hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Vull dir, això, CDs, fins i tot...
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no? al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no? per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
7: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
10: Molt bon dia.
7: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom,
10: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
11: Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
11: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
10: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
11: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Uh-huh. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
10: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
11: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
10: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
11: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. Uh-huh. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
10: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
11: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
10: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar, i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
11: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
10: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
11: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
10: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
11: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
7: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està,
11: sí,
7: xulo.
11: Sí. Sí, ho he vist, ho he vist.
7: Molt bé,
11: sí,
7: molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
11: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual cosa això és una sorpresa per ells. I hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
7: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
11: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
7: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
10: Igualment, molt bon dia.
7: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
16: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera. La Braseria de referència de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a la B20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona, però
0: bé, igual
1: estaria
0: confós
1: bé
0: la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O no.
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui,
1: que es tracta...
0: Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i, per tant, són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina super mona, perquè es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, La Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: Això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: Oriental,
3: hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant,
0: Sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes, que
1: nervis.
0: Això uneix, el fet de patir,
1: sí,
0: no?
1: Pateixes, sí, i això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un
1: això.
0: Bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
0: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que Vas a lo que t'ha d'agradar, sí. T'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final.
0: Després
1: tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord. Sí,
0: tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot.
0: Ostres.
1: I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga. Molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general. Bé, en general, no? En concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que desafora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet,
0: molt,
1: serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut, comptem. Poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, ja us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
2: Sí.
1: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipse és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que...

0: En català soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
0: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà, llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les sombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, i perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
0: Hem de tenir a l'oest absolutament com, pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
0: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol, no vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
0: No serà total.
1: Anular va ser el que van viure
0: anular
1: fa molts anys?
0: Va ser el que van viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
0: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
0: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
0: És... De tots els espectacles jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
0: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
0: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
2: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de que ha de ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no heu viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que qui l'està fent molt, molt grossa, deixem a Premià ara sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
2: En cada Obert per Vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades i físicament hi anem perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria.

0: Què tal? Bon dia a tothom.
1: Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Ja em vien aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia. És un festival, realment.
0: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tultel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
1: I el Tultel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
0: Sí. Parlant, bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
1: I molts mitjans ens comentaven els reorganitzadors internacionals també, eh?
0: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell i amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
0: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, eh? Que sí, això creix, eh?
2: Jo encara vaig amb maniga llarga.
1: Uau,
0: escolta,
1: increïble.
0: T'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
2: Sí, mitjans del centre d'Europa. De fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
0: Qui hi ha allà dins ara mateix?
2: Allà tenim el Jaume Mateu, del CIRCLIC, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
0: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
2: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir, doncs, unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia, doncs, amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys d'Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
0: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa, eh?
1: Va descobrir una nebulosa?
0: Sí, no fa com fa això.
1: I quin nom li va
2: posar?
1: Mira,
2: li vaig posar el nom del meu avi, Roig Prades Sky, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
0: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si n'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
2: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi. I en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
0: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
2: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser. que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
0: Se m'ha posat la pell de gallina.
1: Ostres!
0: Literalment, Núria.
2: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
0: Imagina't aquest moment,
1: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
2: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer doncs aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, a tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
0: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui obert al públic perquè estigui per aquí?
2: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
0: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
2: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
0: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pots agafar elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
2: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
1: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida? El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
2: evidentment. L'endemà, depèn de quina derivada ho mirem, a nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, l'eclipsi passarà però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
0: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
1: Molt bé.
0: Aleix.
2: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
0: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí,
1: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí, sí.
0: Bueno, va, vinga, que la tornada és una hora,
1: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
0: Adéu.
1: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
3: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. I hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, el la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipsis al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers, i hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipse. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El racó del llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, a aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta. De fer mirar la lluna, de fer creure que estem. I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per a dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
2: food trucks, no? Perquè hi tota mena de serveis, perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res.
2: Ja sabem
3: el
2: que hi ha.
3: Jo volia fer un petit apunt que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, sí, com que ho passa d'aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç, però no té per què ser versos, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: exacte,
2: gràcia.
3: Exacte, ho podem fer tot, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrima de Sant Llorenç, sí, i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrima de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui sí, a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no us caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai, ai, ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
4: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb a Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
5: Molt bones.
2: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè, clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
5: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
5: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
5: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
5: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
5: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem
5: perfecte
2: bé aquesta nit, descansem bé, eh?
5: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu, aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances. Oh.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
6: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
5: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
6: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania. Tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres. I també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
5: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament en els castellers.
6: Correcte.
5: No? Són com els més...
6: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom, qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
5: Molt maco. Què més ens pots explicar d'on ve tot això?
6: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Uh-huh. Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. Mm-hmm. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Mm-hmm. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
5: Entenc que no.
6: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
5: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
6: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara, això no ho hem dit abans, però... Hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables. Doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Mm-hmm. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així, i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
5: S'ha de revisar, no?
6: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria, doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
5: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
6: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: El càncer de pulmó és una de les principals causes de mortalitat de càncer al món. Les últimes dades disponibles indiquen que el 2024 a Catalunya el càncer de pulmó va afectar 5.095 persones i 3.481 van morir a causa d'aquesta malaltia, que sovint es diagnostica en fases avançades quan les opcions terapèutiques són més limitades i menys efectives. Coincidint amb la Setmana Europea del Càncer de Pulmó, volem parlar amb un expert sobre els avenços de la detecció d'aquesta malaltia i de com la detecció precoç és clau en el tractament i en l'augment de l'esperança i la qualitat de vida dels pacients. També ens acompanya la Susana Lagarriga, a qui li van diagnosticar càncer de pulmó ara fa aproximadament 3 anys. Doctor Carles Pericay, cap del Servei d'Oncologia d'Hospital Mutua Terrassa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Susana Lagarriga, molt bon dia, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Doctor, quina és la radiografia que tenim actualment del càncer de pulmó a casa nostra, a Catalunya?
1: Bé, la radiografia seria més o menys la mateixa que tindríem als diferents països europeus. O sigui que en aquest aspecte jo crec que és una cosa molt bona. Val? La mitjana de presència d'aquest tumor és el mateix o una miqueta més que la resta d'Europa, amb els homes, i amb les dones una miqueta més baixeta. O sigui que en aquest aspecte està bé. Coses, amb freqüència, el càncer de pulmó és el tercer en homes, després de la pròstata, després del càncer colorectal, i el tercer en dones, després de la mama i el càncer colorectal. O sigui que, en aquest aspecte, jo crec que estem allà on toca. Hi ha algun país que potser a les dones comença a pujar amb freqüència, ja se situa en el segon lloc, i això té que veure, sobretot, amb factors de risc, que potser parlarem més endavant, que seria
0: sobretot
1: el tabac.
0: Les dones potser van començar a fumar més tard, sí. I ara això es comença a veure en aquesta incidència.
1: Totalment d'acord, si voleu, després en parlem una miqueta. L'altre punt, la mortalitat. La mortalitat també és en el tercer lloc que es situa, en les dones després de la mama i el càncer colorectal, amb els homes després de la pròstata i també el càncer colorectal, és el tercer, però amb les dones està pujant per aquesta mateixa augment d'incidència que fa que ja comencem a tenir aquesta mortalitat amb les dones.
0: Quin tipus de càncer de pulmó tenim? Quins grans tipus hi ha?
1: Sobretot tenim dos tipus. El que passa que això que tenim dos tipus, que és una de les coses fonamentals des del punt de vista histopatològic, que és un càncer de cèl·lula gran o de no cèl·lula petita, i un càncer de cèl·lula petita, menys freqüent, i sobretot amb els molt fumadors, aquest de cèl·lula petita, el que tenim ara és tot el que és la determinació molecular d'aquests tumors. Estem determinant tota una sèrie d'alteracions moleculars que ens permeten subdividir aquests tumors en diferents tipus de tumor per pronòstic, per tractament, per opcions que tindrem de cara a que aquests tumors responguin molt més.
0: Parlava vostè ara dels factors de risc, no? Quins són els principals factors de risc i què es pot fer en prevenció? Crec que n'hi ha un que tots el tenim clar, oi?
1: Sí, el tabac. El tabac, els homes vam començar a fumar, i dic vam com a home, no perquè fumi, però vam començar a fumar als anys 60, 50, era, a més, socialment molt, molt, molt benvingut. El que fumava era el bo de la pel·lícula, era el galant, era, no? Vam començar a tenir aquests càncers de pulmó. A Espanya, més o menys, fuma el 27% de la població masculina de més de 15 anys. Amb dones ha anat augmentant, en aquests moments és el 18-19% les fumadores, i això el que ha fet és que, mica en mica, anem tinguent més càncer de pulmó diagnosticat amb les dones. Tinguent una cosa que crec que és important, i és que en els homes diagnostiquem aquests tumors als 60 i pico, 70 anys, amb les dones als 50 i pico, 60 anys. És a dir, es diagnostiquen una miqueta abans en les dones els càncers de pulmó que en els homes.
0: Per què? No sé si hi ha resposta,
1: A dia d'avui, no. Probablement molecularment, també hormonalment, les dones són diferents als homes. Bueno, segurament acabarem trobant l'entrellat del per què l'anoxa tabac acaba provocant.
0: Aquest és un factor de risc controlable, podríem dir. Podem decidir, i cada vegada som més conscients, sí, com a societat, dels efectes nocius del tabac, però n'hi ha d'altres que no són controlables.
1: Un és el sexe, òbviament, eh? La base que això hauríem de veure si realment el sexe té que veure amb l'anoxa, fumar. És a dir, ser dona implica tenir més risc o tenir-ne menys. Ser home, més, això és una de les coses que hauríem de veure. Sí que la contaminació. La contaminació a dia d'avui, per desgràcia, molts protocols per intentar rebaixar-la, però crec que serà difícil que a nivell industrial i econòmic, macroeconòmic, s'acabi traient aquesta contaminació, òbviament dels llocs on hi ha més, però també hi ha una que potser la gent sap menys, que són els gasos que generen les construccions, el gas radó, que també fa que hi hagi un percentatge de càncers de pulmó generats per aquests rajos, per aquest gas, que això ho fa les construccions, amb el qual, mica a mica, les construccions es aniran fent amb productes, amb materials de construcció menys tòxics.
0: També hi ha l'amiant, no?, d'altres elements que potser són més coneguts, a part de també el gas radó, que serien d'aquests factors que també s'haurien d'anar al tanto i anar-los traient de...
1: Teòricament és algo que s'ha tret i ara ja sí que tenim moltes construccions, molts teulats, molts sostres fets amb amiant a la nostra casa. Teníem pues, la uralita coneguda aquí a prop, i això pues, ha fet que sigui pues, realment una extensió, no?, d'uralita posada per molts llocs, no? S'està traient i, bueno, no sé, hi ha un any ara, això millor, això ho desconec exactament, però no sé si era a partir de l'any 30 o 30 o 40, no crec que abans que es havia d'haver tret ja tot.
0: Hi ha un pla de la Generalitat, efectivament, per ajudar les persones que en tenen a substituir-lo per materials que no siguin...
1: Ajudes econòmiques, sí.
0: Exacte, contaminants. Quins són els símptomes d'alarma que ens poden fer sospitar que podem tenir un càncer de pulmó?
1: Alguns són molt generals, altres més particulars, no? Una tos irritativa, que no acabes de tenir clar per què, i no para... treure sang alguna vegada en aquesta tos, una pèrdua de pes molt general també, algun dolor, un canvi en la veu o molt ronca, és a dir, coses que un dolor al pit, com dic, el pit és toràcic, no?, a l'hora de respirar, o sigui, coses que qui més qui menys
0: podem tenir en algun moment,
1: ha tingut, si no tothom, gairebé tothom en algun moment. Però clar, si tu això ho tens avui, demà i demà passat ja no ho tens, en principi podríem estar tranquils. Clar, si això veus que passa una setmana i una segona setmana, i, home, anem al metge, intentem fer algun tipus de prova que ens permeti almenys veure què hi ha o què no hi ha. I aquí ja estaríem parlant de tècniques radiològiques, una radiografia inicialment, potser un TAC, després, si no, acabessin de veure bé amb la radiografia, aquí ja després, a partir d'aquí, pues, tot el que serien els PET-TAC, resonàncies, i, òbviament, una prova que és gairebé fonamental en el possible ja diagnòstic, si acabessin veient-ho, que seria la broncoscòpia per intentar obtenir una mostra d'aquest tumor.
0: Susana, en el teu cas, vas tenir algun d'aquests símptomes que ara explicava el doctor que et fes pensar que potser tenies un càncer de pulmó?
2: No, perquè jo havia estat... Bueno, feia 8 anys que no fumava. Jo sóc de les fumadores que vaig començar als 20 i vaig acabar als 53, diguéssim. Però tenia... vaig agafar una bronquitis, aleshores, bueno, ja us ho he comentat, jo treballava a l'Hospital del Mar. Em van explorar i aleshores em van fer un TAC directament i van veure que tenia emfisema. Aleshores, des d'aquell moment, jo passava uns controls cada any, després es van aturar per la pandèmia, van passar 2 anys, però em feien les proves funcionals de pneumologia i em sortien correctes, em sortien bé. Vaig caure. Un dia vaig caure a terra, vaig caure de pit i bueno, se'm van trencar 5 costelles. Clar, a l'arribar a l'hospital, perquè això va ser les vacances i això, va coincidir amb les proves funcionals. I la meva pneumòloga, clar, em va dir, hem de fer un TAC, perquè va veure les lesions a les costelles, i m'imagino que algú deuria veure, perquè jo també vaig caure, clar, a l'esternón, em va picar a terra, i tenia el tumor, doncs, al darrere de la clavícula, el tenia al culmen del pulmó. Aleshores ja em van fer un TAC, ja entres en una espiral de, com deia el doctor, de broncoscòpies, de TACs, de TACs PETs, per veure l'extensió, però de, si em preguntes si tenia algun símptoma que a mi em fes sospitar, jo et diré que no.
0: Fins i tot després de tenir el diagnòstic,
2: sí,
0: eh?
2: No. Ara, a toro passat, diguéssim, dius, potser sí que estava més cansada, potser, però ni tos, ni sang...

0: ganglis afectats, o bé donat cèl·lules que hagin anat a algun altre lloc del cos. Val? Per això, una de les coses que ens estem plantejant és com fer el diagnòstic precoç. Uh-huh. És a dir, el que ja coneixem com estandarditzat, que seria la mamografia per al
1: càncer. Aquests cribratges que ens serveixen, oi? El càncer de còlon, també.
0: El càncer de còlon.
1: Cada vegada hi ha més persones que van a la farmàcia a fer aquestes proves de femta. Tenim algun cribratge que sigui efectiu a dia d'avui pel càncer de pulmó o no encara?
0: De moment, no. És una de les coses que el pla director de la Generalitat, el CatSalut, està posant en marxa. El que vol és que tiri endavant un cribatge. Ja hi ha a Mutu de Terrassa, tenim, no? És un cribatge que s'està fent a nivell de tot l'estat espanyol per intentar veure quins són els pacients que poden beneficiar-se, però clar, que també sigui cost efectiu. Uh-huh. És a dir, clar, si ho fem a tota la població, potser no toca. Algú que no ha fumat mai, hem de fer-li. Potser no. Si ha fumat un cigarro al dia, li hem de fer, o si ha fumat un paquet, o, bueno, s'està buscant quina és aquella població que serà la candidata a fer, com els, per exemple, no, el cribatge del càncer de colon, doncs aquí se li fa la colonoscòpia. El que té sang oculta femta, els altres no. Per què? Perquè sabem que la determinació és molt alta. Doncs aquí estaria una mica el mateix. Sobretot, les coses han de ser cost-efectius, no? Que al final estem en una situació en la que l'economia, per desgràcia, és part també de tot aquest sistema.
1: El doctor parlava que a vegades es trobaven amb aquests casos de càncer quan s'arriba a la consulta on el tumor ja està en una fase més avançada i per això dona aquesta simptomatologia. Susana, en el teu cas, tu no tenies aquests símptomes, però el teu tumor sí que estava avançat. Sí. Com va ser aquest moment del diagnòstic?
2: Clar, a mi em van fer, fer un tag PET per veure l'extensió, que això ja és protocol, oi, doctor? Quan ja et diagnostic, quan ja veuen que tens un tumor, i llavors en el tag PET va sortir que tenia una metàstasi al cervell. Llavors, clar, el meu tumor era de 2,5 centímetres, el del pulmó i el del cap també, el del cervell també. Aleshores, era candidat a cirurgia i vaig tenir la sort de que em van operar primer de la metàstasi del cervell i al cap de 3 setmanes em van operar del pulmó. O sigui, va ser tot molt ràpid perquè, oi, doctor, que tot ha de ser molt ràpid en aquestes ocasions i et costa recuperar, però clar, et diuen que és que ha de ser així.
1: No hi ha alternativa.
2: Sí. No, però és que vull dir, tampoc tenia cap símptoma de dir... És el que et dic, no? Després et toro passat, dius, potser sí que jo veia aquí, però penses que potser és de la vista i sí que... Potser sí que veia alguna... com unes llumetes a l'ull dret, perquè el tumor el tenia a la part esquerra, i penses, potser sí que era d'això, perquè després ja no ho he tingut més, no?
1: Però al moment no.
2: Però al moment no, no? I aquest, el meu, ja havia fet metàstasi, sí.
1: Quins són els tractaments que s'apliquen actualment i com han evolucionat al llarg del temps, doctor?
0: La veritat és que en aquests moments jo crec que tenim una gran sort amb l'evolució dels tractaments a nivell dels càncers de pulmó. De càncer en general, però ja que estem parlant de càncer de pulmó, tenim la gran sort de que estem evolucionant d'una manera espectacular. No? És a dir, fa anys i anys, podem estar parlant de potser 15 anys, de 15 anys enrere o 10, per desgràcia, la persona que tenia un càncer de pulmó, la seva expectativa de vida era molt baixa. Si arribava a l'any ja era algo realment espectacular. Eren pocs els pacients que, per desgràcia, arribaven en aquest temps de supervivència. En aquests moments, les nostres curves de supervivència ja els estem allargant fins als 5 anys. És a dir, que fixeu-vos que en 10 anys hem fet un canvi no doblat, sinó gairebé doblat i mig a les expectatives. Clar, ara, probablement algú que pugui estar sentint això dirà, carai, a la meva família no ha passat. Clar, per desgràcia, no tenim els tractaments per tots els pacients. Què passa? Per exemple, no? Quan a la Susana li diagnostiquen d'una manera que nosaltres en diem oligometastàsica, és a dir, és un tumor operable del pulmó i operable la metàstasi. I som capaços de tractar-ho, operar-ho, i després tractar-ho. Probablement estem parlant que li van fer radioteràpia, li van fer algun tipus

0: més de tractament de quimioteràpia o d'immunoteràpia, probablement, no? Clar, hi ha vegades que aquest tumor no és operable. Hem de tenir en compte que un tumor una miqueta més gran que el que tenia ella ens afecta potser la tràquea, ens afecta els bronquis, no pots tallar tot, no pots viure sense pulmons. I aquí és on entren els tractaments. Els tractaments de quimioteràpia i sobretot ara la immunoteràpia. La immunoteràpia realment ha fet un canvi espectacular. En aquests moments tenim pacients, ja estem fent i s'estan presentant en el Congrés estudis de tractament preoperatori. En pacients com la Susana, que l'haguéssim operat directament, ara ja estem fent tractaments d'immunoteràpia perquè aconseguim respostes, moltes més respostes complertes del tumor, ressequem, no trobem res i ja ens estem plantejant el fet de que potser no hem ni d'operar.
1: És un tractament també menys agressiu que els que
0: Molt menys agressiu. El que passa que ara estem ja també afegint-hi la quimioteràpia. Per què? Perquè, clar, volem aconseguir el màxim possible. Si amb la immunoteràpia augmentem el percentatge, doncs estem deixant algun pacient que amb la quimioteràpia la potenciació faria que tinguéssim més activitat, escolta'm, donem-li també, no? Mica a mica el que estem és trobant quins són els mecanismes pels quals els tractaments són molt més efectius.
1: Evidentment, quan a un li donen una notícia d'aquestes característiques, té unes afectacions que sap que seran físiques, però també són emocionals, no? Més enllà de la medicina i d'aquesta cura, doctor, en parlàvem abans de començar l'entrevista, la feina que han de fer també a nivell emocional, una, perquè els metges no caiguin en depressió, per entendre'ns, però per acompanyar aquests pacients que passaran un mal tràngol en el moment de la seva vida.
0: Sí, la veritat és que nosaltres som metges, però també som... parlàvem amics. Clar, el concepte amic a vegades és complicat, però sí que entenem perfectament per la situació, o fins i tot perquè hem tingut casos a la família, és a dir, que al final som persones, no? En aquest aspecte. A Mútua i a molts altres, a Mútua Terrassa, però també a molts altres centres, el que tenim són psicòleg dintre de l'equip mèdic. Què ens aporta això? Ens aporta una ajuda on nosaltres a vegades, no per falta de ganes, sinó per falta de temps, no podem assistir. Assistim, déu-n'hi-do, però sí que és veritat que hi ha algo més profund, més ampli, que el psicòleg ho fa més bé, i té més temps, amb el qual entenem que aquesta figura ha d'estar, i de fet, òbviament, ja està, si no en tots els hospitals, en gairebé tots els serveis d'oncologia mèdica hi ha psicòleg, és fonamental aquesta figura.
1: Susana, hi ha alguna cosa que tu hagis trobat a faltar com a pacient, tot i que ens deies que posaves un excel·lent?
2: Un excel·lent. Potser per les meves circumstàncies, però jo crec que és igual. Ja pot ser un pacient extern de l'hospital es trobarà amb les mateixes, com deia el doctor, no? Amb les mateixes oferta que et donaran el fet d'un psicòleg, no? En el meu cas va ser psiquiatre, però també és el que diem perquè és... perquè et coneixen i llavors ja se't volquen i d'això, però és igual. Vull dir, jo crec que això està molt, molt avançat i està molt, molt estudiat per part... Vull dir, no? Aquesta combinació entre els serveis per cuidar el pacient emocionalment i més amb una cosa com aquesta és que és fonamental, per la salut mental, no? Perquè jo, per exemple, personalment vaig fer una mica de negació, Vull dir, és allò que no t'ho creus, perquè penses, mare meva... un vertigen terrible. I t'ajuden molt, clar.
1: Canvia la vida després d'una malaltia així?
2: Moltíssim.
1: Hi ha una Susana d'abans
2: després? Segur. Sí. Yes. És que ho tens present, te'n oblides, Arriba un moment que allò va quedant el dia a dia, t'ho vas fent i et prens la vida d'una altra manera, Tot és diferent. Sí, sí.
1: Ens podríem estendre molta més estona, perquè és molt interessant tenir aquí el doctor i, i a la Susana, però se'ns acaba el temps. Sí que us voldria dir que si hi ha alguna cosa, algun missatge que voleu transmetre a les persones que hagin tingut aquest diagnòstic o que estiguin patint la malaltia, algun missatge que els volguéssiu transmetre, o alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat, jo endavant.
0: Jo voldria comentar simplement, ja que estem a Sant Cugat, que aquí a Sant Cugat aproximadament durant l'any 2025 hi haurà un diagnòstic d'uns 570-600 tumors nous
1: a la població. O generals?
0: No, la població. És el que tocaria pels números que estan estandarditzats. Com pot dir, home, amb 100.000 habitants, jo no seré. Clar, sí, això és la primera cosa que diu molta gent.
1: Salutaria de la mala sort,
0: Amb la qual d'aquests 500-600 vol dir que són cada any. Sí, els 100.000 habitants, però aquest li va tocant, el que no el té avui, li toca, entra dins el bombo l'any que ve també, vull dir que això va sent. De pulmó en tocarien un 10% aproximadament, estaríem parlant de 50-60 càncers de pulmó aproximadament, que deixin de fumar.
2: Sí,
0: si vius al cantó d'un lloc amb més contaminació, doncs aquí potser, si no tens la capacitat de canviar-te, doncs allà hauràs d'estar, però la capacitat de deixar de fumar és teva.
1: No hi ha excusa.
0: Aquí no hi ha excusa, amb la qual ja treus més del 30% del risc de tenir un càncer, ja no només de pulmó, d'altres també, perquè clar, avui parlem de càncer de pulmó, però podríem tenir aquesta mateixa entrevista a molts altres càncers, que també el tabac és part del risc d'augmentar el risc de que pugui tenir càncer. Jo crec que, per acabar, potser aquest seria un missatge que és molt general, no? Que realment crec que és l'important.
1: Sí. Susana.
2: No, portar una vida saludable, el que diu el doctor, tant de bo no hagués començat a fumar, però quan ja es comença, perquè jo soc de la generació, doncs això, que era guai fumar. I vaig començar amb 20 i vaig acabar als 53 de fumar. Però fer una vida saludable i, sobretot això, intentar evitar tots els riscos per no patir-lo.
1: Doncs com a mínim aquest el tenim a...
2: I ànims perquè te n'ensurts. Gràcies a ells i gràcies a la ciència i gràcies a lo cuidat que et sents, no?, en un moment així.
1: Doncs amb aquest missatge d'esperança,
2: sí,
1: de la Susana,
2: totalment.
1: I d'advertència,
2: sí,
1: de que deixem de fumar o no comencem a fumar, si és que encara no hi som, que tots i totes sabem que no ens porta res bo, ens acomiadem. Susana Lagarriga, doctor Carles Pericay, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura viva marxa cap a Terrassa. Parlar amb el cap de colles del Drac Baluc i Diables de Can Aurell de Terrassa. Hola Gerard, què tal?
5: Bé, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Ens posem en contacte per conèixer-vos una miqueta més. Explica'ns els vostres orígens.
5: Bé, doncs, la colla es funda l'any 1993 per un grup de joves del barri, molt lligats a l'associació de veïns de Can Aurell, que en aquell moment presidia l'artista terrassenc Xuri, el Joan Xuriguera, que són dos artistes del barri molt coneguts. Doncs, hi havia una mica d'inquietud, doncs, per la cultura popular i les noves tradicions. Llavors, el grup del barri, els joves del barri, van formar un grup juvenil en el qual doncs, van estar actuant doncs, durant molts anys, fins l'any 2007. Durant aquests anys van estar donant voltes a tot arreu de Catalunya i Europa. Llavors, el 2007, però, el grup de joves s'havia de fer gran i decideixen plegar doncs, a causa de gent que se'n va treballar fora, gent que va viure fora, gent que té fills i això. I doncs, el 2010 era el moment on es refundava la colla. Un grup de joves, els de Vegada, vinculats a diverses entitats de cultura popular de Terrassa. Parlem de colles de gegants, parlem de les dues colles de castells de Terrassa, parlem de jovent del Drac de Terrassa, també, refundant l'entitat. I després, doncs, això, dos estius on només va sortir per Festa Major de Can Aurell, torna a sortir el Drac de Terrassa a la Festa Major de Terrassa del 2010 i doncs, amb tota l'empenta la colla va evolucionant. Hi ha hagut un creixement molt notable, no només en nombre de gent, sinó també en volum de qualitat i en millora de qualitat. En l'any 2013 una aposta per a recuperar el toc tradicional, llavors hi ha talls de pell i corda, de manera doncs, d'agafar una mica la tradició originària i això, arran doncs, la recuperació del carrer amb la cultura popular als anys, a final dels anys 70 i fins als 80, doncs això a la zona del Vallès i Barcelonès s'havia fet, s'havia perdut una mica doncs, aquesta tradició. Nosaltres el 2012 fem una aposta per recuperar aquesta imatge i aquest so. També per això, per exemple, molts dels nostres membres van sempre en espardenyes. La forma de cremar amb els diables és en massa, com és tradicional, sobretot al camp de Tarragona i voltants. I el 2013, no, 2014, es torna a crear, es fa una rèplica del Drac Baluc, que és la imatge per excel·lència de la ciutat, en la ciutat de la colla, perdoneu, en què a través d'un mercat i doncs, de diverses entitats i això, aconseguim un drac molt més lleuger, que això també permet doncs, més implicació del jovent divers del barri, amb l'ajuda de la gestió de comerciants de Canaurell, amb l'ajuda de la gestió de veïns, es pot renovar la imatge i això serveix també doncs, per fer un creixement a nivell de qualitat del foc, ja que un dels problemes que tenia el drac vell és que cada vegada que anàvem a actuar amb foc s'acaben trencant les ales perquè estaven fetes molt malbé, sí. Després d'entrar tants anys i d'estar primer aturades i després funcionant. Durant molts anys, doncs, ara enguany tenim el 15 aniversari de la refundació, que ho celebrem l'11 d'octubre, a Terrassa, però durant tots aquests anys hem estat recorrent doncs, a un munt de llocs arreu de Catalunya. Un dels llocs on hem vingut més vegades era l'Hospitalet de l'Infant. Enguany, si no m'equivoco, serà el quart any que anem a actuar a la Festa Major de l'Hospitalet de l'Infant, que el Ball de Diables, l'Hospitalet de l'Infant és una colla molt amiga i ens portem molt bé. I però també hem actuat a Andorra o a fora d'Europa, o sigui, a fora d'Europa, on hem actuat, per exemple, hem actuat a l'Alguer, a Sardenya, o a Villach, a Àustria, i, doncs, a banda d'un munt de punts del país catalans diversos.
6: Com va ser l'experiència d'actuar en aquests punts tan llunyans?
5: Clar, el primer cop que vam a l'Alguer, per exemple, que és la primera sortida fora que hem fet els 11 anys, va ser molt important. Clar, amb l'Alguer hi ha gent de la colla que té molta vinculació familiar i es tractava d'un aplec que havia organitzat a Difolc per donar a conèixer la cultura catalana arreu d'Europa.
6: Sí.
5: I arreu del món. Però clar, a més, l'Alguer, que la llengua pròpia és el català, i això doncs, va ser molt interessant, no només per actuar en punts importants, sinó doncs, també doncs, per conèixer persones que estan treballant doncs, per mantenir l'algarès com una llengua viva i constant, també doncs, per veure tradicions d'arreu del Mediterrani, doncs, que són molt semblants a les nostres, però alhora també tenen moltes diferències i són molt característiques, i a manera un munt de complicacions de tot el que sigui fer foc arreu de fora de Catalunya, que tenim una legislació específica, però també va ser molt interessant i, evidentment, hem de donar les gràcies a Difolc i a les persones encarregades del foc que ens van donar totes les facilitats del món per poder-ho fer i que vam fer molt bona feina.
6: Mm-hmm. Actualment, en Gerard, quan sou en la colla?
5: Mira, ara aquesta festa major de Terrassa passada, que l'hem tingut la setmana passada, hem sigut més de 50 persones entre els dos dies que hem actuat.
6: Déu-n'hi-do, molt bé.
5: Ara és un bon moment. Evidentment, fora ens costa moure més gent i jo, però infant de festa major de Terrassa sempre tothom s'hi suma, però ara estem en un bon moment de recuperació. No.
6: Pels que fa, doncs, els
5: diguem...
6: Sí.
5: No,
6: pels colors, pel que fa, doncs, els colors i la vestimenta de vostra?
5: Sí. Els colors de la nostra colla és principalment el grana. Anem amb pantalons i casaca de color grana amb detalls vermells, la caputxa... Ai, vermells, negres. La caputxa del canassú de la casaca és negra i la vora dels pantalons també. Llavors, quan cadascú porta un temps a la colla, doncs es guanya l'opció de pintar-se la casaca negra, doncs, amb dibuixos de dracs i similar, que adornen i donen un punt més de diversitat a les casaques.
6: Molt bé, segons passen els anys, doncs tens aquesta oportunitat d'anar del 40 doncs, a la teva casaca. Molt bé. Properes, bueno, o actuacions destacades que podrem veure, doncs, Gaudí, i podrem gaudir?
5: Mira, ara mateix, els Fidelets de l'Infant, venim el cap de setmana del 17 d'agost, i després tindrem, actuarem al setembre a Terrassa, en la commemoració de la crema de Terrassa del 1713 i la resistència terrassenca, i així com l'11 d'octubre la celebració del 15 aniversari de la refundació de la colla.
6: Ha canviat molt des que va començar fins ara el tema de la pirotècnia o en si de tot?
5: Clar, nosaltres des de la refundació, el 2010, era el moment on es començava a aplicar la nova normativa i, per tant, ja no hem viscut un canvi tan brutal com era abans. Sí que és cert, doncs, que hem anat fent canvis i això, i que sobretot quan parlem doncs, amb membres fundadors del 1993 i sovint doncs, que hem fet trobades i xerrades, ens trobem que realment les coses abans eren molt més fàcil, si hi havia molta més facilitat i llibertat per fer certes coses, que estan molt més regulades.
6: I per últim, què és el que t'aporta a tu per voler doncs, explicar-nos amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes i formar part d'aquesta colla? Què és el que t'aporta?
5: Bé, a mi personalment, però crec que la majoria dels membres de la colla, doncs, primer de tot, una il·lusió i una passió doncs, per participar d'actes de foc de cultura popular, que són molt vibrants i fan viure molt, molt intensament. També doncs, el gust i el treball doncs, per treballar, per mantenir i difondre les tradicions arreu d'Europa, però també arreu de Catalunya, dels països catalans, i sobretot molta diversió i germanor entre els companys de la colla.
6: Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies per permetre'ns conèixer-los una miqueta més i bueno, ens veiem aquí, a l'Hospitalet de l'Infant. Llarga vida al foc i a la cultura.
5: Llarga vida al foc.
6: Gràcies.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Pablo Neruda va néixer el 1904 i morir el 1973. Pseudònim de Ricardo Reyes, fou un gran i destacat poeta i diplomàtic xilè, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura el 1971. Conegut, molt conegut i reconegut per la seva obra lírica amorosa, 20 poemes d'amor i una cançó desesperada. Va ser un poeta compromès, també va ser senador comunista i va viure a l'exili, deixant una obra fonamental en espanyol, marcada per la passió amorosa i també per la política. És un poeta que ha estat musicat per diversos cantautors catalans, espanyols o sud-americans. Escoltem el poema de Pablo Neruda, Torrissa, i després escoltarem la versió musicada per Olga Manzano i Manuel Picón. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube el cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu sonrisa nunca, porque me moriría.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
11: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
12: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
13: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
14: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
15: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
16: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
10: Viatge al centre de la ràdio.
17: Hola, connectats. Un nou viatge al centre de la ràdio avui, des de Ràdio Sant Cugat. Mireu, estic a l'espera de poder parlar amb un dels convidats d'un dels programes més veterans d'aquesta casa, que precisament s'està emetent en aquests moments. Per tant, estem allò en el rovell de l'ou. Esperem doncs la sortida d'un d'aquests convidats que segurament l'heu vist actuar. Si us agrada el hip-hop, la dansa urbana, tota aquesta activitat, jo crec, mira, ja em sembla que ja el tenim aquí. Tenim un dels convidats, molt ràpidament, Lluc Fruitós, un dels integrants dels Brothers Bros. Com estàs?
18: Molt bé.
17: De què heu parlat avui? Per què t'han convidat?
18: Era secret, no?
17: Ah, era secret?
18: No, home, no.
17: Ah.
18: Hem fet un espectacle nou que es diu Bo, que vol dir bastó, una barreja entre hip-hop i balls de bastons.
17: Ah, per això també estaven avui els bastoners de Sant Cugat aquí?
18: Exactament.
17: Però ells hi participen?
18: A Sant Cugat hi participaran. Atenció, estigueu atents i atentes, que d'aquí poc s'anunciarà la data que farem al Teatre Auditori Emma Vilarsau.
17: Ja deia jo, dic que si està aquí és perquè hi ha alguna actuació prevista, no sé quan. Però escolta'm una cosa, vosaltres esteu, ja porteu 20 anys als Brothers Bros, 20 anys. No sé, com us ha anat la vida?
18: Doncs molt bé, la veritat. Estem molt contents, hem anat evolucionant, ara ja som tots pares i mares, tenim famílies i res, doncs sempre buscant coses noves i diferents, i en aquest cas doncs ens hem enamorat dels bastoners de Sant Cugat i per això hem pogut fer aquesta cosa nova i especial, i res, seguint evolucionant com sempre.
17: Que guai, no? I escolta'm una cosa, tinc entès que feu... clar, us moveu per arreu del territori. A Sabadell, a l'Estruc, teniu uns tallers. Què és el que feu allà?
18: Doncs mira, nosaltres hem sigut companyia resident a l'Estruc durant molts anys i vam començar a fer uns tallers amb escoles que venien i durant dues hores doncs, podien aprendre moviments, podien aprendre una mica la història del hip-hop i de brodes, i la veritat veritat és que va ser un èxit i no hem parat de fer-ho, no hem parat de fer-ho. Ara tenim a la nostra nau a Sabadell on fem els assajos, però seguim en relació constant amb l'Estruc i aquests tallers sí o sí s'han de fer i han seguit i en portem molts i moltes escoles que ja saben que reserven ja gairebé un any vista i que s'omple sempre.
17: I escolta, al Prat em sembla que també teniu alguna cosa programada pròximament, no?
18: És possible. És possible. La nostra agenda últimament és bastant potent. Estarem al Prat i en bastants llocs més. Hem estat actuant també a Castelldefels, farem gira a Alemanya al gener, després estem també amb el Cruïlla, que estem en un escenari de dansa que es farà. Bueno, animats.
17: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha relleu generacional, ho dic perquè, clar, em parlaves de la família, que els Brothers Bros també es fan grans, no? En algun moment hauran d'arribar els qui us hagin de substituir d'alguna manera, no?
18: Totalment. Doncs mira, aquest últim espectacle ens ha forçat a ser 8 ballarins en escena, perquè el Ball de Bastons amb 8 queda molt bé, i nosaltres últimament érem 5 a l'escenari, i ara hem sigut 8. Llavors ja, aquí ja estic dient que hi ha noves incorporacions, gent jove, que ve molt fresca, molt forta, amb moltes ganes, i tant, espero que hi hagi un bon relleu.
17: Que bé. Lluc, et deixo, val? Perquè m'imagino que ja tens coses a fer, nosaltres hem de continuar, esperarem que l'Eduard Gené, que és el conductor, el presentador d'aquest programa veterà de la casa, ens pugui atendre i t'alliberem.
18: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquest atracament.
17: Atracament amb armada. Bueno, a micròfon armat,
18: exacte,
17: eh?
18: Que vagi molt bé.
17: Gràcies.
18: Vinga, adéu-siau.
17: Bé, doncs nosaltres esperarem d'aquí uns instants a poder parlar amb l'Eduard, que està acabant el programa en directe. Ens agradarà saber una mica la seva opinió. Per tant, fins d'aquí uns instants. Liviamo, mira, l'Eduard ja ha acabat. L'Eduard ha acabat el programa, Eduard. Obre la porta.
4: Què tal?
17: Noi, com estàs?
4: Ai, no sé, què vols que et digui?
17: Mira, avui és el dia dels atracaments. Però en el bon sentit de la paraula, eh?
4: Fa una estona...
17: Estem a la porta, mira que pugui.
4: Deixa'm sortir perquè vindran els de la pilota i què?
17: Venen els d'esports, ara, sí.
4: Què tal?
17: Molt bé, ja has acabat?
4: Ja he acabat.
17: Per avui?
4: Per avui, de moment, sí.
17: Molt
4: I
17: bé.
4: Espero tornar la setmana que ve i espero tornar l'altre fins al 15 de juliol.
17: Molt bé.
4: Bueno, més o menys, em fa l'efecte que és cap al 15.
17: No sé, no t'ho sé dir ara. Escolta, l'Eduard Gené, ho dic per la gent que ens estigui escoltant, és un veterà de la casa, jo diria que fa un dels programes més antics. A hores d'ara, molta comèdia, quan fa que estàs fent el programa?
4: Aquesta és la 13a edició. 13 anys.
17: 13 anys. Moltes vegades et presentem com a crític... de les escèniques. Sí, no et perds pistonada quan hi ha coses al Teatre Auditori, a qualsevol dels equipaments de la ciutat. Que
4: sí,
17: bé, no? Sí, que t'ho passes.
4: Sí. Home, a veure, faig una cosa que m'agrada. I això és important. Perquè inclús si t'agrada, potser et surt bé i tot.
17: Home, et surt. A més, jo no sé, però la teva agenda està guai, no?
4: Sí. Jo la veritat és que he reduït una mica la marxa, eh? T'ho vaig dir, eh?
17: Quina edat tens ara?
4: 86.
17: Però encara tens marxa.
4: Sí, encara tinc marxa, però el que passa que jo vaig començar fa molt temps, perquè a part d'aquest programa amb molta comèdia m'he fet altres, aquí a la casa, des de fa moltíssim temps, a part de les tertúlies i tal, i vaig encara a moltes activitats cada setmana, però el que passa és que també hi ha un problema, que és que tot no es pot veure, perquè a vegades coincideixen a la mateixa hora i al mateix dia.
17: És veritat. Bueno, i has de triar, no?
4: Has de triar. El que intento és triar de forma que sigui una mica variat. O sigui, que si vaig a veure una obra de teatre el divendres, doncs el dissabte, si puc, si hi ha dansa o si hi ha música, qualsevol tipus de música, m'és igual. Ara acabo de fer una entrevista de Passió en Vega, doncs que evidentment és una música, però el divendres vull anar a veure sobretot un concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en base a Mori Rebel. I per tant, aquesta varietat, a mi sempre m'ha interessat molt.
17: Ets un, un tio eclèctic, no?
4: Sí, perquè... No, i la vida com és?
17: Això mateix.
4: És a dir, tu pots anar-te'n a ballar un dia, vas a un lloc i balles, i el dia següent t'asseus tranquil·lament i escoltes una sinfonia, o si escoltes un concert de piano, o escoltes un cantant que t'agrada molt, o una cantant que t'agrada molt, i tal. I pots fer-ho perfectament, com llegeixes una novel·la, que és un thriller, i en canvi després llegeixes una cosa que és dramàtica. Vull dir...
17: La varietat està al gust, no? Deien. Per cert, que abans, deia, és el dia dels atracaments, perquè quan fa una estona... hem parlat amb un dels teus convidats, no? Sí. Un dels components dels Brodes Bros.
4: Sí, senyor, Lluc Fruitós. Lluc Fruitós, que és un cugatenc.
17: Ah, sí?
4: Sí, sí?
17: Mira, això no ho sabia jo.
4: Fa molts anys que viu a Sant Cugat, ara. O sigui, ara viu a Sant Cugat, i precisament per això hem fet l'entrevista, perquè ha fet un muntatge, faran una cosa, estan fent, amb els bastoners de Sant Cugat.
17: Que bé, i aquesta també hi aniràs, no?
4: Home, i tant. Aquesta no la perdo jo per res del món. I, a més, tenia en compte una cosa, que és com es pot conjuntar els bastons amb hip-hop.
17: És curiós, eh? Però... És per veure-ho, eh?
4: Sí, però
17: sí, és veritat.
4: El bastoner és cultura popular de carrer, i el hip-hop també és de carrer.
17: Sí, són una mica diferents, però sí, però és veritat, sí,
4: però,
17: és veritat.
4: Però, escolta'm, són diferents, però no són diferents. Són diferents i no són diferents, eh?
17: Espera, que tancarem la porta, perquè,
4: sí.
17: Si no, sortirem en un altre programa, saps?
4: Sí, no, llavors no podem sortir en un altre programa.
17: No, no, hem de sortir al Connectats.
4: Jo penso que en general, a vegades hi ha gent que té moltes ganes de, com de seccionar, no? De dir, oh, això no té res a veure amb allò. I això és mentida. Perquè tu, el que passa que pot agradar també és una cosa que una altra. Això és a part. Pot agradar-te més. Però a vegades es treu qualitat a algú, per exemple, perquè és molt conegut. O perquè es fa al carrer. I això no és veritat. Hi ha...
17: T'estàs posant filosòfic, eh?
4: No, però és que és així. Hi ha composicions.
17: Mira cap aquí. Oi. És que estem aquí, estem al mig.
4: Estem molestant.
17: Clar, és que t'he enganxat a la porta i aquí ens hem quedat.
4: Estem molestant.
19: On?
17: Ah, val. Vinga, Alba. L'Alba se'n va fer els titulars, ara.
4: Molt bé.
17: De l'enjoc.
4: Adéu, adéu.
17: Aquí tots fem una mica de tot.
4: Adéu.
17: Què et sembla?
4: Sí, em sembla molt bé. Per què no? Per això que et deia, quan tu dius un compositor de música clàssica, llavors diu, no, aquest compositor es va basar en cants populars del seu país per poder fer aquesta sinfonia. Què va fer? Pues això, agafar música de carrer...
17: Sempre hi ha d'haver un punt de partida, no?
4: I convertir-la en una cosa composada per una orquestra de 100 músics. Però la música original era...
17: Eduard, has anat a mercat o no?
4: No he anat avui al mercat. Ara hi passaré.
17: Ara hi passaràs.
4: Ara hi passaré, però suposo que en trobarem la bona.
17: És el punt de trobada. Bueno, escolta, que per molts anys continuï molta comèdia.
4: Espero que sí.
17: I nosaltres que ho puguem escoltar i veure.
4: I que sigui molta comèdia a la ràdio i no la política.
17: Ah, la política. Ja t'ho explicaré un altre dia. Gràcies, guapo. Que vagi molt bé.
4: A tu.
17: Bé, doncs, connectats, fins aquí aquest viatge d'avui al centre de la ràdio. Mira, hem pogut parlar amb un dels convidats i amb un dels veterans de la casa, d'aquest programa, del Molta Comèdia, que s'emet els dijous. Ho deixem aquí. Adeu, connectats.

0: Aquest dijous a l'Espai de Salut del Faves Comptades parlarem del dolor osteoarticular crònic, un problema que afecta milers de persones a Catalunya i que impacta significativament la seva qualitat de vida. Recordareu que a principis d'any vam anunciar la posada en marxa d'una unitat pionera en aquest àmbit, la unitat de fototeràpia per al dolor osteoarticular crònic de l'Hospital Universitari General de Catalunya. 9 mesos després és el moment d'avaluar els resultats d'aquesta nova aproximació terapèutica. Per fer-ho, ens acompanya de nou el responsable de la unitat, el doctor Josep Pardo Masferrer. Doctor, molt benvingut. Ben tornat al Faves Comptades.
1: Ben trobada.
0: Escolti, anem bon a posar dia. Una mica de context a tot plegat. Sí. Quina és la magnitud del problema? No sé quina incidència tenen l'artrosi i l'artritis a Espanya.
1: A veure, la magnitud del problema és un problema molt important perquè s'estima que una de 4 persones més grans de 20 anys a Espanya té un problema reumatològic. La Societat Espanyola de Reumatologia va fer un estudi nacional, global, i calculen que més o menys 11 milions de persones a Espanya estan afectades per o artrosi o artritis.
0: Per tant, és una incidència prou elevada a la població espanyola.
1: Quasi el 30%.
0: Gairebé el 30%. Quins són els factors de risc o els condicionants que es detecten amb més freqüència perquè es desenvolupin l'artrosi o l'artritis?
1: A veure, en primer lloc, hi ha que tindre en compte que té major incidència amb dones que amb homes. Després, evidentment, és més freqüent a les persones més grans. Uh-huh. De fet, quan la prevalència en persones de més grans de 65 anys arriba al 80%, que és molt, molt gran.
0: Molts números a la loteria.
1: Sí, sí, sí. Així i tot, la incidència més gran és entre els 60 i els 70. Evidentment, quan més grans ens hem fent, més desgastem les articulacions i més probabilitats tenim de tindre aquest tipus de patologia. I després hi ha un altre factor que influeix molt també amb això, que és el sobrepès i l'obesitat, perquè hem de tindre en compte que, sobretot, de la cintura cap avall del maluc, cap avall els genolls, els turmells, com més pesem, més han de suportar el pes aquestes articulacions i més probabilitats tenen de desgastar-se.
0: És una problemàtica que ha anat en augment en els darrers anys o es manté estable?
1: No, els darrers anys el que passa és que es coneix més.
0: Perquè tenim més dades.
1: Sí, tots segur que coneixem algun avi gran amb les mans deformades i dolor que no podia tancar les mans, tot això. Vull dir, això, el que passa que no s'havia fet un estudi seriós de la prevalència fins que no ho va fer la Societat de Reumatologia, l'espanyola.
0: Ho associàvem a qüestions de l'edat.
1: Sí, esclar. Sí, i no és així, eh? No és així.
0: Quina és la diferència principal entre l'artrosi i l'artritis?
1: Hi ha una diferència fonamental. L'artrosi és una malaltia bàsicament degenerativa. I l'artritis, com quasi totes les coses en medicina que acaben amb itis, vol dir que hi ha un component inflamatori molt important. Aquest component inflamatori és el que causa el dolor que pot arribar a ser incapacitant. De fet, moltes persones de les que ens venen al servei de radioteràpia venen que no poden caminar, que no poden tancar les mans, en fi, i moltes persones porten molt evolucionada la patologia. Ens ve gent de 15, 20 anys que ho ha provat tot, que no li ha funcionat res. Uh-huh.
0: Des de la seva experiència, quines són les localitzacions més comunes on es manifesta el dolor i la inflamació, que ara ens deia, de l'artritis, a causa d'aquestes patologies?
1: A veure, les localitzacions més comunes són, primer, el genoll, el maluc, evidentment, per lo que parlàvem del sobrepès, la columna lumbar, i hi ha una cosa que és molt curiosa, la mà té una incidència molt important.
0: Dependrà també de les feines que haguem fet?
1: Ja, després, si voleu, o en parlarem d'això, perquè amb la mà, sobretot, és fonamental. Bé, i amb altres articulacions, persones que treballen tot el dia dretes, afavoreixen molt l'aparició d'aquests trastorns.
0: Per tant, l'estil de vida sí que està relacionat amb aquestes patologies.
1: Fonamental.
0: La unitat de fototeràpia per al dolor osteoarticular crònic de l'hospital es va posar en marxa fa gairebé un any. En parlàvem el febrer passat, ahir buscava els arxius. Ens pot recordar exactament en què consisteix aquesta fototeràpia?
1: Aquesta, de fet, hi va haver una errada, perquè no és fototeràpia, és fotonteràpia.
0: Fotonteràpia.
1: És teràpia amb fotons. I es va donar aquest nom perquè, per dir-ho d'alguna manera, vulgaritzar-ho una mica més, perquè el que es fa és un tractament de radioteràpia. Mm-hmm. Hi ha una diferència brutal. La gent, quan sent radioteràpia,
0: ho associa
1: amb malalties malignes. Doncs no. Al servei de radioteràpia tractem dos tipus de pacients: pacients amb malaltia oncològica i pacients amb malaltia osteoarticular i tendinosa, i la diferència fonamental, és amb la dosi que reben. És a dir, una persona que vingui per fer un tractament de tendinitis, d'osteoartritis, d'artritis psoriàsica, una cosa, la dosi que li donem és l'equivalent, la mateixa que si fes un TAC.
0: Molt baixa.
1: És a dir, baixíssima. Nosaltres ho definim com microdosi de radioteràpia, que no hi ha cap efecte secundari.
0: Això li volia preguntar. Hi ha alguna contraindicació o algun efecte secundari per aquest tipus de teràpia?
1: No, això...
0: D'altra banda, ho tenen molts medicaments també que ens prenem de manera regular.
1: Sí, però el tindre dosis tan baixes té moltes avantatges. La primera és que això fa... A Alemanya va ser, com us en recordeu, de l'aldea de los galos d'Astèrix i Obèlix. Tota Europa va deixar d'emprar aquest tipus de tractament. I els alemanys van continuar fent-ho. I tenen una experiència de 100 anys. I cada any, per exemple, l'any passat es van tractar d'aquestes patologies amb radioteràpia, aquestes dosis, a Alemanya, més de 100.000 persones. Que són més o menys, si voleu, després en parlem, de les que es tindrien que tractar, poder una mica menys en el nostre país, però aquest seria el número de persones que serien tributàries anualment de tractar això. No s'ha descrit cap efecte secundari important. Nosaltres, amb una senyora que vam tindre, una de les senyores que li vam tractar les mans, es va dir que li havia canviat una mica el color de les ungles, però li va durar 15 dies i després... No, de fet, no hem tingut cap efecte secundari.
0: Quantes sessions són habituals i en què consisteix el seguiment a una persona que pugui ser pacient? Perquè suposo que no totes les persones està indicat aquest tractament.
1: Nosaltres, la indicació príncep d'això és un pacient que tingui, o una pacient, que tinguin problemes de dolor articular i que hi hagi un diagnòstic acurat, mitjà, radiologia.

0: sessions. Dilluns, dimecres, divendres, a dies alterns. Dura 2 setmanes.
1: Quants minuts? O quanta estona?
0: A veure, hi ha que tindre en compte una cosa. Aquest tractament, encara que es doni en microdosi, les normes de seguretat i càlcul són exactament igual que amb un pacient que rebi més dosi. O sigui, no perquè donem més dosis anem a la babalà. No, no, tot el contrari.
1: El rigor hi és exactament el mateix.
0: Exacte. Llavors, depèn, per exemple, de si és un maluc, com que li hem de fer un tac abans per reconstruir tridimensionalment l'articulació, el tractament tindrà uns 15 minuts cada sessió. El pacient està estirat en la unitat de tractament, no nota res, i al cap de 15, comptem 15 minuts entre que el vagin a buscar, es desvesteixi, s'estiri, posi el tractament, es torni a vestir i surti. Però amb les mans, la sessió dura 1 minut i mig, com a molt 2.
1: Molt ràpid.
0: Vull dir, és molt ràpid.
1: Què fa exactament aquests fotons?
0: Sí,
1: a veure, amb aquestes inflamacions i aquestes patologies?
0: La radioteràpia a baixes dosis no és que sigui una cosa curiosa, però és una cosa que és una mica paradoxal. Perquè amb altes dosis té un efecte inflamatori. Mm-hmm. De fet, pacients que se'ls tracta igual poden tindre un mica de problema a la pell o uns símptomes inflamatoris. En canvi, les dosis, microdosis, tenen un efecte absolutament contrari. Són antiinflamatoris. Actuen a nivell molecular, fan que hi ha uns components que es diuen les citoquines, que n'hi ha unes que són proinflamatòries i unes altres antiinflamatòries, i el que fan les baixes dosis de radioteràpia és que inhibeixen les proinflamatòries i fomenten que se secreti, no es fabriquin més les antiinflamatòries. És un efecte antiinflamatori.
1: I aquesta teràpia, parlaves d'Alemanya, no? Com una mica...
0: Sí.
1: El prototip s'està aplicant a més països, a més centres. Quins aprenentatges n'extraieu, no?
0: Als Estats Units l'estan descobrint i estan, permeteu-me l'expressió, com bojos. Sobretot, des de que l'Usain Bolt es va fer públic, l'Usain Bolt, com tothom sabem, és un medallista olímpic, un primera espasa...
1: Un velocista.
0: Exacte, de l'atletisme. Doncs, abans de guanyar les medalles, va tindre una fascitis plantar i una tendinitis dels aquilis. I es va tractar amb radioteràpia i després va guanyar les medalles. De fet, ell...
1: És una molt bona publicitat, aquesta.
0: Molt bona, molt bona, molt bona. De fet, ell va fer una pel·lícula autobiogràfica. I en la pel·lícula autobiogràfica surten imatges seves posant-se el tractament de radioteràpia. O sigui que més publicitat...
1: No n'hi pot haver. Ara que ja fa un temps que teniu la unitat en marxa, quina és l'avaluació que en feu dels resultats obtinguts? No sé si teniu percentatge de
0: boníssima,
1: pacients que han experimentat millora...
0: Boníssima,
1: què ens en pots dir, Josep?
0: Boníssima. Nosaltres, a veure... Ja tenim... quasi entre 250 i 300 pacients tractats, que és molt, perquè des de que vam començar fa uns mesos és molt. És una prova més que hi ha moltes persones que són tributàries.
1: Són candidates a participar.
0: Exacte. I jo voldria fer un incís, si em permets. Abans que ens arribin a nosaltres, han d'haver passat per un traumatòleg o per un reumatòleg. Se li han d'haver fet els tractaments i pacients que són resistents als tractaments és quan se'ls envien. Internacionalment s'accepta que sigui a partir de 3 mesos que hagin rebut tot tipus de teràpies i no funcioni quan s'envien. Aquí som una mica més conservadors i esperem els 6 mesos. Però tant els nostres traumatòlegs com els nostres reumatòlegs estan superengrescats amb aquest tractament perquè és que han vist els resultats. Uh-huh. Llavors, si vols que desglossi
1: sí,
0: una
1: mica... Sí, si podem fer uns titulars, sí. Diguéssim.
0: Parlem del maluc, que... La patologia
1: és... La
0: trocanteritis,
1: oi?
0: I una bursitis.
1: Això als corredors també els hi sona.
0: I la gent que camina, sí. Perquè per sota del tendó hi ha una bossa que té líquid, i això s'inflama, i entre l'engruiximent del tendó i l'inflamació del líquid fa un dolor que és... Doncs nosaltres tenim una resposta pràcticament del 80%. Estem parlant de respostes globals. Hi ha dos tipus de respostes. Una resposta completa. Nosaltres valorem una resposta completa quan el dolor s'ha convertit en una molèstia o desapareix, i la mobilitat i la capacitat funcional

0: el de l'articulació es recupera. Doncs la resposta completa la tenim quasi amb el 35% del total, i del 35 fins al 80 són respostes parcials, però com em deia abans d'ahir una pacient, escolti, jo ja afirmo, de vindre com vaig venir a com estic ara, després...
1: Ja que és una millora en la qualitat de vida.
0: Moltíssima, que això és el fonamental d'aquest tractament. I el que passa és que hi ha pacients que amb una tanda no n'hi ha prou, que necessiten dues tandes. I tampoc hem de vendre cap moto, no vinc aquí a vendre cap moto. Hi ha un 16% de pacients que fem el que fem, no milloren. Però ni amb nosaltres ni amb cap tractament. I lo dolent d'això és que prèviament al començament del tractament no podem saber...
1: Cal fer el tractament per saber si
0: funciona
1: o no.
0: Quins són els que veniran a respondre o no, perquè hi ha pacients que tenien 12 anys d'evolució de la patologia i han respost amb 6 sessions i pacients que fa 3 mesos que la tenen i no han respost. Però, vull dir, el percentatge amb aquesta articulació és del 80%.
1: Mans i canells, no?, que deuen ser un altre dels punts d'aquesta artrosi, d'aquesta artritis...
0: El de les mans és espectacular.
1: Que això sí que ens condiciona absolutament, des d'agafar un got, obrir una ampolla, oi?
0: És espectacular. Tenim... Penseu que ens arriben pacients... Hi ha una escala internacional que es fa servir per mesurar el dolor, que va de 0 a 10. 0 no és dolor, 10 és un dolor insuportable. Doncs hi ha bastants pacients que ens arriben amb un dolor de 10. En fi... La mitja és, és més de 7, que és
1: molt
0: un dolor
1: alta.
0: Important. Llavors, amb això, quasi tenim el 86% de resposta.
1: Encara més elevat.
0: I la resposta completa és de més del 50%. I ja tenim un seguiment que, com que fa temps que ho fem, encara que la unitat no es creés fins als mesos, que de fet... És una unitat, però està englobada dintre del servei de radioteràpia. Llavors, alguna vegada havíem fet tractaments i hi ha persones que portem 3 anys de seguiment i continuen amb resposta completa. I això de no poder obrir una ampolla i...
1: És que recordo la pacient que ens va acompanyar l'altra vegada via telefònica, que ens ho explicava.
0: Perquè el que nosaltres no curem és si té una deformitat, té una deformitat.
1: És la inflamació.
0: Però al curar la inflamació desapareix el dolor.
1: Ara ens parlaves de la fascitis plantar, que deu ser un altre dels grans tòpics, amb l'Usain Bolt com a exemple.
0: I dels que també responen pràcticament igual que les mans. La fascitis plantar, tenim el 85% de respostes també, i la resposta completa també és pràcticament del 50%.
1: I si parlem de la síndrome de l'espatlla dolorosa?
0: Aquest també. Aquest també. El problema del síndrome de l'espatlla dolorosa és que està constituït, o poden constituir un munt de patologies diferents. Però amb aquest tenim 71-72% de resposta, que no està malament, tenint en compte que són pacients que venen, que ja ho han provat tot...
1: I que no ha funcionat.
0: I que no funcionen. Després, la gent que juga al golf i la gent que juga a tennis, al colze, tenen el colze golfista i el colze tenista, 75% de respostes també.
1: Per tant, entenc que satisfets amb els resultats de...
0: Sí, la veritat,
1: de la
0: és,
1: unitat,
0: que, la veritat és que estic molt content. Vaja, estem molt contents perquè veus com guanyen la qualitat de vida de les persones.
1: Teniu perspectives de créixer la unitat de cara al futur? No sé si hi ha intenció d'ampliar també la gamma de patologies.
0: Tot nosaltres, en principi, tractem qualsevol part de la patologia oncològica. Evidentment, jo mateix fa... molts anys que tracto tumors de pròstata, però, a més, tracto aquesta patologia. Nosaltres, quantes més indicacions hi hagi, nosaltres anirem fent. El que passa que jo voldria recalcar una cosa, sobretot amb les mans. Hi ha una sèrie de professionals que la seva feina depenen de les mans. Sanitaris, cirurgians, odontòlegs, matrones, infermeres, músics, artistes...
1: Anava a dir, t'has quedat tot a casa, eh?
0: No, és que és això. Pintors, escultors, hem tingut gent d'aquest tipus...
1: Tècnics de so.
0: Ja n'hi ha un que aixeca la mà. Sí, també. També. Hasta, imagina't, mecànics, sí, o perruqueres, perruquers. I aquest tractament és que funciona molt bé. Jo... a mi no em fa falta convèncer, perquè veus que sóc un entusiasta.
1: Ets un entusiasta, efectivament.
0: Perquè és que he vist els resultats. Quan vaig començar a fer això, ho vaig, vaig intentar fer com una innovació. Què vols que et digui? Tota la vida acostumat, dius, bueno, anem a veure com... Però escolta...
1: Els resultats són els que són. Els ha compartit aquí amb nosaltres el doctor Josep Pardó i Mas Ferrer, que ha tornat a l'espai de la Faves Contades. Moltíssimes gràcies per compartir aquest aquests resultats. Recordant que consisteix a la fotonteràpia, diguem-ho bé. I també per parlar de totes aquestes patologies que després d'aquests tractaments que no funcionen, doncs bé, hi ha una altra via per intentar millorar aquesta qualitat de vida, que al final és el que la medicina busca, que les persones tinguin la millor qualitat de vida possible.
0: I tant. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'exposar els nostres resultats.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos, doctor. Molt bon dia.
0: Bon dia.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció. Com estàs?
2: Doncs molt bé, ja sabeu que estan aquí, jo sempre estic bé.
1: Escolta, ja sense refredat. O grip,
2: bueno, encara...
1: O no sé.
2: Jo, grip ja no, però ara crec que estic refredada. Crec que ara el que tinc és un refredat. Però vaja, bueno, és que a veure, estan amb nens, no? És el que ens toca.
1: Millor ara que ja directament per festes de Nadal, no?
2: Sí, sí.
1: Això és el que penso
2: Espero
1: jo.
2: Que estigui immunitzada ja.
1: I avui amb una bona notícia, amb una notícia meravellosa que tenim moltes ganes que expliquis i moltes ganes de fer-ho saber a tothom.
2: He escrit un llibre.
1: Que mona, com ho expliques, he escrit un llibre.
2: Ai, sí, ho acabo de verbalitzar, eh? He escrit un llibre. Sí, he escrit un llibre.
1: Volem saber-ho tot, saber aquest llibre, perquè el volem aconseguir i ara sabem que està en prevenda. Per tant, és un moment boníssim per comprar el llibre de la Naila Martínez, que es dirà com?
2: A la mesa s'impressiones.
1: A la mesa s'impressiones. Fantàstic. O sigui, molt la teva filosofia.
2: Sí.
1: O 100% la teva filosofia, no molt.
2: Crec que hi ha poca alimentació dins del mateix llibre, però ara us explico una miqueta més.
1: Va, parla'ns del llibre.
2: Doncs m'han fet la proposta d'escriure un llibre. Jo ja feia molt temps que tenia la idea, d'escriure un llibre diferent, un llibre que acompanyés a les famílies, no? No un llibre de dir-te què és el que has de fer, sinó quan ens trobem problemes, què podem fer, no? I poder acompanyar els infants i també acompanyar les famílies. Per tant, si poguéssim resumir quina és la temàtica del llibre, és acompanyar en els moments a taula amb els vostres fills i filles des dels 6 mesos fins als 12 anys. O podríem dir, ara com que l'adolescència s'allarga fins als 32, no? Doncs quasi fins als 32 anys.
1: I tot això, doncs això, amb la teva fórmula de fer, amb la teva manera d'entendre la nutrició, no? I amb la teva manera d'ensenyar a menjar millor i al final a viure millor.
2: Sí, o sigui, el llibre es basa en entendre com va evolucionant el cervell del nen o la nena, no? Com se relaciona amb l'alimentació, que al final també és com se relaciona amb l'entorn, no? I entendre que hi han coses que passen a taula que són habituals, que no és que passin a casa teva, sinó que passen a totes les cases, perquè, doncs, perquè en aquest procés de desenvolupament del nen o la nena, la seva interacció amb els aliments i amb l'alimentació i amb la forma de menjar va canviant. I moltes vegades, doncs, el que ens trobem amb un nen o nena de 10 mesos que està menjant potser bé, no? O sigui, sense cap mena de conflicte, doncs arribem als 13 mesos, no? A l'any i sembla que ens hagin canviat el nen o la nena, no? Doncs entendre quins són els canvis que pateix aquest nen o nena, com se relaciona, doncs, això a cada etapa amb l'alimentació, no és el mateix dels 6 als 12 mesos, que de l'any als 3 anys, que dels 3 anys als 6, que dels 6 als 10, no? I dels 10 als 12. Ells van patint canvis, ells i elles, i per tant aquests canvis es veuen reflectits amb l'alimentació. Per tant, d'una banda, doncs és això, és explicar quins són els canvis que hi ha i després, doncs, dins d'aquests canvis que generen conflictes i mal ambient a taula, moltes vegades, no? Perquè nosaltres volem que mengin algo que no estan menjant, sentim culpabilitat. Parlo bastant d'això també, no? Del sentir culpa, de la pressió externa que tenim a fer-ho superbé, no? I que moltes vegades simplement hem de fluir amb el que està passant i escoltar. Escoltar molt els nens i nenes perquè tenen molt a dir, no? I no deixar-nos portar en allò que ens han dit que hem de fer superbé com a família, sinó què està passant amb el meu fill, què està passant amb la meva filla, què li està passant, per què no està menjant i poder actuar. I per poder actuar, doncs, hi ha eines dins el llibre, també.
1: Ai, que xulo. Per tant, objectiu també és treure la culpa a les famílies... Perquè, bé, de fet, és a la mesa s'impressiones. Ara hi ha molts llibres de nutrició, moltíssims. Què és el que fa diferent aquest?
2: Doncs que, com deia Pili, parlo poc d'alimentació, d'aliments com a tal, no? O sigui, sí que hi ha, sobretot en els primers capítols, que és l'inici de l'alimentació complementària, sí que parlo de què és el que hem d'oferir, què és el que no hem d'oferir, no? Una mica una guia, però el que el diferencia, bàsicament, és que no et parlo què li has de donar, sinó com li has de donar, que és molt diferent, no? O sigui, no com ha d'estar estructurat el seu plat, que això ja haurem rebut molts inputs, no?
1: Sí,
2: I hi ha molts llibres i guies i moltes persones que ens diuen què li he de donar i què no li he de donar, no? I l'altra és com li dono, si me demana contínuament aliments que no són nutritius, com ho gestiono, com gestiono els aniversaris, com gestiono quan es quede a casa d'una altra persona que jo no controlo, no? O sigui, si jo ho vull fer bé, què passa quan jo no hi soc, no? Doncs ja, spoiler, no passa res. No passa res, no? És un moment puntual i no és la base de la seva alimentació. Per tant, és una mica aglutinar tots els missatges que jo dono a través de xarxes, no? Que ara, doncs, des dels últims anys, bàsicament, em dedico, doncs, això, a baixar una mica aquesta expectativa que tenim, doncs, aglutinat amb un llibre, que, a més, doncs, com dic, hi ha eines, hi ha jocs que podem fer amb els nens i nenes per com fer que mengin aquells aliments que no els agrada tant, no? I després, doncs, també hi ha menús per a cada etapa i receptes.
1: Que xulíssim! Com podem aconseguir-lo? Què hem de fer?
2: Doncs mireu, la venda d'aquest llibre és una mica diferent al que estem acostumats. Normalment, quan surt un llibre, doncs, anem a la llibreria i el comprem. Però en aquest cas el que es fa és una preventa, val? És a dir, es fa amb l'editorial Dashbook, per tant, per adquirir-lo doncs hem d'anar a la pàgina web de dashbook.es i si no, al perfil del meu Instagram doncs, també trobareu el link per poder adquirir el llibre. Llavors, és una preventa, això el que vol dir és que m'exigeixen arribar a 150 ventes, val? Perquè el llibre doncs, es pugui fer realitat realment. Llavors hi ha 45 dies d'aquesta preventa i un cop arribi als 150, perquè jo crec que hi arribaré, o almenys no, vull pensar en positiu, doncs cap a finals de març o abans de Sant Jordi el tindrem ja disponible.
1: Físic. I llavors ens arribarà també a totes les nostres cases físiques. Sí. Fem la preventa ara?
2: Sí.
1: O sigui, la precompra.
2: Exacte.
1: El comprem a través de Dashbook o a través de my-nutritionist. Uh-huh. 150 els faràs abans de gener.
2: Espero que sí.
1: Oi tant.
2: Espero que sí, perquè la veritat és que em fa il·lusió. I a part és un llibre que crec que ha nascut de la meva comunitat, no? És a dir, de les inquietuds de les famílies, de les preguntes, no? És com dir, bé, anem a posar una mica d'ordre perquè crec que se donen molts missatges sobre alimentació saludable, val? I a vegades quan parlem de ser més flexibles sembla que haguem de passar cap a l'altra banda i no és així, o sigui, podem continuar i hauríem de continuar donant una alimentació saludable, però hem d'ensenyar als nens i nenes a gestionar la resta d'aliments que no són tan nutritius i que estan disponibles i que els acompanyaran la resta de la seva vida també, no? I per tant, doncs, com que això he vist que és una necessitat, no? A les xarxes he vist que doncs, la gent o les famílies van molt perdudes amb això, doncs vaig dir, mira, que millor forma, no? que posar-ho tot en un llibre i poder acompanyar, que a part també m'agrada perquè no és un llibre de llegir de tirada. És un llibre que t'acompanyarà dins del creixement del teu fill o filla. O sigui, anireu passant etapes i és un llibre per anar a consultar, no? Ara hem arribat als 6 anys, està passant això en l'alimentació, me'n vaig a mirar si això és normal, no és normal, no? I com gestionar-ho. Per tant, és una guia, no? De dins de l'alimentació dels nostres fills i filles.
1: Ai, que xulo. Doncs a la mesa s'impressiones, dashbook.es i si no, my-nutritionist i ja podem fer aquesta precompra que també, mira, ni que sigui un bal, és com un bal per Reis.
2: Sí, sí.
1: Que ens arribarà.
2: Arribarà més tard.
1: Per Sant Jordi. Sí. Que xulo. Sí. Ai, moltíssimes gràcies per ser aquí, per explicar-nos-ho. Bé, jo ara aniré a fer ja la precompra.
2: Gràcies, Pili.
1: I segur que molts dels nostres oients que et seguim setmana rere setmana i des de fa molts anys, també.
2: Vull dir una cosa, que una cosa que sí que és especial i a mi me fa molta il·lusió i és que les persones que facin possible la impressió, és a dir, que facin aquesta precompra, el seu nom apareixerà al llibre. I això és molt xulo.
1: Doncs encara millor. Naila, que contenta, molt, molt contenta, amb moltes ganes de tenir aquest llibre, de moment amb aquesta prebenda de 150 llibres, que esperem que aconsegueixis molt aviat. T'esperem la setmana vinent. Bones festes.
2: Igualment.
1: Que les tenim a tocar. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
4: Hola, me'n dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se'n diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant llum de colors il·luminants. Els infants juguen contents, esperant regals i moments. A la taula hi ha calor, famílies plenes de bon cor.
3: Moltíssimes gràcies, Victòria. Gràcies per escollir aquest poema i per recitar-lo amb tant d'amor. Aprofitem aquest moment per desitjar-vos un bon Nadal, embaladits. I gràcies per estimar, amb tant de carinyo, la poesia infantil. Adeu!
4: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
0: L'univers infinit.
6: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen Sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia Sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas, es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un cop més us volem portar aquests talls de veu mítics de programes de ràdio que tant ens agrada recordar i compartir-los amb tots vosaltres. Saludem el 50% d'aquest programa, Esteve Llop. Què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Doncs bé, a part d'una mica encostipat, o bastant, vaja, perquè hem de ser francs, tot bé, i amb moltes ganes de tornar a compartir aquests moments de ràdio per a recordar alguns dels programes amb els que més vam disfrutar ja fa una colla d'anys, aquí a Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs esperem que recuperis aviat d'aquest refredat, però haig de confessar que ni se'n nota. Si us sembla, avui començarem parlant de Ràdio Terrassa, de la que va ser l'emissora de la nostra ciutat, i us explicaré com va ser els seus inicis. Ràdio Terrassa, amb l'indicatiu EJ25, va ser la primera emissora de ràdio que va emetre a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. Inaugurada oficialment el 2 d'abril de 1933, la seva activitat va tenir lloc durant 78 anys. El 1962, Ràdio Club Terrassa va obtenir una concessió per emetre la freqüència modulada. Les emissores de Ràdio Terrassa FM es van iniciar el 17 de febrer d'aquest any, inicialment emetent la mateixa programació que l'estació d'Ona Mitjana. El 23 de febrer de 1976 van ser renovades les instal·lacions de Ràdio Terrassa EJ25 al carrer Sant Pere número 38, amb nous emissors, equips i restauració general de totes les dependències. L'evolució tècnica també va arribar a la FM. Es deia llavors, en antena, Ràdio Terrassa Modulación de Frecuencia Segundo Canal. El 6 de juny de 1978 es van posar en funcionament les instal·lacions d'esterofonia. A part de Ràdio Terrassa, tan sols emetien en estèreo quatre emissores a Catalunya: Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Espanya de Barcelona, Ràdio Joventut i Ràdio Mataró. El 1965, Ràdio Terrassa es va vincular amb la cadena SER, cadena d'emissores a la que va pertànyer fins la seva desaparició l'any 2010.
3: A finals dels anys 70, Ràdio Terrassa va rebre un important impuls de renovació amb el nomenament de Josep Maria Franzino com a cap de programes de l'emissora. Una altra important novetat va ser la inauguració de Ràdio Club 25, una pionera emissora de ràdio, eminentment musical, que es va inaugurar l'1 d'octubre del 1979. Al principi va tenir certes reticències per part dels directius de Ràdio Terrassa, però van haver de transigir perquè va començar a funcionar en tots els aspectes. Així doncs, el seu cap de programes, Josep Maria Franzino, va realitzar excel·lents resultats d'audiència per la qualitat i continguts dels programes emesos i ajudat pel personal, en la seva majoria jove i entusiasmat de fer ràdio. Recordem, de fet, grans noms com, per exemple, Carles Cuní, Josep Cuní, els dos germans, Miquel Calçada, Miqui Moto i tants d'altres. Anem a escoltar, si et sembla, Jordi, per començar el primer tall d'avui, en el qual podem escoltar diferents extractes de tota la història de EJ25 Ràdio Terrassa i també de Ràdio Club 25.
4: Ràdio Terrassa, la ràdio del Vallès.
5: Para estar dentro de la legalidad debía obtenerse una licencia especial. Esta la obtiene el señor Aymeric el día concretamente 14 de julio de 1924. A partir de este mismo año se formó una peña alrededor del señor Aymeric que fue poco a poco entusiasmándose con el fenómeno radiofónico. Es en el año 1928 y concretamente el 14 de julio en que don José Girona lanza por primera vez su voz a través de las ondas. La emisión en Terrassa era entonces un hecho. Finalmente, como decíamos, el día 29 de julio de 1933 se recibía por fin el nuevo y definitivo indicativo EAJ25. En la Navidad del año 1932, Antolina Boada, primera locutora de Radio Terrassa, lanzaba al aire exactamente estas palabras:
6: aquí Radio Terrassa, emisora EAJ25. Bon dia, senyor radioient. En aquests moments donem per inaugurada en període de proves l'emissora local. Ella serà en el successiu la representació genuïna de la nostra ciutat, la portant veu de tot allò que pugui ser interessant, de tot el que passi a casa nostra i que tinguin dret a conèixer.
5: Muy buenos días, amigos. En primer lugar, seanos permitidos decirles que hoy vamos a hablar de nuestra casa, de la radio, concretamente de Radio Terrassa. En junio del año 1923 viene Tarrasa el profesor Calvet de la escuela de Vilanova y la Geltrú.
7: Hola amigos, saludos y bienvenidos al reencuentro anual con los Beatles, con su música, con las cosas curiosas y todo esto que los Beatles grabaron y que nunca han sido oficialmente editadas. También tendremos grabaciones en directo, sesiones de estudio inéditas y partes también de los Beatles Christmas Show que ellos crearon y que durante 8 años grabaron para sus clubs de fans.
8: Alberto, vamos a abrir canal. ¿Preparado?
9: Hola Fernando, hola amigos de Radio Terraza. Hoy viernes hemos querido terminar la semana felizmente aquí en Malgrat de Mar.
8: Hombre,
9: terminar la semana laboral para nosotros, porque en sábado y en domingo el programa Vacaciones descansa precisamente.
8: Y de Fernando del Collado, servidor.

Radio Club 25, Terrassa, cadena catalana. Són les 10 de la nit.

0: en aquestes històriques gravacions d'aquestes dues emissores que ja no existeixen, Ràdio Terrassa i Club 25, hem pogut escoltar lemes històrics com la Ràdio del Vallès, un lema que va durar durant molts anys i que sempre apareixia en tots els jingles i falques de l'emissora. Es parlava també en aquestes gravacions històriques de la ràdio del Beatle Christmas, per exemple. Hem pogut escoltar algun extracte d'aquests programes especials que durant molts anys, fins i tot després de Ràdio Terrassa, aquest programa ha seguit sonant en altres emissores, de la mà de Josep Maria Francino. També les veus de Fernando del Collado i Albert Malla. També hem pogut escoltar la Ona Mitjana, duplicada a la FM, amb molta més qualitat, evidentment. El programa A Toda Música, d'Albert Malla. Els indicatius de Ràdio Club 25 dins de la cadena catalana, perquè circumstancialment aquesta emissora també va pertànyer a cadena catalana, l'indicatiu dels 40 principals amb la veu de Josep Cuní, que va començar precisament a Ràdio Terrassa fent això, presentant música, i l'indicatiu també de cadena SER, ja que Ràdio Terrassa va formar part d'aquesta cadena d'emissores. Déu-n'hi-do, eh? Quins records.
1: I tant, quins records. Escoltava ara atentament tots aquests talls i no deixa de sorprendre un vincle que, si ara el diguessis, dius d'entrada, no enquadra gens, que és Josep Cuní, los 40 principales. No deixa de sorprendre una mica, eh? Que dius, carai, un perfil d'ara periodístic, no? Com és en Josep Cuní, no l'assimilaries mai a un programa musical. I, a més, doncs això, no? Els 40 principales, doncs, un programa modern, un programa de música actual. Clar, també estem parlant que, quan ho feia, no tenia la que ara té. Sí que tot lligava.
0: Tu, per exemple, no sé si assimilaries el senyor Pellicer amb Ràdio Fórmula, amb 40 principals, també.
1: Ah, està clar. No, segur que
0: I va
1: no,
0: ser així, va no. ser així. Vull dir que molts inicis són a la Ràdio Fórmula, com em va passar a mi, també, i, de fet, sí. És una escola molt divertida perquè tens música, que és un recurs que et permet no haver d'estar tota l'estona improvisant, perquè presentes la cançó, la llences i tens uns minuts doncs, per pensar què faràs després, no? Cosa que en un magazín de vegades és molt més complicat. I més si estàs tu sol, en el cas de la Ràdio Fórmula. Necessites no dues mans, sinó quatre, no? Per agafar el telèfon, preparar el següent disc. Vull dir que realment agafes moltes taules. És interessant.
1: Sí, i tant, és molt interessant i de fet és una escola i de fet també és com jo vaig començar i com jo continuo aprenent. És així.
0: Molt bé, seguim amb més talls de Ràdio Terrassa i Club 25 FM. Començarem escoltant la sintonia del programa Los Populares de la Canción, d'Albert Malla. També escoltarem La nostra terra, la nostra gent, el primer programa de Carlos Cuní en aquesta emissora. Catalunya DX, de Miquel Calzada i Olivella. Carajillo Estéreo, en Josep Maria Francino. My Music, amb Albert Malla. I també escoltarem, per acabar, els indicatius de Ràdio Terrassa, la Ona Mitjana, l'indicatiu de Club 25 FM, amb la veu d'Eduard Farelo i també la de Constantino Romero, entre d'altres, amb el lema La música que va contigo, segur que us recordareu. I, per últim, també, el Top 25 de Ràdio Club 25. Endavant!
2: Cadena SER. Servicios informativos.
3: Radio Terrassa, la ràdio del Vallès, presenta
4: Los Populares de la Canción.
3: El programa que promociona toda la música producida en España y que, pulsando la opinión de la juventud, confecciona la clasificación de éxitos del Vallès.
4: Los Populares de la Canción, en contacto con todos los clubs de fans, con entrevistas a los famosos y con toda la información del mundo del espectáculo.
3: Los Populares de la Canción.
4: Un programa realizado por Alberto Malla.
5: Terrassa, la ràdio del Vallès, la nostra terra, la nostra gent. Un programa realitzat i presentat per Carles Cuní.
6: Senyores, senyors, bona tarda. Salutacions cordials de Josep Lluís Lanau i de Carles Cuní al començar una nova edició de la nostra terra, la nostra gent.
7: Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 presenten el primer programa diaxista en català a nivell mundial. Catalunya...
8: Ràdio Club 25, Terrassa, cadena catalana.
9: Música, música, música!
10: Calma.
9: Sin ir más lejos, Radio Club 25, Terrassa. Por algo somos la emisora de la música.
10: Carajillo Estéreo.
11: Jazz, rock y todo lo demás en
10: Carajillo Estéreo.
12: My Music. La music de Alberto Maya.
13: Ràdio Terrassa, el 1341 de l'Ona Mitja.
14: Ràdio Terrassa, Ser Vallès. 828 Ona Mitja. 89.4 FM.
15: Cadena Ser.
16: Cadena Ser. Pase lo que pase.

0: Club 25 FM.
1: La música que va contigo. Club 25 FM. La música que va contigo.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs després de sentir aquests talls, anem a sentir-ne d'alguns altres, també de Ràdio Terrassa, i en aquest cas el que era la publicitat de Ràdio Club 25 l'any 1980. Apareix la veu de Fernando del Collado.
4: Aurelio Rosa, decimos que somos los más económicos porque nuestras ventas están orientadas a vender más a mejor precio.
5: Aurelio Rosa, Rambla de Gara, 170, Carrer del Sindicat 27, Campalet.
6: Oye, Fernando, con tus pantalones nuevos estás hecho un tren. ¿Dónde los has comprado?
7: En Unimoda. ¿Te gustan, pequeña?
6: Que si me gustan, me voy por unos ahora mismo.
7: ¡Que no descarriles!
6: ¡Descuida!
7: Unimoda, Arrabal de Montserrat 36, Terrassa.
8: Un altre estil, eh?
3: I tant, un altre estil, totalment diferent. Fa gràcia recordar com alguna d'aquestes botigues que apareixen a l'anunci encara existeixen. És el cas, per exemple, de l'Aurelio Rosa, que ara no hi és en la ubicació, diguem, inicial, però encara continua oberta a la Rambla de Terrassa. De fet, l'Aurelio Rosa, en aquells anys, era una botiga força gran, on venien electrodomèstics i tot de menatge per la llar, i era molt típic fer les llistes de noces en aquesta botiga. Un servidor, per exemple, va ser així.
8: Caram, el món és petit, el món és molt petit. Seguim amb més exemples de Ràdio Club 25 de l'any 1980, en aquest cas amb un tall d'Albert Malla, un dels meus locutors preferits, que ja estava fent programes musicals aquell 1980 a Ràdio Club 25, Ràdio Terrassa.
4: Ràdio Club 25.
5: A toda música. Con vosotros, Alberto Malla.
9: 1, 2, 3.

0: Hoy me ha tocado a mí y estoy aquí con mucho gusto compartiendo contigo la tarde del sábado allá donde te encuentres. Las 6:02:30. Entre las 4 y las 10. Sí, durante 6 horas a toda música. En la primera hora hemos repasado diferentes bandas sonoras de películas con temas muy interesantes y jóvenes como tú. En esta segunda han sido protagonistas la gente que hace música en España. Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen, el LP indudablemente más millonario de este buen amigo que hace poco triunfó en Barcelona. Apareció en 1975 y se llamaba Nacido para Correr. Born to Run, Bruce Springsteen.
1: Un tema mític amb un altre mític de la ràdio, Albert Malla, des de Radio Club 25. I amb una sintonia també, Jordi, que és molt interessant, eh? Què t'ha semblat aquesta sintonia amb aquest piano?
2: Sí, un aire potser una mica jazzístic, no? Com sempre, els pianos això ja ens hi porten a vegades.
1: Era la música de Leon Huff, amb un tema que es deia Ain't Giving, I'm Jamming.
2: Va bé recordar i tenir l'opció de poder precisar tant el detall d'aquesta música.
1: Bé, en aquest cas, jo la cançó no la coneixia, em sonava, però el Shazam és una bona eina per poder saber de qui són i quines són algunes cançons que desconeixies. Doncs seguim amb més anècdotes de Radio Club 25, Ràdio Terrassa. En aquest cas, es tracta d'una maqueta que vaig enregistrar jo mateix el dia 13 de novembre de l'any 2000 per Radio Club 25. És a dir, que això no és un programa que hagi sortit enlloc, ni molt menys, sinó que vaig decidir de fer aquesta maqueta per presentar-la a l'emissora i veure si en algun moment m'agafaven, però evidentment no va ser així, va passar a la història, i per primera vegada doncs podem escoltar aquest document inèdit que vaig enregistrar a Ràdio Sant Cugat quan ja no estava jo col·laborant amb l'emissora. Això era el 13 de novembre de l'any 2000. Maqueta de Ràdio Club 25.
3: Ja saps que a la nostra sintonia també tenim moments per la música del record, ara amb la música dels 80, de la mà de Katrina and the Waves. Va ser tot un èxit el 1985. Walking on Sunshine amb Katrina and the Waves.

Bon ritme és el que volem transmetre ara a través de les nostres zones d'argienes. Amb aquest èxit que va ser molt sonat aquest passat estiu de la mà de Junior Jack, My Feeling. Segueixes, doncs, amb bona companyia al costat de Club 25 FM.

L'excomponent de Spice Girls, Melanie C, acaba de treure un disc en solitari. Un disc de pop molt ben elaborat que compta amb col·laboracions interessants com, per exemple, la del trio de música negra nord-americana TLC. Així doncs, qualitat assegurada en aquest primer treball en solitari de Melanie C. I amb temes com el que ja sona, Never Be The Same Again.

del pop de Melanie C als ritmes urbans d'aquest gran disjockey. Professor Angel Dust amb el seu nou treball, Guapacheando, una fusió interessant de música llatina, hip-hop i de ritmes electrònics. Un bon exemple d'aquest treball és el tema que ja sona. Paquito el Pim, Professor Angel Dust.

Els autors de l'antic èxit Take On Me, Aha, tornen a la càrrega amb un nou disc, Minor Earth Major Sky. Aquest és el primer senzill del nou disc dels Aha, Summer Moved On.

demostren una vegada més que el seu èxit als 80 no va ser flor d'un estiu. La música dels Aha, Summer Wolfstone, des del seu últim treball, Minor Earth, Major Sky. I donem més ritme aquesta tarda de dilluns. Una mica trista perquè tenim una tarda molt ennuvolada i plujosa. Però des de la nostra sintonia, des de Club 25 FM, seguim amb bon peu, minut a minut, escoltant bona música. Ara, amb aquest gran èxit de Spiller, Groove Jets.

0: Radio Club 25. Son las 5.
1: Wildflowers és la banda de Jacob Dylan, fill de Bob Dylan. Acaben d'editar el seu tercer disc. El llarga durada es diu Bridge i aquest és un dels temes més interessants del nou llarga durada. Sleepwalker amb The Wildflowers. D'una banda relativament jove, The Wildflowers, cap a una altra de molt consolidada. Parlem de Bon Jovi amb el seu nou treball. El disc Crash, editat fa alguns mesos, amb temes tan interessants com aquest gran hit. Say It Isn't So, Bon Jovi.

Del rock de Bon Jovi cap al blues de B.B. King i Eric Clapton. Riding with the King és el seu treball conjunt, el que uneix aquests dos grans artistes de la guitarra i del blues, B.B. King i Eric Clapton. Aquest és el tema que dona títol al seu treball, Riding with the King, conduint amb el rei. I res més per part meva, salutacions d'Esteve Llop, ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: M'ha agradat molt sentir aquesta maqueta, Esteve. Tingues per suposat que jo t'hagués contractat, eh?
2: Sí, de totes maneres, ara estava pensant, Radio Club 25 es feia exclusivament en castellà i jo ho feia en català. La meva dicció en castellà no és molt bona, de manera que vaig decidir fer-ho en català, i aquí sí que s'ha de tenir en compte això, també.
1: Sí, sí, està clar. I a més, que després la Radio Club 25 va acabar tancant al cap d'uns anys, però vaja, això ja són circumstàncies de la vida que no podem controlar. De fet, amb això precisament que deia, l'any 2006 el grup Kiss va comprar Radio Terrassa, Club 25 FM i el canal de televisió TV20. La freqüència de Club 25 va ser ocupada automàticament per Kiss FM, en canvi a la ona mitjana Radio Terrassa va continuar. Finalment, el 30 de gener de 2010, Radio Terrassa va acabar les seves emissions.
2: Sembla ser que no sortien els números, tot i que eren emissores amb molta publicitat. Finalment, d'una banda, Kiss FM va anul·lar el que era Club 25 i emetia senzillament per la seva freqüència a Catalunya, i per altra banda, Radio Terrassa, que sí que va seguir en solidari, doncs al final es va decidir tancar. Els propietaris de l'emissora van fer números i van veure que no els hi compensava continuar. I lamentablement sí, es va acabar aquesta història aquell 30 de gener del 2010.
1: Sí, deia que lamentablement són moments tristos. Personalment, Club 25 és una emissora també de referència, i sempre que desapareix doncs una emissora de ràdio o mitjà de comunicació, doncs per tots els que el seguim és una gran pèrdua.
2: Doncs anem a escoltar precisament el comiat, els últims minuts en antena, en primer lloc, de Club 25.
3: Estem molt contents d'haver compartit amb tu moltes cançons que sabem que t'han emocionat. Gràcies per haver-te connectat al 95.5 al llarg d'aquests 28 anys de Club 25 FM.
4: Pues desde aquí dar las gracias a todos los oyentes que nos han seguido durante tantos años y que se han conectado con nosotros para disfrutar de mucha música, muchas canciones y de nuestra compañía. Así que gracias a todos.
3: Quiero decir gracias a los oyentes de Club 25 por haber estado ahí tantos años escuchando buena música.
5: Durante estos últimos años han sido muchos los sentimientos que hemos tenido juntos, y sin ti no hubiésemos sido nada. Gracias por estar ahí.
1: Seguim en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Hemeroteca de la Ràdio, i anem a escoltar com va ser el comiat de Radio Terrassa.

0: avui, si ens ho permeten, acabarem aquest informatiu parlant de Ràdio Terrassa. La història de l'emissora remunta a l'any 1932. Llavors, la ràdio era coneguda amb el nom DAJ25 i estava instal·lada en uns petits estudis del carrer Fontvella. Després, l'emissora es traslladaria a un nou local situat al carrer de Sant Pere i finalment arribaria a la planta 6 de l'edifici Gutenberg, des d'on ha estat funcionant fins a dia d'avui. Pels micròfons de Ràdio Terrassa han passat nombroses veus que han acabat sent referents dins el món de la comunicació, com Carles Cuní, Miquel Calçada o Josep Maria Franzino. Però avui també voldríem recordar els professionals que els hem estat acompanyant en els darrers anys a través de la sintonia de Ràdio Terrassa Ser Vallès. De ben segur, totes aquestes veus els sonaran.
1: Hola, bon dia. Tot i la crisi que està patint, la Miranda Dubai ha inaugurat l'edifici més alt del món.
2: Al balcó, Ser Vallès, Òscar Periques.
3: Què tal? Molt bona tarda. Temps ara per fer un breu repàs a les principals notícies que ens ha deixat aquest divendres.
4: Hola, amigos. Muy buenos días. El saludo en nombre de todo el equipo de Hoy por Hoy Cataluña. Nos ponemos en marcha. Bon dia des de Terrassa, des del Vallès.
5: No et demano grandesa ni alegria, ni fama, ni fortuna, ni esplendor.
6: Molt bona tarda. Reben una cordial salutació de qui els hi parla, Fanny Sallés.
7: Ser Esports, Ivan Palomares.
8: Molt bona tarda, són les 3:25, continua Ser Esports.
9: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Contrapunt, el programa d'informació sardanista i cultura popular. A la part tècnica, Joan Borràs, qui prepara el programa cada setmana en la direcció i realització, Ramon Monxo, i qui presenta i us parla, Marta Plaza.
10: Senyores i senyors, bona tarda.
0: Per molts de nosaltres, Ràdio Terrassa ha estat una escola i un lloc on hem pogut desenvolupar la nostra trajectòria professional. Però també ha estat una casa on hem compartit il·lusions i avui deixem molts records. Per primera vegada també volem donar veu a l'equip de comercials i de gestió que han estat treballant durant anys i fins aquests darrers dies a l'emissora.
11: Totes les estones que he parlat amb clients, moltes hores que m'he passat amb tots els companys i, de fet, pues, la meva família ha sigut aquesta ràdio.
12: Doncs sí, he passat moltíssimes vivències, són 13 anys i 8 mesos quasi bé, i aquí hem tingut doncs, de tot. I la veritat que ha sigut doncs, una època molt bona per mi i m'ha importat moltíssimes coses bones.
13: Como persona he crecido en la radio, profesionalmente también, pero me llevo algo muy importante para mí, que es la gente que ha trabajado conmigo el día a día, que no hay dinero que pague esto.
14: Haver començat per primera vegada a treballar, haver pogut treballar en una empresa com aquesta i els companys.
15: Molts records, moltes emocions, moltes sensacions i que, bueno, que Ràdio Terrassa quedarà al meu cor per tota la vida.
16: Doncs jo de Ràdio Terrassa em quedo amb els bons moments, lo bé que m'ho he passat, amb els meus companys, amb molts, i amb les coses bones. De dolentes també n'hi ha hagut, però les oblidaré ràpid.
0: Després de 78 anys d'emissió, aquesta ràdio, que ja és tota una entitat a la ciutat de Terrassa, tancarà les seves portes. Només esperem que els nostres oients, a qui devem tot el respecte, ens recordin amb afecte. Tot l'equip d'aquesta casa sent orgullós de la feina que hem dut a terme fins a l'últim dia i d'haver format part de la història de la ciutat de Terrassa durant gairebé 80 anys. Per part meva només em queda desitjar-los molta sort i agrair-los la seva atenció i complicitat. Ha estat tot un plaer formar part d'aquesta casa durant els últims 4 anys i espero haver-los sabut informar amb professionalitat i sempre des de la proximitat. Moltes gràcies i a reveure.
17: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
18: Seguim amb vosaltres des del 91.5 de la freqüència modulada, la sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquí a l'hemeroteca de la ràdio, repassant programes de ràdio i històries del passat de la ràdio. Canviem ara d'emissora, ens n'anem cap a RAC1. Iniciem avui una sèrie de microespais en els quals podrem escoltar les veus d'algunes de les persones que he anat coneixent al llarg de tots aquests anys en el món de la ràdio. Com ja us he fet referència en altres ocasions, jo vaig començar a treballar a la ràdio l'any 1994 i fins l'any 2000 vaig estar 100% del meu temps dedicat a això. I, doncs bé, després de molts anys, amb algunes persones ens hem anat trobant en altres llocs i altres, doncs, el que he demanat és, a distància, amb la situació actual que tenim encara amb la pandèmia, que col·laboressin en aquest programa, l'hemeroteca de la ràdio, amb un granet de sorra molt important per nosaltres, que és escoltar les veus d'aquestes persones que alguns bé segueixen en primera línia, altres ja no, alguns encara que estiguin a primera línia, no estan davant dels micròfons, com és el cas que ens ocupa avui. I bé, doncs, esperem que us agradi també escoltar aquestes veus diferents de les nostres i que parlin, doncs, del passat, però també del present de la ràdio. El cas d'avui és el de Dani Aguilar, actual redactor d'esports de RAC1, que va començar la seva carrera professional a nivell de pràctiques a Ràdio Sant Cugat ja fa alguns anys. Així doncs, anem a escoltar què ens explica de la seva experiència a Ràdio Sant Cugat. Endavant, Dani.
19: Soc el Dani Aguilar, jo tinc la meva formació i el meu origen a Ràdio Sant Cugat, a Cugat.cat, l'antiga Ràdio Sant Cugat. Sí que és veritat que vaig començar allò, les beceroles, els meus inicis radiofònics van ser a Ràdio Horta Guinardó, a una ràdio petitona de Barcelona, on vaig ocultar per primera vegada, però a l'estiu del 2010, a les meves primeres pràctiques en mitjà local, un ex de la casa, ex de Sant Cugat, em va dir: prova-ho, vés a Sant Cugat, vés a la ràdio, vés a Cugat, que, vaja, a mi m'ha servit moltíssim i, evidentment, vaja, va ser un dels millors consells que m'han donat mai, perquè vaig anar i no tan sols vaig aprendre tot el que sé de ràdio, com aquell qui diu, o pràcticament tot el que sé de ràdio, sinó que també vaig trobar el que sí que sempre serà casa meva, vaig trobar una família que a dia d'avui en bona mesura segueixo compartint. He viscut una de les millors experiències professionals de la meva vida allà. Jo soc de la redacció d'esports, llavors hi havia molt cap de setmana, treballàvem evidentment tots els caps de setmanes, i allà formaves aquesta petita família en què t'ajudaves, en la solidaritat, en descobrir com es fa ràdio, amb la naturalitat, per exemple, del Joan Garcia, que és un dels puntals de la meva formació radiofònica, i molts d'altres que evidentment han passat, i considero que des del meu punt de vista, modest punt de vista, i que evidentment tothom es compra cap a casa, però que Ràdio Sant Cugat, Cugat.cat, jo crec que és el millor planter de Catalunya en aquest sentit, i evidentment no només planter sinó realitat, no només és una ràdio en què comença molta gent que potser després acaba a mitjans de pas nacional, sinó que és una de les realitats, de les millors realitats locals a nivell informativa del país. Jo sempre hi tindré una estima espectacular a Ràdio Sant Cugat, m'ha acompanyat evidentment en tota la meva carrera, jo ara treballo a RAC1, però m'ha acompanyat en tota la meva carrera i sempre serà casa meva, i jo sempre m'identificaré com a, no ja treballador, però ex-treballador, però membre de la casa de Cugat.cat.
17: L'hemeroteca de la ràdio.
18: Doncs fins aquí les vivències en primera persona de Dani Aguilar, redactor d'esports de RAC1, que, com molts d'altres hem fet, va començar la seva carrera en emissores locals i, més en concret, va començar a treballar de debò aquí a Ràdio Sant Cugat. Si voleu participar en aquesta secció del programa que avui inaugurem, si encara no heu parlat amb nosaltres i ens acabeu d'escoltar en aquests moments, doncs podeu dirigir-nos un e-mail a hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Canviem de programa ara, però no d'emissora. Cap a on anem, Jordi?
20: Doncs anem cap a RAC1 i a parlar del Versió RAC1 amb Toni Clapés. Toni Clapés és un presentador de ràdio i televisió nascut a Barcelona l'any 1967. Va iniciar la seva carrera com a locutor fent radiofórmula i a mitjans dels 90 va formar part del programa El Terrat d'Andreu Bonafuente a Ràdio Barcelona Cadena Ser. El 1997 va iniciar la seva carrera com a presentador radiofònic amb el seu propi programa, Versió Original, programa que s'emetia les tardes de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. Vuit anys després, Clapés va fitxar per RAC1, on va adaptar el títol del seu programa com a versió RAC1, programa que s'emet a l'emissora del Grup Godó de forma ininterrompuda des de l'any 2005.
1: Així doncs, un programa veterà de les nostres ones de Catalunya i un dels programes líders en aquesta franja. Jo el recordo escoltar a Catalunya Ràdio, el meu pare, a les tardes, mentre estàvem per casa, que jo estava estudiant en aquells moments, que era una mica diferent. Tindrem oportunitat en aquest Hemeroteca de la Ràdio d'escoltar algun fragment de la versió original de Catalunya Ràdio. Potser era un programa una mica més tranquil a nivell tècnic, i en canvi l'actual doncs, és un programa amb multitud de seccions i de col·laboradors i una mica més dinàmic. Quina opinió tens tu d'aquest programa, Jordi?
20: Doncs mira, jo ja l'escoltava a Catalunya Ràdio i ja pensava en aquella època que era un programa bastant dinàmic, tot i que el d'ara encara ho és més. Ja m'ho semblava en el seu moment a Catalunya Ràdio, el fet d'incorporar personatges amb imitacions. Recordo l'Espín en aquella època, que feia bastants personatges. Li trobava ja un dinamisme força, força actiu. Jo crec que li anava molt a favor a Catalunya Ràdio, diguem, dins la seva graella, no? Potser era un dels programes amb, això, i repeteixo la paraula, amb més dinamisme que hi havia en antena.
1: Doncs efectivament, aquesta seria potser una de les millors definicions. Un programa dinàmic, això és el que tenia el versió original de Catalunya Ràdio, que com us he dit abans, escoltarem en un altre programa, perquè avui ens volem centrar en alguns dels gags del versió RAC1, programa que va arrencar l'any 2005 i que encara avui segueix en antena i que és el líder a la seva franja d'audiència a les tardes de dilluns i divendres a Catalunya. Anem a escoltar un resum de gags de la temporada 2010.
21: Molta nervis, atenció, és una estrena en exclusiva
22: Que
21: en aquesta hora de la tarda us presentem
22: Miquel Àngel,
21: Miquel Àngel
22: Pasqual,
21: Pasqual i Montserrat Cavaller, la cançó
23: Barcelona Pirineus.

0: Ya está.
1: Ya está.
2: Impresionante.
0: Es una demo.
1: Es una maqueta.
2: Exacte, estàvem amb això. Sí. Correcte. Això ja ho havíem fet.
3: Ja ho havíem fet.
2: El numeret aquest ja l'havíem fet. Podem avançar, sisplau, eh? El número aquest ja l'havíem fet.
0: Que avui fem el programa de la
2: trinca. A veure, avui, si és possible, Miquel Àngel, que no t'equivoquis. A la gala, perquè ja és habitual esperar la teva errada en el programa. La de la setmana passada també volíem fer cantar amb uns que...
0: Que repeteixin la cançó i em diràs si això és un problema.
4: Miquel Àngel, endavant.
5: Digues el que vulguis, va.
6: Ja ha notat com... com una desafinació en aquella estrofa que pela. Bueno, que és igual. M'agradaria que tornéssim a cantar-la perquè a mi encara que hi ha desafinat...
4: No,
0: ara
7: que repetir la cançó, no poden.
0: A veure si
2: la setmana anterior també et van haver de corregir perquè tampoc estaves en... estaves al cas.
0: Perquè no m'ho apunten bé amb el paper.
2: A veure si estem més al cas del guió.
0: Senyor tonto.
6: Eloi. Dai, el patró dels platers et protegeix, et quedes.
5: No. Sento molt, eh? Ho hem d'arreglar, això. Perdona, eh? Eloi, torna a passar aquí, sisplau, perdona'm, eh? No. Eloi, vine. Vine, Eloi.
4: Carai.
5: Hem entès malament els senyals que estan escrites aquí, eh? Ho sento molt, Miquel Àngel, però...
6: Eloi, es veu que no et quedes.
5: No, quedes nominat, ja veurem, Eloi.
1: Sempre he d'anar jo amb l'extintor, apagant el foc.
2: A veure, Miquel Àngel... Ets el que surts més a TV3? Avui, per exemple, t'he vist el TVIS per...
0: Clar.
2: I ets el que menys et saps la mecànica?
3: Encara queda. A més, 30, amb el bé que va d'audiència...
2: 30-40 gales?
3: No.
0: 50?
3: M'havien dit que havien signat 13 a partir del gener...
0: Ho hem prorrogat.
2: Sí, però 13 més 13...
0: No hi ha pressa, i si em volen fer 40, hi ha 40.
3: Ara no sé qui és. Oculto, a més.
2: Posa-t'hi, oculto... Oculto és el de Telefònica, també. Sí, truquen amb Oculto. Sí.
8: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
9: Doncs aquí podíem escoltar algunes de les veus, de les imitacions que en aquella època, fa una mica més d'una dècada, es feien a la versió RAC1 de Toni Clapés, com la Montserrat Caballé, per exemple, un dels personatges d'aquelles èpoques, i també, doncs, el senyor Marcelí, Jordi, per exemple.
10: I tant, personatge mític i que encara és vigent. Jo Manoll està darrere d'aquest personatge, que de fet doncs, ha perdurat durant tots els anys el programa i avui en dia, doncs, jo diria que després d'Antoni Clapés és el segon més conegut, diguem.
9: La imitació també de Miquel Àngel de la Trinca també va marcar tota una època.
10: Sí, va marcar tota una època, igual també que el Rocco Steinhauser i la Montse Llussà, la veu de Catalunya, com la segueixen presentant cada dia en el versió RAC1.
9: Sí, sí, amb dos encara estan allà en el programa, afortunadament aportant-nos el seu bon fer davant dels micròfons. Doncs estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Us recordem abans de marxar de nou la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir els vostres comentaris, suggerències, o també si disposeu d'alguna gravació antiga i ens la voleu facilitar, doncs aquesta és l'adreça de contacte. Marxem, Jordi, amb el Mikimoto Club, amb un programa clàssic de Catalunya Ràdio, i escoltarem concretament la seva última edició, que es va emetre el dia 20 de gener de 1990. Va ser un dels programes pioners de la música de ball de l'època, que a mitjans dels 80 va arrencar i que, si no recordo malament, anava de 12 a 3 en directe a Catalunya Ràdio. Va marcar tota una època i tot un estil, també, a partir del qual molts ens hi vam enganxar, un estil que es va traslladar després a Flash FM.
10: Miquel Calzada i Olivella, conegut com a Mikimoto, per cert, per la seva afició a les motos, d'aquí li ve el nom, i, com bé dius, un estil de fer ràdio, un estil de parlar, un estil imitat, que va ser tota una revelació.
9: Doncs escoltem aquesta edició del 20 de gener de 1990, que, com us dèiem, era l'última que va tenir lloc abans de les seves noves aventures radiofòniques. Doncs us deixem amb aquell Mickey Motoclub. Fins al proper programa. Que vagi bé, Jordi.
10: Que vagi bé, Esteve.
11: Aquest és el xou de cada dissabte.
12: A partir d'aquest tema entrem cada dia tots una miqueta fet pols, perquè aquest realment va ser el gran hit del nostre programa. Era un personatge del qual no n'hem sentit a parlar mai més ni gall ni gallina. Es deia Temper i la cançó es deia No Make No Favors, baby. Vol dir que no em facis més favors. Aquest disqueta va arribar un bonic dia que vam estar com mitja hora, tota la mitja hora, escoltant aquesta cançó. I fixeu-vos-hi bé, perquè avui, 20 de gener, últim programa del Motoclub, l'escoltem i encara ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim. I el tema de la cançó ja veieu que és absurd, perquè és la cosa del desamor, diguéssim, eh? I això és el que toquen aquesta gent, diguéssim. Era funky del potent, i el que et venien a explicar més o menys és que...

tortuosos, llargs, però també, per què no dir-ho, bonics anys que hem estat aquí amb un interval d'un any que va durar la qüestió de les vacances, diguéssim. 2:15 de la matinada. Temper, aquest va ser, diguéssim, el nostre gran hit, amb el qual, diguéssim, que vam marcar una petita evolució, perquè ja sabeu que nosaltres érem bastant més horteres del que som en aquests moments, i això tenia certa qualité, i com podeu comprovar, no ens fa cap mena de cosa estranya punxar avui 20 de gener aquest tema.

0: crac. Love Me Right, Stephanie Mills. Sí, us haig de dir adéu-siau. Connie Millis ens sorprenia també fa dos anys amb aquesta bonica cançó Just Love Me Right. Aquí a un quart de dues i un minut de la matinada al Motoclub de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de l'estudi 7. Home, Jamie Brown! Sí, podeu premar l'accelerador a fons aquesta nit. No hi ha cap mena de problema. James Brown, aquest personatge també va acabar malament després de molt de temps de rodar. Au! Crida una mica! Jamie Brown, una bonica cançó que es deia Goliath. És la història bíblica d'un personatge que era molt baixet, però que una vegada amb la seva fona va fondre el Goliath. Jamie Brown, aquí al Motoclub de Catalunya Ràdio. Tenim més discates d'aquests que van marcar tota una època aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio. Oh, Big G! El 93207474, el podeu fer servir avui per saludar. No em comenteu problemes, sisplau. Yeah, Big G! Gotta hold on me! És un quart de dues de la matinada. Dos minuts, tenim encara molt més. Hem d'anar una miqueta que de crac. Un, dos i tres. Ni me'n recordo del que era això, però era una bonica cançó. Sí, The Crown, Gary Burt and the Stevie Experience Band. Era també l'època dels raps, i això cantava precisament... Stevie, com ho veus? L'Stevie Wonder i el Gary Burt de Stevie Experience Band. El que passa que ara comencen a xerrar i no paren. Tenim trucades a l'altra banda, al fil telefònic, 93207474. Bona nit, alós.
1: Sí, hola, Miqui.
0: Com et dius?
1: Soc l'Àlvaro.
0: Àlvaro, des d'on truques?
1: Des de Sant Gervasi, República Argentina.
0: Molt bé, i què tal, Àlvaro?
1: Doncs mira, que felicitat
0: del
1: programa, perquè has marcat una època, tio.
0: Tu creus, Àlvaro? Tots. Quants anys tens tu, Àlvaro?
1: Jo, 22.
0: Ja, tan bueno, joves és la gent d'aquesta època? 22, 21, 22, eh?
1: Sí, sí.
0: És fort, tio.
1: És que, som els millors, tio, i que et recordem, tio, i està.
0: Sí, senyor, som els cracs.
1: I escolta, ara no ens podem
0: trobar. Doncs mira, és el que estem fent ara, fent altres coses. Fent el pallasso, com sempre, Álvaro.
1: No, no
0: sí, home, sempre estem fent el pallasso. Home. Això és l'únic que ens oblia, però diguéssim que...
1: El pallasso el fan uns altres, el Jaques i...
0: No. Tampoc és qüestió ara aquí de dir...
1: Que no t'arriben.
0: Álvaro, deixem-ho estar aquí. Però moltes gràcies perquè m'hagis trucat.
1: D'acord.
0: Ja ens veurem.
1: Enhorabona,
0: Ciao, gràcies.
1: Adéu.
0: Miquimoto.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada de veneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
0: Doncs parlant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: I jo, l'home, home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I la família, sopa a casa, iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
15: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon lloc per a veure-ho.
18: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
18: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
19: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
18: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
20: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
21: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
22: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop per veure també l'eclipsi amb la seva família.
23: Nunca he visto un eclipse y me extraña ver.
18: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
24: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
25: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
24: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
26: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
24: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
27: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
28: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
27: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
29: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
30: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
29: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa. En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: La capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
5: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, doncs, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada dia.
0: 11 minuts i dos quarts de tres i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
6: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una 60ena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una 60ena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36ena edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una 60ena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
7: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
9: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolós s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera si no
0: te tengo aquí? ¿Cómo quieres que... I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición es agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: When I got the information that I'll...
5: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
4: And this season is going to be better. And before coming, I've...
5: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
4: To achieve my goals.
2: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
6: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
7: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? ¿Por qué no soñar es lliure, no? ¿Por qué no hem de guanyar una altra, no?
2: I notícia d'aquest mateix, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint

0: La vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Hola, llums d'un drac!
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Molt pendents estem dels núvols, que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors de les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sur, Sonès de l'Alt

0: Rosell, perquè aquí els rosets inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
2: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
2: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
2: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
2: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
2: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
4: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta, hores d'ara, desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
7: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes averies i, per tant, les averies causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
6: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
6: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
2: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
2: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
12: Potser tot sola.
13: Jo en el meu home, segurament.
14: O potser els tres, veurem.
15: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
19: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poble de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
20: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
21: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, o puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
20: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
22: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
20: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
23: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
24: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica a mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
23: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró, Ràdio, Gemma Ponce.
0: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
3: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
0: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja la vista al següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
1: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Us ho hem anat dient aquests últims dies. Ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
4: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
5: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
4: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
2: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
12: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
2: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
2: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
2: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'han estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
7: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
6: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
7: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
6: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
2: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
9: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
8: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
2: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
2: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
10: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
25: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
10: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Cazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobarà Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto, Mataró, Ràdio Judit Vallès.
11: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
13: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes. És la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
11: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. D'una sola
2: cosa pots estar segur. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera
1: si no te tengo aquí? I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
2: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell. ¿Cómo quieres que te quiera
1: si sé que te perdí? Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
14: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
15: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
14: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
17: When I got the information that I'll be...
18: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
17: And this season is going to be better. And before coming, I've...
18: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
17: To achieve my goals.
14: En handbol, el Barça ja treballa en camp on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
16: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
19: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
14: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
1: Gràcies, Jordi, per l'últim dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
20: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
22: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
24: Braseria La Bolera.
26: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
24: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
26: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
24: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
26: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
24: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
27: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: El gall del monestir. Sabeu que dalt del campanar petit del monestir hi ha un gall de ferro? Doncs aquest gall, fa molts anys, era de veritat. Estava viu i des de dalt del campanar veia tot el que passava a Sant Cugat. Una vegada va veure que un noi que es deia Berenguer de Saltells s'havia enfadat amb l'abat Arnau Ramon de Biure, que era l'amo i senyor del monestir. Sabeu per què? Perquè l'abat...
4: Així comença El gall del monestir, el primer dels 21 contes que trobareu als contes de Sant Cugat. Un recull de relats que s'ha editat per celebrar els 40 anys de tot Sant Cugat, que vol acostar la història, els personatges i les curiositats del nostre poble als més petits, amb textos de l'escriptor i antropòleg Sant Cugatenc Rogeli Padró i il·lustracions de l'Eloi Alegre, creador de la vinyeta del Madí i el Cugat, que cada setmana es pot veure al Tot Sant Cugat. Per descobrir com i quan va néixer aquest projecte, quin objectiu té i com ha estat el procés de creació, avui ens acompanya la Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat i adjunta de direcció general de Tot Mèdia. Laura, bon dia, moltes gràcies.
5: Hola, bon dia.
4: El Rogeli Padró, escriptor i antropòleg i col·laborador d'aquest programa, també a les tertúlies. Rogeli, benvingut.
6: Hola, bona tarda.
4: I l'Eloi Alegre, il·lustrador d'aquests 21 relats d'aquests contes. Molt bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
4: Què us sembla sentir aquest primer fragment d'aquest primer conte d'aquest recull, el del gall del monestir, de la veu de la Martina, una nena de 10 anys que forma part d'alguna manera del públic, no?, d'aquesta feinada que heu fet?
5: Doncs començo jo, Rogeli, sí. A veure, realment, escoltar d'una veu, no?, d'un infant, que al final l'objectiu d'aquest conte és això, no?, és que tant petits com grans, perquè després ho comentarem, aquest llibre, primer de tot, va estar pensat, doncs, per tots els nens i nenes de Sant Cugat. De fet, l'hem distribuït a tots els centres educatius de Sant Cugat, també, però també per la gent gran i per tothom, perquè és des de 6 anys, que és la primera edat, doncs, que un nen, no?, comença a llegir fins als 100 o fins quan sigui. Llavors hem detectat també una necessitat en els llars d'avis i residències, doncs, que també les hem deixat perquè tenien cert interès de fer també estones de lectura. I el sentit, doncs, aquest fragment de conte per un nen o una nena, en aquest cas, doncs ens fa molta il·lusió, sobretot també suposo el Rogeli, no?, l'autor del llibre.
6: Sí, molta. Uh-huh. Jo crec que és molt convenient i necessari que els que som pares i els que són avis i tothom, els que som adults en general, doncs introduïm en els nens i nenes en la lectura. Crec que és molt convenient. Les pantalles estan bé, però crec que també estan molt bé que aprenguem a llegir, ja dic, a gaudir, i en aquest cas dels contes de Sant Cugat.
4: Una lectura que va acompanyada, a més a més, amb aquestes il·lustracions de l'Eloi.
7: Oi? Sí, sí. No, sona bé per la veu d'un nen llegir el conte. I també, a part de nens i adults, també és un conte per nouvinguts, per saber el poble d'on ve, bueno, nouvinguts o no tan nouvinguts. Hi ha gent que viu aquí tota la vida i no sap coses d'aquest poble, de tradicions o de l'origen, i bueno, està bé. Jo crec que molta gent m'ho ha dit, o sigui, hi ha coses que no sabia i no hi ha curiositat. I
4: és una bona oportunitat, no?, per arrelar a la ciutat on es viu. Laura, no sé com va sortir la idea de fer aquest recull de contes, no?, i fer-ho coincidir amb aquests 40 anys ja de tot Sant Cugat.
5: Doncs va ser a inicis del 2025, que quan estàvem ja organitzant una mica, doncs, aquest 40è aniversari del tot, que de fet és del tot, però és de tota l'empresa, no? Uh-huh. Llavors, per nosaltres era molt important perquè una empresa i familiar que duri, no?, 40 anys, doncs jo crec que s'ha de celebrar, i vam dir, l'hem de fer grossa. Vam començar, doncs, amb una festa popular, després amb un acte més institucional, però també vam voler, doncs, que quedés, no?, que aquest 40è aniversari quedés d'alguna manera. I pensant amb els més petits, que som una ciutat, no?, d'infants també, pensant amb els més petits, pensant també amb aquesta finalitat també de, no?, de mostrar aquest patrimoni que tenim a Sant Cugat, i també, doncs, el que deia el Rogeli, de fomentar la lectura, i que ho tingui totes les llars, totes les escoles de Sant Cugat, doncs vam pensar, va, fem un llibre de contes que, de fet, pels 25 anys del tot ja vam fer un llibre de contes uh-huh. infantil, però no sobre la història de Sant Cugat. Llavors ens quedava pendent i vam dir, doncs, que millor, doncs, l'any de l'aniversari, no?
4: I de seguida us va venir al cap que aquest recull de contes estigués escrit pel Rogeli i il·lustrat per l'Eloi?
5: Sí, és que penses, a veure, qui millor que fer... els contes, no?, són històries petites i breus, doncs el Rogeli, perquè també ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres, amb el tot, i jo crec que al final és el que coneix més Sant Cugat, i de fet hi havia estat... Ja havies fet un llibre de contes uh-huh. també per la Creu Roja, i llavors també de seguida ens va venir el cap, i l'Eloi, doncs, que dir de l'Eloi, no?, que cada setmana comptem amb ell, i que, tot i que era un repte, no?, per sí, ell, segurament, ja.
4: I... Sí. Eren nous personatges, no?
7: Bueno, eren nous personatges, clar, volia fer un enfoc que no fos un còmic o tipus tira còmica, sinó alguna més il·lustració, i la il·lustració infantil sembla que no, però és exigent també. O sigui, bueno, a mi m'agrada agafar un llibre infantil i que els dibuixos siguin macos, que no siguin mal fets, que... perquè els nens tampoc són tontos, i això ho veuen. I no sé, per mi era un repte, i no sé, i lligar-ho amb la temàtica i tal, doncs, bueno, vaig estar fent proves, adaptant l'estil i tal, i, bueno... i això, una uniformitat de color també, perquè tot el llibre tingués tot un sentit, i bueno, al final crec que més o menys vaig sortir, no sé si sóc el més indicat per fer-lo, però bueno, vaig intentar posar-me a l'alçada del repte, i bueno, jo estic prou satisfet.
4: Ara parlarem de tot aquest procés creatiu a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera. Rogeli, tu, quan et van fer l'encàrrec a la Laura, al Ramon i companyia, què et va venir al cap? Vas decidir que l'havies d'entomar sí o sí, o has tenit dubtes?
6: Home, de cop i volta que et diguin has de fer 20 contes...
5: de cop i volta tampoc.
6: No, però vull dir, va ser en un moment... que vam tenir una reunió amb tots plegats, no? I dius, ostres, el que passa és que hi va haver una cosa molt bona també, que és que jo ja estava fent alguns contes, ja estava treballant alguns contes, alguns que tenien a veure amb Sant Cugat i d'altres que no. vaig haver d'adaptar, esclar, la circumstància, la temàtica, les temàtiques que ens van proposar, etc. No? I un altre element molt important és això, és que quan em van dir, diu, serà il·lustrat els contes per l'Eloi, dic, ostres, fantàstic, perquè jo cada setmana em miro tot Sant Cugat, com a bon Sant Cugatenc, però a més també no em deixo mai la seva vinyeta de dos il·lustres d'aquesta casa també, que eren el Cugat i el Medí, i per tant, bé, vaig quedar ja convençut, vaja, tot i el repte de fer 20 contes, que van acabar sent 21.
4: 21, al final.
5: Sí, per quadrar una mica.
6: Sí, però sí, i després, si voleu, expliquem alguna anècdota, eh?
5: Sí que és veritat que abans de ser conte, llibre de contes, van sortir aquests contes al tot Sant Cugat.
4: Mm-hmm. O sigui, s'han anat publicant durant tot aquest aniversari.
5: Exacte. La idea era començar-los a cada setmana un conte. Eren pensat per 20 setmanes, però llavors vam arribar a la conclusió, doncs, que ens faltava un per acabar de tancar bé el conte. I llavors la que vam acabar, que va ser cap al setembre, llavors vam fer l'edició del llibre.
4: Que vau presentar aquest desembre, ara ho dic de memòria.
5: Sí, sí.
4: Quins han estat els reptes, Rogeli i Eloi, en fer un projecte a quatre mans i a dedicat als infants, no? Perquè l'Eloi deia, els dibuixos havien d'estar ben fets, els nens són petits, però no són tontos, no? Què suposa treballar, doncs, possiblement no havíeu treballat junts, no?, en un projecte d'aquestes característiques?
7: No, bueno, jo el Rogeli ja sí que coneixia que sabia del tema, o sigui, dic, bueno, també per això també a mi em semblava bé, dic, bueno, també està una mica a l'alçada, ja que els contes, suposo, tindran contingut i tindran rigor, no?, doncs estaria bé també fer-ho ben fet.
4: Què era el més difícil, Rogeli? Ja n'havies fet, de contes, però sí. Adreçar... Potser una temàtica que a vegades pot semblar que és més feixuga, que és la història, el patrimoni, els infants. No sé si és fàcil sintetitzar en una pàgina, no?, cada una d'aquestes històries que expliquen qui som i d'on venim.
6: Exacte, sí, sí. Aquest era el repte. I intentar fer-ho de manera entenedora, de manera que els nens i nenes que llegissin el conte doncs es quedessin també amb això, amb algun concepte històric de la nostra, poble, la nostra ciutat, permeteu-me dir poble també, perquè m'agrada. I després això, que donar-li el format conte, que tampoc és difícil, eh? I tampoc és fàcil explicar una història que tingui els continguts propis d'un conte, doncs tampoc és fàcil. I com sabem tothom, els contes poden acabar bé o no tan bé, no? I comencen, normalment comencen bé, hi havia una vegada, i al final, a vegades entremig hi ha algun embolic, i llavors algun el feia acabar bé i l'altre no tan bé, però el cas és que entretingués i mantingués l'atenció de les persones que el llegissin.
4: Hi havia alguna història o algun dels personatges que tinguéssiu claríssim tots que sí o sí havia de ser?
6: I tant, és que hi ha molts personatges a dins dels contes aquests que són personatges reals. Sí, sí. Bé, parlàvem del Cugat i del Medí.
4: I tant. Que són a més, sent l'Eloi l'il·lustrador, no?
6: Sí.
4: No podien faltar.
6: Sí, sí, el Joan Fàbregas i...
4: I el Pere Païssa.
6: I el Pere Païssa, que dos col·laboradors, treballadors d'aquesta casa i del Tot Sant Cugat.
5: I l'única condició que li vaig demanar al Rogeli és havia de sortir els 40 anys del Tot Sant Cugat.
6: Sí.
4: Tenia tot el sentit, eh?
6: Sí, no.
4: Mirar l'efemèride.
6: També... A veure, hi ha, per exemple, un altre conte que és el Joan Boté, que és el Joan Joaquim Ivern, que és un boté que ha existit realment, que és un home que jo també vaig conèixer, tractar, i també vaig parlar moltes vegades amb ell, que era un boté que feia botes i portadores a la Rambla del Celler, gairebé al davant del poliesportiu, que ara és un edifici, que és un edifici nou. També hi ha gent que d'altres persones, com algun pagès, com el Joan Buscallà, que surt per aquí al mig, però no li posem el nom, la seva muller també surt per aquí, també... Bé, hi ha personatges que són... personatges i indrets, que són reals i palpables, la casa de les Petxines, per exemple, el carrer Sant Antoni, ben a prop del Tot Sant Cugat, és un lloc... que la millor és possible que la gent passi per allà no se n'adoni, però allò és una veritable obra d'art i patrimoni de la ciutat. Doncs està bé també que ho nombréssim, que en féssim un conte i que la gent quan passi allà diu, mira, lo del conte
4: aquí
6: està aquí. Però això per petits i per grans també, perquè
4: i
6: hi ha
4: tant.
6: Gent que a vegades passa de pressa i no s'adona de les coses. Doncs ara tenim elements.
4: I sí. com ha anat, Eloi, aquest procés de creació compartit? No sé si primer el Rogel li feia els contes i després a tu t'arribava la il·lustració.
7: Sí, m'enviava els contes i jo anava fent... I bueno, sí que em va costar una mica perquè era això, era un canvi d'estil, però l'estil és una mica inspirat o copiat, bueno, copiat tampoc perquè no és copiat, però en les rajoles i els plats de ceràmica, i clar, i aquest està bé per una banda, perquè això de fer un pocs colors facilita les coses, però després hi ha coses com aquests moviments tampoc, bueno, són molt encarcarats els personatges, les perspectives són molt dolentes també, i a vegades fer-ho expressament malament a vegades
4: és més difícil
7: que... I també això, volia seguir aquest estil, però tampoc que sigués molt, molt igual, perquè tampoc és agradable, tampoc no és prou atractiu pels nens, havia de donar un toque personal més còmic i més agradable, perquè visualment doncs fos més graciós. I, bueno, hi ha algunes que em van costar més que altres. El de la casa de les Petxines, per exemple, clar, dibuixar aquella casa...
4: És una feina.
7: No ho veia molt, jo no ho veia clar. I bueno, al final doncs, vaig intentar buscar només un detall de la casa, que tot i així, i també simplificat, perquè, clar, aquestes rajoles normalment no són molt... O sigui, n'hi han de molt treballades, però, clar, si són molt grans, si parlem de les petites, són senzilles. I, bueno, al final, doncs, si cada dibuix has de buscar... la manera de simplificada i una mica graciosa, i ficar elements divertits també, animalons, ficava coses en aquesta que pel nen no li fes gràcia.
4: A més, a cada un dels contes, a les quatre cantonades de les pàgines, hi poses com un element simbòlic, no, d'aquelles històries. Ara tinc al davant la del Madí i el Cugat, no? Hi ha el Ràdio Sant Cugat, que és l'origen de tot plegat, però cada història té, no? El gall del monestir té la part de dalt del cimbori, bé, ja està cuidat tot fins al mínim detall, emulant una mica aquestes rajoles que ens podem imaginar a les façanes de les cases d'una determinada època, no? De ceràmica, amb aquests colors tan característics. Rogeli, tu quan vas veure els dibuixos ja, quan tot plegat va anar agafant forma i va estar maquetat, què et va semblar?
6: Va semblar que els contes tenien vida. Sí, clar, perquè tu quan ho escrius queda la lletra allà, i que et queda la imatge, diguéssim, a dins, no? Però visualitzar-ho, dius, mira, el gall del monestir, doncs aquí el tens, aquí tens el gall del monestir. Quan deies el Pi del Chandri, també el coneixem, el Pi del Chandri, no? Però catam, veus allà el Pi del Chandri, però no únicament això, sinó el senyor, la serra, els qui aquella nit que tots recordem, doncs van anar per voler-lo tallar. I una curiositat parlant del Pi del Chandri, si em permets. El conte aquest del Pi del Chandri el van fer abans del mes d'agost de l'any passat, del 2005.
4: I aquí a l'il·lustració es veu, eh?
6: Sí, però clar, llavors la Laura un dia em truca, diu, després això de l'agost...
5: Que estava pràcticament...
6: I em diu, ostres, diu, clar, diu, ara, diu, potser s'hauria d'actualitzar. I efectivament vam agafar...
5: Va donar temps,
6: I el vam actualitzar, i llavors hi ha un moment que diu aquest mes d'agost, a causa de la sequera, de les altes temperatures, la branca aïllada que el feia únic, s'ha esqueixat i ha caigut. Oh, tots els nens que estaven allà escoltant el conte. Doncs bé, doncs és una petita anècdota que va fer Laura.
5: I de fet, després, sense saber-ho, un dels últims contes és com viure amb el porc senglar, no?
6: També.
4: Era premonitori de la pesta porcina, eh?
6: Sí.
4: Poc va faltar. Sí que ho fa de molt mal dir, no? Però no sé si teniu alguna d'aquestes històries que us facin especial il·lusió, o que siguin aquelles preferides, o que llegiu més sovint.
5: Digues.
6: No, vosaltres?
5: Del conte, eh?
7: Sí.
5: Clar, a mi m'agraden totes, no?
4: Si és que hi és,
5: però sí que a mi la del tot m'agrada, el Madí el Cugat també, per suposat. Sí que és veritat que la Casa de les Petxines té una història, no?, que, ostres, que és una manera, com dèiem al principi, de conèixer realment la història de la casa, però també de fer aflorar una mica la imaginació, no? I intento també, quan he llegit amb la meva filla o amb el meu fill al conte, de posar-me també, doncs, a dins dels personatges, o què pensaran també els meus fills, perquè depèn de l'edat que tinguin els nens... Veus que s'interessen per unes coses o per unes altres. La meva filla, que comença a llegir, doncs està tot el rato mirant, no?, els dibuixos i... Ai, mira, i tal. Però també, després, el més gran, doncs es fixa en un altre detall, no?, i em pregunta, em fa més preguntes de la història. Dic, bueno, haurem de quedar un dia amb el Rogeli que ens ho expliqui.
4: N'hi ha algun que t'hagi agradat especialment il·lustrar, l'oi, o que t'hagi sigut més fàcil o més complicat?
7: Home, es nota sobretot el primer, que és molt... em va costar molt perquè encara havia fet moltes proves i tal, i és com més senzill. Després em vaig animar i la cosa vas veient que els dibuixos van guanyant, però bueno, alguns em va costar més que altres, sí. També és veritat que molts elements, jo, alguns elements els vaig dibuixar abans i després els utilitzo en altres contes, perquè és com una mena de
4: continuïtat,
7: de collage i tal, i a vegades he fet més dibuixos dels que s'han arribat a... o sigui, faig més elements i després al fer la composició em descarto també, o sigui. Però bueno, hi ha alguns, no sé, alguns que m'agraden, sí, el del Sant Madí, aquest de Torre Negra també és bastant maco, amb el forat a terra, i bueno. També m'agradava, per exemple, elements moderns, aquest, no?, la motosserra, no?, com fer una motosserra amb un estil antic, que no hi ha cap rajola amb una motosserra, o un cotxe, o coses així, que són rajoles molt antigues, almenys les que jo m'he documentat, no... I bueno, això també m'agradava, per això, intentar adaptar aquests elements moderns a aquest estil antic. Això m'agrada.
4: Tot un repte. Sí. Escolteu, encara l'audiència té l'oportunitat de trobar aquest llibre. Els tenim en digital al Tot Sant Cugat, que s'han anat publicant, però si volen aconseguir-lo, Laura, com ho poden fer?
5: El tenen a les oficines del Tot Sant Cugat, al carrer Sant Antoni, val? Allà, doncs, en tenim, sempre que vulguin, doncs, es poden apropar i agafar-ne algun. També a les escoles, de fet, ara cada vegada més, tot i que hem anat repartint a les escoles, centres educatius sigui, ara d'avis, també ens van demanant doncs, si podem posar un cas a l'Ateneu, per exemple, ens podeu, perquè el club de lectura que fem, doncs ens necessitem... Llavors la gent ens va demanant, però sobretot és en el Tot Sant Cugat, i el Rogeli i l'Eloi també en tenen molts, però yes. En principi hem fet una primera edició, però depenent de com vagi, de moment està tenint molt d'èxit, doncs segur que potser farem més.
4: Pot ser l'inici d'un altre llibre de contes, pels 50 segur. Anys,
5: no, bueno, per exemple. Bueno, estarem abans, o 35. No, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara ens hem animat, no, Rogeli?
6: Sí.
5: També
6: sí,
5: comentàvem sí. la possibilitat de fer àudio, o sigui, audiodescripció, és a dir, que hi hagin nens o personatges de Sant Cugat que puguin...
4: Tenim aquí la Martina, que ens ha fet aquest inici.
5: Doncs que puguin també posar-los veu i també doncs, publicar-los en el mitjà de comunicació.
6: Això seria maco, eh?
5: Seria
6: bonic també. Bé, perquè el tema de poder-los escoltar amb veus diferents i diferents tons i així, seria musiquetes d'aquelles de fons i tal.
5: És a dir, que el projecte encara no ha acabat.
4: Molt bé, un projecte ben viu, tothom convidat, si encara no té el seu exemplar a recollir-lo, poden fer les oficines del tot. Els contes de Sant Cugat, amb els textos del Rogeli Padró i les il·lustracions de l'Eloi Alegre, tot plegat per celebrar aquests 40 anys del Tot Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu.
6: A vosaltres.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber. No? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, eh? Una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no sap si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí...

0: jo he fet, he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber, i jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això és, també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
1: Tria una. Doncs
0: pues va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases, i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta, i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
1: Està bé l'observació.
0: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, eh? Podria haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
1: Sí.
0: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, que estava fort, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
1: Això és un espècimen especial.
0: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta arribem i mirem. I collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, cara, diem, bueno, això va molt en sèrio. La serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això al tanto no és, que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat, no l'ataquin, perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
1: És camaleònica.
0: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I, a més, la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar, i, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar, i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac, i al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar al zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral.
1: Uh-huh.
0: Que havia anat un expert, Mofidis, i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...

0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al Zoo de Barcelona, exposada en el terrari del Zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I bueno, doncs estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cosa, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata, perquè la pobra noia sortís de casa, va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a la Rambla, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
0: sí,
1: doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar, i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, als hospitals o com... De fet, als hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final potser se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses tal, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares doncs, estan a casa i que ara d'aquí a 2 hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis perquè els nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus, jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això dissortadament n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament
0: és
1: per
0: dur,
1: això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera, la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans, bueno, abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia 1,5 km o 2 de front I jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar
0: de
1: la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica i, de fet, el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè, clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic. La qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies. Vinga.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui últim Drets de Butxaca, és l'últim de la temporada.
2: Jo espero que no ens trobin a faltar aquest estiu. Intentarem estar a l'alçada de ser l'últim.
1: I tant, això segur. Quin tema ens has portat per aquest últim capítol?
2: Doncs un dels meus temes estrella, successions i herències.
1: I tant, és el que a tu t'agrada, i de fet ja ens n'has parlat una mica, no?, d'herències aquí al programa.
2: Sí, hem parlat de la importància de fer testament, hem parlat de com desheretar un fill a Catalunya, i avui parlarem d'una altra modalitat de previsió de l'herència més desconeguda, i que per tant crec que era interessant poder-ho fer, que són els pactes successoris. Aquesta figura, doncs, que molt útil també, jo crec, i molt pròpia del nostre sistema aquí a Catalunya, perquè al final doncs sol ser bastant utilitzat en famílies on hi hagi empreses, on hi hagi doncs petits negocis, per tal de facilitar aquesta successió en el final, no? Perquè imagineu-vos que tu tens aquest negoci, tens claríssim que vols que un dels fills continuï, ell hi està d'acord, però et fa por que quan no hi siguis doncs puguin canviar certes coses, o et puguin impugnar el testament, vés a saber, no? Mm-hmm. O la fiscalitat de les herències canviï, ja sabem que l'impost de successions varia una mica, depèn de com volment, i per tant, ostres, aquesta figura que tenim aquí a Catalunya és una manera de poder-ho deixar tot ben lligat a través d'un contracte, mm-hmm. a través d'un contracte que són aquests pactes successoris. Per tant, avui parlarem d'això, que no són un testament, sinó que és una figura molt més forta i molt més blindada a nivell jurídic, i en un país doncs de pimes com el nostre, aquesta figura és bastant clau doncs, per garantir el futur de patrimonis familiars i professionals.
1: Mm-hmm. Doncs som-hi, anem a descobrir què és això del pacte successori. Qui ho regula? On està regulat, això?
2: Doncs això, com tot en matèria successòria a Catalunya, ho regula el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i es diferencia dels testaments amb diverses qüestions que ara explicarem, no? Però com a marc general, el pacte successori al final és un acord, un contracte, podem dir fins i tot, que se celebra en vida entre dues o més persones per decidir el destí dels béns d'aquella persona després de la mort, no? Per què deia que és diferent del testament? És diferent perquè hi ha una diferència fonamental, que és l'obligació. La clau de tot plegat, en aquest cas, és que a diferència del testament, que és un acte unilateral i personalíssim, que el fa el testador, la persona que vol encarrilar els seus béns i que pot canviar tantes vegades com li sembli i sense dir-li a ningú, el pacte successori no funciona així, perquè, com us deia abans, és un contracte. Però un cop signat aquest pacte, les dues parts, la persona que vol deixar els béns i amb qui ho faci, no té per què ser només una persona, estableixen una obligació entre ells. El que dona l'herència sap qui serà l'hereu clarament, i l'hereu tindrà la seguretat que aquell dret és seu.
1: Uh-huh.
2: Per què? Doncs perquè la modificació no és unilateral de qui l'atorga. Un contracte són dues parts, i per tant això no és unilateral. I és important, és molt important tenir en compte la prevalença que té un pacte successori per sobre d'un testament. Perquè si en fer un pacte successori al cap d'uns anys te'n penedeixes i fas un testament que diu el contrari, aquest testament no serà vàlid en allò que contradigui el pacte. Perquè el pacte mana, el pacte està per sobre. No? I això hem de tenir en compte que és una qüestió doncs, que no està permesa com a norma general a nivell estatal. El Codi Civil espanyol no ho preveu, el dret comú, però sí que en territoris amb dret propi, com Catalunya o d'altres territoris, sí que es permet.
1: Quins avantatges fiscals pot tenir aquesta nova figura del testament que ens presentes avui?
2: Clar, justament perquè pot tenir avantatges fiscals és interessant i és un dels motius pels quals es fa servir, no? Perquè permeten el que es coneix com donacions en vida amb caràcter successori. Perquè en molts casos es lliura un bé ara mateix a través d'un pacte, tributaria com una successió i no com una donació. Malgrat la successió fàctica no es produirà fins que la persona hagi mort. Però si jo faig aquesta transmissió ara, doncs tindrà una consideració de successió. I, per tant, la càrrega impositiva pot ser menor que el d'una donació.
1: Uh-huh.
2: Hem de tenir en compte, però, que no es pot atorgar amb qui en sembli. No té un ventall universal. No podem fer un pacte successori amb qualsevol, amb un amic que passava per allà, no. Hem de tenir en compte que aquí hi ha d'haver un vincle generalment de parentiu.
1: Uh-huh.
2: Per tant, qui pot fer un pacte successori? Pot fer un pacte successori un cònjuge, parelles estables, parents en línia directa, pares, avis, fills, nets, aquí no hi ha limitació del grau, i fins a germans, oncles, cosins, germans. Uh-huh. Hi ha d'haver aquest grau de parentiu. Has de ser major d'edat, tenir capacitat plena, evidentment, i és importantíssim la manera en com es fa, perquè aquest pacte, aquest contracte, sigui vàlid, s'ha de fer davant de notari, en escriptura pública, i s'ha de fer constar en el registre d'actes d'última voluntat, val? Perquè en sigui públic.
1: Per tant,
2: hi ha diverses... Sí, digues.
1: Que dic aquí el que havíem explicat alguna vegada el dia que parlàvem d'herències, que es podien fer els testaments tancats, etc. Aquí no aplica, Això ha de ser davant
2: aquí
1: de notari.
2: No. Correcte. Aquí l'única opció és que es faci davant d'escriptura pública en notari. Exacte.
1: Uh-huh.
2: I tenim diverses modalitats per fer-ho. Quan fem l'heretament, és a dir, quan decidim qui han de ser els hereus, s'institueix, doncs, evidentment, un hereu universal, com en un testament, i això es pot fer de manera simple,
1: uh-huh.
2: és a dir, només indico qui serà l'hereu, ja està, i quins béns li correspondran, etc. O també pot ser de manera que se li diu cumulativa, on l'hereu ja rep una part d'aquests béns, que era el que dèiem abans. Ja reps en vida, com una successió, una part d'aquests béns.
1: Uh-huh.
2: Possiblement pugui estar condicionat a que tu facis alguna cosa, eh? Dependrà del que hagis establert en el contracte. Per tant, això ho has de tenir en compte.
1: I es pot fer marxa enrere en aquest cas? O sigui, quan hem signat aquest contracte, ja queda per sempre?
2: Clar, d'entrada, la premissa general seria la irrevocabilitat. És a dir, és una cosa que no puc fer marxa enrere. Caldria, evidentment, doncs, que tots els que ho van signar n'estessin d'acord. Però la llei ens preveu, una mica com en el desheretament, algunes finestretes que permeten la revocació unilateral per part del futur causant, de la persona que ha de morir.
1: Mm-hmm.
2: Clar, imagineu-nos, no, que les causes pactades s'inclogui alguna disposició que ho permeti fer. Bueno, doncs podria produir-se. No? Que es produeixi un incompliment d'allò que s'estableix. Imagina't que el pacte diu que el que s'institueix hereu per després continuar amb el negoci familiar, o perquè ja continua amb el negoci familiar, havia de tenir cura de la mare, mm-hmm. i no ho fa. Clar, la mare, com a part doncs, d'aquest pacte, i aquí sí que, d'una manera més aviat unilateral, podria revocar el pacte, perquè s'està incomplint una de les causes. Això passa una mica com amb qualsevol contracte ordinari.
1: Mm-hmm.
2: Jo he de complir, l'altre pare ha de complir, però en el moment que un dels dos incompleix, està facultant a l'altre a no continuar. Seria una mica una ximpleria.
1: Uh-huh.
2: Una tercera casuística seria que es produeixi indignitat, aquesta paraula. Indignitat, què voldria dir? Doncs si el que ha de ser l'hereu comet un delicte greu contra aquell que li està donant l'herència, la mare, dèiem ara, no? Igual que passa amb el desheretament, per exemple.
1: Uh-huh.
2: O una quarta casuística, que és que hi hagi un canvi especial, un canvi substantiu de les circumstàncies, no? Es produeixi de la manera sobrevinguda o imprevisible les circumstàncies que van motivar el pacte. Imagina't que hi ha hagut enganys, que hi ha hagut... Bueno, tot com sempre s'ha de demostrar, però seria una causa que permetria que això no continués, no?
1: Mm-hmm. Doncs ara que hem desgranat una mica tot aquest pacte successori, com funciona, anem una mica a posar-lo en pràctica.
2: Exacte. Posem-ho en pràctica perquè, encara que pot no ser el nostre dia a dia més present, és una cosa en la que ens hi podem trobar i que està bé que coneguem que existeix perquè ens pot facilitar la vida, com deia, sobretot aquelles famílies que hi ha un petit negoci, que hi ha una empresa. No? Per què? Doncs perquè per garantir la continuïtat de l'empresa això sol ser una bona eina.
1: Mm-hmm.
2: Imaginem-nos que això, el pare, la mare que dèiem, es vol jubilar i vol que un dels fills porti doncs, el negoci, fàbrica, si fos el cas, però vol assegurar-se que els altres fills no puguin reclamar doncs, part de la maquinària, de la clientela o del local quan morin. Llavors, mitjançant un heretament cumulatiu, que era el que dèiem abans, no, de deixar-ho ja en vida el fill gran, en vida encara dels pares, adquireix la propietat de l'empresa, garantint que el negoci continuarà.
1: Uh-huh.
2: Garantint que el negoci continuarà. Un segon cas pot ser garantir la cura en la vellesa. Una persona gran pot pactar, per canviar el tema, amb un nebot en comptes d'un bon fill, que li deixa el pis en herència a canvi que el nebot es faci càrrec de la seva assistència i cura fins a la mort. Doncs una altra manera que ho podem fer és a través d'un pacte successori. També podríem fer servir un fideïcomís, per exemple, que és una figura que també ens permet posar condicions a les herències. Però d'aquesta manera ho tenim ja fet en vida i contractat, sense cap mena de problema. No hem d'esperar a posteriori res. Per tant, és una bona opció. Sí que diria, però, els que ens escolten, que això no vol dir que ens haguem d'oblidar de les legítimes, n'hem parlat alguna vegada, encara que hi hagi un pacte, els fills que no participin en aquest pacte o que hi participin, és igual, continuen tenint dret a la legítima, per tant, aquell 25% de la totalitat de la massa hereditària. Una segona qüestió a tenir en compte és la importància d'inscriure'l. Si el pacte sobretot afecta immobles, és molt recomanable que això consti en el registre de la propietat amb una nota marginal per protegir-ho de tercers. És a dir, és anar al registre i dir, escolti, aquest immoble està gravat per un pacte successori. Perquè d'aquesta manera jo sé que no tindré problemes. Si algú n'és a vendre, en el moment de mirar el registre sabria que allò està afectat. Per tant, podria tenir problemes en el futur. I finalment, la idea de que tampoc és que sigui un testament low cost, sinó que és una eina de planificació profunda, i que un cop signat el que no pots fer és vendre els béns que estan inclosos en aquest pacte successori sense el consentiment d'aquell a qui li han d'anar aquests béns, de la persona afavorida, a no ser que ho hagis previst expressament, però com a norma general no podria ser.
1: Aleshores, Jan, ens has portat alguns consells finals per acabar?
2: Sí, com sempre, i abans que agafem el banyador i les xancletes per anar-nos a la platja, tanquem amb tres idees, no? Segurament és una de les figures on hi ha una seguretat més total, en primer lloc. La millor eina per evitar conflictes familiars futurs. Al final, les herències, tot això, ja ho porten. Perquè és un contracte que ja has fet en vida. Un contracte. El segon és aquesta irrevocabilitat. Evidentment, amb les causes que hem explicat, podria tirar-se enrere, però d'entrada, no, amb un canvi d'opinió unilateral sense causa argumentada, no passa com en un testament, que el puc fer tants com a mi em sembli, perquè és un acte absolutament unilateral i personalíssim. No? Aquí hi ha més parts implicades. Aquesta seria la segona qüestió. I tercer, és una opció sucosa perquè té una fiscalitat, doncs, segurament més amable, com tot s'ha d'analitzar en funció, doncs, de cada cas concret, però pots aprofitar generalment aquests avantatges tributaris que ens ofereix el dret català, que no ofereix el dret comú, per tal de poder fer aquestes transmissions d'una manera més econòmica, que no pas si ens haguéssim d'esperar en el dia de la mort o en el cas de que ho fem en una donació pura i simple. Els tipus a pagar serien més cars. Jo crec que això està bé tenir-ho en compte, perquè quan planifiquem el futur no pensem només en la mort, sinó que garantim la pau dels qui es queden i la nostra pròpia, també, quan ho hem fet.
1: Això és molt important, i al final aquest pacte successori és com un testament, però molt més fort, no? Té aquesta robustesa.
2: Exacte, seria com un testament que fas convingudament amb qui tu estableixes, i amb aquesta necessitat, doncs, de pactar el que calgui o d'establir qualsevol modificació, però de manera conjunta amb aquells qui ho has fet, no amb una decisió única i pròpia de la persona.
1: I en aquest cas s'ha de pensar molt bé, perquè és això que deies, que no és com un testament que el podem anar modificant cada dos per tres.
2: No pot ser, ha de ser una qüestió que es faci davant del notari, davant d'escriptura pública, i que hem de tenir clar que la facilitat d'anar un dia al notari, pagar 50 euros i fer el testament no té la complexitat d'organitzar, doncs, aquest pacte successori, que generalment, tot sigui dit, es dona, com deia, en famílies on hi ha una capacitat econòmica, sobretot perquè hi ha algun petit negoci entremig. Pot haver-hi també immobles, etc., però sobretot perquè hi ha negocis enmig i és la manera de garantir-ne també la continuïtat.
1: Per tant, Jan, el recomanem per negocis, eh? Vull dir, si una família no tenim negocis ni grans propietats, no és necessari, diguem.
2: Bé, si la teva voluntat també és la de allò que puguis tenir, encara que pugui no ser molt nombrós, és de garantir la tranquil·litat dels qui es queden, també és una opció. Mm-hmm. També és una opció. Ara, com deia, té un plus de gestió, de preparació, que un testament no té, perquè pots anar al notari i dius, mira, escolti, jo el pis que tinc li deixo amb els meus dos fills a parts iguals i ja te n'has oblidat. Ara, si fas això, té un plus de complexitat, segurament assessorament, doncs que no té anar a fer un testament. Això no vol dir que no ens haguem d'assessorar per anar a fer un testament, eh? Depèn del que vulguem fer, tinguem en compte també.
1: Mm-hmm. Doncs Jan, moltes gràcies per parlar-nos avui del pacte successori aquí a Drets de Butxaca i moltes gràcies també per tota aquesta temporada en què hem descobert tants drets diferents i de molts àmbits, no? Hem parlat de drets laborals, hem parlat de drets civils, hem parlat de drets...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Els filtres que trobem a les xarxes socials, que es fan servir a les xarxes socials, creen la il·lusió d'una bellesa que mai s'aconseguiria en la vida real. I, en certa manera, creen en els usuaris unes expectatives que, de com haurien de ser, no?, per encaixar en aquest ideal de bellesa. Els experts fa temps que alerten que l'ús d'aquests filtres afecten tant l'autoimatge com l'autoestima de moltes persones. I per parlar d'aquests filtres, de cossos ideals, de vides aparentment perfectes i de què ens passa quan ens comparem constantment, ens acompanyen la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga. Ruth, benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: I la Carla Calvera, que és creadora de contingut santcugatenca. Què tal, Carla?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem amb dues expertes, sobre això dels, dels filtres. Tant si sí com si no, dues expertes. Comencem amb tu, Ruth, perquè ens agradaria saber quin és l'impacte que té l'exposició constant a imatges filtrades en la nostra autoestima. És a dir, com ens afecta això d'estar sempre pendent d'això de ser perfecte?
1: Aviam, amb la Carla ho parlàvem abans d'entrar, no?, una mica, que avui en dia és veritat que són les xarxes socials, no?, perquè és el que tenim més a l'abast, no?, agafem el mòbil i en un moment, al final, la majoria de gent té Instagram, té Facebook, té TikTok, té moltes coses d'aquestes, no? Però que fa anys ja era tota la vida, això, revistes, la televisió, vull dir, sempre ens hem vist molt impactats, no? Sempre hi ha hagut algú darrere que ens ha dit què és lo perfecte, què és lo ideal. I per què ens afecta? Doncs perquè al final, i al principi, és una comparació constant, no? És una manera molt profunda d'entrar en el que hauríem de ser i com hauríem de ser. Constant i recurrent en el dia a dia. Llavors, sembla que no, la gent diu, a vegades, ai, no, a mi no m'impacta, m'és igual veure aquesta persona que porta filtres o aquesta persona que sembla que té el cos ideal, jo bé, tal. Sí, però això és com una gota malaia, al final, que cada dia és present i sí que té un impacte profund, no? De poder pensar, doncs, el meu cos no encaixa, la meva vida potser no és tan interessant com la d'aquesta gent.
0: Home, sempre hem tingut aquests dubtes, no? I sempre hi ha hagut algú, algun corcó, no?, que darrere ens ha anat dient, ah, doncs estàs molt així, ah, doncs estàs molt aixà, no? I, evidentment, també ens afectava.
1: Però una sogra, xarxes socials, no?, una veïna pesada, però és que ara agafes el mòbil i sembla que sense voler t'ho recorden.
0: Ara és un assetjament constant. Una altra pregunta que també és important fer-nos és, afecta a tothom o hi ha a una part de la població, a una franja d'edat que afecta més que altres? Com ho veieu?
2: Jo, dedicant-me a les xarxes, crec que hi ha una franja d'edat que estan en una edat, evidentment, de canvis i són molt més, estan molt més oberts a totes aquestes exposicions i coses que veuen, que són com una esponja, i és l'edat dels 15, 16 anys, adolescència. Abans ho parlàvem amb la Ruth, nosaltres teníem revistes que miràvem coses, articles que ara mateix ens posaríem les mans al cap si es publiquessin ara, bueno, que ja eren masclistes
1: test,
2: de tot.
1: Els tests, no?, que dèiem.
2: Exacte, els tests que dèiem i tot. Però, clar, ara aquestes noies, i parlo de noies perquè primer és el meu cas i segon crec que són les que estan més exposades a això. Si vols després, Ruth, en parlem, tu potser en saps més d'això. Però el cas és que, clar, veuen imatges de vides perfectes, de cossos perfectes, de rutines de impossibles, de despertar-se a les 5 del matí per fer-se l'skincare, que consisteix en una rutina de potser 10 cremes, 10 passos. Però què és això? Si tens 15 anys, si la teva pell és perfecta ja per si sona.
0: Que és en escola.
2: Exacte.
0: O a l'institut.
2: És horrorós.
1: Menja't l'entrepà cap al col·le.
2: Exacte. Jo crec que és aquesta franja d'edat, la d'adolescència, que són com els que més afectats es veuen. Però això no vol dir que els de 20 i pico...
1: No, no, i adults. Exacte. I adults, pròpiament.
0: I adults que
1: vull
0: també...
1: Vull dir, persones
0: si
1: és
0: volen...
1: igual, 40, 50, 60, també... també hi ha influencers d'edats més avançades, potser menys, no? Però que també poden utilitzar molts filtres o d'alguna manera exposar sempre, no?, que tot és perfecte i que la seva vida és fantàstica i al final tu et compares, si tenim tendència a comparar-nos amb els nostres iguals en edat. O sigui, un adolescent normalment buscarà a les xarxes socials algú que també sigui adolescent i es compararà amb aquest, no? Llavors, clar, els adults també estem exposats a això, però clar, és veritat que els adolescents també estan en un moment en el que la personalitat s'està acabant de reafirmar i definir i qualsevol impacte, doncs, és més fort, no? Sí. Tenim menys criteri encara definit.
2: Exacte, exacte.
0: La Carla té un perfil que va, podem dir que contracorrent, no? Tu no utilitzes filtres?
2: No, cap ni un.
0: I per què?
2: Doncs perquè ja des del primer moment, vull dir, per mi, lo de l'Instagram o TikTok va ser una cosa que va començar molt com un hobby, no perquè jo volgués mostrar res que no era, i la meva vida era molt normal, entre cometes, vull dir, una vida d'aixecar-me, anar a treballar, anar a fer les meves coses, i dic, aviam, jo no tinc viatges programats, no tinc res, i jo simplement doncs parlava de la meva vida. Jo em mostro amb la gent, intento almenys mostrar-me tal com sóc. Dic, quin sentit té que gent que no em conegui vegi una Carla que no és real, que després em trobin pel carrer i no em sàpiguen si sóc jo,
1: ubicar,
2: no? Exacte, perquè pels filtres. I no, jo és que estic super, o sigui, totalment en contra. Aviam, que hi ha gent que n'utilitza, doncs mai et diré, què fas? O sigui, no, vull dir, fes el que vulguis, però jo crec que al final t'estàs fent un flac favor a tu mateix utilitzant filtres, perquè després et veuen a tu i és que la imatge no correspon.
0: I quina resposta reps de la gent?
2: No, superpositiva, o sigui, superpositiva, sí, perquè jo crec que ara hi ha hagut un canvi de tendència en el sentit de que quan jo vaig començar a deixar... Bueno, no quan jo vaig començar a dedicar-m'hi professionalment, sinó quan em vaig obrir un perfil i tot, parlem de l'any 2015, doncs sí que començava tot aquest moviment influencer de bueno, començaven a aparèixer les primeres instagramers, no? Viatges perfectes, maquillatge...
1: Piel perfecta, novio perfecto...
2: I això era el que es volia... Bueno, aspiraves a això, no? Era una mica el que estava de moda. Sí, sí. Però ara, jo crec que la pandèmia va marcar un abans i un després, hi ha hagut un canvi de tendència. O sigui, la gent és com que s'ha cansat, ja no la pots enganyar tan fàcilment, dit de manera senzilla, i volen veure coses i seguir perfils amb qui, doncs el que dèiem abans, es puguin comparar, però d'una manera...
0: Més autèntica.
2: Exacte, més autèntica, saps? Mira, aleshores és com funciona un perfil normal, un perfil que et digui, doncs m'he passat 4 hores al Rodalies esperant perquè no passava el tren i no he pogut arribar on havia d'anar. I la gent se sent, doncs, acompanyada.
1: Identificada.
2: Identificada, sí.
1: La Kate Winslet, l'actriu...
0: Sí.
1: L'altre dia va penjar una cosa que vaig veure a les xarxes que em va agradar molt, que ella deia doncs, que ella no tenia retocs no, facials.
2: Totalment, sí, no en té.
1: I deia, és que jo vull ser un exemple perquè el dia de demà, bueno, o avui, no, la gent em vegi i digui, ostres, és normal, com jo.
0: És la mateixa que vas veure fa uns anys.
1: I és normal com jo, no? O sigui, encara existeixen cares normals en el sentit de dir, tot ja... Ja no és el filtre, sinó el retoque ja espectacular.
0: Però, a més, la Carla, ella recomana llibres.
2: Sí.
0: Clar, jo no sé si estem en un sector en què aquí ja no prima, no?, tant la imatge o...
2: No, o sigui, el tema és que jo no només em centro, el meu perfil no és només de recomanacions lectores, de literatura, cultura, que també parlo de teatre i així, sinó que jo toco una mica, faig el que vindria a ser lifestyle, l'estil de vida. Aleshores et puc parlar tant de llibres com d'un restaurant que m'ha agradat, com de sobte faig una reflexió d'una notícia que ha sortit, perquè a més soc periodista, aleshores toco moltíssimes coses. I, sí, o sigui... El cas és que arriba un punt que jo, per exemple, em dedico a veure'm a mi mateixa tota l'estona. O sigui, jo treballo amb una càmera davant tota l'estona. Jo puc entendre que t'arribis a cansar de la teva cara, perquè és normal. Vull dir, no sé això si té alguna explicació que se m'escapa de les mans a mi, perquè jo no n'entenc d'això, potser tu n'entens més. Però clar, arriba un punt que et veus tots els teus defectes, perquè a més després, a part de la gravació, venen les hores d'edició, i és com allà retallant, fent no sé què, tal. Jo puc entendre que una persona ho vegi i digui... m'he cansat de la meva cara, o per això potser els creadors de contingut i tot, no sé, potser utilitzen més filtres, potser
1: clar,
2: tal.
1: Jo penso que més que cansar-te, perdona, Carla, de la teva cara, que potser és el que t'ha...
2: Bueno, no, a mi no m'ha passat,
1: si t'ha passat això, pues és totalment lícit el que li passi cadascú, És que, al final, també es comparen entre ells.
2: Ja, no, clar, totalment.
1: Vull dir, ja no és la gent que no som influencers que ens comparem amb els influencers, sinó que els influencers entre ells també.
2: Clar,
1: ¿qué filtro nuevo me pongo para tener la cara diferente que la otra? Perquè, al final, si es posen el mateix filtre, tenen una cara molt semblant.
0: Ara anem a escoltar una coseta perquè fa poc els Premis Ídolo va tenir molt ressò el discurs de la Nerea Pérez, que va ser molt crític amb el funcionament de les xarxes, i això és el que va dir.
3: Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España, y me gustaría, ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, influenciaros yo a vosotras. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto, en que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima.
0: Mare meva. La Nerea sí que va ser llesta, però llesta, eh? Llesta, aquí?
1: Llesta no sé, però valenta, perquè dir-ho davant de, al sí. final, gent, no?, que viu d'això...
0: Però els tenia tots tancats, no podia fugir.
1: A mi el que més em agradava ser veure les cares d'algunes persones, dir, ostres, sí, potser m'ho hauria de pensar, però ja està bé, saps? De dir, bueno, va, si ha calat una mica, doncs està bé, potser,
0: però és
1: no
0: que
1: sé.
0: Va posar el dit a la nafra.
1: Clar,
0: és que bueno, hi ha una responsabilitat no, darrere
2: totalment.
0: De tot
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, sí, mm-hmm. totalment.
0: O no són conscients les persones que es dediquen a...
2: Jo crec que n'hi ha de tot. Sí, jo exacte, la jo Carla, crec que sí. n'hi ha de tot. No, en el sentit de que... Ara també ha entrat una nova com una nova tongada, una nova fornada de creadors de contingut tal, que clar, són encara molt joves. Aleshores potser hi ha coses que una persona amb 30 anys, creador de contingut, influencer d'Espanya, uau, ja sap i que tal, però és que clar, els estem donant una responsabilitat, també hem de ser conscients nosaltres com a societat d'això, a noies de 19 anys.
1: Clar, que no s'han fet ni a elles mateixes.
2: Aquí també entra com un altre tema, i però evidentment s'ha de ser conscient de que si et dediques a les xarxes i tens una alta veu, hi ha certes
1: bueno, com nosaltres avui no aquí dir. No arribem clar, a tanta gent nosaltres... com aquestes influencers, potser.
0: No.
1: Però cuidado amb el que depèn, diem.
0: No? Perquè és que avui dia tots aquests continguts els pots escampar per molts canals diferents.
2: Exacte. Sí, sí,
1: arriba
2: sí.
1: a tothom.
0: O sigui que responsabilitat tota, en el moment que obres la boca tot això es fa públic.
1: Ho va posar sobre la taula d'una manera jo crec molt ferma i al final molt assertiva, perquè també les eleva com dient, escolta'm, us heu muntat una... us heu inventat una professió que, xapó, perquè funciona, perquè tal, sou unes ties intel·ligents, doncs va, no? És com una manera de dir, utilitzem aquesta intel·ligència per fer bé les coses per la societat, no? Perquè aquesta autoestima no només és individual, sinó, malauradament, la nostra autoestima ve molt condicionada pel nostre entorn.
2: Total.
0: Vinga, anem a posar una miqueta de remei a tot això. Què podem fer? A nivell pràctic, Ruth.
1: A veure, jo diria primer, no? Doncs revisar qui seguim, val? O sigui, a vegades, ja per inèrcia, a més, el cervell també té aquesta tendència de la lupa aquesta que fem servir a l'Insta, i que t'ho tragues tot, no? Cuidadito amb el que ens traguem, no? O sigui, revisar qui seguim, si el contingut ens fa sentir petits o insuficients, o que no concorda amb la nostra manera de ser, doncs millor no seguir-ho, no? Tu com ho veus?
2: 100% d'acord, no ho podria haver dit millor.
1: Vale.
2: Sí.
1: Segon, educar la mirada, no? És a dir, recordar que moltes de les imatges, recordar constantment això que estic veient no és 100% cert. Aquesta persona s'està fent ara un viatge, però potser quan arriba a casa seva té una mare malalta o té una veïna que la molesta, vull dir que tenen una vida de veritat, que no és la vida
0: que no la voldries
1: perfecta.
0: Tu.
1: Que potser no la voldries, val? O sigui, al final, evidentment, pengem a xarxes pues, el millor que volem ensenyar, i ja està, no? I també amb el tema dels cossos i tal. I l'últim, bueno, que reconnectis amb el teu cos real, al final, no?
2: Yeah.
1: Que et facis aquest treball de carinyito, de ser amable amb tu mateixa, de mirar-te el teu cos i dir, no és un cos perfecte, però és que aquí diu que un cos ha de ser perfecte d'una manera o d'una altra.
0: És que no hi ha cossos perfectes.
1: Exacte, és perfecte el meu, per el que em serveix,
2: exacte.
1: Per com me l'estimo,
2: i
1: ja
2: permet
1: està.
2: Fer,
1: exacte. Sí, aquestes tres coses crec que és el més important. Revisar qui seguim, educar la mirada i reconnectar amb el nostre cos real.
0: I seguir la Carla.
1: I seguir la Carla. I seguir la Carla.
0: Carla, alguna reflexió per tancar?
2: Mira, jo crec que és que el que ha dit la Ruth no ho podria haver dit millor, i és molt important això, eh? O sigui, que no us faci por mai deixar de seguir, bloquejar si hi ha algú que no us fa bé, perquè al final vull dir... és una eina més, el que tenim ara a les mans, les xarxes i tot, ho portem dia sí, dia també amb nosaltres.
1: En el bolso, allà dins.
2: Exacte, en el bolso. I és que està fatal que tu, quan t'asseus al tren, quan esperes el bus, quan tal, és el primer que fem, agafar el mòbil i obrir Instagram, bombardejos de cossos perfectes, el que hem anat dient tota aquesta estona. Així que si hi ha coses que veieu que no us fan bé, fora.
1: Sí, no passa
2: res.
1: Ningú s'ofendrà, si el bloquegeu, és més, ni s'enteraran.
2: Exacte.
1: Perquè tenen tants seguidors que no crec que s'ofenguin.
2: Sí.
0: I els qui es dediquen a crear els continguts, així com la Carta, com la Carla, el que deia la Nerea, sobretot tenir molt en compte que tenim una responsabilitat.
1: Exacte. Social. Sí. Carla, pots dir el teu compte, no?
0: Sí.
1: Per poder-te seguir, la gent que no et segueix.
2: Molt bé, el meu compte és molt fàcil. @carlaclavero. em trobareu, allà podreu trobar recomanacions lectores, una mica de roba...
0: Digue'ns l'última recomanació que hagis fet.
2: L'última recomanació
1: està fent una cosa molt
2: xula. Sí, perquè ara sí que hi ha un calendari d'advent. Aleshores recomano cada dia un look, o sigui, un outfit i un llibre. I l'última recomanació, la d'ahir no me'n recordo quina va ser, la veritat, perquè... Ah, sí, clar, Jane Austen, va ser Seny i sentiment, perquè, clar, ha fet 250 anys i havíem de recomanar un llibre de la Jane Austen. Així que Seny i sentiment, molt top.
1: Superbé.
0: Molt bé, doncs per acomiadar-nos, com sempre fem, recordem que la Ruth la trobeu a les xarxes socials com @canals_psico i que si voleu treballar l'autoestima, la relació amb el cos o la sexualitat la podeu trobar al seu despatx a Sant Cugat. Ruth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per venir, Carla.
0: Que tingueu bones festes.
1: Sí, igualment. A tothom, igualment. Bones festes.
0: I l'any que ve continuem parlant.
1: Sí, fins l'any que ve.
0: Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies.

0: Coincidint amb el Dia Mundial del Dolor, avui al Faves Comptades ens acompanya la doctora Aina Parelló. Ella és metgessa de família i experta en dolor crònic i persistent. Parelló defensa que no només cal tractar el dolor, sinó transformar la relació que hi tenim. A més, reivindica que l'exercici físic, l'educació i la psicologia superen, en molts casos, els resultats dels medicaments. Doctora Aina Parelló, coordinadora del taller de dolor actidot del CAP Larrart i del grup Tradop de Can Fic. Molt bon dia, benvinguda al Faves Comptades.
1: Bon dia i gràcies per convidar-me.
0: Hi ha un abús de prescripció d'opioides per tractar el que anomenem dolor crònic?
1: Sí, clarament. Mira, et diré una cosa també, això que has dit, crònic o persistent,
0: sí,
1: has dit, no?
0: Sí, després bueno, hi entrarem en diferenciar-ho. Vale,
1: això és tot un tema, aquesta distinció, però bueno, sobre el que em preguntes de l'abús d'opioides, bueno, depèn com definim abús, no? Hi ha discussió, però en general, jo vaig fer la tesi doctoral sobre això, que estan oberts, si algú li fa gràcia la pot mirar, està a internet, però clarament prescrivim molts opioides i cada cop més, no? Som dels països del món, som el segon país en prescripció de fàrmacs d'Europa, no? O sigui, prescrivim moltíssims fàrmacs. Clarament a Estats Units i a Canadà tenen un problema, tot i que estan anant cap a l'altra banda, hi ha un efecte pèndol que estan rebaixant i estan deixant tot de gent addicta, depenent d'aquests medicaments sense medicaments, que tenen un gran problema. Però aquí, déu-n'hi-do, no tenim aquest problema perquè és una prescripció legal, diguem, és una prescripció controlada, que ha fet un professional sanitari, però estem donant moltíssims medicaments, no? I el tema és que cada cop donem més medicaments, la pandèmia va parar una mica però després segueix pujant, però el dolor no millora. O sigui, els medicaments són cada cop més, moltíssims efectes secundaris, perquè són medicaments amb molts efectes secundaris que infraregistrem, de fet, perquè quan algú es mor a l'hospital no posen, estava prenent opioides, o quan algú té una fractura, però el dolor no millora. Per tant, clarament tenim un problema de donar cada cop més medicació i cada cop hi ha més dolor. No és que no millori, sinó que augmenta, no? Per tant, alguna cosa no estem fent bé.
0: De fet, en la teva tesi també analitzes a quins perfils se'ls recepta més opioides. No sé si ens podries fer...
1: Un spoiler, sí. Sí, això, de fet, la conclusió que vam treure va ser molt curiosa. De fet, les dades les vam comprovar diversos cops per les dosis que estaven sortint, perquè teníem també una persona que ens ajudava a analitzar les dades i una farmacèutica, que dèiem, no es pot ser, torna-ho a comprovar, no? I realment estem donant unes dosis altíssimes, unes dosis que clarament no són segures, i el que vam veure va ser molt curiós, que el col·lectiu, el que més opioides prescrivim, són dones grans amb baixos ingressos, no? Per tant, és clarament una població vulnerable, per tant, clarament estem tractant una cosa que no és el dolor, estem tractant un malestar emocional, problemes socials, no? Els estem tractant amb medicació i hem de fer un canvi de xip, no?
0: Ara parlem d'aquest canvi de xip que tu proposes. Per què creus que històricament s'ha optat per aquest camí, el de la medicalització?
1: Bueno, és una mica el que ens han ensenyat a la facultat, no? O sigui, et dic, en aquest nou paradigma estem intentant canviar la mentalitat, que és difícil, perquè les metgesses o el col·lectiu mèdic som durs de pelar. Però és el que sempre ens han ensenyat, a prescriure medicaments, no? És el que sabem fer, i també hi ha molts factors. Hi ha una pressió de la indústria farmacèutica, també, no? Que hi ha hagut, que s'està controlant i en som més conscients, però portem molts anys de carrera de pressió d'indústria farmacèutica. Hi ha un tema de sobrecàrrega, també, no? A les consultes tenim un volum de sobrecàrrega. És molt més ràpid prescriure un medicament que parar i mirar què està passant i analitzar què hi ha al darrere, no? És una mica com les benzodiazepines o els antidepressius, no? És més complicat fer una teràpia psicològica que donar un medicament, no? Però això, per això també està estudiat, per exemple, que a última hora del dia es prescriuen molts més medicaments, es demanen més proves que al principi. Clar, si tenim 30 visites al dia, a la visita 30 jo a vegades ho dic, jo a la una li dic al meu resident, jo ara al meu cap ja hauria de parar, però seguim, no? I llavors, abans de prescriure un medicament així, hauríem de parar i dir, un moment, no hi ha pressa, o sigui, torni demà i ens ho tornem a pensar, no? Perquè és com el recurs més fàcil, però després això té moltes conseqüències a la llarga, no? Per tant, hi ha molts medicaments també, hi ha una part de la població, que hem acostumat la població a això, no? És una població poc empoderada. La població anglosaxona, nosaltres ho veiem molt quan venen pacients anglesos així, que venen dient, què puc fer jo per canviar això, no? I nosaltres venim a demanar una pastilla.
0: A que ens receptin alguna
1: Clar,
0: cosa,
1: quan
0: no?
1: Li dius, no, és que has de fer, o la diabetis o la hipertensió, diuen, jo he de fer, no, jo vinc a que m'ho solucionis tu, no? I són molts factors que intervenen i hem de fer entre tots, no?, de veure què està passant.
0: És un canvi, doncs, per les dues parts, des de la part del pacient i des de la part del professional.
1: De les institucions sanitàries i de tota la societat, de la publicitat, de tot això, dels pacients, dels usuaris i dels professionals, no? És un canvi a tres bandes.
0: Tenim feina.
1: Sí.
0: No sé si això vol dir, suposo que no, que hem d'eliminar totalment, o més aviat que hem de reduir aquest ús de medicaments per tractar el dolor?
1: No, jo sempre sempre dic, mira, els opioides no els hi hem de tenir por, però tampoc els hi hem de perdre el respecte, no? És una medicació forta, però no els hi hem de tenir por. I hi ha pacients, mira, per exemple, en dolor oncològic té un paper superclar, no? No estem parlant de dolor oncològic, no? En dolor oncològic no hi ha problema i donem-los amb alegria perquè és un procés limitat en el temps, que acaba bé o malament, però és un procés limitat en el temps i el que hem de fer és treure el dolor. El problema és quan li dones a una persona de 40 anys que té 40 o 50 anys de vida per davant, no? Hi ha persones que sí, les premisses que nosaltres diem és a la mínim dosi possible, al mínim temps possible, no? O sigui, fem un pacte, 3 mesos, mínima dosi, a veure què passa. Si no funciona, traiem-ho, no seguim pujant, que és el que passa, no? Amb l'atabalament que tenim i amb la pandèmia es va veure, cada 3 mesos aquests medicaments tenen una validació cada 3 mesos, no com altres, que és anual, no? Però què fem molts cops? S'ha acabat, ens devisen de baix. Clar, tu tens una hora d'espera, et diuen, se li ha acabat l'opioide i el renoves sense veure el pacient, no? Això són coses que som humans i passa, però no hauria de passar. I si avui no pots parar-te, li dius, vale, però si t'am la setmana que ve, no? Hauríem d'anar veient, realment està funcionant? I si no funciona, no pugem, no afegim, perquè llavors hi ha la cascada terapèutica. Si això no et funciona i t'està fent un efecte secundari, t'afegeix una altra cosa per arreglar això, i anem sumant, i la persona cada cop està pitjor, no? I el dolor no millora. Sí, amb efectes secundaris, el dolor no millora i anem pujant, i llavors el que hem de fer és, en situacions controlades, definides, al mínim temps possible, comprovant efectes secundaris i assegurant-nos que això està funcionant, que per molta gent no funciona.
0: Aquí hi ha una qüestió de fons, que són recursos per la sanitat pública, perquè els professionals de la salut tingueu temps per atendre acuradament els vostres pacients.
1: I formació en aquest sentit, perquè això és molt interessant. El dolor en la Facultat de Medicina pràcticament no existeix. O sigui, els veterinaris tenen moltes més hores de dolor a la facultat que els metges. I, en canvi, és el motiu de consulta principal. O sigui, hem de fer un pensament important en aquest sentit.
0: Un canvi de paradigma, sí. Com comentàvem a la presentació, tu defenses que l'exercici, que l'educació i que la teràpia poden canviar substancialment la percepció que tenim del dolor. És sempre així?
1: No funciona per tothom, però funciona per la gran majoria de gent, no? I en tot cas, l'exercici és la teràpia que té menys efectes secundaris, no? O sigui, com a molt et pots fer un esguinç, si caus o si una contractura, no? Però no tindràs tots els efectes secundaris dels opioides, segur. I això és el que s'està demostrant a Valladolid, que han sigut pioners dins d'Espanya, al País Basc, a diversos llocs aquí a Catalunya, al nostre centre de salut, també nosaltres

0: entendre què està passant, no? Un cop ho entenem, comencem a moure'ns, i la teràpia psicològica també és molt important, no? Nosaltres també incorporem una part de nutrició a l'Actidot, al CAP, amb, com hi ha incorporat ara nutricionistes, fisioterapeutes i psicòlegs referents de benestar emocional als CAPs. Això per nosaltres ha sigut una superoportunitat, i això és el que funciona, i veiem uns canvis espectaculars. Primer entendre què està passant, després començar a moure't i perdre la por, el dolor, perquè és com si tinguessis una alarma espatllada al cervell que t'està dient que hi ha un perill que en realitat no hi és, i treballar tots aquests pensaments negatius, no? Que és la part de la teràpia, tota aquesta catastrofització, aquesta, clar, quan vius amb dolor, jo sempre dic, quan tens un dia migranya, no? Quan tens un dia un dolor de regla, ho veus tot negre, una contractura, dius, és que la vida és una merda, em perdó, no? Sí, imagina't que vius així tota la vida, no? És que t'acabes deprimint, i llavors has de treballar això per veure com tornar a afrontar la vida amb optimisme, no? Que és complicat.
1: Quin exercici físic, per exemple, estaríem parlant? Suposo que depèn, no?, de cada pacient i del dolor, però què podria ser?
0: Clar, en general parlem d'un exercici terapèutic, o sigui, un exercici dirigit. Si pots, si tu no tens una opció de fer-ho de forma dirigida, avui en dia hi ha cursos online, hi ha coses que es poden mirar, no? Però, en general, és un exercici dirigit per un fisioterapeuta que vas perdent la por al moviment. Si no, doncs fes el que t'agradi, no? La qüestió és moure't, però algú que t'agradi, no ho facis com una obligació. Si t'agrada, jo diria que a gent, t'agrada ballar zumba, doncs vés a fer zumba, t'agrada nedar, t'agrada ballar reggaeton, el que sigui, tu vés a ballar, no? O vés a mou-te, no? No ho facis com una obligació. Però el que fem en aquests cursos és exercici dirigit, i la gràcia d'aquest exercici és que no t'estàs fixant. Un dels conceptes que hi ha amb el dolor és la hipervigilància, que dius, ai, si em fa mal el genoll. No, no, no, espera, que jo no ho puc fer, no? I veus que al principi està, és que jo no puc fer això, i llavors li tires una pilota, són jocs, no? Són jocs per distreure el cervell i per oblidar-te de que estàs fent un exercici. I de sobte s'estan tirant pel terra, agafar una pilota, que em diu el fisio, tu veus el que està fent aquesta senyora? Que al principi deia que no es podien aixecar de la cadira, no? I a poc anem pujant la dificultat, o igual estàs tirant-te una pilota dient capitals del món, o dient paraules que comencen per S, no? I sense adonar-te, estàs fent exercici, el teu cervell de sobte dius, hòstia, porto 2 hores corrent i ni me n'he adonat, no? I és a poc anar pujant la dificultat, també fem exercici de resistència, no? Sentadilles, que no me'n recordo com es diu en català.
1: Em surt en anglès, ajupir-se,
0: Sí, esquats d'aquests, de... sí. No? Sentadetes, no sé com es diu.
1: Però ja
0: anem fent, sí, anem fent coses també de resistència i anar a poc pujant la dificultat, i el gran repte és que aquestes persones que fan aquests cursos segueixin quan s'acabi i no tornin a la seva vida anterior, perquè això és com un riu que tornes al llit anterior, no? I que aquestes persones segueixin. Nosaltres els hi obrim el camí i han de seguir per aquí, no?
1: I en la qüestió de l'educació per transitar aquesta vivència del dolor, com es fa?
0: Hi ha l'educació i hi ha la teràpia, no? L'educació, el que fem és això que et deia una mica, que és clar, és complicat, però el titular una mica és hem de ensenyar el dolor a apagar el programa del dolor, el cervell, perdona. Hem d'ensenyar el cervell a apagar el programa de dolor. El cervell, de forma equivocada, és com una rentadora que està funcionant espatllada, o com una alarma d'una casa que passa un ocellet i s'encén, no? I llavors li hem d'ensenyar, no sabem per què ha passat, perquè no ens posem a fer teràpia, a vegades hi ha traumes infantils, a vegades no ho sabem, no tothom té un trauma clar, molta gent sí, però no sempre, i no ens posem allà a obrir això, no? Hi ha gent que necessita teràpia individual, però la idea és que pel motiu que fos, el cervell en aquell moment li semblava útil, no? Era útil, però ara el que dèiem és, el dolor és una opinió del cervell, no? El cervell decideix que això t'ajudarà, no? I també hi ha gent que parla com d'al·lucinacions. Ell té com una... li sembla que hi ha un, diem, que és com un llop o un tigre o un lleó que t'està amenaçant constantment, no? I clar, si tens un lleó que t'està amenaçant, diem a vegades, què t'has de preocupar per la llista de la compra? O sigui, ell et vol, et vol protegir, per això hi ha coses... És com la Covid persistent, funciona igual, no? Hi ha aquesta boira mental que es diu... Ell tota l'estona està amb aquest programa del dolor per intentar protegir-te. Llavors li hem d'ensenyar, li ensenyem a la gent i expliquem això, que són unes quantes hores per explicar-ho, els expliquem que el seu cos no està malament, que això és molt important, no? Que el fet que hi hagi dolor no és equivalent a que hi hagi un dany, i què podem fer, coses que ens agradin, pensar, desactivar el pensament de que està passant alguna cosa, de que si hi ha dolor és que està passant alguna cosa dolenta, i un cop entens això, no?, que ensenyem mecanismes ascendents, descendents, expliquem una mica...
1: Eines, no? Doneu eines, sí, entenc.
0: I expliquem també coses de biologia perquè entenguin que no està passant res, no? I un cop ho entenen, no?, llavors comencem a fer el tema en moviment, no? Però el més important és entendre això, que és com una alarma que està espatllada, que la gent diu, llavors el meu cervell és el meu enemic, no? No és el teu, ell et vol ajudar. És com una al·lèrgia, no? La gent que té al·lèrgies, quina és la utilitat de que si passa un gat no puguis respirar. No té cap sentit, però el teu cervell es pensa que t'està ajudant, no? El teu sistema immune. És una mica el mateix, però el sistema immune no sabem educar-lo de moment i el cervell sí que podem educar-lo, no?
1: Al final és empoderar el pacient, no? I dotar-lo d'eines...

0: per viure millor amb aquest dolor i patir-lo menys.
1: De fet, aquest nou paradigma es diu afrontament actiu del dolor. No? És que el pacient és una part activa, i això ho diem al principi. El que primer que faig jo és demanar disculpes per tot el maltracte del sistema sanitari que porten patint durant anys, perquè aquestes persones porten molts anys amb moltes proves, aquest és un altre tema, ressonàncies, radiografies, i molts cops això no els serveix de res. No? A vegades sí, però moltíssims cops demanem proves que no serveixen de res. I després és dir-los, tu seràs la principal part activa d'aquesta recuperació. Llavors és un canvi de xip molt bèstia. No? És dir, això que has fet fins ara no t'ha servit, que també per la gent és un dol de dir, llavors, tot això que he fet, no? I per què m'han estat dient tot això, no? I surt d'aquest lloc passiu de rebre pastilles i tu seràs... Hi ha gent que li costa i hi ha gent que fa uns canvis de vida, gent que comença a llegir, gent que diu, és que estic ballant, estic rient, una senyora que deia, estic tocant les castanyueles, que abans no podia, vull dir, realment, és impressionant els canvis de vida de la gent i molta gent acaba deixant molta medicació, no?
0: O sigui... per tant, és imprescindible la part activa.
1: I tant.
0: Del pacient, aquesta voluntat d'esdevenir una part activa del tractament.
1: Hi ha molta gent que està tan enganxada, que és la part de la catastrofització, i el dolor s'ha apoderat tant de la seva vida que no és capaç de fer aquest canvi, no? És com una dona maltractada que has de tenir un moment per sortir d'això, no? No pots dir, ara vull que facis un canvi, no? Llavors has d'acompanyar la persona fins que aquesta persona està preparada per fer el canvi, no?
0: Una de les premisses en les quals es basa el teu treball és que la clau és acceptar el dolor sense deixar-se captivar per ell. Ens has explicat una mica totes aquestes eines que doneu per arribar a aquest punt. Però com es fa? No sé si tothom requereix al mateix temps o és un treball també molt personal, no?
1: Bueno, nosaltres tenim un... A vegades hi ha un número de sessions, no? Nosaltres tenim 20, que són bastantes, 20 classes, que en altres llocs n'hi ha menys, però diferents centres de salut estan començant segons les possibilitats que tinguis. En general, si en fas més, és millor, no? Hi ha llocs que en fan 12, 13, no? Però la clau és aquesta combinació d'això, d'exercici, de teràpia, i això d'acceptar el dolor, també fem una part de mindfulness important, no? Que potser molta gent, no? D'això d'acceptació, de dir, vale, el dolor està aquí, és molt fàcil dir-ho i no és fàcil de fer, no? Vale, el dolor està aquí, però no deixo que envaeixi la meva vida, no? Hi ha gent que diu, per exemple, el dolor s'ha tornat en un company de viatge, ja no és la meva identitat, no? No em defineix, perquè molts cops aquestes persones, el dolor acaba definint la seva vida, no? I tenen tot això de la catastrofització, que vam escriure un article sobre això, que hi ha l'anticipació, dius, clar, és que si surto em trobaré malament, o l'angoixa de dir, és que no puc anar a sopar perquè em trobaré malament, hauré de marxar, la meva vida serà un desastre, no? Llavors, revertir tots aquests pensaments, això ho fem gràcies al psicòleg, que hi ha molts llocs que no ho fan i és una cosa superútil, no? Ajudar les persones a identificar tots aquests pensaments que els han envaït i a recol·locar-los i a veure una nova forma de vida, no?
0: Hem parlat de diferents potes, hem parlat de com l'esport ens ajuda, de l'educació, de la teràpia, la psicologia. Tu també defenses la canalització del dolor a través de l'art, de fet, tens diversos projectes, no?, que ho fan. Quines són les experiències que ens pots explicar per il·lustrar una mica com l'art ens pot ajudar?
1: I la nutrició, nosaltres també hem incorporat la nutrició,
0: abans,
1: sí,
0: eh?
1: Que això també és molt important perquè ens oblidem de menjar bé, no?, quan estem així i quan mengem bé ens trobem millor. Sí, nosaltres la setmana que ve farem una jornada de dolor i art, no? Amb el grup de Tradop de la Canfic, cada any fem una jornada sobre un tema diferent i, de fet, des del Ministeri, des del Departament, s'està començant a veure la importància d'incorporar l'art, no? Com a eina terapèutica. Al CAP ara estem fent una exposició, per cert, si al CAP l'Art a Barcelona, si algú té ganes de venir, durant tota la setmana que ve hi ha uns mapes corporals exposats de gent que ha pintat el seu dolor en una figura humana, no? I són diferents experiències que s'estan fent per veure com a través de l'art podem ajudar-nos els professionals a treballar el dolor amb els pacients i els pacients a millorar com viuen el seu dolor, no? Llavors, això, farem experiències de teatre, farem coses de dansa, que també s'ha demostrat que serveix molt, de pintura, de clown, de com riure, de com recuperar l'humor, o sigui que hi ha moltes coses, i la bona notícia és que des del govern i des de la Generalitat, des d'Espanya i des de Catalunya, s'està començant a veure la importància d'això, que és una cosa que està demostrada, hi ha molts articles sobre això.
0: Quines són les principals particularitats del dolor crònic en contraposició del que seria un dolor agut? Perquè estem parlant dels dolors crònics, eh?
1: Sí. Hi ha també el tema que dèiem al principi, persistent, crònic, això és una discussió que hem tingut durant un temps. Hi va haver una proposta per canviar crònic per persistent, per tema de la reversibilitat.
0: Aquí a l'estat espanyol, al final, no va tirar endavant, si no m'equivoco, oi, aquest canvi?
1: Bueno, estem en ello, eh? Però, al final, nosaltres mateixos, va ser una proposta dels professionals, que hem escrit un article sobre això fa poc, que estan obert també, que molt interessant. Va ser una proposta dels professionals, algunes associacions de pacients no els hi va agradar la idea, perquè sentien com que es menys tenia el seu dolor, i li hem donat una volta i hem pensat que potser és una mala traducció de l'anglès aquest persistent, no? Per tant, estem tornant una mica a parlar de crònic i no de persistent, no? Però la diferència és que, primer, endurada, la definició és endurada, és un dolor de més de 3 mesos i que t'afecta varis cops per setmana, no? No és un dolor de tant en tant, no? Però la gran diferència és aquest mecanisme, que és diferent, no? Un dolor agut és el mecanisme de Descartes que dèiem que al principi, que és el que ensenyem, aprenem a la facultat. Tu tens un dolor, el cervell respon, et cremes, per exemple, fas un mecanisme de retirada o t'apretes el dit, deixes d'apretar-te el dit, el dolor millora, no? Això és un mecanisme bàsic del dolor agut. Però és que en el dolor crònic és tota aquesta implicació del cervell, de la sensibilització central, que es diu, no? Per tant, és un mecanisme completament diferent i el mecanisme no pot ser... El medicament serveix pel dolor agut, però no pel dolor crònic, no? Per tant, són mecanismes diferents i com són mecanismes diferents ho hem d'abordar de manera diferent.
0: Aina, si algú ens està escoltant, ens pots explicar una mica què és el que feu vosaltres des del CAP i si es troben vivint aquí a Sant Cugat, que majoritat també la nostra audiència de Sant Cugatenca, eh? Quines eines té i què pot fer per abordar aquests dolors crònics?
1: Sí, mira, nosaltres al CAP Larrart, a Barcelona, que som de Pere Virgili, que és la nostra casa mare, la veritat és que jo crec que és una cosa, el que et deia, és una iniciativa molt xula que és molt potent, que són 20 sessions que fem amb tots aquests professionals, i estem fent aquest curs que és l'Actidot, que és per pacients amb dolor crònic de més de 6 mesos, i amb persones que no han fet fisioteràpia en els últims mesos per veure una mica per esperar que si això els hi serveix, i que no tenen una perspectiva ni de cirurgia ni de coses així, no? Llavors està dirigit a aquestes persones i fem dos cursos l'any. Ara estem pendents de començar l'any que ve un curs de migranya, que això també és molt interessant perquè funciona de la mateixa manera i té uns resultats espectaculars, el tema de la migranya, i de moment estem en això, estem en la quarta edició de l'Actidot, i bueno, per sort, perquè la direcció ens ha recolzat en això. En el temps que tenim una tècnica de salut que ens ajuda amb tot l'anàlisi estadístic, però bueno, estem en aquesta direcció, i dintre de la sobrecàrrega de la primària, déu-n'hi-do les coses que fem. Llavors, aquí a Sant Cugat, bueno, com sabeu, teniu diversos CAPs i també hi ha aquestes figures, no? També s'han incorporat referents de benestar emocional i comunitari, que són psicòlegs, fisioterapeutes i nutricionistes. I em sap greu perquè no sé exactament què s'està fent a Sant Cugat, però segur, perquè a tots els CAPs ara s'estan començant a fer i cada cop és més obligatori, per sort, perquè no sigui una cosa d'una voluntat de la direcció o de professionals com en el nostre cas, cada cop s'està tendint més a que tots els CAPs tinguin un programa de dolor, no? Llavors, si algú que ens escolta té dolor crònic, no?, i se sent identificat en això de veure que els medicaments realment no li acaben de funcionar, i sobretot és per gent que el dolor realment t'està impedint fer una vida sana i sents que està envaint la teva vida i et sents una mica que no pots avançar, no?, i que et limita molt. Doncs aquestes persones jo diria que parlessin amb la seva infermera o la metgessa de família i preguntar què pot oferir-los el CAP en aquest sentit, no?
0: Doncs amb aquest consell, Aina, ens acomiadem, agafar la paella pel mànec, per dir-ho d'alguna manera, tant. Preguntem als nostres...
1: Els sanitaris
0: de referència. I segur que tenim eines que ens poden ajudar. Aina Parelló, coordinadora del taller de dolor Actidot del CAP Larrart i del grup de Tradop de Confit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
1: A tu, Alba, gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé, avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tan sapasta com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac sobreviurà en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Aparicio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals, i en aquest cas la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, al medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels Futbolíssims i els Forasters del Temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago, amb una novetat, els Futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la parada de Cruïlla, a Barcelona.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb el final de l'estiu i el retorn a la rutina, hi ha persones que pateixen el conegut síndrome postvacacional. Els experts asseguren que aquest malestar emocional sol desaparèixer de manera natural en aproximadament 2 setmanes. Avui parlem d'aquesta adaptació, però sobretot de salut mental. I ho farem en companyia del doctor Antonio Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctor, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, molt bé.
0: I la rentrée?
1: Molt bé.
0: Sense síndrome postvacacional?
1: Sense síndrome postvacacional. Clar, al final, quan tens certa edat, jo tinc 62 anys, aprens a regular una mica aquest síndrome, però l'he tingut moltíssimes vegades.
0: Sí? I és freqüent entre la població aquesta afectació?
1: És freqüent. Mira, primer comentar-te, al llarg de l'any hi ha una sèrie de síndromes o de patologies que acostumen a passar, no? Abans de vacances també existeix un síndrome. Quan la persona comença les vacances també pot haver uns episodis d'ansietat o una mala adaptació a l'inici de vacances. Hi ha el postvacacional, que és el que estem parlant, i el de Nadal. Nadal és molt habitual que la gent tingui una sèrie de problemes relacionats amb la falta de familiars propers, amb els records de la infantesa, i després hi ha primavera i tardor. Normalment hi ha patologies que tenen que veure més amb el canvi de temps. O sigui, al llarg de l'any hi ha, jo diria que 5 èpoques concretes que veiem un augment del que seria patologia psiquiàtrica. Postvacacional, què és? Que al final tu durant vacances fas una vida concreta. Tu estàs amb la família, canvies els horaris, tens més temps lliure, normalment surts al camp o a la muntanya. Si tu tornes després a la feina i vols recuperar la vida anterior, si has perdut l'hàbit de dormir, perquè també has de dormir molt més tard, si has estat fent activitat física i de cop i volta estàs sedentari, treballant, casa a casa, treballant, si tenies més vida social i deixes de tenir-la, tinc que adaptar-me a una vida nova. Llavors, cada X temps, és com si tinguessis un jet lag, no? Cada X temps torno a adaptar-me. Això, clar, al final provoca que cada any, quan tornem a començar, si no sabem què fer, tornem a començar amb aquest síndrome.
0: Hi ha una franja de la població a qui afecti més?
1: Normalment afecta a les persones que tenen obligacions amb el dia a dia diferents de les vacances. Clar, una persona que no tingui distinció entre vacances i temps lliure, una persona que estigui jubilada, una persona a certa edat que té una feina molt flexible, ho nota menys. Ho nota més les persones que tenen horaris concrets, que no els hi permeten fer activitat al temps lliure, i estudiants, clar. Una mica la síndrome de torno, tots ho hem tingut quan érem nens, no? Hòstia, de cop i volta torno al col·le i estava allà al poble, m'ho estava passant també, no? Aleshores, aquesta franja seria gent madura, diria jo, i gent jove. Una mica les dues franges que són més habituals.
0: I com hem d'afrontar aquesta situació?
1: Bueno, una mica el que et deia, no? Què tenim que fer? Tenim que intentar recuperar hàbits de son el més ràpid possible. Clar, no és fàcil recuperar uns hàbits de son adequats quan de la cop i volta has canviat 3 hores. En comptes de dormir a les 11, m'haig de dormir a les 2 de la matinada. Intentar recuperar-ho. Mantindre una activitat física que he tingut durant vacances. No puc de cop i volta fer una vida sedentària si el que feia és una activitat física concreta. Tenir motivacions. No és igual. Acaben les vacances que m'ho he passat molt bé i he estat a la muntanya, o he estat al mar, o he estat fent una tasca social, una ONG, i ara m'incorporo al meu dia a dia i solament treballo casa, casa, treballo. Clar, això al final el que provoca és que aquest síndrome s'allargui. Llavors, tenim que ser molt cuidadosos. Quan comencem a treballar, tenim que intentar seguir tenint temps lliure, vida social, activitat física, encara que em costi que vaig més cansat, és igual, manté una sèrie de ritmes d'activitats que et facin sentir bé. Ja sé que és una utopia el que et diré, però tenim que intentar que tot l'any sigui una mica similar a les vacances.
0: Trobar un equilibri.
1: Correcte.
0: Si passen aquestes 2 setmanes aproximadament, que poden ser una mica més, però veiem que aquesta inadaptació a la rutina continua, s'allarga? És símptoma que hi ha alguna cosa més?
1: Clar que no anem bé. Pensa que aquí es junten 2 coses. Primer, el síndrome postvacacional i després l'entrada de la tardor. Vale? El dia és més curt, hi ha menys hores de llum. Anem cap a l'hivern, una època... Al final, si el que fem és una imatge de l'any, la primavera és més alegre, l'hivern és més trist, no? Seria una cosa... Hi ha persones que els agrada l'hivern, però al final, menys hores de llum i una vida més freda, més solitària. S'ajunta el síndrome postvacacional amb el canvi de temps de la tardor. Clar, si això s'allarga més de 3, 4, 5 setmanes, estem pensant que pot estar començant una depressió o un insomni crònic. Si no sabem regular... Què pot passar? Que tu vinguis i tu arribis a l'estiu regular, vale? Agafat per agulles. I llavors arriben les vacances, hòstia, sembla que vaig millor. Ve el dia a dia i, clar, allò que tenia el juliol o el juny, que ja no anava gaire bé, després de l'estiu, semblava que l'estiu respirat una miqueta i torno a començar i llavors empitjoro. Llavors és veritat que la tardor, després de les vacances, a vegades és l'inici de quadres depressius, d'ansietat, d'insomni, que estan una mica larvats, que estan una mica amagats i que apareixen en aquella època. Mm.
0: Fem una mica la fotografia de l'estat actual de la salut mental en la nostra societat, sobretot de la pandèmia cap aquí.
1: Vale. Clar.
0: És difícil, eh?
1: El programa podia durar dues hores.
0: No, ja. Fem una mica més telegràfic.
1: Mira. No sempre és sinònim societat avançada de millor salut mental. Al revés. Vale? Moltes vegades, quan més avança la societat i més comunitats hi ha i millor qualitat de vida tenim, teòricament, pitjor estem. Una societat, moltes vegades societats amb situacions molt complicades, tenen menys problemes psiquiàtrics perquè al final tenen que sobreviure. Ja fa molts anys que detectem que està augmentant la patologia psiquiàtrica. Jo vaig formar a l'Hospital del Mar, vale? Fa més de 30 anys. Un lloc molt determinat de Barcelona, amb una patologia molt determinada i amb una forma de viure que era els anys 90, la Barcelona Olímpica, que la patologia psiquiàtrica ha canviat radicalment. A mesura que passem anys, ens anem complicant més la vida. La patologia que tenia jo no tenia res a veure amb els mòbils, ni amb les redes socials, ni amb l'estrès que tenen certes empreses, ni amb no poder desconnectar a casa perquè t'envia missatges en l'ordinador al teu jefe a les 3 de la matinada, que tens que estar connectat tot el dia, ni amb la forma de viure d'avui en dia. Hi ha unes estadístiques que deien que la població a Espanya, el PIB, el 30%, em sembla, que era produït per ramaderia, pesca, agricultura, i solament el 30% era serveis. A dia d'avui, els 70 són serveis, i l'altre 30 és industrial, i ramaderia, agricultura, és un 2%, que vol dir que la gent ha canviat la forma de viure. Vivim molt diferent de com vivim abans. Aleshores, tot això ha augmentat la patologia psiquiàtrica. Anem sumant factors. Què ha passat amb la pandèmia? Som immortals, no? A l'any 2020, ningú es posava... Bueno, no passava res. Avançar la ciència... El càncer es cura millor, un virus... Bueno, jo era la difteria de la meva àvia, la tosferina, allò... I de cop i volta, una merda de virus mata a milers de persones. Jo vaig estar a l'UCI 3 mesos, vale? Per un virus. No tenia cap patologia, agafo el Covid i passo de no tenir cap malaltia amb 55 anys a entrar a l'UCI amb una setmana. I vaig estar 3 mesos a l'UCI i 6 mesos ingressat. Això, a la societat, hòstia, què passa de cop i volta?
0: Ha estat un cop.
1: Clar, de cop i volta tu penses que no et passa res, de cop i volta és una cosa... Et quedes a casa, la gent deixa de comunicar-se, no surt, no pots fer esport, no pots parlar amb els amics... Hi ha molta gent que encara no s'ha recuperat, que encara està tancada a casa, que encara no fa vida normal, que encara no ha viatjat. Clar, ens ha deixat... Quan a tu et diuen, tu tranquil·la que no et passarà res, i al cap d'una setmana te la foten, hòstia, com m'adapto a aquesta situació jo ara? Aleshores, clar, aquest Covid ha accentuat tota la resta de problemes que explicàvem abans. Llavors, clar que s'ha disparat. Anem recuperant? Hem recuperat una part hem recuperat, però la societat ha quedat tocada. I la salut mental, evidentment, és conseqüència de com està la societat.
0: Però podríem dir que el que sí ha canviat i a millor és que segurament s'ha trencat el tabú.
1: Sí, això és una... És un avantatge i és un desavantatge. L'altre dia ho comentàvem amb un grup de companys i amb pacients. Que hi hagi més informació és bo. És bo perquè realment la gent té menys por d'anar al metge, en el psicòleg, en el psiquiatre. Però també hi ha una part dolenta, que és que tenim molta més informació a la base, i llavors, d'alguna manera, o bé es potencien certes patologies. Hi ha gent que es pensa que està pitjor del que està, clar, perquè en les meves redes socials que es parla molt de psiquiatria, i després és veritat que si jo tinc molta informació, moltes vegades tampoc vaig al metge, perquè ja em donen informació un diari, o el xat GPT, o l'intel·ligència... Ara hi ha psicòlegs que han muntat plataformes que tenen els pacients per intel·ligència artificial, ja no són ells, és un programa d'ordinador. Aleshores, que hi hagi més informació és bo, però també tenim que anar amb cuidado, perquè si no donem la informació exacta... Parlàvem abans, crec que estàvem parlant, no?, amb la teva companya, d'aquests casos de gent que es suïcida perquè demana consell al xat GPT, clar. Clar que és bo tenir més informació a la societat, però aquesta és una informació bona, no negativa.
0: Per tant, debat d'aquests arguments que ara estava fent servir, quins consells pràctics podem donar a la ciutadania per tenir cura de la nostra salut mental en el dia a dia? I jo entenc que una de les primeres qüestions és si hi ha la necessitat, si es detecta que necessitem ajuda, és anar a un professional.
1: Clar.
0: No buscar, anar a un professional.
1: Clar. Tu quan tens dificultat amb el dia a dia, quan et costa el dia a dia, quan et costa anar a treballar, quan et costa relacionar-te, quan notes que has perdut l'interès per les coses, quan notes que qualsevol cosa et provoca o una crisi de pànic, d'ansietat, o bé un episodi d'irritabilitat i agressivitat, quan no dorms per la nit, tot això són símptomes d'alerta. Si això dura més temps del que té que durar, tens que demanar ajuda. Perquè el professional és el que pot orientar. Llavors, quina és la tasca? Ja t'ho explico, si vols. Tasca del professional. Primer, identificar el problema. No és veritat que les medicacions, a vegades, et trobes, hòstia, la medicació no. La medicació és necessària molts cops. No és sempre necessària, ni és una medicació, ni és l'únic remei. La medicació és imprescindible en moltes ocasions, si hi ha una patologia important, però té que venir acompanyada de moltes altres coses. No solament. Crec que m'estic adelantant alguna cosa que em volies preguntar, però tenim, a part de medicar-nos bé, amb un professional, el professional, moltes vegades el mira. El psiquiatre ens pregunta. Els psiquiatres tenim dos tasques molt importants. La primera, convèncer el pacient que es mediqui, perquè, clar, a vegades la gent ve amb moltes reserves i tens que dir, escolta, no, tranquil·litzar-lo. I la segona, que és més difícil, em sembla la mentida, però més difícil, és aconsellar a la gent que canviï certes coses. Hi ha gent que diu, no, medica'm i res més. No, un moment. A veure,
0: hàbits. Clar. Estem parlant d'hàbits.
1: Hàbits. Horaris de son. Activitat física. Alimentació. Relació amb la resta de les persones. Temps d'ús de redes socials. Tot això és vital, sortir a la muntanya. Mira, pensa que al final el psiquiatre tenim una part, tindríem que tenir una part, evidentment, de metge, però també tenim que ser una mica antropòlegs, una mica filòsofs i una mica historiadors, no? La societat ha canviat absolutament. El ser humà és el mateix, però 100 anys després li estem demanant coses totalment diferents. Els nostres avis, al poble, no tenien llum. Quin horari de son feien?
0: Falta la llum natural...
1: Parlaven.
0: Clar.
1: Si tenia sort de ser una persona més o menys formada, llegia. Però el que feien era converses, es transmetien les coses de manera oral. Es llevaven pel matí, quan sortia el sol, i es demanava a dormir quan el sol se n'anava. I què feien la resta del temps? Miraven el xat GPT? Miraven la televisió? No. Pensaven, meditaven...
0: O s'avorrien.
1: Descansaven o s'avorrien. O s'avorrien. Aleshores, ha canviat tant la societat que estem fent que persones que han viscut d'aquesta manera durant milers i milers i milers i milers d'anys, ara viuen sotmès una situació totalment diferent. Clar, com no els hi pot costar a la gent adaptar-se a la nova vida? Doncs clar que els hi costa adaptar-se, perquè estem provocant una societat amb una sèrie de condicionaments totalment diferents. Aleshores, que hem d'intentar recuperar el que és bo. Què és bo? Comunicar-nos. Què és bo? Tocar-nos. Què és bo? Parlar. Què és bo? Sortir a passejar a la muntanya. Què és bo? Tenir una bona salut física. Què és bo? Alimentar-se bé. Tot això és bo. Si ho perdem, encara ens costa més adaptar-nos. O sigui, podem viure en una ciutat, apilotonats, amb uns horaris, però apaga el mòbil a tal hora. No t'hi donem molt més tantes hores. Llegeix, parla amb la teva dona, parla amb els teus fills, surt amb els amics. Si el que fem és ens acostumem a viure d'una forma que no té res a veure amb la nostra espècie, el que estem provocant és accentuar les malalties.
0: O sigui que l'objectiu podria ser allò que ja hem esmentat abans, que és trobar l'equilibri.
1: Correcte. Absolutament això, trobar l'equilibri. Al final l'equilibri és... Tinc una vida que es correspon a l'any 2025, però visc amb una forma de viure que es correspon amb el millor per a l'espècie humana. Si el 2025 pretenc viure com un robot, com una màquina, com una nova espècie, no li diem homo sapiens sapiens, li podem dir homo sapiens modernus. El que estem fent és que aquesta persona, si no té uns hàbits i un horitzó de vida concret, el que estem és provocar que apareixin patologies, segur. Llavors, quan rasques una mica la consulta al psiquiatre, acabes trobant moltes situacions que venen d'aquí, d'aquesta vida incorrecta durant anys i anys i anys. I el que és pitjor, molta gent ha començat ja de jove. Perquè, clar, si els nostres nens, els nostres joves, d'entrada el model que els donem de vida és un model que no és adequat, no és que agafin patologies amb 50, és que ja amb 20 ja la tenen.
0: Doncs jo crec que hem fet una pinzellada a la situació actual de la salut mental a la nostra societat, sobretot en una època en què doncs, ens hem d'adaptar, no?, a les noves rutines. Però jo crec que de la salut mental ens n'hem d'ocupar cada dia una miqueta per anar bé. Doctor Antoni Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats. Que vagi molt bé.
1: A tu moltes gràcies i ens trobem un altre dia, quan vulgueu.

0: Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya Carles Brugaroles, del grup municipal de Junts i tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, Carles, benvingut.
1: Què tal, bon dia.
0: Primer de tot, tot just acaba d'iniciar el tercer curs del mandat. Poc abans de les vacances ja vau fer el balanç de mig mandat i tal com va dir l'alcalde, de totes les propostes que hi havia a l'acord que teniu amb Junts, la meitat ja estaven o fetes o en marxa. Per tant, tenint en compte que us queden 2 anys d'aquestes propostes, quines són les que us queden i les que prioritzareu i com les prioritzareu?
1: No sé si seré capaç ara de fer la relació concreta.
0: Els punts principals.
1: Però, no, jo crec que la qüestió és que aquell acord en fi, té tota la vigència, és un acord que l'anem revisant i sobre el qual venim treballant, no? I per tant la intenció és complir-lo tot ell, vaja. Si hi ha alguna cosa que no arribem a completar-la, serà perquè el cicle de vegades és llarg, no? Però que anem treballant amb orientació a l'acompliment del 100% dels programes i dels pactes, com no pot ser d'una altra manera.
0: Evidentment, ja us coneixíeu, però ara teniu aquest pacte des de fa 2 anys. Com estan les relacions i com les treballeu de cara al futur?
1: Jo crec que en aquest mandat es va fer un acord que ha sigut molt favorable per la ciutat i que està funcionant, personalment opino, que molt bé. I aquests acords no són fàcils. Vull dir, ja quan un govern en solitari, ja passen coses dintre els governs, naturalment, no? Les opinions no són sempre el 100% coincidents, no? Quan són partits diferents, doncs és possible que això vagi una miqueta més enllà. Però jo crec que hem anat ajustant qüestions, serrallets, no? I que la veritat és que cada vegada funcionem millor i cada vegada és més confortable, diguem-ne. Però la qüestió, sobretot, és que això sigui, que funcioni bé per a la ciutat, no? I jo crec que això està sent així i, per tant, crec que podem llançar un missatge d'una certa satisfacció, sempre amb àmbits de millora, doncs a cara a la ciutadania, i de que al final tenim partits que som responsables, que som madurs i capaços de treballar plegats quan no coincidim amb tot. És evident que amb Esquerra Republicana i Junts tampoc no és que siguem tan diferents, no? I per tant hi ha molts àmbits de confluència natural, no? I el que havíem de fer era posar-los en valor, explotar-los i tirar endavant en benefici de la societat. I això és el que mirem de fer i crec que ho estem fent bé.
0: El 2025 ha estat marcat, entre d'altres, per un tema que a més a més et toca de primera mà, perquè és la teva cartera, de la sortida de la tutela financera de la Generalitat. Parlem d'economia un moment. En aquest aspecte, sempre heu parlat vosaltres de no apujar la pressió fiscal, però darrerament, o sigui, és com que xoca una mica perquè els ciutadans santcugatencs estan rebent una carta que s'està pujant un impost, no?, de residus. Com s'entén el no apujar la pressió fiscal amb que es pugin els impostos?
1: Bueno, és que puja un per imperatiu legal, no?, que és la taxa de residus, és a dir, hi ha una llei estatal que ens obliga, no?, a repercutir el 100% del cost de la recollida i el transport de residus, i que nosaltres estem en un moment de licitació nova i que, per tant, doncs, hem hagut de crear la taxa com ens imposava la llei, o sigui, a màxim en 2025, no? Doncs amb una previsió de cost total de 7 milions i mig en 2025, que posarà a 9.409 i mig en 2026, no? I bé, això, clar, ho havíem d'advertir. Compte que aquesta taxa, que a més és nova, que es començarà a enviar una carta a partir del setembre-octubre des de l'organisme de gestió tributària a tots els contribuents, no? Que s'ha de fer una gestió per part dels contribuents, no? Que no se'ns passi, perquè després hi haurà aquests recàrrecs. En fi, no sé, la carta que hi ha, el que mira és explicar per què hi ha aquesta nova taxa, que és municipal però ve imposada per llei i que a més pujarà de manera molt important entre el 2025 i el 26, perquè pujarà un altre 25% d'un any a un altre.
0: Déu-n'hi-do, això és un augment bastant elevat.
1: Però bueno, no tenim més remei que fer-ho, no? I això és, portem aprovació inicial precisament al ple aquest divendres, no? Però el que també diem és que malgrat això, la pressió fiscal, que és la relació entre els impostos que paguem entre totes i tots i el creixement econòmic, en fi, les nòmines, les rendes, etc., de mitjana, no varia. És a dir, nosaltres hem dit congelarem la pressió fiscal. Congelar la pressió fiscal no vol dir congelar nominalment, perquè si congeles nominalment i hi ha inflació, l'Ajuntament perd poder adquisitiu. Si ho fas al revés, qui perd poder adquisitiu és la ciutadania, no? Nosaltres diem, doncs, ni els uns ni els altres, no? Per tant, anirem modificant de mitjana la fiscalitat municipal al mateix ritme que creix l'economia o que hi ha inflació, no? I d'aquesta manera no hi ha transferències reals de riquesa entre ciutadania i ajuntament o entre administració i administrats, no? Això és el que vol dir congelar la pressió fiscal. Que això ja entenc que no és fàcil d'entendre ni d'explicar, però al final la idea era aquesta, no? És, escolta, no posaran els impostos en termes reals, no? I aquesta és la realitat, i malgrat l'impacte d'aquesta taxa de residus que ens ve imposada, nosaltres ho compensarem congelant o posant menys en termes d'actualització altres figures fiscals.
0: Ho deies tu ara mateix, no és fàcil d'explicar ni de fer entendre, perquè al final la gent el que veu és m'han apujat, no? Sí. Un impost, o ha aparegut un impost més, que ara l'any que ve encara el pujaran més, tal. Com ho fareu entendre vosaltres, bueno, des del govern? Com feu entendre això a la ciutadania?
1: Jo crec que si a un li congelen la nòmina, no, en un escenari d'inflació, oi que tothom sabem que en realitat estem perdent diners, no? O tothom donem per fet, si paguem un lloguer, per exemple, que l'any que ve pagarem el que estem pagant més la inflació. No, això és perquè no hi hagi... perquè els preus s'han d'actualitzar. Doncs amb els impostos passa

0: I al final, quan coneixes una mica la dinàmica pública, no?, el que saps és que això és una, és com una roda, no?, que quan l'atures costa molt de tornar a posar en marxa. I la veritat, ho haig de dir, no?, en el mandat passat, la part socialista del govern no va ser capaç de tirar endavant en moltes coses, no? I una d'elles era, per exemple, l'actualització de molts dels contractes més importants, no? La recollida de voluminosos, parcs i jardins, en l'àmbit dels serveis urbans, no? Pues això, la neteja de l'espai públic, la recollida de transport de residus... Clar, aquests són contractes importantíssims que trigues molt de temps en fer-los i que, a més, un cop estan fets i adjudicats, com que són tan grans i requereixen tanta inversió per part del concessionari, trigues bastants mesos en què estiguin funcionant en plenitud. I aquesta és la realitat. Per tant, ja sabíem que això passaria, però també, bueno, hem de dir que mirem d'explicar-ho, però sabem que, bueno, que això és un procés, però que quan està en plenitud d'execució ho notarem molt, totes i tots, no? I això és l'important. I a partir d'aquí el que hem de fer és no tornar a fallar, diguem-ne, en el sentit de que aquestes coses no s'aturin, no? I de que les noves contractacions estiguin fetes abans de que finalitzin les anteriors i, per tant, la cadència, no?, en la prestació del servei no es vegi interrompuda o afeblida per qüestions que tenen a veure amb la gestió.
1: Apuntaves als socialistes. A què creus que es va deure aquesta situació de frenar i de no tirar endavant aquests contractes que són tan importants?
0: Mira, jo estava a l'oposició el mandat passat i en alguns àmbits ho vaig dir, per tant, crec que té bastant a veure, no? Els polítics en general no tenim per què ser experts o especialistes, no?, en matèria de gestió, no? Però el que és essencial és que quan tries l'equip directiu ho facis amb criteris de professionalitat i triïs bons professionals directius de l'administració pública. Si fas, com va passar, que poses al capdavant d'àrees tan importants persones de confiança política que potser no tenen el recorregut professional previ necessari, passen aquestes coses. Això ho vam dir durant el mandat passat. Un ha de ser respectuós sempre amb les decisions dels governs, perquè són les que són, no? Però ja preveien que això podria tenir conseqüències i efectivament les ha tingut, i molt greus, molt greus, i això és el que hi ha. Per tant, jo crec que la principal errada de gestió va ser amb el perfil seleccionat per liderar les àrees professionals més crítiques, no?, les que tenen un cert àmbit de tecnificació. En aquest cas estaríem parlant de serveis urbans i sobretot d'economia.
1: Si agafem el vostre programa per les eleccions d'ara fa 2 anys, un dels vostres punts era potenciar el comerç local, el comerç de proximitat. Sí que és veritat, de fet ja vam fer un reportatge aquí a Cugat Mèdia d'això, vam analitzar des de la plaça Lluís Millet fins a plaça Octavià el comerç que teníem, i te n'adones, això qualsevol Sant Cugatenc ho pot veure, que des del monestir fins a l'estació tens una quantitat de cadenes de forns, de forns, de botigues d'ungles... Sí. Això és el que enteneu per potenciar el comerç local? En quin sentit? En què està ple i per tant hi ha moviment? O no era el que vosaltres esperàveu com a potenciar el comerç local?
0: El potenciar el comerç local és crític per la qualitat urbana, perquè dinamitza carrers, etcètera, no? És molt... És a dir, ja m'ofereix una cara amable a qualsevol que pugui tenir un incident a la via pública, per exemple, llum, animació, en fi, no sé. O sigui, la qualitat urbana té molt a veure amb la dinàmica, amb la dinamització comercial dels carrers. I això ho tenim molt clar des de sempre, no? I per això els governs municipals hem pres moltes decisions a l'hora d'intentar postular una fórmula equilibrada que funcioni entre el comerç que està dintre del nucli urbà i el comerç que està fora del nucli urbà, distingint molt bé el que és quotidià de no quotidià, no? Sant Cugat té alguns carrers del centre, bàsicament l'eix Monestir-Estació, però amb potencial d'eixamplement o d'allargament cap a l'Avinguda Cerdanyola, i amb necessitat, ja no dic potencial, sinó d'eixamplement entre les places de, podríem dir, Barcelona i Can Quitèria, per una banda, i la plaça de Sant Pere i de Pep Ventura, per l'altra banda. Llavors, aquí del que es tracta és de que hi hagi punts destí en aquestes places que queden fora de l'eix, perquè són punts destí els carrers que connecten guanyant vitalitat comercial. I això és el que fa molts anys que es mira de fer. Això té molt a veure, per exemple, amb la rehabilitació del Mercat Vell. Potser els veterans recordaran com estava de

0: privatitzat el carrer Major, també el carrer Sabadell i altres, no? Llavors, la revitalització del Mercat Vell ha tingut un efecte molt important, no només a la plaça Sant Pere, sinó també al carrer Major, al carrer Sabadell i altres de l'entorn, no? Endavallada, etcètera, no? Té molt a veure també amb la rehabilitació que es va fer en el seu dia a la plaça Barcelona. La plaça Barcelona ha millorat, diguem-ne, com a espai de visita habitual per part d'una part important de la ciutadania, i això ha millorat la vitalitat comercial dels carrers Sant Antoni, del carrer Xerric, etcètera, etcètera, no? I això, diguem-ne, distribueix millor la demanda de metres quadrats de lloguer de l'espai comercial, atempera la pressió sobre l'eix comercial principal i eixampla i millora les condicions, diguem-ne, d'usabilitat comercial, no, d'experiència comercial en el conjunt del nucli, no? Per tant, això ha de continuar així. Sí que és veritat que hi ha activitats que és molt difícil de limitar, eh? En el seu dia es va fer una distinció entre el que seria zones fredes i calentes, potser ho recordaràs. Les zones fredes són les activitats bancàries, sanitàries, etc., no? Que són activitats de serveis a peu de carrer, però que, per exemple, el dissabte a la tarda no estan oberts i que, per tant, refreden les zones comercials. I això es va poder gestionar a través del planejament. Però va donar molts problemes, també, perquè el planejament també és molt lent, tant de posar com de treure, no? Quan va arribar la crisi i tenies locals comercials tancats que tenien demanda, per exemple, per instal·lar un centre sanitari, i havies de dir que no perquè era una activitat de comerç fred, doncs la veritat és que feia mal. I resoldre això va trigar un any i mig, perquè canviar el planejament és molt lent, no? I, clar, el tema ungles, tema forns, no? Tema aquestes activitats comercials tan recurrents, la veritat és que no tenim instrumental apenas, a no ser que aturis el conjunt de l'atorgament de llicències, no? Llavors, el que hem de fer és informar, en la mesura del possible, i confiar, diguem-ne, que els operadors, quan s'implanten, fan estudis de mercat, no? Però no sé fins a quin punt tenim instruments per intentar propiciar un mix comercial, diguem-ne, el més interessant possible a l'espai públic. No el tinc clar. Els mercats sí, però l'espai públic...
1: És complicat. Sí. Parlem d'habitatge. Estem en plena crisi habitacional. És un fet. Sabem que aquí a Sant Cugat hi ha en marxa diverses promocions d'habitatge protegit. Creieu que això és suficient per frenar la problemàtica? I des de Junts, quines polítiques creieu que es podrien fer des del municipi per intentar revertir aquesta situació que ara mateix és força crítica?
0: El primer que necessitem és un diagnòstic acurat. I jo crec que no el tenim a nivell de país. Quan el preu d'un bé puja és perquè hi ha més demanda que oferta en un context territorial i en un temps determinat. Aquí a Catalunya, a Barcelona, tenim un problema greu que es reprodueix al conjunt de la península ibèrica, que és que tenim zones superdenses i moltíssimes zones desertitzades, pràcticament, amb risc de desertització. I aquest és un problema d'infraestructures, de distribució de la demanda, no? Aquí a Catalunya es veu molt clarament, el nucli metropolità, l'entorn metropolità, tenim 13 dels 15 quilòmetres quadrats més densos d'Europa, i amb un context residencial amb el qual som rècord pel que fa a gent que viu en pisos i no en cases d'Europa. Clar, això indica coses. Indica que a poca distància, a la comarca de l'Anoia, per dir alguna cosa, la Segarra o l'Alt Penedès o d'altres, hi ha municipis que costen igual un 20%, no?, el metro quadrat del que costa aquí o a Barcelona, i estan a 30 o 40 quilòmetres lineals, però arribar és tan car o tan lent o tan difícil que no formen part, diguem-ne, del que mentalment entenem com a mercat residencial del perímetre metropolità, no? I això és un problema molt greu, i això té causants directes. L'àrea metropolitana, també, com a institució política, diguem-ne, ha pres decisions, ha tingut una estratègia política que ha fet molt de mal, en aquest sentit, molt de mal, no? I el que ens trobem ara és que en el conjunt de l'àrea metropolitana s'està expulsant molta gent, de la que més pateix econòmicament, cap a la tercera i quarta corona, i s'està creant un problema social greu en municipis que estan a 50 quilòmetres de Barcelona, diguem-ne, no? I això és fatal, és fatal. Els joves no es poden emancipar, la viduïtat és un altre element gravíssim de risc habitacional, els divorcis, les separacions, els sotracs econòmics de qualsevol tipus, això és molt greu. A tot arreu, no? Doncs a Sant Cugat encara més. Encara més. Encara més per què? Perquè Sant Cugat és un municipi percebut com a millor. I que ja té molta demanda per venir-hi a viure, no? I això és el que hem viscut, no? Llavors, amb tot plegat, cap on vull anar? Doncs que jo crec que a nivell general, no? Estem arribant a la conclusió, primera, aquí a Sant Cugat, de que hem d'intentar promoure tot l'habitatge protegit que siguin capaços, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat. Sant Cugat no vol créixer. I créixer massa no té gaire sentit, perquè no resolem el problema de Sant Cugat. A Sant Cugat el nostre problema és que la gent de Sant Cugat s'ha de poder quedar a Sant Cugat. Nosaltres no hem de resoldre el problema del país. El problema del país s'ha de resoldre a infraestructures i eixamplant aquest perímetre habitacional metropolità. I fent raonable, adoptant mesures com ara, per exemple, és escollita pròpia, això no és de partit, però una tarifa inversa, jo ho escrivia ara en un article, en la T-mobilitat, no? Que per als desplaçaments quotidians, com més lluny vas, més barat és el títol de transport, no? Perquè d'alguna manera has de, diguem, de deixar clar la intenció política d'eixamplar aquest perímetre, no? I en canvi, què estem fent? Estem, doncs, no nosaltres, aquí a Sant Cugat, però al context nostre, densificant encara més alçades, més... estem encara empitjorant i creant més costos de congestió i empitjorant les condicions de vida de la gent. Doncs aquí a Sant Cugat jo crec que tenim un model singular, que és dir, entenem bé el problema, sabem què és el que hem de fer, que és intentar retenir la nostra gent, per tant, promoure quan més habitatge protegit, millor, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat, d'aquí la proposta de Can Camps, i d'aquí també la proposta molt clara i molt, jo crec que molt assenyada, que té tot el sentit del món, que és dir, escolti, sobretot volem promoure habitatge protegit per la gent de Sant Cugat, i per això el dels 10 anys d'empadronament, no? I això, aquestes són les posicions del govern, que jo crec que són les encertades.
1: D'això dels 10 anys d'empadronament et volia preguntar, perquè bé, en els últims mesos ha pres força aquest discurs en Junts, i hi ha qui diu, no, que esteu intentant no perdre aquells votants que potser dubten de si votar Aliança, perquè tenen aquest discurs més fort cap pel que fa a la immigració i tot això. Com ho veieu vosaltres?
0: Ridícul. Aquest tipus de plantejament és absurd. O sigui, jo crec que... és que, en el fons, tots els grups municipals compartim el mateix objectiu, que és que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar.
1: Però no ho veieu excloent, com veuen altres partits, el fet de dir els 10 anys d'empadronament, no ho veieu excloent per altres habitants?
0: No sé, francament. No sé.
1: Posem pel cas una persona que hagi nascut aquí, no? Que l'alcalde sempre fa l'exemple que s'han aginat d'Erasmus, que s'han aginat 3 anys a viure fora, després sí. Torni, no? L'empadronament intermitent, però que ja ens ho mireu, i una persona que no sigui d'aquí, que no hagi nascut aquí, però que porti 10 anys aquí o que en porti 9, estaríem parlant d'una persona que també té aquest accés?
0: Sí, aviam, jo crec que és de sentit comú plantejar, no? Que algú que porta, doncs, no sé, 2 anys de residint a Sant Cugat, clar que té drets, i naturalment, i benvingut, i no hi ha cap problema, vingui d'on vingui, tingui la raça que tingui, tingui el color de la pell que tingui, no hi ha cap problema. Però té tot el sentit, diguem-ne, que les polítiques de promoció pública d'habitatge es plantegin com a objectiu, sobretot, que la gent d'aquí no hagi de marxar. Diguem-ne, l'exemple que hem de posar, potser, és una persona de 80 anys que ha esdevingut vídua, i que aquesta sí que ha de marxar, no? Quan té tota la vida arrelada aquí al municipi, totes les amistats, la família, tal, i potser aquesta sí que ha de marxar. Clar, la persona de 2 anys m'és igual d'on vingui, com si ve de Suècia i és l'empresari... És igual. No és una qüestió de... És una qüestió de sentit comú, jo crec que tothom estaríem d'acord, però aquesta qüestió s'utilitza en el context polític amb el qual estem en un punt molt elevat de demagogia, la veritat ho haig de dir. Però jo, vaja, no tinc cap dubte de que si parléssim fora d'aquest context 3 anys enrere en qualsevol dels grups que ara estan dient tot això, no veurien cap problema amb aquesta proposta.
1: I més enllà d'aquesta proposta que ja dieu des de fa temps i que també s'ha posat en el Parlament, quines polítiques us plantegeu a nivell municipal? Perquè evidentment aquesta proposta no és suficient, no tothom té accés a habitatge protegit perquè no n'hi ha suficient, i tu ara mateix entres a Idealista o Fotocasa i és que veus autèntiques barbaritats a 1.100 euros per 50 metres quadrats. Llavors, sí. Amb això, què es pot fer des del municipi?
0: Des del municipi. A veure, nosaltres el que hem de fer és donar compliment una mica a les previsions que tenim del pla d'habitatge assequible del mandat passat, que ara hem de materialitzar amb un pla local d'habitatge amb tots els ets i uts, que ja hi estem treballant, el regidor d'habitatge, el company Francesc Duc, amb el company Enzal Pedrós i el conjunt del govern participarem d'això, per tenir un pla local d'habitatge amb tots els ets i uts, no? Projeccions a llarg termini, fins on ha d'arribar Sant Cugat, fins on volem que arribi, i que ens permeti veure la composició sociodemogràfica conjunta d'ara i en cada moment del futur, per veure quina és la demanda estimada potencial d'habitatge protegit. I per tant aconseguir acumular aquest estoc d'habitatge de titularitat pública municipal i veure quins usos, quins destins concrets li hem de donar, no? Hem d'arribar a aquell 10% o el que sigui, el percentatge és igual si ha de ser un 10, un 15 o un 7, però allò que es determini en un pla ben fet hem d'arribar a tenir-lo, no? I això passa per idea, per plantejaments com el de Can Camps, millor que el de Can Ametller. El de Can Ametller està molt bé, però és privat i, per tant, implica que és un percentatge alt, però un percentatge del total del que es promogui podrà ser habitatge protegit. A Can Camps no, és sol públic, és el 100% del que es promogui podrà ser habitatge protegit. Per tant, tenim més potencial de promoció d'habitatge protegit a Can Camps en relació amb amb l'interès de no generar un creixement excessiu a la ciutat. I aquesta és una molt bona política. Això té el seu recorregut. Can Ametller tenim el repte de la via del ferrocarril i de les franges de protecció de la R8. A Can Camps això no hi és. I a més és titularitat pública. Sembla que el govern de la Generalitat veu bé el projecte, perquè ja sabeu que el primer propietari d'allà és l'Incasol, que és Generalitat. I per tant això, francament, pinta molt bé. Jo felicito les regidories implicades, sobretot la regidoria d'urbanisme, l'Àngel Pedrós, per aquesta iniciativa, perquè va clavada, diguem-ne, cap on hem d'anar. Sol públic, habitatge protegit, abundant, correlacionat, diguem-ne, amb la demanda present i futura d'una ciutat que li hem de posar un sostre del poblacional, no? 120.000, doncs 120.000. Si són 120.000 estables en el futur, podem inferir en cada moment quina és la demanda d'habitatge protegit estimada en funció de diversos escenaris d'evolució de l'economia, no? I, per tant, podem crear l'estoc públic necessari per fer-ne front, doncs, cap aquí, cap on hem d'anar. En paral·lel, desenvolupant les promocions previstes, i desenvolupant les altres línies, no?, que són les col·laboracions amb el sector privat, amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, el que convingui, per anar generant això, instruments que permetin que la gent no hagi de marxar.
1: Pel que fa a Can Camps, que és el gols de Can Sant Joan, evidentment els terrenys són de l'Incasol, hi ha una part que també Rubí hi té a dir, comentaves que la Generalitat ho veu amb bons ulls. Veieu viable ara mateix aquest projecte, tenint en compte això, que el sol és a l'Incasol, que Rubí també hi té a dir, i la Generalitat també. Realment el veieu viable?
0: Bueno, jo crec que és el que té, diguem-ne així, del gros. Aparentment sembla que és el que té les millors condicions, perquè no hi ha DIF, per exemple, aquí implicat, no s'ha de cobrir una via. Can Ametller és un projecte molt bo i molt ambiciós també, però té aquest altre repte que és important i que depèn d'institucions estatals. Aquí estem en un perim, en un context el polític institucional més proper i que sembla que tots els estrats estan alineats. Pinta bé. Rubí, jo confio que perdó, que serem capaços de col·laborar amb aquesta iniciativa. I crec que sí, espero que sí serà, jo crec que sí.
1: I de Can Ametller, que comentaves aquestes dificultats, doncs, amb Adif i suposo que també en ferrocarrils, no?, amb tot el d'allò, en quin punt està?
0: Continua madurant, però bueno, però té incerteses importants, no? Hi ha diversos sectors, Can Ametller és molt gran, no? Per mencionar un element, diguem-ne, d'incertesa important que tothom entenem que és important, no? És l'AVE, no? El TGV passarà per Sant Cugat o no? Hem de fer un intercanviador ferroviari important entre les estacions de l'Hospital General i Renfe de Rubí, pel qual passi l'AVE. Bueno, és un tema que està aquí plantejat. Si això és així, això ofereix moltes oportunitats de molts tipus i també ha d'incidir naturalment en la composició, o sigui, en quins usos li hem de donar en aquell entorn, no? Perquè quan es promouen desenvolupaments d'aquest tipus urbanístics no estem parlant només d'habitatge, naturalment. Els usos han d'estar, això que li diuen, mixtificats, no? I per tant hi ha d'haver també llocs de feina coherents amb el context econòmic i empresarial de Sant Cugat i de Rubí, no? Per tant, aquí, bueno, podem plantejar moltes coses molt interessants, no? I amb això estem.
1: Pel que fa a cultura, una de, també, de, parlant de sempre les vostres propostes, era donar més suport a les entitats de cultura i als artistes. Justament ara, per Festa Major, esclatava o es donava a conèixer la plataforma de Cultura al Carrer, que, entre altres coses, reivindiquen doncs, que el límit dels permisos sigui fins a les 11 de la nit, les traves burocràtiques... Sabem que la Cristina Paraire ja estava, està començant a tenir contacte amb aquestes entitats per veure com, quins són els problemes i com es pot arribar a un acord. Quan vosaltres pensàveu en potenciar la cultura, us imaginàveu que dins de les entitats de cultura hi havia aquest xup-xup que ha fet néixer aquesta plataforma?
0: Sí, aviam, no... Vull dir, tots els plantejaments són legítims, són normals, són coneguts. I nosaltres, sobretot, el que volíem era, en primer lloc, normalitzar un aspecte crític, no?, que és la relació econòmica entre ajuntament i entitats, no? Normalitzar-la vol dir recuperar els saldos que per les circumstàncies econòmiques del mandat passat doncs es van perdre entre els exercicis 22, 23 i amb alguna incidència fins i tot el 24, i això haig de dir que estic molt content, però molt content de, en fi, de saber que entre el 25, el 26 i el 27 haurem no només normalitzat la situació, sinó també recuperat tot allò que no es va poder aportar al teixit associatiu, que considerem importantíssim durant aquests anys del 22, 23, 24, no? I, a més, ho farem amb un escenari adaptat a una llei més exigent, però que haurem aconseguit simplificar, estic convençut, aquesta relació administrativa burocràtica, o fer-la més fàcil, no?, entre ajuntament i entitats. I, a més, avançant els calendaris d'una manera molt clara, que jo crec que és allò raonable, no? Les subvencions del 26, per dir una cosa, si és possible, les haurien de preveure perquè estiguin adjudicades i atorgades durant el primer trimestre del 26, no el mes de desembre, com venia passant, no? En fi, normalitzar les coses, no? D'altra banda, tenim aquesta qüestió que no és homogènia tampoc amb el teixit associatiu i de les entitats, no? Efectivament, hi ha entitats que voldrien fer un ús molt més intensiu, molt més, fins molt més tard, no?, amb moltes de les places del nucli i tot això, i per fer qualsevol tipus d'activitat. Perquè la nostra posició és coneguda, és clara, i jo crec que és la de qualsevol govern, que és això d'estar, una mica regulat, no? Hem d'intentar repartir l'impacte entre la ciutadania que hi conviu. Hem de generar un escenari de convivència raonable entre la ciutadania que hi viu i les activitats que es desenvolupen a l'espai públic. Jo crec que aquí és on segur que tenim un espai de trobada, que hi ha algunes entitats que voldrien una miqueta més, que hi ha altres que ja els estarà bé, i que, en fi, això ja se sap que el 100% d'acord i de consens doncs probablement no s'aconseguirà, no? Però estic convençut que trobarem una, en fi, posicions prou consensuades i basades en el seny i el sentit comú.
1: I quan parleu de potenciar aquestes entitats, què és el que us imagineu? Quina empenta o què és el que necessiten les entitats per vosaltres?
0: Bueno, les entitats el que necessiten és marc per treballar, no? Llibertat d'actuació i poder fer el que han de fer, no? Però l'administració pública, nosaltres com a govern som molt, molt, molt conscients de la importància absolutament capdalt que té el teixit associatiu en general per la vitalitat que té Sant Cugat com a municipi, no? En fi, si per alguna raó, que espero que no passarà mai, toco fusta, no?, desapareguessin totes les entitats, bé, aquesta ciutat nostra faria una passa enrere descomunal en tots els àmbits, amb la cultura, amb l'esport, amb l'eix estrictament social, en tots els àmbits, no? Per tant, són entitats crítiques per a la qualitat de vida del nostre municipi, i això ho tenim claríssim, no? I per tant, hem de ser capaços de tenir un escenari de cooperació entre l'administració pública i societat civil organitzada màxim, òptim, i això moltes vegades es produeix, i tenim exemples de col·laboració boníssims i clamorosos amb aquest municipi, i amb d'altres doncs tenim àmbits de millora amb els quals hem d'anar avançant, no?, generant espais de confiança i de cooperació que al final aportin això, més oportunitats, qualitat de vida, vitalitat, dinamisme cultural, esportiu, salut, de tot al nostre municipi.
1: Carles, per acabar, amb equipaments esportius, una altra de les grans potes que ara mateix tenim moltíssims equips a les ciutats, diversos clubs, i estan apretats, no sé si és la paraula correcta, però amb molts problemes de logística, d'organització per repartir els equipaments. Quina és l'aposta que feu per repartir això?
0: L'aposta és que estem avançant amb el plantejament d'un pla d'inversions d'equipaments en el llarg termini, Cada encabir moltes coses. La ciutat té moltes inversions importants pendents. L'àmbit cultural, biblioteques, diverses, l'espai d'exposicions, etc. L'àmbit esportiu, com molt bé deies, equipaments del propi ajuntament, l'espai de la brigada, la policia municipal, la Casa Mònaco, no? Els drets socials, s'ha de reallotjar. Hi ha moltes inversions molt importants, molts equipaments importants pendents. No? I tot això doncs, ho estem acabant de planificar inserit en un escenari econòmic viable. I que, per tant, això el que il·lustrarà és doncs, una idea prou ben treballada en quin moment del calendari tot plegat anirà entrant. No? I en l'àmbit esportiu també, naturalment, ja sabeu que bueno, el que tenim ara al forn, diguem-ne, ja avançat, no? És el complex aquàtic de Mirasol, és el pavelló multiusos, no? Que antigament en deien de la rítmica, no? Hi ha la Guinardera, però que hi ha altres instal·lacions molt importants que han d'anar veient la llum, col·locant-les adequadament en un calendari amb el qual ja hi hagi la previsió de quan allò tindrà pressupost per anar tirant endavant. No? Estem parlant d'un doncs, un pavelló gran, estem parlant de diversos equipaments que estan pendents.
1: Deies ara el complex aquàtic de Mirasol. Sembla que està aturat, no? O torna a haver-hi traves?
0: No. El complex aquàtic és un projecte que té dues fases. La primera acabarà durant els propers mesos i la segona, que és diguem, el que té a veure més amb el gimnàs i altres equipaments tangencials, té un... li quedarà un any i pico més, però no està en marxa, està en marxa.
1: Molt bé, doncs estarem atents, Carles. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i recordem que la informació continua constantment amb el butlletí horari i a la xarxa www.cugat.cat.
0: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions d'en Jordi Caselles, qui us està parlant en aquesta aventura radiofònica que sempre bategem tant l'Esteve com jo. Una aventura que ens porta a escoltar molts talls de veu de ràdio, gravacions de ràdio antigues. I aquí, doncs, les comentem amb l'Esteve, com he dit abans. Què tal, Esteve, com estàs?
3: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per fer aquesta cosa que tant ens apassiona, remenar gravacions de fa una colla d'anys, veure què és el que sonava a les emissores de ràdio i comentar-les. Perquè, a més a més, cada vegada que escoltem algun tall d'aquests apareix alguna temàtica nova que no hem parlat o aprofundim sobre alguna qüestió no ben coberta programes enrere. Mira que ja en portem uns quants, eh? Ja hem passat del centenar, però sempre surten cosetes, eh?
2: Sí, sí, sí. A més, sempre surten cosetes, fins i tot d'algun tall que ja haguem posat, que el tornes a posar, i dius, ah, mira, ara diré això que crec que no ho vaig dir la primera vegada.
3: Sí, això és el que ens va passar al programa 100, si te'n recordes, eh? Que
2: sí.
3: Poses talls que ja pràcticament tots els has posat, fins i tot més d'una vegada, i tot i això surten cosetes.
2: Encara vas explicant coses. Bé, que és la gràcia, no?, d'agafar un tall que en vez de passar desapercebut i simplement escoltar el seu contingut, diguem, vocal, que s'ha dit en allà, anar més enllà, dius, i què està dient? I hi havia una música de fons, i aquesta música què tal era? I la veu l'estava quadrant amb la música o no? Moltes coses.
3: I una altra qüestió també és revisar una cinta que ja has digitalitzat i que veus que t'apareixen fragments que no havies seleccionat. Això em sembla que ja ho vam explicar també programes enrere. Clar, les cintes de caset no pots veure que hi ha gravat a dins fins que no ho estàs escoltant, a no ser que ho tinguis molt ben rotulat. I tot i que sigui així, com que de vegades hi ha petits fragments que duren segons i una cinta llarga durava 90 minuts, també n'hi havien de 100 minuts i de 120, sí, fins i tot, tot i que aquestes no eren gaire bones ni gaire adequades d'utilitzar perquè s'enganxaven les cintes moltes vegades perquè al motor li costava molt d'arrossegar tanta quantitat de cinta i per tant, doncs, el resultat no era gaire bo. I la qüestió és aquesta, que hi ha molts petits talls a dins d'una cinta i, per tant, si vas buscant, perquè, per exemple, tens una cançó gravada a dins d'aquell caset que no t'interessa digitalitzar com és obvi, sinó que t'interessa buscar aquestes gravacions de ràdio, doncs tires ràpid endavant i pot ser que et saltis algun tros, i això a mi m'ha passat. Com, per exemple, em va passar amb aquest tall del 18 d'abril de 1989, que jo estava escoltant la cadena 13, com sempre l'Albert Malla amb els seus Malla Musicals, i ves per on vaig trobar aquest tall que encara restava inèdit a les meves cintes.
4: Si vas a presentar un disc nou que ens acaba d'arribar de l'Azúcar Moreno, que et promet ser molt divertit, jo encara no l'he escoltat.
5: Què diu?
4: Sap qui són les Azúcar Moreno? Són les germanes dels Chunguitos.
5: I què fa això aquí?
4: Doncs han fet un express mix.
5: Què diu ara?
4: És el resultat.
5: Això
4: es diu Chica Vaivén.
5: Chica Vaivén.
4: I és en plan àcid.
5: Home, no m'estranya, que això és per punxar-se, ja.

0: miri, miri, porti la funda, chiama. Scusi, scusi, mi devo capire.
1: Para.
0: No, no, tranquillo.
1: Arrabo. Què és això?
0: Doncs saps qui ha fet la producció de la Sacu Moreno? Al revés dels simpàtics, els mateixos que li fan les coses a l'Alaska.
2: Bé, aquí se senten altres coses a la cinta, allò que passava, no?, que si quedava la cinta una mica rebregada o quedava mal esborrada el que hi havia sota, aquella gravació que primer tenies a la cinta, doncs hi apareixen nens, que en aquest cas era jo mateix, amb la meva germana, si no recordo malament, parlant per sobre d'aquesta gravació. En qualsevol cas, estàvem escoltant la cadena 13 i el que no sé és qui és la segona veu amb la que parla l'Albert Malla. L'hauríem de preguntar perquè ell segur que ens ho sabrà dir.
3: Sí, que estava escoltant la crítica
2: constructiva, eh?
3: Sí, constructiva, contundent, eh? M'agrada la pregunta, diu, això està sonant per antena?
2: Com... Bé, això són les opinions d'algú sí, que pot ser una mica crític, però,
3: sí, sí.
2: Evidentment, les novetats musicals s'han de punxar absolutament totes.
3: No, no, que s'han de punxar sí, però que no és habitual tampoc de punxar una novetat i aleshores abocar-li una crítica i no gaire constructiva, més a més.
2: Bé,
3: no gaire positiva.
2: Jo crec que era el personatge que donava sí, aquest punt d'humor.
3: Sí, sí.
2: Molt bé, seguim amb una altra d'aquestes gravacions inèdites que he recuperat. Ara anem a Ràdio Barcelona i escoltem a Fernandisco, gener de 1990.
4: Ahí tienes al tío Indiana, el tío Indiana que cada mañana y cada tarde hace lo que le da la gana, ¿eh? El tío Indiana mezclando a Ozzy. Ahora pieza indiscutible de los Beatles con Bananarama y tres señoras que los acompañan, que son un equivalente de la trinca allá en UK. ¿Y los derechos? ¿Sí? Dicen que están muy contentos de estar en España. No, eso no han dicho.
2: Això em fa molta gràcia, eh? Aquest punt humorístic de Fernandisco.
3: Sí, però escolta'm, acaba de dir un equivalent de la trinca.
2: Sí, sí.
3: Però a veure, Fernandisco d'on era?
2: Fernandisco estava a Ràdio Barcelona, havia Ràdio estat Barcelona? Abans a Ràdio Espanya Barcelona sí, i sí, sí. Estava matent des d'aquí.
3: Uh-huh. Des de Barcelona, per tant, sí. No, vull dir, quan deia d'on era, em referia que era d'aquí, de Catalunya, o sigui, no
2: sí.
3: Era de Madrid,
2: no,
3: era
2: no.
3: D'aquí. Uh-huh. Clar, clar, per això coneixia la trinca, però clar, a 40 principals, dir la trinca, jo crec que el resta d'Espanya no sabien qui era.
2: No, però pensa, sí, sí, perquè sortien el Tariro Tariro, llavors, ja a Televisió Espanyola.
3: El Tariro Tariro...
2: Havia començat no massa abans, eh? Estem parlant de finals dels 80, i es van fer molt famosos, i aquí és quan van crear la productora Chess Music.
3: Sí.
2: Primer van sortir a TV3... amb el, com es deia, el No passa res.
3: No
2: van tenir moltíssim d'èxit, van rebre premi Ondas, si no recordo malament, i van fundar Jazz Music, i a partir d'aquí va ser quan van fer el salt a Madrid i bé, doncs van fer l'imperi que coneixem avui dia.
3: Mm-hmm. Ah, sí, sí. Això sí, això sí. Doncs no, m'ha semblat interessant que el mencionés i perquè primer he pensat, caram, no sé si algú sabrà de qui són, però sí, sí, és així.
2: Molt bé, un altre tall recuperat de l'oblit. Anem al 6 de gener de 1990, és a dir, el dia de Reis, i així sonaven a la cadena 13 amb la radiofórmula de l'època Josep Maria Soler i Mònica Degó.
5: El Max Mix Nova, la versió Mix... d'un recull, justament del lo millor de lo millor que surten les mescles d'aquest Max Mix número 9, justament mesclat, muntat i concebut per Toni Paret en Josep Maria Castells. Amb els impactes a Black Box, Big Fan, Tailway, Latin Ice, Electronic, Rugina i Soul Sister. Inevitable, la lambada tampoc hi podia faltar. Max Mix 9 és justament el número 1, el número 1 de la teva llista d'accés.
6: És que cada dia m'agraden més els nois de la dècada prodigiosa perquè tenen estil, tenen marxa, tenen swing, tenen de tot, tenen de tot. I tant de tot, mare meva, en aquest últim llarga durada tens una gran recopilació de temes superdeliciosos. Aquest és un altre dels temes que pots trobar que porta per nom genèric No puedo decirte adiós. I dins d'aquest No puedo decirte adiós pots trobar temes superbons com, per exemple, The Beat You Killed the Radio Star, I Want You Back, Never Can Say Goodbye, Rasputin, Enola Gay, IMCA, Que Te Quiero, i molts més com, per exemple, Don't Leave Me This Way, Never Can Say Goodbye, per acabar. La dècada prodigiosa. Només 5 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda des del seu últim llarga durada, ple de misteri, ple de sorpreses. Phil Collins Another Day in Paradise, nou senzill d'aquesta figura en el món de la cançó.
7: La Maroteca de la Ràdio.
2: Una meu, veu molt bonica, la de Mònica Dego fent aquesta radiofórmula a la cadena 13 i capaç de canviar el to en qüestió de minuts, segons la cançó, doncs adaptar el seu discurs i el seu to amb aquesta veu tan dolça. També hem escoltat aquest jingle nadalenc, que podíem escoltar adaptat, com sempre, a la cadena 13, com totes les emissores, el que fes falta, amb un to doncs així una mica més festiu de les festes de Nadal, amb aquests picarols, com sempre.
3: Just, ho anava a dir, amb els picarols. Agafa qualsevol sintonia, posa-li picarols i ja tens la sintonia de nadalenca. Això doncs a veu bé, com la nostra estimada Sílvia, sempre.
2: Sí, sí.
3: Omnipresent.
2: És bonic escoltar veus tan maques amb aquesta capacitat de seducció també tan gran. Anem a escoltar ara una mica de publicitat. 1986, anem a escoltar una falca, que a veure si tu recordes, de 7-Up.
8: ¿Cómo estás, Pantera?
9: A mí me va lo natural. Lo que no tiene aditivos, lo que no tiene colorantes, lo que no tiene conservantes. Lo que quita la sed de una forma natural, agradable y exquisita. 7-Up, delicioso lima-limón. 7-Up, agradable. Tan agradable como natural, tan natural como su propia sed. 7-Up. Yo, en el bar, en la discoteca, cuando tengo que pedir, pido 7-Up.
7: La Maroteca de la Ràdio.
2: Una veu de doblatge, evidentment, que no sé qui és. Haurem de preguntar-ho també a l'audiència, a veure si algú ho sap, però que era com una espècie de public reportatge, que, a més, se m'acaba aquí. No tinc més gravació, però ja hem posat un minut d'aquesta falca. És a dir, que déu-n'hi-do que devia costar radiar això,
3: Sí, amb la música de Henry Mancini i aquest tema de Pink Panther. Aquest tipus d'anuncis així com a reportatge quasi també se'n tornen a fer. A mi m'agraden quan els veig, que és com una petita història l'anunci, no? Clar, ara no podem fer publicitat, però sí que podem dir doncs que, per exemple, doncs una coneguda marca de cafès de càpsula doncs acostuma a fer uns anuncis que és com un tot una història. Doncs això no s'ha perdut i té la seva gràcia. Té la seva gràcia, tot i que en aquest cas hi ha un gran component visual, la gràcia seria fer-ho doncs només per la ràdio.
2: I no sé si t'has fixat, però la cançó de Pink Panther se sentia el petar del vinil, és a dir, que estaven utilitzant un vinil per posar aquesta cançó a la falca, cosa que ara, evidentment, seria molt estrany que passés, no? Perquè avui ja ho tens tot en digital, pots buscar qualsevol biblioteca de música i no tindries aquest problema.
3: És així. I però t'ha passat alguna vegada d'haver escoltat una gravació digital en una biblioteca i mal gravada, que en el moment que es va fer la gravació hagués saltat el CD o alguna cosa?
2: Mira, et diré una cosa. Jo tinc algun recopilatori de música house dels 80 que els màsters estan extrets de vinil. I es nota, Es nota perquè dius aquest so és d'una agulla i està fregant sobre el vinil. És a dir, el vinil està en condicions, és impolut, però està tret del vinil directament, això t'ho puc assegurar.
3: És que jo he arribat a sentir... Ostres, jo és que diria que he arribat a sentir en algun moment algun tema de famosa plataforma musical i dir, ostres, aquí està saltada la gravació en un moment. No ho sé, si és realment infal·lible, saps què vull dir? Saps per on vaig, Podríem arribar a trobar algun tema que els hi hagués fallat la gravació o la digitalització o l'streaming en aquell moment. Clar, bueno, com és streaming, no? Fia el cap, el que està sentint, pot ser que hagi saltat purament per la senyal d'aquest moment.
2: Podria ser que tingués... Però, clar, una cosa és que la qualitat de la gravació estigui amb una quantitat de bits molt inferior a la que hauria de ser per tenir una mínima qualitat, això és una cosa, però l'altra és que ja la font original no és l'original, és una còpia, no, i per tant aquí no és on ja pot patinar una mica tot, no?
3: Recomanem, per saber qui vulgui saber com funciona aquesta plataforma digital, que tots coneixem, hi ha una pel·lícula que es diu The Playlist, que ho explica i és fascinant saber com es va crear.
2: Molt bé, doncs ho farem un dia, perquè mira, jo tampoc no en tinc molta idea. Però sí que puc dir que sóc usuari del principi de Spotify,
3: sí.
2: Que un amic nostre comú, que és sempre número 1 en qüestions informàtiques, doncs un molt bon dia truca i diu: he trobat una cosa que és genial, et passo una invitació per e-mail, jo en puc fer 10, tu seràs un d'ells, òbviament, perquè puguis entrar de franc en aquesta llista, sí. I puguis escoltar. I durant no sé quants anys que n'hi havia ni publicitat.
3: No hi havia. No, no, ja ho hem dit, de Spotify. De fet, no és una pel·lícula, és una sèrie de Netflix que la vaig veure, i es diu The Playlist. Escolta, com dos xavals se'ls ocorreix, com sempre, no? Com dos xavals se'ls ocorreix.
2: En un garatge, no?
3: Sí, en un garatge, quasi. Com munta això, no? I em va encantar veure-la, eh? Em va encantar perquè ho expliquen, les seves dificultats econòmiques, després les seves dificultats més grans, molt interessant. I a més també hi ha una part tècnica, no?, de que expliquen com funciona, no?, per dir des d'un telèfon com accedeixes a tantes cançons, on estan gravades, no?, aquestes cançons.
2: De totes maneres, una crítica, Jordi, a Spotify, que m'agradaria fer, sí, públicament, mira, que és la qüestió dels drets de les gravacions, perquè nosaltres fem un programa, nosaltres ho dic en general, perquè tu també intervens en les falques, per exemple, tot i que és un programa que porto jo de forma individual, que és el Rock and Classics. Què passa amb el Rock and Classics? Doncs que nosaltres estem emetent en aquests moments per 27 emissores aquest programa, i aquestes emissores paguen els drets de les cançons que posem als seus propietaris, a les seves discogràfiques. Paguen aquests drets 27 vegades, d'acord? Doncs que curiós que quan es puja aquest podcast a una plataforma com Spotify no pots tenir visible aquest podcast per qüestió de drets, perquè detecten que hi ha música amb drets subjectes a aquestes gravacions i et diuen: no, això no ho pots tenir visible, no podrà escoltar ningú. Però clar, com pots parlar tu amb un robot que automàticament està llegint tota aquesta música per dir-li: no, perdona, és que això s'està passant per l'emissora X i ja s'estan pagant aquests drets. Clar, és una mica injust tot plegant, no? Vull dir que ells, jo entenc que vulguin vetar-ho tot i que vulguin cobrar de tot, més que res, per guanyar ells diners, però també per passar els drets corresponents als seus propietaris. Però crec que això s'hauria de millorar. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire intel·ligent, diguem.
3: Sí, a més és això, tu pots trucar a Spotify, hi ha un telèfon, hi ha algú que s'hi posi, hi ha un servei d'atenció,
2: no hi ha ningú
3: que puguis parlar, per això, que no hi és, per tant, doncs hi ha uns algoritmes programats i així va. No domino tota la llei de drets d'autor, però sé que en aquest documental també se'n parlava d'això, que com ho gestionarien, tot això. Però és complex, evidentment, i és el que tu dius, no? No deixa de ser inverossímil de dir: bé, si jo hi ha una emissora que ja paga això perquè s'emeti, per què, no? Clar, aleshores algú potser diria: bé, però és que l'emissora ho paga per una emissió local. Però dius: no, perquè l'emissora també té una emissió online. Per tant, enmig del Japó pot estar algú escoltant Ràdio Sant Cugat.
2: Sí, estem parlant del mateix.
3: Mm-hmm. Val? Per tant, tampoc és aquest l'argument. Aleshores, clar, aleshores ja al final té que ser algú econòmic o vés a saber què més, no?
2: Bé, doncs, en fi, seguim, fem una pausa en el camí per fer una mica de calaix virtual històric, per escoltar alguna falca de publicitat. Anem a Catalunya Ràdio, seguim en el Dia de Reis de 1990 i anem a escoltar aquella mítica falca del Som 6 milions.
10: A Catalunya hi ha 250 museus, més de 450 biblioteques, s'hi fan 2.000 concerts, hi ha publicats 14.000 llibres en català, hi ha 320 sales d'exposicions i més de 1.000 teatres i cinemes. Utilitza-ho. Tot això és per tu. Fes cultura. Generalitat de Catalunya. Per fer cultura, som 6 milions.
7: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
11: Taxi! Taxi!
12: És inútil. No hay manera.
13: Si quiere un taxi, no se complique. En Terrassa, Teletaxi Terrassa. Servicio urbano, interurbano e internacional las 24 horas del día. 87 taxis a su disposición. 80 de ellos con aire acondicionado y 30 con servicio de tarjeta monedero. Además, recogemos a sus hijos en la escuela. Sus medicamentos de la farmacia sin recargo. Servicio de paquetería y mensajería. Y como siempre, servicios especiales para empresas y escuelas. Si quiere un taxi, recuerde, Teletaxi Terrassa. Tan fácil como marcar el 735-7777. 735-7777.
14: El Barça en directo, con la verdad por delante, en Radio Terrassa Ser Vallès. Este domingo 10 a las 8:30 de la noche y desde Zorrilla, el partido de la semana. Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Dirige y narra José Luis Fernández Abajo. En la dirección técnica, Sergi Catalán. Este domingo 10, en directo por el 828 de la Onda Media, Radio Terrassa Ser Vallès. Número 1 en deporte.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: els has aplaudit quan guanyaven partits sobre una cadira de rodes. Quan feien gols sense poder veure la porteria. Quan superaven l'insuperable. Ara que tot ha passat, et recordes d'ells?
1: És un missatge de Ràdio Terrassa, Ser Vallès.
2: Durant quant temps ho continuaràs suportant? Vine a Esporta. Fes una mica d'esport. Posa't en forma. Relaxa't en una piscina climatitzada espectacular. Posa el cos a to orientat per professionals. Sucs naturals i menjar sa. Així és Esporta. Un espai molt exclusiu on tota la família guanyarà qualitat de vida. Vine a conèixer-nos o informa't en el 902-100-392. Esporta Health and Fitness Vallès. Feel good about life. Ràdio Terrassa. Cadena Ser. La ràdio és així.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Doncs escoltàvem primer la falca del Som 6 milions, que ara ja l'haurien d'adaptar, tela, eh? El Som 8 milions. Sembla que no pugui ser que haguem crescut 2 milions de persones en aquestes 3 dècades i escaig, però és així.
5: Sí, hem crescut. No se n'ha tornat a fer una de nova, però vaja, jo crec que ja no cal. No? El 6 milions era una xifra així que es va fer molt famosa. Ara, doncs, clar, l'hauríem d'actualitzar, però vaja, si hem d'estar cada any. Ara som 9, 9,3, 9,2, anem... Bé, però vaja, són publicitats que queden en la història, no? Som 6 milions.
4: I després hem escoltat una bateria de falques de Ràdio Terrassa de juny del 2001 que ens facilita Mario Azañedo. Una curiositat que has fet tu, que és mirar el telèfon d'aquests taxis de Terrassa, que són exactament iguals les xifres del telèfon. Increïble.
5: Sí, sí, sí, no ha canviat, perquè el telèfon de Teletaxi Terrassa continua sent el 93-735-7777. M'ha fet gràcia buscar-ho, dic, a veure si això ha canviat. Pues, doncs no ha canviat. De fa ja fa molts anys. Imagina't, clar, quan sentíem aquesta publicitat, si algú hagués fet el que jo he fet, que és entrar a la web, i a més amb l'opció de descarregar-te l'app, tu explica-li a algú que estava sentint això, dius, no, podràs un dia entrar en una web i descarregar-te una app en un mòbil. Bueno, se li hagués col·lapsat el cap, no hagués entès res. No?
4: Molt bé, doncs seguim amb més documents històrics. Ara una història que, a més, és personal, o si més no, la conec, diguem, de primera mà. Jo tinc una amiga, la Joana, del poble, que tenia, doncs, bé, ens veiem sempre als estius, al poble, els caps de setmana, i de cop i volta em diu, me'n vaig a viure a París. I dic, apa, què dius? Diu, sí, perquè la meva mare, saps que està a la ràdio, era una corresponsal de Catalunya Ràdio, i la van destinar a París. Cap allà se'n va anar la família. Estem parlant de Montserrat Casals, era una de les corresponsals que durant molts anys va estar cobrint totes les notícies que generava la capital francesa. Doncs tinc una gravació que vaig fer jo mateix el dia 15 de febrer de 1995 amb Montserrat Casals des de París.
6: Lapidació econòmica dels 14 anys de presidència socialista. Citant De Gaulle i el seu ministre André Malraux, Chirac ha proposat una ruptura amb l'immobilisme i l'aplicació arreu de la norma Carresa. La política és l'art de fer possible el que és necessari.
7: Gràcies, Montse Casals, per aquesta última hora. Bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Avui també
3: estem... La Maroteca de la Ràdio.
4: Un record des d'aquí a la Montse Casals, en pau descansi. I seguim amb una altra gravació, ara en aquest cas a Matadepera Ràdio, una curiositat, i també anem parlant de temes que coneixem tu i jo. Te'n recordes de la Jascava?
5: Home, sí, tant.
4: Sessions memorables tant. Que vam tenir tu i jo allà, una colla d'anys, no, perquè tampoc van ser tants, potser van ser 2 o 3 anys que vam ser assidus clients de la, sí, de la sessió golfa, sobretot, no?
5: Parlàvem dels dimarts, eren dimarts a la tarda, a les 2:15 de la nit, que començaven les jam sessions. Durant tot el mes hi havia sempre uns residents habituals de grup, però com a jam, doncs la gràcia era que anava arribant gent i s'hi anava sumant de músics, no? I sempre tinc el record que un dia va aparèixer per allà la Txell Sust en una jam, i vaig dir, ostres, això no m'ho esperava, no? Però estava superxulo anar veient això, i van ser unes nits amb taules baixetes, cadires baixetes, sempre una voldam, sempre una volta doble malta, publicitat, que era la cervesa nostra de referència. I allà, doncs, escoltàvem aquest jazz.
4: O escoltar el Josep Maria Farràs, per exemple, que tenia també llavors la botiga, que ara ja, lamentablement, ell s'ha jubilat i l'ha tancat, però la tenia molt a prop, i agafava la seva trompeta, i era fantàstic poder-lo escoltar per sorpresa, pràcticament.
5: Sí, sí, sí, és així, i jo crec que això no s'ha perdut, o sigui, a veure, la Jazz Cava, la seva programació continua fent les jam sessions, continua fent les jam sessions. Alguna vegada ho he volgut intentar tornar, però clar, a recuperar, però clar, és el que diem, ritmes de vida, feines, coses, més complicat. Però, vaja, era un oasis a mig de la setmana per desconnectar, que era un dimarts, no ben bé era el mig, no? Però estava bé, era un un impàs del dilluns al dimecres, feies un salt al dimarts amb això, bé, estava molt bé. I això acabava que, home, més o menys eren les 12 de nit, vull dir, jo crec que acabava més tard del que marxàvem.
4: Sí.
5: Perquè ja eren unes hores que ja, bueno, hem d'anar a dormir, que l'endemà s'ha de treballar.
4: Bé, doncs per què parlem de la Jazz Cava? Doncs perquè el 23 de març de 1995 el meu pare va trucar a un programa de jazz del qual ja hem parlat aquí, el Midnight Blue, a Mata de Pere Ràdio, per aconseguir unes entrades per la Jazz Cava. I això ho vaig enregistrar a la ràdio.
8: Molt bé, bona nit.
9: Per les entrades pel TT Montoliu.
8: Molt bé. Doncs, Albert, sí, tenim encara doncs dues entrades per anar a veure el TT Montoliu i el Josep Maria Farràs demà a la Nova Jazz Cava. Doncs que així de fàcil són teves, i el nostre tècnic doncs t'agafarà les dades, el telèfon i tot això, no pengis, sisplau. D'acord?
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies, bona nit.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Doncs ja veus tu, TT Montoliu i Josep Maria Farràs. Déu-n'hi-do, increïble.
5: Sí. Sí, sí, sí. Increïble, irrepetible. Dos monstres, o sigui, és que et regalin una entrada per fer això, vaja. Els monstres, TT Montoliu, Farràs. I el Farràs, que, escolta, que llarga vida, que encara hi és,
4: Sí, sí.
5: Encara hi és,
4: Doncs imagina quina il·lusió trobar aquesta gravació en la qual hi apareix el meu pare, que ja no està entre nosaltres també, per tant, encara doble il·lusió poder recuperar aquest document.
5: Sí.
4: Molt bé, seguim amb més coses. Anem a parlar ara d'Albert Puig, que de fet ja el vam citar fa alguns programes enrere. Hi havia un espai que ell feia a Catalunya Informació que es deia senzillament La Música, i era una d'aquestes pastilles en la qual intentava resumir les novetats del moment. Anem a escoltar un exemple del bon fer de l'Albert Puig de l'any 2004.

possibles i la seva sola presència pot fer tremolar d'emoció tot un auditori. Barcelona segueix rendida a les demostracions del gran amo i senyor de la guitarra flamenca i així ho va demostrar, omplint fins a la bandera durant dos dies l'auditori de la ciutat. I és que les intenses gires de Paco de Lucía fan que sigui difícil de veure a la casa nostra i oportunitats com la que brindava el Festival de Guitarra no s'han de deixar passar.

0: Paco de Lucía presentava Cositas Buenas, un nou disc que no farà història, però que ha passat a l'examen del directe, el guitarrista defensa com si fos una obra mestra. De Lucía estrena noves companyies. La decisió de canviar el quadre de músics acompanyants no va resultar fàcil, però sí encertada. Gent molt jove fa costat al mestre, músics que mai miren cap a la platea, ja que saben en tot moment que ells canten i toquen per a Paco de Lucía i no pas per al públic. Estar al costat de Paco és per a molts el punt àlgid del seu currículum, tot i que la majoria tenen carreres digníssimes que defensar. Les veus del sabadellenc Duquende, la Tana i Montse Cortés són les millors representacions vocals de les noves generacions de cantaors de l'Estat i també les noves veus de Paco de Lucía. Destaquen i molt les presències a les percussions del Piranha i l'harmònica d'Antonio Serrano. Heu sentit bé, una harmònica de blues en un quadre flamenc, un agosarament que només els grans es poden permetre i, a més, sortir-ne victoriosos. De ben segur que el de Paco de Lucía recordarà com un dels millors concerts del 2004.
1: La música, la contraportada musical d'Albert Puig.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
4: Estàvem escoltant la referència a Paco de Lucía, aquest artista que malauradament ja no està entre nosaltres, aquest gran artista de la guitarra, que tenia un nom que tu l'has traduït, Jordi, al català. Com has fet anar això?
5: Bé, doncs home, de Paco Francisco, en català Francesc, no? I Lucía, si és un verb, doncs podríem dir que és lluïa, no? Per tant, Francesc de lluïa.
4: Bé, bé.
5: Queda molt bé.
4: Molt bé. Bé, seguim amb més talls històrics de la ràdio de casa nostra. Ara anem al setembre de 1989, un tall que, de nou, ens ha aconseguit Mario Azañedo, que ens porta una promo d'un programa que es deia Els camins inescrutables, amb la veu de Carles Pérez.
6: Diumenge, a les 12 de la nit... Tota la recerca del taoisme és precisament aprofundir, anar més enllà d'aquests pols oposats vers la síntesi, vers la superació dels oposats en la unitat de fons.
7: Els camins inescrutables. Una volta al món a través de les religions.
6: Aquesta setmana... El taoisme, a la recerca de l'harmonia.

0: Aquí teníem el jingle històric de Catalunya Ràdio al final d'aquesta promo dels camins inescrutables, fent referència a aquest passatge de la Bíblia, i per tant doncs ja sabem una mica de què va aquest programa, no?
1: Ja ho sabem, dèiem una mica, no?, que escoltant aquesta promo, amb aquesta pausa, dius, m'adormiré aquí.

0: però vaja, segur que hi tenia l'audiència que li interessava molt.
1: Molt bé, anem ara que estàvem parlant de pausa i de tranquil·litat amb un estil que a mi també em recorda molt a l'Antoni Perearnau, el professor que vam entrevistar en un dels nostres programes, el Cau de Lletres, que jo el vaig tenir a Ètica i no sé si també Filosofia, que va escriure, ha escrit diversos llibres i el passat 2023 doncs, en va publicar un, del qual en vam parlar en una entrevista que li van fer a Matadepera Ràdio. Doncs hi ha algunes gravacions d'aquelles fora micròfon que sempre són interessants de poder conservar perquè sempre aprens alguna cosa. I aquest és un exemple. Gravació del dia 10 de juny del 2023.
2: Bé.
1: Vale, doncs ja ho tindríem.
2: Això.
3: Ja ho tenim.
2: Sí, ja ho tenim.
3: Molt bé, vosaltres què feu? Ara ho editeu i poseu una mica de música? O...
1: Sí, ara traurem una mica el que ens hem equivocat, posem alguna falca entremig també i ja està. I això ho muntem en un programa que sortirà en principi, si tinc temps d'acabar-ho, el dimarts que ve.
3: Si voleu posar aquesta música que us he dit del McClammy a tu, és molt bonica.
1: Vale, perfecte. Jo crec que sí que l'he sentit.
3: McClammy a tu, és del Ovidi Montllor. Però sobretot la lletra és increïble, és del Vicent Andrés Estellers, és increïble la lletra. És com una lletra d'amor a la ciutat de Xàtiva, molt, molt bonica, molt. I l'Ovidi estava especialment inspirat a l'hora de música. Això. Jo trobo que és una grandíssima cançó.
1: Vale, doncs mira, la posarem al final de l'entrevista.
2: Perfecte.
3: Molt bé.
1: Doncs escolta, em ve la idea que algun dia potser podríem fer alguna col·laboració una mica més regular i ens podries donar alguns tips en alguns programes perquè... nosaltres al llarg d'aquest programa ara de fet acabem i la temporada que ve ara tenim un projecte que estem implicats també la Marta i el Jordi d'un podcast que he quedat el dimecres amb el responsable d'organització de podcast de RAC1 per presentar-li un projecte que és totalment diferent, que parlarà de la conquesta espacial, i la idea és dedicar-nos una mica més a això i deixar de banda el Cau de Lletres perquè és que no hi ha temps de fer tantes coses, però com que hem parlat de moltes idees en el programa cada setmana, potser en el futur podríem fer això, una connexió ràpida i en un quart d'hora, 20 minuts, parlar d'algun tema en concret.
3: Com vulguis, vull dir, a mi m'està bé, vull dir que ja diràs, en funció de les teves necessitats.
1: Vale, perfecte, doncs escolta'm, jo ho tinc en compte, d'acord? Perquè és que ja fa temps ho havia pensat, i perquè és això, vaig veient el que vas publicant i sempre hi ha alguna idea que dius, doncs mira, això estaria bé de comentar, saps? D'ampliar una mica i de xerrar d'aquesta qüestió.
3: Molt bé, doncs molt bé, doncs moltes
2: doncs
3: gràcies.
2: Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Antoni.
4: La Maroteca de la Ràdio.
1: Anem a parlar una mica, ja que estàvem parlant també tu i jo fora de micròfon d'aquesta qüestió, i anem a fer, diguem, futurologia de la ràdio, perquè anem a parlar d'un espai radiofònic que en aquests moments no existeix. A veure, estàvem parlant amb l'Antoni de fer una possible col·laboració per parlar de qüestions relacionades doncs, amb l'ensenyament, podríem dir, sobretot, que és un dels temes que ell habitualment toca a Facebook, que és la xarxa social on és més actiu, que poden ser molt interessants de comentar. Al Cau de Lletres ens fixàvem, sobretot, en com ha canviat la nostra societat i parlàvem del que nosaltres vam viure com a adolescents i de més cap aquí, i doncs aprofundir una mica sobre moltes qüestions diverses. Hi ha una pila de temes que vam tocar en el Cau de Lletres a Matadepera Ràdio. I com et deia jo fa algunes setmanes, pensava que podríem fer una adaptació per un futur hipotètic programa que podria ser, vaig proposar jo, el Black Knight, que és un programa que vam estar fent, que ja us n'hem parlat aquí, a principis del segle XXI, a Ràdio Sant Cugat, que era un programa bàsicament musical, de música negra, multidisciplinar, tant jazz com rap, R&B, soul, etc. Però pensava que li podríem donar una volta de clau que podria ser complementar aquest programa, o basar-lo, millor dit, amb espais de conversa que estiguin amenitzats entremig amb música. Perquè potser fer una hora de programa setmanal de conversa, fins i tot per l'oient pot ser una mica pesat, però també ho pot ser una hora de música sencera, no? I per tant, potser mesclar una mica les dues coses pot ser interessant. Què ens passa a nosaltres? No disposem de molt temps per fer ràdio, perquè ens dediquem a fer altres coses, i fer una maroteca per nosaltres és un esforç importantíssim. Primer, perquè hi ha una producció al darrere molt gran, i segon, perquè t'obliga, entre cometes, normalment a gravar tot una hora sencera de programa, i per tant has de disposar de tots aquells talls preparats, que tinguin més o menys coherència entre ells, i evidentment anar-ne parlant, no? Però si tu amb molt de temps, com va ser el cas nostre al Cau de Lletres, que durant més d'un any vam estar gravant coses, entre pausa i pausa de la gravació de la Maroteca de la Ràdio, precisament, doncs potser podem arribar a fer un programa que pugui contenir aquesta sèrie de pastilles individuals que les podem ajuntar.
0: Jo crec que pot ser molt interessant. Fixa't que, per una banda, presentarem el tema musical que toqui en aquell moment i, a més, ens serveix com a base per mantenir una conversa o per escoltar, no?, un tall sobre el que s'estigui parlant. O pot ser solapat o no, o pot ser separat, no? Jo crec que fins i tot, no?, això ja són qüestions més tècniques, no?, que pots valorar com pot quedar de dir, doncs escoltem tema X de jazz de tal, tal, i tirem el tema que soni i després ja s'abaixi i a sobre es manté una conversa sobre aquest tema, no? Per no fer-ho també separat. Bé, es pot fer diverses fórmules, fins i tot barrejades, i ara la sentirem sencera i després sentirem la veu. Però jo crec que la gràcia és poder fusionar, no?, com bé deies, no?
1: Bé, i a més també et dic que tinc propostes de col·laboració pel programa. Per tant, doncs també podríem fer un programa una mica més coral. I també la diferència que pensava que podríem fer, i d'aquí un temps podrem veure si el que estem parlant avui és el que finalment farem, és que el Cau de Lletres el van concebre com un trencaclosques on sempre tu i jo diguem, ens donàvem la benvinguda a l'inici de l'espai i ens acomiadàvem al final. Però clar, què passa? Que després, quan tu publiques de forma individual aquests fragments en un podcast, és molt estrany que li diguis cada vegada a algú hola, què tal, com estàs, i facis el mateix rotllo, no? Llavors sí. Jo pensava més aviat començar directament, allò, ara parlarem de tal cosa i comencem a parlar. Perquè llavors al final tu encaixes aquestes peces i no es nota que has gravat allò en un moment X, random, clar, saps? Bé, vull dir, també sí, podria sí. ser interessant.
0: També, sí, sí. Com una línia contínua, no té inici ni final, simplement exacte. És una continuïtat, sí, sí.
1: Bé, doncs aquesta és la idea, que a veure si acabem desenvolupant. Molt bé, doncs anem a més coses. Ara anem a una cinta que vaig trobar a la casa del poble, a la casa de la meva sogra, enregistrada el 1976 aproximadament, calculo. Probablement devia ser l'avi de la meva dona que va enregistrar un fragment de l'emissió de Ràdio Espanya de Barcelona el 1976, i sonava així.
5: Estaré también saludándoles nuevamente y diciéndoles que hoy es lunes, que es día de fiesta y que estoy contento.
6: Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. Quisiera decir, yo quiero escuchar qué es lo que siento. Me reviento con las ganas de cantar.
7: Son las 11.
8: Faltan ya pocos minutos para que lleguemos a la una de la tarde. Seguimos escuchando temas interpretados por la orquesta de Xavier Cugat, pero queremos ahora hacer un breve paréntesis para leerles a ustedes tres noticias en forma de flash. Un español fichado como maleante internacional, llamado José Luis Soria Sánchez, ha sido detenido por la Interpol en Santo Domingo y trasladado en un avión de la policía venezolana a Caracas, ya que está acusado en Venezuela de la estafa de más de 2 millones de bolívares. Sobre el monstruo del lago Ness se va a emprender la investigación más minuciosa hasta la fecha, mediante una expedición científica auspiciada por la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston y el diario The New York Times. El Concorde podría volar a México y Melbourne. El gobierno australiano ha dado el visto bueno al vuelo regular Gran Bretaña-Melbourne y el francés estudia la posibilidad de abrir la ruta París-México vía Nueva York.
9: Transmiten conjuntamente con Radio España de Barcelona, Radio Lérida, Radio Gerona y Radio Panadés de Villanueva y Geltrú en frecuencia modulada.
8: Son exactamente las 13 horas y un minuto. La humedad relativa 80%, presión atmosférica 760 milímetros y la temperatura en las Ramblas 17 grados. De nuevo con nosotros en nuestra miscelánea La Voz y las Canciones de Mina. Con La Voz de Mina pasaremos unos minutos de nuestra miscelánea y sus canciones dedicadas a Brasil. Pero queremos recordarles también que a partir de mañana día 30 de mayo se efectuará el cambio de horario de los ferrocarriles, de los trenes, coincidiendo con la introducción de una serie de novedades de orden técnico y comercial que afectarán aproximadamente a 1.350 trenes de viajeros y a 550 de mercancías, lo que significa un 60% de la circulación media diaria de la red de Renfe. En un estudio elaborado sobre la demanda actual de sus trenes de viajeros, Renfe ha concluido que se contempla un aumento potencial del servicio que equivale a incrementar en un 6% los recorridos actuales. También mañana día 30 entrará en servicio la nueva electrificación Miranda-Reus de 550 kilómetros de tendido férreo, con la que se completa el enlace bajo catenaria entre las provincias vascongadas y Cataluña. Los nuevos servicios que entran en funcionamiento mañana son los siguientes: el Talgo Madrid-Alicante, el TER Madrid-Alicante vía Murcia-Elche, un electrotren Bilbao-Barcelona, un TER Ruta de la Plata entre Sevilla y Gijón, un TER entre Granada y Almería y un tren TER entre Salamanca y Barcelona.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
1: Déu-n'hi-do, interessant i sucosa gravació, eh? Aproximadament del 1976 de Ràdio Espanya de Barcelona, amb una qualitat que quan ho vaig escoltar a mi em va sorprendre, perquè realment se sent molt bé aquesta cinta de caset, que es devia enregistrar llavors, es va quedar arxivada i mai més es va tocar. Com que no està rebregada ni ha estat a prop de cap imant, etc., se sent molt bé, amb alguna petita interferència, però la veritat és que se sent molt bé. No sabem qui és el locutor. Això l'haurem de preguntar a l'Albert Malla, a veure si ell que va estar... No sé si aquella època hi era, però poc després sí. Doncs potser ens ho podrà dir. Si va estar ell treballant a Ràdio Espanya a Barcelona, potser li sonarà aquesta veu. I estàvem ara comentant fora del micròfon. Atenció, primer la informació de servei, que parlar de trens i de canvis d'horari ara sembla com bastant surrealista que es faci a la ràdio, no? I segon, escoltar Villanueva i la Geltrú.
0: Sí, aquesta castellanització, com es digui, no?, dels noms propis. A més, comentàvem fora el micròfon que precisament ahir, en un viatge que vaig fer amb el cotxe, el GPS em va dir Sitges. Quan ho vaig sentir vaig, ostres. Però sí, Villanueva i la Geltrú i altres traduccions que hi havia en aquella època. Bé, això portaria aquell debat, no? S'han de traduir els noms propis a les poblacions?
1: No. Jo crec que no.
0: Jo dic de que no, i però cap, ni les que tampoc, les que no estan en català tampoc s'han de passar al català, evidentment.
1: Ah, tu et dius Jorge? No.
0: Exacte.
1: Jo no. Em dic Esteban? No. De fet, no. Jo m'hi deia, jo vaig néixer com a Esteban legalment, no em deien així a casa, però legalment sí, però va sortir una llei als anys 80 que ja et va permetre canviar aquells noms que estaven registrats al registre civil en castellà i que havien de ser en un altre idioma, en aquest cas el català. I jo recordo el dia que vam anar al registre civil de Terrassa, on curiosament hi treballava una de les meves tietes, i ella va ser la persona que ens va fer aquesta inscripció al registre, canviant el nostre nom de Esteban a Esteve i d'Alberto a Albert.
0: Doncs ara saps que em fas dubtar si el meu DNI va arribar a posar en algun moment el Jorge, o sigui, quan fos jo molt petit.
1: Potser però... ja quan te'l vas fer, abans potser ja havies no. demanat el canvi al registre, però tu vas néixer com a Jorge, segur.
0: Ostres, veus, això ho hauria de buscar. Ves per on.
1: No, doncs, jo ho tinc molt present, eh?
0: Sí, doncs amb això dels noms... però, mira, vaig a posar un exemple de, doncs, per exemple, del País Basc. Doncs a mi m'agrada dir les poblacions pues, tal com són en basc. Per exemple, doncs, Donosti.
1: Exacte. No Sant Sebastián.
0: No Sant Sebastián. Per això es diu Donosti.
1: Bilbo.
0: O Bilbo. O, sí, o doncs això, o Vitoria, o sí, Castell. Castell, és Vitoria Castell, no? Doncs això. I aquí igual. Que a veure, que dir Vilanova segur que ho podia dir. A més de dir Villanueva, segur que podia haver dit Vilanova, no era una qüestió de dificultat fonètica.
1: Bé, n'hi havia de més complicats, com per exemple sí. Sant Quirico del Vallès.
0: Sant Quirico del Vallès.
1: Beach,
0: no?
1: Escrit amb CH, Beach.
0: Beach, clar.
1: Com si fos Vichy.
0: Com si fos Vichy, no? Sí. No sé, ara m'estava pensant en algun poble amb un allò... Bueno, Sant Llorenç de Morunys. Home, intenta pronunciar-ho Sant Llorenç de Morunys. Bé, sí. O alguns pobles inventats, no? Com feien el Buenafuente. Santa Eulàlia del Respruny, per exemple. Que no existeix.
1: Qui hi havia a Twitter també a l'època del procés? Que es van inventar un poble.
0: Sí, es van inventar un
1: poble.
0: Com
1: es deia aquest? Ah, no,
0: com es deia? Espera. Doncs anem a fer una mica d'informació de servei.
1: Ben, mentre ho busques, anem a posar un tall més, perquè si no tindrem temps.
0: Cosa.
1: Anem a escoltar l'Albert Malla. Ja vam escoltar un fragment de l'entrevista que li va fer Nílvia a Matadepera Ràdio l'any 2013. Doncs anem a escoltar una nova dosi d'aquest radiofonista que fa tants anys que ens il·lustra amb els seus coneixements musicals i la seva gran veu, Albert Malla.
10: Va arribar un moment tot i que això tenia moltes compensacions per part de l'audiència, que era meravellosa i et senties molt estimat i tal, però jo cada any anava amb el director i li deia, escolti, canviem un horari, posi'm un horari decent i no aquest horari pornogràfic, oi? Que, clar, esclar, és que a més, per preparar el programa havíem d'arribar a la ràdio a les 4, quarts de 5, saps? I ell no em feia cas, perquè em deia que hi havia locutors que eren molt bons durant el dia, però que aquella hora segur que arribarien tard cada dos per tres, que s'adormirien, que estarien sossos per antena, i que no, que jo... Fins que al final, perquè callés, perquè jo cada any li demanava, em va dir, bueno, doncs escolta, et dono un any de descans, vés-te'n a l'AFM, que allà fan una cosa que es diu Los Musicales, i allò ja la feien, i la feia qui tocava, que estigués de torn feia Los Musicales. Jo venia d'un vaixell transatlàntic i m'enviaven a una golondrina, perquè en aquell temps l'AFM estava considerada la hermanita pobre. Jo, clar, jo acostumat a fer 4 hores de magazín despertador, doncs allò per mi era bueno, molt més senzill, era com tornar als meus orígens de quan vaig aprendre, i vaig dir, bueno, doncs anem a complicar-nos una mica la vida. I en poc temps, doncs clar, Los Musicales van començar a organitzar uns festivals que ja no, ara ja no els fa ningú. Si et mous i estàs a sobre d'una cosa, al final doncs acabes creant una marca. Aquests Musicales, continuant amb la casualitat i contestant a la teva pregunta, quan vaig passar a la cadena 13, resulta que, bueno, vaig veure que el nom o la marca de Los Musicales de la cadena catalana no estava registrat. Per tant, jo li hauria pogut dir Els Musicals de la cadena 13. Perquè l'únic canvi era l'idioma. La cadena catalana ho fèiem mig castellà, mig català, i la cadena 13 era tot català. I el director comercial, amb molt bon sentit, Javier Tagles, em diu... Sí, oficialment li podríem dir Els Musicals, perquè ells no el tenen registrat. Diu, però, clar, llavors ja amb el rotllo i tal. Diu, per ètica, podríem dir-li d'una altra manera. I què vols que li diguem? I el Tagles s'ho pensa un segon i diu, Els Malla Musicals. Diu, però Javier, nadie va recordar este palabro. I en canvi, escolta tu, la gent ara se'n recorda molt més dels Malla Musicals que de Los Musicales. Per què? Però va fer molta gràcia el nom.
11: Doncs però el fet que sigui en català, no, suposo que també devia fer el seu què. En aquell moment també estava començant la ràdio en català potent, diguem-ne.
10: Bueno, sí, però no et pensis que no va ser fàcil, eh? Jo t'estic parlant de l'any 87. Sí. No hi havia antecedents, no hi havia DJs en català. El primer DJ en català que es va inventar unes quantes expressions va ser el Mikimoto, Catalunya Ràdio, Mikimoto que feia una cosa els dissabtes a la matinada. El Mikimoto Club.
12: És el Mikimoto!
10: Però així com en futbol tenien el mestre Pujal, que es va inventar retransmetre futbol en català, doncs amb música, jo, quan em va tocar fer els Malla Musicals en català, jo anava molt perdut, perquè, clar, et faltaven recursos. I estàvem acostumats a dir, per exemple, esto será otro bombazo. I què deies? Això serà un bombàs? I com això, altres coses.
11: Sí,
10: no, et faltaven recursos. Però va ser una etapa molt maca, perquè la ràdio es continuava escoltant molt, molt, molt, i encara hi ha molta gent que se'n recorda d'això.
11: I tant, i més una cadena que, vaja, que va tenir el seu què, diguéssim. Molta gent que ara està treballant amb mitjans, que són autèntics professionals, van començar la cadena 13, no només a Ràdio Bui, que és el que hi havia a Barcelona, sinó Ràdio Barça després, sinó també a les emissores, que era una cadena d'emissores de diverses comarques, a Andorra, per exemple. Vaja, hi havia
10: teníem una cobertura cadena molt guapa. Teníem 16 emissores oficials.
11: Sí.
10: El que no vaig saber mai perquè es va dir cadena 13, perquè mai vam ser 13. O sigui, al principi eren menys, i després eren més. Però 13... no ho sé, però es deia cadena 13. Fixa't que quan la COPE la va comprar, el primer que va fer va ser canviar-li el nom, perquè deia que això portava mala sort. I el 13 no les gustava, el nom de la COPE. Saps? I ara, en canvi, tenen, sembla que tenen un canal de televisió que es diu 13.
11: Sí, 13.tv, absolutament veritat. Són contradictoris.
10: Quan van entrar, el primer que van fer, van dir, de moment no echaremos a nadie, però vamos a quitar este nombre. I li van posar cadena nova.
11: Que tu també vas quedar-te com a cap de programes.
10: Sí.
11: I després a la COPE, l'any 93, posa en marxa el Cocodril Club. Bueno, l'Estalobio Cocodrilo, que després converteix en Cocodril Club. Com ho has fet per aguantar aquest programa durant gairebé 20 anys?
10: Va arribar un moment, quan la COPE es va quedar a aquella casa, que jo era cap de musicals i em van confirmar com a cap de musicals a COPE. Després va néixer Cadena 100 i em van fer coordinador musical de Cadena 100. Sí. I el meu jefe immediat a Madrid era Rafael Revert, l'inventor, entre cometes, de Los 40 Principales.
11: Sí.
10: Dic entre cometes perquè el senyor Revert el que va fer als anys 60 és tenir l'oportunitat d'anar a Amèrica i estar-se uns dies escoltant que feien allà les ràdios. I el seu mèrit va ser aquest, perquè el que va fer va ser copiar exactament els 40 principals d'Amèrica i fer-los a Espanya en un moment en què aquí ningú sabia el que eren, no? Bé, Doncs, després aquest senyor va deixar los 40 per fer Cadena 100, que era teòricament per un públic més adult i més selectiu. I a mi em va fer coordinador musical. Llavors no sé per què aquest home va dir que no podia ser que el cap de musicals o que el coordinador musical de Cadena 100 fes programes en antena. Perquè ell pensava que, clar, els que som locutors anem d'estrelles i estem més pendents del micro que de les reunions de despatx, i ell, com que ens volia tenir sempre disponibles per venir a Madrid cada vegada que tenia ell un caprici, jo, quan portava 6 mesos sense micro, jo estava fins als nassos ja de reunions suporíferes que no servien per res, i d'anar amunt i avall.
11: Home, és que portaves gairebé 25 anys, com per dir-te alguna cosa, fent antena, no sé si cada dia, però vaja, molt continuament, diguéssim.
10: Clar, i aquell home... Llavors em vaig inventar el cocodrilo, perquè, clar, jo volia fer antena, i aquell home no volia que estiguéssim pendents d'entrar en directe una hora. I jo li vaig dir, escolta, jo muntaré un estudi de gravacions i jo gravaré uns programes que els gravaré al meu estudi. Per tant, no interferirà per res, jo els gravaré en dies festius o a la nit o el que sigui, perquè tu no t'interfereixi per res, però deixa'm fer això. I, a més, serà la història de la música pop-rock i tal. I com aquell que et salva la vida, va dir, bueno, venga, a fer el cocodrilo, este, no sé què. I així, per aquesta anècdota, per aquesta necessitat, va néixer el cocodrilo, perquè vaig pensar, bueno... Ho vaig fer en principi com uns programes genèrics que expliquessin monogràfics i la vida de la gent que ha fet història de la música. I bueno, la cosa va començar a funcionar, fins al punt de que a Madrid, a la central, que això ho portava una altra persona, a la central de COPE, em van demanar cintes del programa i tal per passar en cadena.
4: La Maroteca de la Ràdio.
1: Interessant veure el naixement del Cocodril Club a la cadena COPE, que neix allò com un favor de va, vinga, fes el que tens tantes ganes de fer, i al final doncs ha acabat sent un programa molt longeu que ja ha superat els 30 anys. I ja per anar marxant, Jordi, perquè estem fora de temps, comentem el poble que dèiem de Twitter que no existeix.
0: Doncs, titular ràpid, la Guàrdia Civil s'inventa un poble per intentar justificar la violència a Catalunya, Sant Esteve de les Roures. I va fer servir, doncs, això, per inventar-se una sèrie d'actes que no van passar en aquest poble perquè no existeix.
1: Però no el va batejar com a Sant Esteban de los Robles, en aquest cas.
0: No, exacte, Sant Esteban de los Robles, però no, Sant Esteban de les Roures o de Roures, depèn, hi havia diverses variacions. Com que te l'estaves inventant, el podies canviar.
1: Però si és en femení, de les Roures també està mal dit, Roures, perquè podria ser de les Rouredes o dels Roures.
0: Exacte, o sigui que aquí també s'hauria de veure.
1: Ai.
0: Doncs sí, i segurament a cada paper que trobessis el meu estava d'una manera diferent. Però sí, van relatar una sèrie d'actes que van passar.
1: Molt bé, doncs fins aquí la Maroteca d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
0: Fins aviat, adeu-siau.
1: Soc el Dani Aguilar.
13: Hola, soc en Roger Jové.
14: Hola, soc el Jan Badosa.
15: Hola, soc la Marta Bosch.
16: Hola, soc el Jofre Llombart.
17: Hola a tots, jo soc la Jenny Lozano.
18: Hola, soc el Jordi Gràcia.
19: Hola, què tal? Soc l'Ivan Medina.
20: Hola, jo soc l'Àlex Ferre.
21: Em dic Virgínia Solà Díaz.
22: Em presento, jo em dic David Villena.
4: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Estic fins al gorro, tio.
2: A veure,
3: tu sempre estàs fins al gorro.
1: Estic fins al gorro de... Us estava explicant abans, de que truquin per demanar-te consells, de que intentis agendar una hora i et diguin... És que no, aquesta hora que em proposes no em va bé. Aquesta tampoc. Té que ser a partir de les 8 del vespre.
3: És que et tens que adaptar,
2: un divendres a partir
1: dels... Els dius el dissabte, però no, és que van al càmping. El dissabte tampoc poden. O sigui, a sobre intentes hipotecar un dia del teu cap de setmana per ajudar la gent i tampoc pot. Té que ser un dia entre setmana a partir dels 8 o les 9 del vespre. Saps què li he dit? Que aire.
3: Que si busqui un altre.
1: Arrenquem o què?
2: És que encara no he saludat ni a l'Edgar.
3: Bones, Edgar.
1: Ei, Edgar, ho sento, és que jo vinc molt cremat avui.
4: Sí, sí, avui, sí. És el temps.
2: Sí. Fa calor. S'ha fet volta i volta.
4: Som-hi.
0: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Una setmana més al peu del canó, aguantant misèries i veient com la nostra espècie animal preferida és atormentada constantment i obligada a coevolucionar amb l'espècie exterminadora més gran del planeta.
2: Curiositats, receptari popular, entrevistes i opinions que de ben segur us importaran tres pobles.
1: I és que el món del gos cada vegada està més cardat. No solament hem de tractar amb la clara inexperiència de molts propietaris, sinó que hem de suportar que la mateixa gent que ens contracta ens faci culpables de la situació tan desgraciada que viuen. Rednecs, cunyats, ignorants amb una vida de merda, ens truquen per fer-nos partícips de les seves misèries. I gent que agafa un gos per sobre de les seves possibilitats. Definició de maldestre.
2: Has obert el diccionari?
1: Exacte. S'utilitza per descriure algú que té poca habilitat manual o física per fer les coses, o bé per qualificar un moviment o acció que resulta poc hàbil i poc encertat. En fi, sinònims: patós, destraler, poca traça, negat, fastidiós i carranc.
2: Carranc t'ho has inventat.
3: Què vol dir si no...
2: Això s'ho ha inventat.
1: Els casos que ja veiem que no arribaran a bon port ens els porta en Víctor. Això són casos de merda.

0: Sense Puces, un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
1: Bones, Víctor. Vens preparat o què?
2: Jo sempre, Lali.
1: Sempre estàs preparat?
2: Sempre, sempre.
3: Però no tens pinta.
1: Per tractar amb el David.
2: Per això jo crec que hi ha poques persones que estiguin preparades.
1: És veritat.
2: Bé, avui obrirem el meló dels amos de gossos que haurien de passar un test psicotècnic abans de sortir al carrer.
1: Molts, no?
2: La majoria.
1: Quasi tots.
2: Parlarem d'un mal que està assolant els nostres parcs, la humanització extrema. Parlarem de Laura, una dona que només per telèfon ja sabia jo
1: que no
2: anava bé la cosa, o sí, no sé si he viscut una de les millors experiències de la meva vida o de les pitjors. Ara ho veiem.
1: A veure... Això què vol dir?
2: Laura és una dona de 54 anys que, segons el que em va dir per telèfon, ella no tenia un gos, sinó un fill de quatre potes.
1: Ah, bueno.
2: L'afortunat amb Baby, un chihuahua de 8 anys, 4 quilos, que porta una vida que ja voldrien molts dels nens de la zona alta de Barcelona. En Baby no té una corretja, però sí un fons d'armari que ja m'agradaria a mi.
1: El David també li agradaria.
2: Sí. Anem pas per pas perquè les bogeries d'aquesta criatura en el seu dia a dia són per fer-se creu i ratlla.
1: Primera... A mi m'ha fet gràcia això de les quatre potes perquè els nens també tenen quatre extremitats, que jo sàpiga.
2: Bueno, això és la frase que, com se'm va presentar Laura per telèfon.
1: Jo arribaria allà pensant, no sé si és nen o gos.
2: La primera línia vermella amb Baby és que no toca el terra del carrer perquè, segons la seva propietària, les rajoles estan brutes, plenes de bactèries, i, a part, el gos podria agafar un trauma si es taca les potes.
4: Tot i així, vas continuar, amb aquest cas.
1: Home, endavant. És intrigant, sí, a veure què més...
2: Era aquesta part de...
5: És que està molt ben entrenat, en Víctor, eh? Cal dir que jo li he dit que no rebutgi un cas, encara que vegi que pinta molt malament, que l'agafi i pilli la pasta.
2: Quan hi ha una crítica al Google me l'envia, tu has fet això? Dic, no, jo no.
4: Jo en aquests casos faig... Perdó, no l'escolto... Ja està, ja no agafo res més, ja.
2: La solució, ella mateixa va agafar, va comprar un cotxet de nadó de 300 euros.
1: Dic, per ella, barato. No...
5: Sí. El teu cotxet val això?
6: No, el meu cotxet
5: val pasta, oi?
2: Encara sí, és més car, sí?
6: Pensa que els cotxets van vora els 1.000 euros.
2: Pues mira, jo pensava
1: que... era de Temu aquest que li va comprar,
2: Sí, tan pija no era,
5: doncs. Tant no se l'estimava, el gos. No. Tira.
2: La segona, la línia vermella, si la Laura anava a dinar o a sopar fora, s'asseu allà a la terrasseta, demana la carta, i si li quadra el menú infantil, li demana anar al Baby.
1: I si no li quadra...
2: Inclús em va parlar d'una vegada...
5: Canvia de restaurant, no?
2: Inclús em va parlar d'una vegada de que un cambrer, es veu que hi havia macarrons amb tomàquet o alguna cosa així, i que el cambrer li va dir, escolti, de bon rotllo, però jo crec que el tomàquet no li sentaria bé al seu gos, i bueno, que es va rebotar una mica perquè ningú era...
1: Clar, ningú sap el que li senta bé.
2: Exacte. De fet, em va dir, en Baby té un estómac molt fort, Víctor.
4: Estic molt intrigat per saber per què et va contractar.
5: Jo vull conèixer.
2: Jo encara m'ho...
1: Per fer servir la puntilla.
2: No ho sé.
1: Ah, bueno.
4: Estic aspirant al final d'aquesta història perquè em té emocionat.
5: Poder, de la mateixa manera que li volia brindar els millors restaurants, robes, bueno, fons d'armari, etc., també li volia brindar la millor educació.
2: Sí. La tercera línia vermella, la justificació dels actes d'en Baby. Si es posa a abordar com un boig possessiu, intenta arrencar-li un dit a qualsevol avi o ensenya les dents als petits del carrer, ella es justifica dient que primer supereducadament demana perdó i segon que avui està de mal humor al gos perquè tenim mercuri retrògrad. Això m'hagués encantat.
1: Això també ho diu el
2: David. M'hagués encantat estar amb tu en aquesta classe.
4: Però això t'ho va dir en persona o per telèfon?
2: Això ho vaig viure.
4: Si tu hi eres davant
2: jo
4: seu.
2: Jo hi era davant seu, que el gos li va treure.
4: M'hagués agradat tant ser-hi, Víctor.
5: Què? Mercuri, què?
1: Retrògrad. Com tu, retrògrad.
4: Alineat, són coses d'astro...
5: Pots sentir-ho més. Aviam, el que m'importa. M'importa un pepino.
2: No, David, no. No, hi ha pac.
5: Però pavo, tio, has d'agafar.
2: Però quin pac, jo crec que...
5: Si anem viures, igual, ja sabem que la gent està xalada.
1: Però si no sabem ni què volia, en Baby.
5: Pilla la pinyotera pasta.
2: Però és que jo no sé per què...
4: Igual et posa un menú, també, a tu.
2: Ah, un moment, em va convidar un cafè,
1: A veure, però et va fer alguna pregunta?
5: Cafè, tio.
2: No.
1: Necessitem no et va fer cap pregunta.
2: No, jo crec que, s'avorria o no ho sé, però volia...
1: Volia conversa i explicar les coses...
5: Bueno, Aura i Baby, pues, un dels nostres.
1: Aura no, Laura.
2: Laura.
5: Ah, entès, Aura.
2: No, Laura.
5: Aura. Laura i Baby, un dels nostres. Tirem milles. Anem al canvi de secció, que em portes negre, tio, sense cobrar.
0: Sense puces. Amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
5: Mestra, educadora, formadora i alma mater de Som Equilibri, l'Anna Massaneda ens acompanya per explicar-nos el seu projecte, de la confecció de material d'entrenament a les teràpies i els grups de mantrailing. Bones, Anna, què tal?
6: Bon dia.
5: Ja era hora, no?
6: Sí.
5: Ha costat, no?
6: Ha costat.
5: Tenies excusa, oi?
6: Tenia excusa, tenia un bebè i ara...
5: Un bebè que es diu Baby.
6: Es diu Bruna.
5: I què t'anava a dir? I també mires de que li encaixi el menú infantil? Això encara no. Encara
6: això
5: no
6: encara
5: toca,
6: no.
5: No.
6: Encara no ens hi hem posat aquí.
1: El menú infantil segur... el porta ella.
6: Sí, el porto incorporat.
2: Segur que té un bon fons d'armari.
6: També.
2: Això sí, eh?
5: Què t'anava a dir? El mantrailing és una estafa?
6: No.
5: No,
6: no, no. No. Vale, però que... segons qui tu vens...
1: Però hi ha estafadors, no?
6: Sí, també.
5: És que tenia que fer aquesta pregunta. Ja saps que tenim amistats en comú de tota mena, no? I bueno, sóc conscient de que hi ha un mantrailing molt professional on jo realment, des de la meva inexperiència, he al·lucinat. Veig gossos treballant, passant-s'ho pipa, enfocats en seguir aquest rastre, aquesta estela. Però a vegades m'ha donat la sensació, també parlo des del meu prisma, que veig gent que no sé ben bé què estan fent. Vull dir, un s'amaga darrere d'un cotxe, un altre està amb un gos i aquell gos no està buscant. O sigui, he vist això en aquest sector.
6: Sí, sí, sí. Sí.
5: I prolifera bastant, això.
6: Sí, perquè jo crec que el mantrailing està de moda i llavors ara tothom fa mantrailing. I algú ha vist un vídeo i, bueno, anem a reproduir el mateix que he vist al vídeo.
5: Primer de tot, per qui ens està escoltant, què és el mantrailing?
6: El mantrailing consisteix en ensenyar el gos a seguir l'estela de dolor d'una persona en concret. És a dir, hi ha... perquè així exemples pràctics és... Nosaltres li donem dolorar una peça d'olor, que podria ser una samarreta o el que sigui que hagis portat tu. Aleshores...
5: Víctor, ja m'estàs ficant cara.
2: No olori.
5: És que tens la ment bruta,
1: la
5: tio.
1: No,
5: tens
1: la ment bruta, en el cas tio. De la roba del David ho faria. No, lo siento, però no.
6: Exacte. I llavors, li demanem que ho comenci a buscar i llavors el que fa és seguir l'estela d'olor de la persona. És a dir, cada un de nosaltres tenim una olor diferent, com si diguéssim les empremtes de les mans, i és com si nosaltres ens posessin un polvos de talco i caminéssim, que deixem com una estela. Doncs al gos el que li ensenyem és a seguir aquella estela fins a trobar la persona o donar-nos informació.
5: Víctor, tu et poses talcos, oi?
2: Sí, no et diré on.
5: I en què ens hem de fixar quan volem practicar mantrailing? En quina escola, en què ens hem de fixar per no caure en aquest grup de, anem a dir-ho...
2: Estafadors.
5: De domini, sí.
2: Està, David.
6: Primer de tot, que sigui gent formada, que realment tinguin rodatge, perquè, o sigui, hi ha de tot, com heu dit abans, i després una mica que s'adaptin al gos, perquè ara hi ha molt la filosofia aquesta de no, perquè el gos, no, el que dèieu abans, de el gos amb una bombolla i no que no toqui el carrer, i és com un, bueno, de vegades al gos se li ha de ficar petits reptes, perquè és que si no... no tirarem endavant i tindrem gossos que no seran funcionals.
5: Ara has dit una cosa superimportant, i això de no tirarem endavant. Penso que el mantrailing pot ser precisament una eina molt poderosa per ajudar gossos a gossos insegurs, no?
6: Sí, sí, sí. O sigui, de fet, es fa servir com a complement de la teràpia. Jo sempre dic que... perquè alguna vegada t'ha arribat algú, el típic gos que és... O sigui, que mossega tot... O sigui, inclús gossos que mosseguen a persones, gossos que mosseguen altres gossos i així, et diuen, no, vinc a fer mantrailing per solucionar les coses amb el meu gos. I tu li dius, bueno, doncs és que no és la solució. Pot ser un complement, però no és una solució. No solventa una teràpia. Perquè això sí que és important remarcar-ho. Perquè
1: si busca la persona per mossegar-la, doncs no va bé, no?
6: Exacte.
5: Sí,
6: exacte.
5: Pot fotre en l'aire el grup, exacte. També. Una
6: sí.
5: Una persona així.
6: O sigui, podem agafar i positivitzar diferents entorns del rotllo, vale, pues si tens por a, jo què sé, a una bicicleta, pues dins del trail et trobaràs una bicicleta i veuràs que és algo que no passa res, però mai complementarà la vostra feina, per exemple, d'una modificació de conducta o coses d'aquestes.
5: Llavors, perquè em quedi clar, si jo em vull iniciar en mantrailing... i tu no tens places,
6: vale.
5: Val? amb què em fixo exactament, no? Perquè sí que pot haver-hi gent formada que siguin uns magufos igual, també,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí, sí, sí. O sigui, jo crec que estaria bé pues, anar a veure una classe sense participar amb el teu gos per veure com actua la persona. Llavors, primer de tot, és important que hi hagin... Bueno, jo sóc de les partidàries de que hi hagin diferents nivells dins del grup perquè tots podem aprendre de tots i no tots els gossos treballen de la mateixa manera. O sigui, cada gos treballa l'olor d'una manera diferent. Aleshores, o sigui, t'has d'allunyar d'allò que et diguin. Pues el gos ha d'anar tot el rato amb el nas a terra. Pues allunya't, perquè, o sigui, cada gos que agafi les eines que ell vulgui.
5: Sí, això seria una red flag.
6: Per mi, sí. O sigui, això ja és a nivell personal. Per mi, una red flag seria forçar el gos a fer algo que no vol fer. Pues això...
5: Jo crec que això hauria de ser amb totes les disciplines, no?
6: Jo crec que sí. Però, bueno, això, cada un que faci el que cregui convenient amb el seu gos. Després, altres coses, doncs que adaptin l'exercici a cada tipus de gos. No és el mateix un gos que acaba de començar que un gos que té experiència. Després, l'altra cosa és ficar-li sempre supercomplicat amb el gos. Si tot el rato... O sigui, és important que adaptem com els reptes a les necessitats del gos. I no sempre li fiquem superdifícil, perquè al final, si li fiquem sempre superdifícil, el gos dirà, pues a la merda. Jo no
4: ho faig d'aquesta manera. S'avorrirà, al final es frustrarà...
6: I dirà, jo no ho faig. Sí, igual que si ho fem massa fàcil... I llavors dirà, aquest joc no té gràcia. I llavors agafen i comencen a fer altres jocs, com si diguéssim.
5: S'implementa el mantrailing en treballs de rescat operatius de persones?
6: Sí, de fet, dins de bombers fan mantrailing i vanteig. Vanteig és amb grans àvies i el que serveix és... O sigui, el gos treballa per cono dolor, una mica, jo crec que com detecció, que també treballen per cono. Llavors el que fan és agafen una àrea en concret, delimiten aquella àrea, envien el gos... i el gos repassa tota l'àrea per detectar si hi ha alguna persona. Però la diferència entre el mantrailing i el vanteig és que el mantrailing treballa amb olor genèrica, és a dir, busca qualsevol persona.
5: Per olor de referència.
6: No, el vanteig és olor genèrica.
5: No, pensava que em parlaves de mantrailing.
6: I el mantrailing és olor de referència. Exacte.
1: Aquesta i quanta estona, perquè... No, o sigui, quan un gos pot seguir la traça, diguem, d'una persona, hi ha un límit d'estona que la pot seguir?
6: Clar, depèn del gos i de les característiques del gos. És a dir, jo què sé, pots agafar gossos que tinguin molta experiència, o sigui, et poden seguir, et poden seguir camins de, o rastres de dies d'antiguitat.
5: De fet, en una conversa que vaig tindre amb la Mònica, la Mònica Díaz, espero que vingui aquí algun dia, em va comentar que hi havia una americana que crec que tenia el rècord, amb ciutat, que es veu que és molt més complicat.
1: Home, perquè passen moltes olors.
5: Sí, pel tema d'això, que crec que era el més bèstia que havia vist, que era de 3 dies en ciutat.
6: Sí, i de...
5: Crec, poder pixo fora de test, perquè et dic que...
1: No, eren 3 hores, però...
6: No.
5: 3 minuts.
6: Pot ser, perquè, per exemple, l'Andreu Morera, que també forma part del grup caní de bombers, també ha seguit rastres de... No sé si 4... Potser m'equivoco, aquí, de 4 dies, i els ha trobat, i bé.
5: Flipa.
6: O sigui, és que al final l'olor és invisible per nosaltres, però supervisible pels gossos, i això és el meravellós.
1: De... Com s'entrena? Deixa'm preguntar a mi. Com s'entrena?
5: Tu estàs casada amb la detecció esportiva?
1: No, se m'està obrint una porta nova. Fuga de cerebros.
6: És complementari.
1: Fuga de cerebros. Jo veig el calpelo.
5: Fuga tenir... de cerebros, Toma,
1: No. Ara no sé què anava a preguntar.
4: Fuga de cerebro. Volies dir com s'entrena.
1: Com s'entrena el fet que tu li donis a olorar. Li pots tallar el micro, sisplau, en aquest personatge que tenim aquí. Que tu li ensenyis a olorar, en plan... No? A mi és el que em sembla més difícil, que li ensenyis a dir això, de tot el que saps buscar, ara això.
6: O sigui, al final es fa jugant. El gos, al final, dins dels seus instints, té seguir rastres. Aleshores, bàsicament, el que fem és utilitzar aquest instint per fer que segueixi el rastre d'una persona. Una persona mai serà tan guai com un conill. Evidentment, si hi ha un conill, primer va el conill i...
1: El que és com dir-li aquest conill.
6: Exacte. Exacte. Llavors, el que fem és... Al principi es comença, rotllo, un joc de... T'ensenyen un tàper, marxen, un tàper o una joguina, Depèn del gos si va a menjar o si va a joguina. T'ensenyen un tàper, marxen, i el gos el que vol és tu... M'acabes d'ensenyar un tàper, saps? O sigui, torna mal.
5: La pista.
6: Saps? Llavors, de seguida el gos entén. Si segueixo aquesta olor, llavors hi ha premi. Llavors, o sigui, l'associació la fan molt ràpida.
1: Perquè aquesta seria genèrica.
6: No. O sigui, perquè, clar, tu li ensenyaràs el tàper.
1: A veure, hi haurà altres persones, però jo només jo tinc el tàper.
6: Exacte. Llavors, li tiraràs tu, jo què sé, una gorra, li tiraràs al terra i t'aniràs. Llavors, al principi el gos, tu li dius olora i cerca, però al principi el gos olora és com, espera, que se n'acaba d'anar amb el tàper. Però de seguida fa la connexió de, ah, vale, que és si segueixo la teva olor, no la del, no del costat. Perquè,
5: de
6: clar,
5: fet, si no m'equivoco, el mètode que està comentant és el cotxe.
6: Sí, és el mètode del cotxe.
5: Que és dels més popularitzats que n'hi ha, el mètode del cotxe.
6: Exacte, perquè hi ha mètodes a tutipleni i hi ha moltes barreges de mètodes.
5: Mètode cotxe, era que sóc intel·ligent. Sí.
6: Molt bé. Acaba de buscar algú.
5: No, però ja controla. M'he interessat moltes vegades i he fet alguna altra formació de mantrading. Mai m'hi he ficat perquè no és el meu camp, ni tinc ni idea, però he volgut saber una mica, no? I al final nosaltres deixem una estela, sempre. Alguns més que altres.
1: Sí. No, és que un germà del Linus, del meu gos jove, està començant, bueno, la seva guia, diguem, fa rescat de persones i veig aquests exercicis que amb el tàper s'amaguen. El que no sé si es comença igual per qualsevol persona o per una persona en concret, això del tàper.
6: O sigui, per
1: vides humanes?
6: O sigui, depèn de la disciplina que facis.
1: Clar, no, ells, si participen, per exemple, com ha passat pues, a Venezuela i això, que és qualsevol vida.
6: Clar, qualsevol vida, aquí llavors treballes amb olor genèrica. Llavors el que necessites és figurants, que seria...
1: El que cadascú tingui el tàper, no?
6: O sigui, seria... bueno, s'ensenya com d'una forma totalment diferent. O sigui, la diferència principal és amb el vanteig o amb estructures col·lapsades el gos busca i amb el mantrailing el gos segueix. Uh-huh. Llavors aquesta és com la diferència, que un el que fa és buscar el cono i l'altre és seguir.
5: Anota't aquesta frase que és or. Amb una busca i en l'altra segueix.
1: Se te va un cerebro per allà, que ho sàpiga.
5: Anna, els vostres collars, les vostres corretges ja són bastant populars a dins del món caní, és veritat, i molta gent us les demana. Com és que us decidiu emmerdar-vos a part a fer tot això?
6: Nosaltres, bueno, tenim quatre gossos...
5: I joguines.
6: Sí, tenim quatre gossos, dos de les quals són reactives. I quan vam començar amb el mantrailing, vam començar a buscar corretges i ja eren molt cares. I llavors vam dir, bueno, doncs ens les fem nosaltres. I llavors vam començar a buscar allò, distribuïdors i tal, i vam trobar-ho, i llavors vam començar a fer corretges de mantrailing pels que entrenàvem junts amb la Mònica, pels que entrenàvem junts, doncs, corretges de mantrailing per ells. Llavors de seguida va anar com creixent, perquè era, ai, aquest amic em demana corretges, aquest amic no sé què. Llavors vam anar creixent d'aquesta manera. O sigui, vam créixer per pura necessitat, perquè també, què passava? Que nosaltres teníem gossos reactius i llavors era com un necessito una corretja que davant d'una estrabada no em peti. A veure, que les de tela no, o sigui, no et peten, però què passava? Nosaltres, per exemple, tenim dos goldens i són unes guarres.
5: Però cal que us digui que tenen goldens de veritat.
2: Sí, una passada.
1: Goldens de treball.
6: Goldens de treball, exacte. I llavors, una d'elles és una marrana. O sigui, totes les merdes s'hi revolcarà, tots els rius s'hi ficarà, el fang s'hi ficarà, llavors, clar, tot acaba escarós. Aleshores, necessitàvem materials que fossin resistents, però que alhora es poguessin mullar i poguessin rentar-les amb un pim-pam, perquè si no, clar, al final acabaves anant als llocs amb les corretges amb pudor a humitat i tot...
4: Perquè
6: tot
4: com són les corretges de mantrailing?
6: Les corretges de mantrailing normalment treballes... O sigui, la corretja en el mantrailing has de pensar que aquesta també és una diferència entre el vanteig i el mantrailing. El gos en el mantrailing va lligat. Per tant, normalment, la gràcia d'anar lligat és que pots treballar en urbà. Que si el gos va suelto, al final en urbà no pots treballar perquè el xafen.
5: Sí.
1: Així de clar.
6: És que... I llavors, en el mantrailing va amb una corretja. La corretja, al final, jo li dic normalment que és el cordó umbilical que t'uneix amb el gos. Per allà passa tot el bo i tot el dolent. És a dir, els teus nervis també li transmets. O sigui, vosaltres segur que quan feu modificacions de conducta, si el gos, si la persona està tensa... El gos ho nota i es tensa.
4: De corretja és exacte. Una de les tècniques que s'ha de treballar.
6: Sí. Amb el mantrailing, el maneig de corretja és essencial. Igual que quan et fa un negatiu, que és quan el gos t'indica que se li acaba l'olor, tu has de fer unes passes enrere, doncs per tornar a l'olor, perquè al final, o sigui, el gos el que fa és navegar per l'olor. Aleshores, quan el gos ens indica, ei, se m'ha acabat l'olor, que fa el que li diem un negatiu, nosaltres hem de tornar enrere cap on el gos ens està dient, vale, aquí sí que tenia olor. Uh-huh. Aleshores, al final, amb el mantrailing, és un treball en equip, on tots treballem, o sigui, treballem junts.
4: O sigui, feu conducció per corretja, sí. No? La corretja no va destensada,
6: no,
4: diguem.
6: No, la corretja va tot el rato amb tensió molt i bé. Treballes amb uns 7-8 metres de corretja. Molt segons, bé. També, això segons el guia, segons...
5: Anna, tu tenia que preguntar la teva opinió del human trailing.
6: Bueno,
1: què
6: jo...
1: és això?
5: El... Jo em puc mullar, eh?
6: Si vols, no mulla.
1: Primer m'has de definir què és, perquè...
5: Jo, des del meu punt de vista, doncs, com amb totes les disciplines, esports o modalitats que hi ha d'activitats amb gossos, doncs, té que sortir una persona, canviar-li el nom a algú que ja està fet i fer com que ha inventat una nova cosa. Jo el que vaig conèixer referent al human trailing anava com una mica en contra del que era el man trailing. Era com deixa que el gos triï si realment vol anar a buscar aquella persona, no? Era com una manera de vendre...
4: Vol anar a buscar aquella persona o vol fer què?
5: No el pots obligar.
4: Però...
5: No li pots dir busca i queda això. Jo el que vaig veure era algo similar a això, eh?
6: Sí, o sigui... Jo crec...
5: Ara em diràs que estàs pensant en obrir un grup de human trailing.
6: No, jo em quedo amb el man trailing.
5: Puc dir-ho, em sembla una magufada.
1: Encara no sé què vol dir això, jo.
6: O sigui, a nosaltres ens ha arribat molta gent dient-nos ai, tu fas man trailing o human trailing? I tu dius, bueno, és que no hi ha diferència. És a dir, ens venien que el human trailing, la diferència era que s'adaptaven al gos.
1: I... Per un moment pensava que anaves a dir que human era... Patotes, totis i totis.
6: Sí, també,
1: no,
6: és que va
1: man.
6: D'això.
1: Clar, és que man, és clar,
6: que
1: només busca
6: d'això.
1: Homes.
6: Va néixer d'això.
4: Però llavors el gos pot decidir no buscar i ja està.
6: Bueno, és que... O sigui, clar, és que el human trailing era... O sigui, representava que el gos no el forces a res. Però és que el man trailing no és
4: tampoc,
6: que l'estiguis forçant, saps?
1: No, però li hauràs de dir, ara fem això. Perquè exacte. Si no, per telepatia és una mica difícil.
6: Sí, amb el man trailing el que fas és el gos segueix una estela d'olor fins que troba o ens dona informació, perquè a vegades no troba la persona. Llavors, pues, ja està, no l'ha trobat i està bé, ens ha donat informació. Dins de bombers no sempre troben. De vegades, simplement, és...
1: O sigui,
6: si una persona s'ha tirat per un pont,
1: no, clar.
6: No es tirarà el gos a darrere. Llavors, el gos t'ha d'indicar que allà se li acaba l'olor. Aleshores, és igual d'important ensenyar-li el gos a trobar la persona que ensenyar-li el gos a dir-te ei, aquí s'ha acabat. Perquè al final necessitaràs que t'ho digui.
5: Tio, de flipats està el món ple, eh?
6: I llavors, clar, llavors què passa? El human trailing et deien, no, és que no s'adapta al gos. I tu deies, clar, jo, per exemple, fa 2 anys tenia un gos que mossegava persones.
1: Un cop les trobava o no?
6: I, clar, no, era superreactiu a persones. I llavors jo deia, clar, vam adaptar tot l'exercici a aquell gos. Perquè pogués fer aquesta disciplina i perquè a la mateixa manera, al mateix temps pogués positivitzar les persones. I llavors deia, ah, jo no m'he adaptat al gos, saps? I llavors, bueno, jo crec que és una manera, és màrqueting.
5: Tremendo. Anna, escolta, et desitgem el millor.
6: Moltes
5: i
6: gràcies.
5: Que ens acompanyis els programes que vulguis i que la gent li faci un vistasso al web de Som Equilibri, perquè tenen coses superinteressants. Gràcies.
6: Gràcies.
5: Endavant, fica el tall que tenim preparat.
3: No juegues y no entrenes obediencia con tu perrito en casa. Me digo que sea jardín, que sea una finca, el perro lo interpreta como hogar, todo eso, no cambia. No lo hagas. ¿Por qué? Si tú acostumbras al perro a trabajar obediencia en casa y luego pretendes que lo haga en la calle con estímulos, está claro que va a fallar.
5: Vale, el pots tallar directament. Aquest personatge aboga per dir que a casa no pots treballar obediència.
4: Ni en tu jardí tampoc.
5: Ni al teu jardí tampoc.
1: Has de començar amb un centre comercial per anar bé, no?
5: Sí, perquè si no, no et fa cas. No, n'hi ha una part de lògica aquí, però...
1: No, però la part de lògica és que primer comences per lo fàcil i després te'n vagis a lo difícil.
5: Sí, normalment és com quan comencem a fer detecció, que ho fem al menjador de casa, o comencem a fer les bases de certs exercicis d'obediència, ho fem en un entorn còmode per després, precisament, fer la generalització.
4: Bueno, la progressió és la base, és que si comences en un lloc
1: és com dir,
4: estímuls, no
1: posa el nen
4: mai.
1: Ja, en comptes de que vagi primer...
5: A més, si tinc jardí, perquè carai no puc aprofitar el jardí de casa i jugar al jardí.
7: Perquè tinc cara a un centre comercial.
4: Aquest home?
5: Va, tira't.
4: Hòstia.

0: Sense puces. Un programa pensat per tots aquells que inverteixen temps en els seus gossos.
1: Bueno, avui, mira, ja que parlàvem de gossos de treball, tenim uns gossos policia, vale, que eren de la brigada antidroga, que van ser notícia, i no per trobar droga. Bueno, o sí. Si l'Héctor ens posa a l'Instagram, que li he ficat el link, després ja el veureu vosaltres també, és durant l'acte de presentació oficial d'uns gossos a Xile, dos gossos antidrogues es van abalançar de forma inesperada sobre la butxaca d'un alt cap policial. I van començar a mossegar així una mica... No tant per jugar. Diguem que

0: utilitzant labradors, s'estan utilitzant goldens, s'estan utilitzant gossos que es poden ficar depèn d'on, i no gossos d'aquests de...
1: També diré que van, duals. Que van lligats, vull dir que el guia tampoc...
0: Tampoc fa res, no per
2: fer... Lligat i amb cura,
1: Vull dir que exacte, que no van amb un flexi, que estan allà lligats...
3: Hauríem d'analitzar, igual aquí, la relació entre aquest...
2: No porta aquest... corretja de mantrailing, aquest gos.
1: No, però bueno, jo no sé aquest senyor...
3: Alguna explicació.
1: És raro. Manera,
0: sí, però sí. Això, al final, jo no és la primera vegada que veig això, gossos operatius de drogues que s'abalancen a mossegar a la persona que hi ha al costat, i això és precisament... perquè són gossos que no s'ha treballat, no es miren la qualitat de que el gos sigui sociable, per mi és indispensable.
4: Bueno, però... clar, no saben el que tenen entre les mans.
3: Bueno, o s'han treballat malament i han provocat precisament...
0: Molt malament, estem
3: manera,
0: farts de veure-ho. Sí.
5: Realment, realment aquest senyor li estava guardant el paquet de tabac en un amic. Perquè no el renyés la seva mare.
0: Va parir.
1: Sí, sí, bueno, pues s'han portat una butxaca foradada, em sembla.
0: En fi... ens veiem al següent programa.
1: A veure, si ens voleu seguir escoltant, doncs aquí
0: no,
1: estarem.
0: Jo crec que d'aquí ens fan fora, ja. Víctor, Víctor, espero que ens portis més alegries, també, pel proper programa.
2: Dóna'm tu alegries.
1: Però si, no, escolta, t'ha portat una alegria, perquè la dona...
2: Per mi va ser...
1: No li va donar cap problema amb ell.
0: I Jordi, si et sembla, poder al proper programa...
3: Jo vinc quan em crideu. Com que sempre m'avisàvem molt de temps...
0: Podem parlar de gossos amb por.
3: Perfecte.
0: Val, i que ens acompanyi l'Anna també, si està per aquí.
3: Molt bé.
1: Que no la deixarem marxar.
0: No la deixarem marxar. Molt bé. Doncs apa, ens veiem al proper.
3: Hala.
2: Adéu.
3: Que vagi bé.
1: Adéu.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia a Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència.

violència es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar el primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...?
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar a la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: voy a escribirte.
1: Com sona, com diem, i com acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Està sonant la nostra sintonia.
2: Sí.
1: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
2: Tenim una sintonia nostra.
1: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro. La Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
2: Bon dia a tothom. Que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ha de ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar o congelats o frescos, això depèn de cada un.
1: I li treus també aquell fil?
2: Sí, puc sí. Sí, sí, puc sí, trec l'intestí. No és un fil, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania, però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba, eh? La gamba sí. La gamba té un intestí que les tires i te surt tot. A vegades l'escamarlan ni el trobes que queda trencat.
1: No trobes que l'escamarlan, no sé si ho has notat o no, no té el gust de l'escamarlan.
2: No.
1: Ho has notat?
2: No, sí. No té el gust.
1: Mare meva, perquè després venia i em van menjar uns quants,
2: sí.
1: I la veritat, dic, és que ara ja no sé què menjo.
2: Que eren d'aquells de Blanes petits.
1: Sí.
2: Aquells petits són molt bons, amb aigua i julivert.
1: Sí, sí, però no notava el gust.
2: No notes el gust de Blanes. No, és que hi ha moltes coses que no tenen el gust d'abans. No sabem per què. O potser nosaltres estem cansats de tot.
1: A vegades, no ho sé.
2: També ho dic, com que abans estem cansats de tot, tot ho tenim a l'abast, mengem de tot, també pot ser. Doncs, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix. Una mica, no cal. I amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, només obert. Escalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador, si en teniu, va bé. I quan fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de red oli, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà, perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa. A part, aquest altre ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La llema la guardarem per un altre dia fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt
1: gràcia.
2: De neu.
1: Sí.
2: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
1: I què hi fan, aquesta?
2: Anant al tanto, que no se'ns abaixi. Allò, a poc, amb una cullera, a poc a poc. La reservarem a la nevera. I com sigui el moment que els escamarlans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que, quan se gratinen, la maionesa puja i queda en l'aire.
1: Ai, que maco.
2: Queda com si fos un suflé.
1: Ah, molt bé.
2: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
1: Ah, molt bé, no?
2: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell, com un suflé
1: sí,
2: que puja.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs és aquesta cara.
1: Ben senzilla,
2: Després.
1: Mama, una cosa ben senzilla.
2: Sí,
1: i que fa fer
2: molt,
1: un efecte i bo,
2: i estan
1: no?
2: molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
1: Molt bé, molt
2: I fan
1: bé, molt
2: festa,
1: bé.
2: També. Oh, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens convidats, o el que sigui.
1: Molt bé. Doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera, porten mica de feina,
2: No. No. Només els hem d'obrir, i el forn ja ho fa tot,
1: Escolta'm,
2: i no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
1: Escolta'm, Joana, a l'hora d'obrir-los, que els obres per la part de sobre o per la part de sota?
2: Per la part del cap.
1: No, part del cap.
2: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrà ha de quedar...
1: Per la part de dintre, sí, val, això pregunto.
2: La clova ha de quedar en la plata.
1: Val.
2: I tu ha de quedar la part de dalt,
1: sí, sí.
2: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del... del... Així, perquè si no, de l'altra manera, no, clar, el trencaries i no te s'obririen.
1: O potser no s'hi aguantaria tot això.
2: No s'hi aguantaria. En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
1: Ah, molt bé.
2: Te sobra la cua.
1: Molt bé, que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon o per...
2: Depèn del dia. Primer... Si, per exemple, faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs, per dir, no faig lo de sempre, que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem... Doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomàques que us he dit,
1: sí.
2: Una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomàques i darrere aquests escamarlans.
1: Ah, molt bé.
2: Una cosa que molt lligera... per sopar, i molt bé.
1: I molt
2: que no,
1: bona.
2: Un primer plat i el segon un de més contundent.
1: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Doncs repassem aquests ingredients.
1: Va.
2: Els ingredients, doncs, són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica d'arrel d'oli a la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, en ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar.
1: No.
2: Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més de pressa.
1: I, bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i, a més, boníssima, no?
2: Exacte, i bé? Queden molt bons. Sí,
1: molt
2: suaus, queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
1: Ai!
2: I aquests dos grans d'all. O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
1: sí.
2: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all si es crema, que amarga. I llavors, amb aquests alls... farem aquesta maionesa, per comptes de posar-hi sense all, no. Farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
1: Deu quedar, doncs, un gust també molt suau, eh?
2: Molt suau, molt suau.
1: Els
2: ser cuits queda molt suau.
1: Molt bé, Joana, doncs molt bé.
2: Si un cas us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans al gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, i els dos alls aquests amb l'oli, que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi, i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
1: Molt bé,
2: ja
1: Joana.
2: Ho tindrem.
1: Doncs molt bé. Un, dos plats realment frescos, bons i de bon fer. Que això és lo important a l'estiu, que no tinguem gaire
2: el gato. Que aniríem coses ràpides, doncs això
1: doncs vinga, fantàstic. Molt bé, Joana, gràcies i bona setmana. Fins
2: molt bé,
1: propera.
2: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
0: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: i a les nostres...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: És l'hora de sopar, i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
2: Ni mama, ni mom.
1: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
3: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades, llavors aquí venen molts factors.
1: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
3: quasi
1: sovint.
3: Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència, i en supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta, estem doncs molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem els nens petits. Quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
1: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
3: Clar.
1: Realment el problema és cultural, no?
3: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
1: És com molt bàsic, no?
3: No t'estic cuidant.
1: Sí, sí.
3: I res a veure.
1: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
3: Pues depèn. Hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
1: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
3: A lo personal.
1: Sí, exacte. Mm. Què ho fa, això, que ens afecti tant el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
3: Clar.
1: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i Clar. Quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
3: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
1: total.
3: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? I quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria... no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
1: Amb nosaltres. Una altra vegada, la revisió.
3: La revisió, no? Total, sí.
1: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
3: Clar.
1: Mira, jo també.
3: Clar, clar, sí,
1: però
3: sí,
1: no
3: tant.
1: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
3: Els altres porten galetes,
1: clar,
3: no?
1: És que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
3: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
1: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
3: Clar.
1: És el que moltes vegades acabem fent.
3: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, eh? Perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
1: Que moltes vegades ja pregunten...
3: Clar.
1: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
3: Clar. Doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges. Que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys, ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
1: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
3: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
1: Vale. Un clàssic.
3: Un clàssic, no?
1: Clàssic
3: un clàssic que
1: drames.
3: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinc en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
1: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
3: sí,
1: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc etc. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
3: Vale.
1: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
3: Oh,
1: no,
3: bueno,
1: passa res, no passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
3: Sí.
1: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
3: Vale.
1: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja. No com a agraïment a la invitació que t'han fet.
3: Clar.
1: Això està mal fet?
3: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? O les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, eh? No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjar alguna cosa i han dit, pica, pica,
1: sí,
3: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
1: L'orenga, quan mengen pizza.
3: Vale.
1: És que l'orenga em pica.
3: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
1: Sí.
3: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden... Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. no? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar, que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuac, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
1: de treure-ho tot.
3: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi... Que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
1: no.
3: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada... És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? O sigui, jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors, jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment... que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic. A mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
1: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests. El que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
3: Clar.
1: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
3: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I... Les rutines a les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien, avui havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
1: Ah, sí.
3: No allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. A vegades em demanaven vídeos i tot.
1: Sí.
3: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la de meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no em menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
3: Vinga.
1: Va.
3: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
3: Sí? Imagina't que ja estem a casa.
1: Uh-huh.
3: Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
3: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
3: Comença a menjar, sisplau.
1: No m'entusiasma.
3: No, però bueno. Però ja saps que tu has de menjar tot, que no pot quedar res al plat.
1: Clar.
3: Així que...
1: Vinga.
3: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau, que veig que estàs apartant coses,
1: Sí, no, és que el fetge, aquesta olor...
3: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
1: Sí?
3: Vale.
1: Molt bé.
3: Ves una miqueta més ràpida i estigat quieta.
1: Sí, vaig.
3: Vinga, pressió, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
3: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
3: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no? Jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades, encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha molts... Hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí. és que... No, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
3: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. A casa de... Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. Mm. I no passa això.
3: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer i et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí. Bueno, tu i tothom.
3: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat. Sense més. Més important de tot és que ho estem fent. Ho estem fent el millor que sabem i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenim una relació, tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Jo tenia amigues que havien parit a casa i, de fet, quan era més jove, quan tenia 22 anys, vaig estar a Brasil i allà vaig conèixer moltes parteres i moltes doules i vaig pensar que era una manera molt, molt bonica, no?, de portar algú al món, no?
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Neus Solà Cassi.
1: La Lea va néixer el 15 d'abril del 2021 en un parc molt lluminós a casa. Quan em vaig quedar embarassada, jo tenia com bastant clar que volia tenir un part a casa i li vaig comentar al meu company. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat. Clar, pel fruit del desconeixement. Ma mare, en plan, però què dius, no? Tothom allà, uau. Després, amics que treballen com a metges també, com dient, bueno, és una mica perillós, no? Però jo tenia com una intuïció molt gran, no? Molt forta, de que allò era per mi. Que a mi em feia més por parir a l'hospital que a casa. Vaig contactar amb la Imma Marcos, que és una llevadora que és bastant activista i bastant coneguda dintre del món del part a casa, i em va dir que justament tenia un forat perquè estava molt sol·licitada, no? Llavors, bueno, vaig posar a investigar, a llegir moltíssim, i quan el meu company va començar a investigar també al meu costat, es va posar molt les piles i va dir, vale, sí, anem cap aquí. Arriba el dia, jo estava a casa, estava la meva germana amb mi i el Genís estava treballant. Però clar, jo estava tan informada que estava com molt tranquil·la. I sobre les 6 del matí, vaig començar a sentir... vaig trencar aigües a les 6 del matí. Però jo estava com molt, molt tranquil·la i vaig dir, vale, he trencat aigües, no vol dir res, descansa, no? Era com, descansa, perquè ara vindrà aquí un treball fort, no? I com a les 10 i mitja o així vaig començar a tenir ja contraccions una mica més fortes, no? Que jo vaig fer va ser trucar al Genís, i recordo una cosa molt graciosa que va ser com, bueno, jo vaig dir, jo estic amb contraccions però són fluixes, encara, tu fes, ja vindràs, no? I recordo que al cap de 10 minuts ja vaig trucar i vaig dir, no, vine ja. Llavors, clar, va venir des de Sant Cugat fins ara a Cabrils, que hi ha 45 minuts, i llavors quan va arribar estava la meva germana amb mi, quan va començar a donar subs i tot això, i clar, llavors es va trobar ja en una situació de que jo ja estava bastant en contraccions. I ens vam trucar a la Imma, i la Imma va dir, a veure, com està la Neus, no? I va dir, bueno, està en contraccions. I llavors em va posar el telèfon al costat i l'Imma va dir, vinc corrents. I també en paral·lel estava en contacte amb una noia, amb la diva Remberg o alguna cosa així, que estava fent un documental sobre el part i sobre les llevadores. Aleshores em va contactar arrel de la Imma i em va dir que si volia que gravés el part, cosa que jo vaig dir que no m'interessava per res, no? Que sí que és cert que jo com a artista visual sí que tenia ganes de documentar aquell procés, perquè arrel de l'avortament que havia tingut, que va ser com bastant espectacular, perquè va ser la muntanya en un nip i bueno, va ser com molt així transformador, sí que tenia ganes de fer com a algo, però clar, era com no puc fer fotos mentre estic, no, de part, no? I llavors, bueno, ella va venir a casa i vam connectar i va ser com, vale, doncs vine. Dic, jo no t'asseguro que jo vulgui que mostris les imatges, però si vols venir a documentar-lo, doncs endavant. Llavors ella també va ajudar molt, la seva energia allà, no? Perquè va arribar i, bueno, era una mà més. Com va arribar la Imma, li va dir, Genís, munta la piscina, perquè vam fer una piscina al menjador i bueno, el Genís no parava de treballar, no? Ara fes això, ara fes allò. Llavors ella anava fent i l'Imma m'anava acompanyant.

ser un part de dia, mentre ja m'havia esperat sempre que fos un part de nit, no? Perquè t'imagines com més la cova, no? Com aquest moment més com màgic i místic, no? I va ser a les 4:20 que vaig, la Lea va treure el cap, diguem-ne, i va ser amb moltíssima llum. Va ser com molt conscient. No sé si era perquè ja... Com si ho hagués viscut abans, jo crec que el fet d'haver tingut l'avortament, de ser un avortament tan conscient, quasi que es va posar com al mateix nivell, no? De dir, jo això ja ho he viscut, no? D'alguna manera ja he parit d'una forma com molt transgressora o molt, molt impactant i ara això, doncs, bueno, seguim, no? També vam posar la llar de foc, música, tenia les llistes que ja m'havia preparat i res, llavors el Genís pues, m'estava acompanyant i res, doncs bueno, va ser com molt tot en el menjador, a fora, fins que va haver un moment que va ser com, val, entrem a la piscina i llavors allà doncs vaig...

Era fruit del cansament perquè estava esgotada, tot i que, clar, després parlant amb amigues, clar, han tingut parts molt més llargs, no? Perquè jo al final em vaig posar amb contraccions a les 10 i mitja i fins a... Bueno, i va néixer a les 4 i 20, no? Llavors sí que era cansament, però era també molt mental. Era com que va haver-hi un moment que era com... Tot anava fluint fins que va haver-hi un moment que vaig dir, ostres, ara està passant alguna cosa diferent i això no ho controlo, i llavors vaig començar a pensar de que la dilatació, de que el cap, de... i llavors va ser com buh, i llavors va tallar com el flux, diguem-ne, no? De tot el que estava passant com molt més orgànic, no? I llavors en aquell moment vaig fer com un fre, vaig posar el fre de mà i va ser com, vale, llavors ja va ser com, no puc, i després sí que és veritat que jo tenia una màxima que era confia. O sigui, era com una paraula que m'havia vingut al cap des de feia temps, no? I que era com la meva estrella polar, en el part de confia. I recordo que quan estava en aquest punt de no poder estar bloquejada, va ser com confia, rendeix-te i que passi el que hagi de passar. I va ser com aquest deixant el cos, no, de vinga, seguim amb la vida, no? Confiava tant amb l'Imma i amb tota l'energia que hi havia allà i amb les persones que estaven allà, que vaig dir, jo a l'hospital no vull anar. Que no sé com estic morint. Perquè, o sigui, pensar el fet d'anar-me'n de la casa, que la casa està com a la muntanya, bueno, està connectada, però era com 25 minuts fins a l'hospital, no? I era com, l'hospital, o sigui, tot el que estava com, no?, l'experiència, no?, era com, buah, ara talla això, és que segur que em va pitjor. I, bueno, clar, si hagués estat molt més... Si ho hagués vist en plan, vale, no puc. Però sí que era com que sentia que era com un procés que jo havia de passar com de mort. S'està morint una part meva i està renaixent una altra. I és aquest punt d'inflexió, no? Aquest estat liminal, que em fa com, bueno, com donar-li tot aquest sentit com més, no sé, més fora de l'humà, diguem-ne, no? Més diví. Llavors, travessar això va ser com, vale, ho he aconseguit, no? M'ha portat moltíssims parts a casa i això. I recordo que em va dir, ostres, Neus, ha sigut brutal el teu part, ha sigut molt salvatge. I vaig dir, però per què? Diu, bueno, perquè has cridat molt, però vull dir, com que has estat com molt present i com molt entregada. I jo recordo que sí que jo sentia com que em sentia com amb total llibertat. Clar, a casa meva, allà a Cabrils, doncs no tenim quasi veïns, no? I era com, em sento tan jo aquí, tan a gust, que si em ve de gust cridar, crido. I si em ve de gust plorar, ploro. Recordo que va ser com un moment molt emotiu, no, de veure el seu cap i de dir que fort, no? De sobte és com fas un clic i dius, soc mare, no? I això, aquesta personeta és la meva filla, no? I recordo de passar del crit al plor i a l'eufòria i bueno, a l'oxitocina a tope, no?

La meva germana estava fora, en el jardí, i la meva mare va trucar al meu company, al Genís, i li va dir, escolta'm, que jo vull venir. I el Genís va dir, bueno, és que la Neus no vol que vinguis, sí, no vol que vingui ningú. I la meva mare va dir, bueno, m'és igual, jo vinc igualment. Van a comprar uns pollastres a l'as, i llavors el Genís va dir, vale, si vens, no li direm a la Neus, vale? O sigui, ja apareixes després. I llavors, clar, estava la meva germana i la meva mare fora, escoltant els crits, i clar, la meva mare està fent, ai, ai, ai, no? I sí que recordo quan ja estava amb l'Ale als braços i tot, veure a la meva mare em va fer com molta il·lusió, no? I la meva germana, evidentment, i va ser com tot superamorós, com que era com que totes les persones que estaven allà havien d'estar allà, no? Com que va ser com un treball en equip, i no sé, va ser com una connexió com molt, bueno, molt divina, no? De dir, és un procés molt bèstia, d'aprenentatge i de, bueno, vital, no? I penso que el fet d'haver viscut, traspassat, travessat aquesta experiència a través del meu cos m'ha fet madurar molt, no? És com una memòria antiga, també. És com algú, no sé, m'ha fet connectar també amb aspectes com, no, de la dona, de... Bueno, no sé, algú també antic i algú també actual, no, evidentment. Jo crec que tothom hauria de saber que el cos és savi. Més que res per la gent que té por, que pensa que és algo com...

0: primitiu i que estem en una altra era i això, jo crec que és com un retorn a algú a on pertanyem, no? Perquè la dona sempre ha parit a casa, bueno, fins que van aparèixer els hospitals i això. Llavors, a mi em sembla bé tot, és a dir, fes el que tu et facis estar tranquil·la, no? La primera vegada que vaig veure la Lea, vaig flipar i vaig dir, això què és? No? Això és real o és... Jo, no? Era com una sensació de ficció, una mica, de dir, ui, no? Com ha passat alguna cosa molt, molt gran i aquesta personeta que tinc a les mans és la meva filla, no? I va ser, soc mare, no? És com... I ella és la meva filla. I res, simplement això va ser com molt, bueno, impressionant, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Il lavoro ha inizio dentro. Fuori, tanto si dilata che presto prende le mani, raggiunge i confini del respiro. Ecco, guarda, la volontà tocca nella pietra una profonda campana. Quando il pensiero coglie una certezza, cuore e mano insieme raggiungono la vetta più alta. Questo filo a piombo, questa certezza della mente e certezza degli occhi, devi pagarla generosamente. La pietra ti dà la sua potenza. Il lavoro matura l'uomo che ne riceve ispirazione per un difficile bene. Dal lavoro ha dunque inizio una crescita di cuore e di mente che tante persone coinvolge e tanti eventi importanti, ed in mezzo ai martelli matura l'amore. Nidiate di bambini lo porteranno in un domani cantando. Un immenso lavoro si è compiuto nel cuore dei nostri padri.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu meravellosa que ara sentíem era la de Claudia Cardinale, que, com sabeu, ens ha deixat recentment. Va morir el 23 de setembre passat, a l'edat de 87 anys. Hi ha una llegenda que diu que les grans estrelles del cinema mai no moren soles. Sempre ho fan de tres en tres. Quan en mor una, poc després en mor una altra i una altra. En aquest cas s'ha complert, perquè no fa gaire vam dir adéu a Terence Stamp, del qual en parlarem un altre dia. El va seguir Robert Redford i ara, doncs, Claudia Cardinale. La gravació amb què hem obert correspon a la lectura d'un poema del papa Joan Pau II, el polonès Karol Wojtyla. Claudia Cardinale va recitar poemes seus i, com hem pogut escoltar, ho va fer meravellosament. Claudia Cardinale, quan tenia 18 anys, va ser escollida la italiana més vella de Tunísia, el país on va néixer. I això li va obrir camí per fer primer un curtmetratge a Tunísia, que era on havia nascut ella, com dic, i després un paper molt petit en un llargmetratge al costat d'Omar Sharif, un altre igual de petit al costat de Vittorio Gassman i de Marcello Mastroianni. I tot seguit ja va tenir un paper més important en un film sobre tres noies milaneses que van a Roma cercant aventures i es fan passar per daneses. Tres anys més tard, quan en tenia 23, ja és protagonista i fa La noia amb la maleta. Aquí encarna una noia enamorada d'un individu, que és un pinta, alhora que el germà d'ell, que té només 16 anys, és un adolescent, està enamorat d'ella. Aquesta és una escena entre ella i l'adolescent.
2: Sí, gràcies.
3: Non ti do mica fastidio?
2: No.
3: Perché se no rinunciamo a bello che fa. A te non ti costa niente, ma a me se non mi riprendono lì dove vado.
2: Ma sì, naturale.
3: Sei capace di fare la voce bassa?
2: Ma credo di sì.
3: Prova a dire. Pronto, è Marchiori che parla.
2: Pronto, è Marchiori che parla.
3: Ma... No, senti, non glielo dire subito che sei Marchiori. Digli che sei un amico. È più...
2: Sì, sì, va bene.
3: Solo che se non si sbrigano, quello esce di certo. La domenica fanno il matinee, attaccano a suonare alle 6.
2: Vuoi che solleciti?
3: No. Grande idea. Senti, tu gli chiedi se per caso io mi trovo lì, eccetera, eccetera. Dici che t'ho piantato e che è una vergogna. E a un certo momento, sentimi bene, tu ti metti a urlare. Insomma, ti scaldi, gli dici che mi fai una causa. Io le faccio causa, il contratto, le mangio la camicia, è meglio che torni. Capito? E poi, così, en passant, cambi tattica. Gli dici che sei disposto a venirmi incontro, che pur di farmi tornare indietro, sei pronto a scritturare anche lui per farmi contenta. Eh?
2: Chi devo scritturare?
3: Ma lui, Piero.
2: Ma non è il direttore d'orchestra?
3: Sì, ma anche il batterista fa un po' il factotum.
1: Les veus de Claudia Cardinale i Jacques Perrin en una escena de La noia amb la maleta, de Valerio Zurlini. És una de les molt bones pel·lícules que Claudia Cardinale va fer. En va rodar moltíssimes al llarg dels seus 66 anys de carrera. Més de 100 pel·lícules. Aquell mateix any, el 1961, per exemple, va rodar La viatge, de Mauro Bolognini, compartint protagonisme amb Jean-Paul Belmondo. Però fa un salt qualitatiu quan Luchino Visconti l'agafa per intervenir al costat d'Alain Delon a Rocco i els seus germans, que és un film esplèndid. Tot això, però, no apareix del no res, val a dir. Primer, Claudia Cardinale es va formar dramàticament al Centre Experimental de Roma. I quan semblava, quan semblava que se li obria un bon horitzó, va quedar embarassada d'un home que la maltractava amb molta violència. De fet, l'havia violat. I com que l'avortament als anys 50 era un tema impensable a Itàlia, es va veure obligada a amagar el fill. Estava començant la seva carrera i hauria perjudicat molt la seva imatge de noia jove, soltera i embarassada. I per evitar-ho, ella i la seva mare van fer veure que el nen no era fill de la Clàudia, sinó un germanet tardà que es deia Patrick. Aquesta comèdia va durar uns anys, fins que Clàudia va revelar la veritat en una entrevista. El fill s'anava fent gran i resultava esperpèntic fer-lo passar per un germà. Clàudia tenia els ulls marrons, era alta, com a dona, per a l'època, 1,73 m, i una bellesa genuïnament mediterrània que va cridar l'atenció de molts directors. De seguida es va veure que no era només una noia mona, sinó que tenia un gran talent com a actriu. Visconti ho va veure de seguida. Aquesta és una escena d'Il Gatto Pardo amb els tres protagonistes, Claudia Cardinale, Burt Lancaster i Alain Delon. Delon és el futur marit de Claudia i està gelós quan veu com ella, davant seu, flirteja obertament amb el seu oncle, Burt Lancaster, i li demana que la tregui a ballar.
3: Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero non me la rifiuterà.
4: Dimmi, Angelica.
3: Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.
4: Non ho mai avuto una proposta così seducente. Per questo devo rifiutare.
3: La prego, principe. La prego.
4: Grazie, figlia mia, mi ringiovanisci. Va bene, accetto, ma non la mazurka. Mi farebbe sentire troppo giovane. Concedimi il primo valzer.
3: Lo vedi, Tancredi, come buono lo zio? Non fa capricci come te. Lui non voleva che io glielo chiedessi. È geloso.
5: Quando si ha uno zio bello e affascinante come lui, è normale essere gelosi. Ma per questa volta farò un'eccezione.
3: Andiamo.
1: Aquesta era l'escena que precedeix a la llarga seqüència del ball d'Il Gatto Pardo, en què Burt Lancaster i Claudia Cardinale ballen el preciós vals de Nino Rota. Claudia Cardinale parlava moltes llengües. Parlava italià, francès, anglès, espanyol i àrab. Com que Tunísia era un protectorat francès, no li va costar gens aprendre aquesta llengua de petita. Però l'italià no el va parlar fins als 18 anys. De fet, a la seva primera pel·lícula italiana la van haver de doblar, perquè no el dominava. Clàudia, de joveneta, admirava molt Brigitte Bardot, però, a diferència d'aquesta, mai no va voler ensenyar el seu cos completament nu. Deia que calia reservar sempre una mica de misteri. Recordem que a Brigitte Bardot li deien bebé, les dues inicials, i a Claudia Cardinale, CC, les dues Cs. Al llarg de la seva carrera, CC va treballar amb directors molt importants. A més de Visconti, a banda de Rocco i els seus germans i el Gatto Pardo, va rodar també Sandra i una breu aparició a Confidències. A part d'això, va treballar igualment amb Fellini a la pel·lícula 8 i mig, amb Sergio Leone a Fins que li va arribar l'hora, amb Werner Herzog a Fitzcarraldo, amb Blake Edwards a La Pantera Rosa, aquí, per cert, la van doblar perquè el seu anglès encara no era bo. amb Alexander McKendrick, gran director, a la pel·lícula No feu onades, i amb Liliana Cavani a La pell. La seva darrera pel·lícula va ser una producció tunisiana, L'illa del perdó, estrenada l'any 2022. Pel que fa a la ideologia de Claudia Cardinale, era d'esquerres, va ser molt activa en la defensa dels drets de les dones i dels homosexuals. Va ser també ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO i hi ha una fundació amb el seu nom per obrir camí a nous talents. Pel que fa als dissenyadors d'alta costura que la van vestir, van ser molts. Us en diré alguns, per exemple, doncs, Yves Saint Laurent, Mary Quant, Paco Rabanne, Nina Ricci i Giorgio Armani. Com he dit al començament, Clàudia va morir el 23 de setembre passat, a l'edat de 87 anys, i nosaltres, amb aquest motiu, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut en Roc Casas a les Vies de So. Li direm adéu escoltant-la cantar la cançó del film Les Petroleres, que ella va protagonitzar el 1971, però abans deixeu-me llegir-vos unes paraules del director de fotografia Conrad L. Hall, responsable de la fotografia del film Els professionals, de Richard Brooks, que van interpretar Burt Lancaster i Claudia Cardinale. Conrad L. Hall, referint-se a Claudia Cardinale, va dir: Claudia era el somni d'una càmera, una peça perfecta de la natura. No hi ha gairebé res que puguis fer malament quan fotografies Claudia Cardinale. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència.
3: Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us?
2: Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers.
4: It did happen in 1965.
2: Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic, oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut, bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama... ho va passar malament, jo, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No,
1: però la vida a vegades no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: a dir... Sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, però és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona ha d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot.
2: Oh, mare, oh!
1: No, també va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, un altre ja plega, mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les... les trabetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara parlem de literatura, però això, és
2: això sí,
1: generalitzat
2: àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, el no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: és fan, que... Ho fan,
2: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, doncs, a força, dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí,
1: vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. Tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu, ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi va... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que, què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornar-la a posar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posada
1: aquella,
2: torta.
1: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble. I perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però era una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi ni de demanar-ho. No, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: va.
1: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare. I recordant-lo amb una estima que clar, que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor. I llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa del libro. que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci, i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però el trencaclosques no s'acaba aquí, perquè a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí. No hi havia lloc millor per néixer per aquesta, que a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo supero que parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes, però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no...
2: No en diré, que aquí,
1: no acabarem al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taurf, a Montessori, i clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard! Però jo interessada per saber què... I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
2: allà, mirant jo arribaré a l'escola. Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, no? A l'escola.
1: És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Uh-huh. Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però... Bueno. Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és la manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí.
1: Sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només de mirar-la amb ella. O sigui, ja em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. I jo és que t'escolto i no m'entra,
2: eh? Buenos días, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils i ordinadors, estava per venir.
1: No hi era, no hi era.
2: Que és, no hi era. Com bé has dit, soc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català, ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No és natural. Jo penso en català. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors.

0: una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin, és
1: evident. Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això.
0: Clar, tu ja has viscut un altre moment.
1: Ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
0: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques
1: entremig.
0: Sí, clar, i llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè molts dels teus llibres supuren, no?, transmeten, traspuen aquesta història, que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
0: Potents.
1: Sí.
0: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
0: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
0: Sí.
1: I pioneres, a més, perquè les has triat també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
1: Són els primers llibres que recordes?
0: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La Caputxeta Vermella...
1: Ah, sí!
0: Bueno, clar, tot en castellà, però aquests,
1: bé, però
0: aquests
1: és
0: contes... Ell llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era... barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren... A veure... eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic com si fos això, com si fos un TVO, o llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi, a veure... He llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby, i que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava.

0: M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava, però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això, si avui en dia es fes...
0: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles, i que m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
0: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava: avui faig el cafè amb en Folch i Torres. És curiós, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: també
1: és meravellós.
0: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita. Però llegia sense tampoc allò... un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus... I Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
0: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum... El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val.
0: Maria del Carme
1: era de guerra.
0: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deien nena, anaven bé.
0: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot.
0: Sí,
1: jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
0: S'ha passat volant?
1: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran: les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués, de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis: gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
0: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
0: Les traduccions.
1: Mira!
0: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Doncs... Aquí fem una crida, eh?
0: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
0: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus?
0: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys
0: tant
1: i tornem.
0: Som-hi.
1: Tornem a trobar.
0: Genial.
1: Moltes gràcies, d'acord.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix.
3: Més estiu.
2: Amb Mònica Socies.
3: Doncs estem amb en Pep Roura, a més estem ben assentadets, ben tranquil·lets, hem fet una presentació preciosa. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim, has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
4: El poble és real. Dinant està a la Bretanya francesa. El monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
3: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans... Per això dic... Això ja ho podem explicar directament.
4: Els germans Jubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
3: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
4: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que està en les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
3: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
4: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere... Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no?
3: Sí.
4: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
3: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final... En una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim... Jo m'hi cloc, molts, no? Del que ens han anat fent que sembla que no se'n poden desempallar. Sí,
4: clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies, i la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
3: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
4: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
3: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla. També la relació... Una filla que me l'has posada sense mòbil.
4: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
3: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
4: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
3: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
4: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes, en tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom sí, sí. que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
3: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
4: Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs també han sigut nens.
3: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt dolents, eh?
4: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
3: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
4: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
3: Però passen.
4: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
3: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia. Són premeditats.
4: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
3: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets, que al final és la llavor de tot plegat, i també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
4: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment. La dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
3: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
4: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
3: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
4: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però en tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
3: Més?
4: Bé, Puc fer un avançament. Puc fer un avançament.
3: Calla, calla, això m'encanta quan feu aquestes
4: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
3: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
4: A veure, gràcies.
3: Moltes gràcies.
5: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Oh!

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

antics professors d'aquesta ciència va dir: van prometre impossibles i no van fer pas res. Els mestres actuals prometen ben poc. Saben que els metalls no es poden pas transmutar i que l'elixir de la vida no és més que una quimera. Aquests filòsofs, però, que semblen tenir mans tan sols per embrutar-se les lluis per escrutar el microscopi o el gresol, han aconseguit miracles efectius. Penetren els secrets de la natura i mostren com actuen els jocs més amagats. Ascendeixen als cels, han descobert com circula la sang i la natura de l'aire que respirem. Han aconseguit poders nous i quasi il·limitats. Poden comandar les tempestes del cel, imitar el terratrèmol i fins burlar-se del món invisible amb els seus propis fantasmes.

0: Avui ens endinsarem en el món gòtic i fascinant de Frankenstein. Parlarem de l'origen literari de la criatura creada per Mary Shelley, les múltiples versions que han existit i intentarem explicar per què aquest personatge continua captivant el públic. Saludem el llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem estrenat la secció amb aquesta breu lectura, un tastet, no?, per posar-nos en situació.
1: Sí, és bastant, crec que és bastant indicatiu de per on va el, diguéssim, el moll de l'os del que seria la creació de Mary Shelley, que és els límits de la ciència o això, jugar a ser Déu.
0: Tu també ets, o et comptes entre els entusiastes d'aquest personatge?
1: A mi em va agradar molt, haig de reconèixer que me l'haig llegit fa molts anys, i tinc un gran record, em va agradar molt, i ara torna a estar també de moda arran d'aquesta pel·lícula de Guillermo del Toro que han fet ara, però és veritat que és el terme Frankenstein o la novel·la, o tot el que es desprèn de la novel·la de Frankenstein i de tot el que va comportar, en realitat podríem dir que està també molt de moda, perquè si ens parem a pensar en els avenços de la ciència, no?, els límits de l'ètica, tot això plegat, no?, la intel·ligència artificial, la robòtica, la clonació, tot això no deixa de ser una mica també el que relatava una mica Mary Shelley i als principis del segle XIX, oi?
0: Per començar, com definiries la importància de la novel·la original dins del gènere de terror i de la ciència-ficció?
1: Bueno, crec que és una de les fites o de les pedres angulars. Sí. Ja en la seva època va ser molt trencadora. De fet, la primera edició no la va ni signar ella perquè de lo trencadora i de lo polèmica que va generar, no?, de com es va atrevir. Inclús ella també deia que com havia pogut atrevir-se a plantejar aquest tipus de coses ella mateixa, no?, tot i que era molt jove també. I que es podia denominar com, si jo diria que és d'aquestes, juntament amb Dràcula i algunes altres, potser és d'aquestes peces angulars de pedra, no?, la pedra, no sé com dir-ho, una fita, sí, vaja, del tant del gènere de terror, del gènere gòtic, com del gènere de ciència-ficció.
0: Els referents, no?
1: Sí, perquè, clar, també parla molt de ciència, en realitat. Ficció, però és això, no?, de com... Tracta una mica d'un dels temes, no?, que potser potser ningú havia plasmat tan directament, però que ha obsessionat a l'home, no?, aquest tema de, no?, si l'home podria jugar a ser Déu i ressuscitar d'alguna forma un cos mort.
0: En parlarem d'aquests diferents temes que aborda aquesta història. Per què creus tu que el personatge del monstre de Frankenstein, la criatura que crea Víctor, Frankenstein, sigui tan atractiu i durador com un referent popular?
1: Clar, aquí es barregen moltes coses. Que ja has dit molt bé que la gent confon Frankenstein amb la criatura, diguéssim, quan en realitat no té nom, diguéssim. És el monstre de Frankenstein, però no es diu Frankenstein, diguéssim. Que és el científic Víctor Frankenstein el que es diu així, no? Diria que és... Com és un referent, m'has dit? O com... Perdona, ja m'he perdut amb el...
0: Sí, encara manté aquest atractiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, perquè...
0: Com una icona d'aquesta cultura més popular.
1: Popular, sí. Suposo que també, arran de que... A banda de que és el que... toca un tema, suposo, que gairebé central en el que ha sigut la filosofia i en el coneixement humà, no? Que és què passa quan ens morim, seríem capaços de ressuscitar o nosaltres mateixos fer-nos ressuscitar. També és el tema aquest d'una creació que s'escapa una mica dels límits de l'ètica, no? De nosaltres estem capacitats per donar vida a un mort, no? Crear una cosa que no, teòricament no hauríem de poder fer i després deixar-la de la mà de Déu, no? Que en realitat la criatura de Frankenstein li retreu al propi Víctor Frankenstein que li hagi donat la vida, perquè és com que ell no ho ha demanat d'alguna forma i és infeliç, perquè la pròpia societat el no està preparada per acceptar una criatura d'aquest tipus, també li donen l'esquena, llavors ell es venja.
0: Clar, és l'exclusió del diferent.
1: Clar, que també és molt interessant, no? L'exclusió de l'alteritat, no? I també és una mica rerefons també de la pròpia Mary Shelley, perquè va ser una persona que va tenir una vida bastant curiosa i com la pròpia societat també la va aïllar per, bueno, per temes personals, que es va... Clar, se'n va anar amb un home que estava casat i que tenia la dona embarassada, i la societat la va deixar bastant de banda. Llavors, suposo que també tot queda bolcat en la seva obra.
0: Efectivament, en aquesta obra es reflecteixen diferents temes socials, científics, ètics, com tu comentaves, no? I la responsabilitat del científic, no? A banda d'això que comentàvem ara, de l'exclusió del diferent, que efectivament són temes que estan molt, molt vigents, no?, avui dia.
1: Clar, perquè és el propi monstre, en realitat, no és culpable de... Bueno, només és culpable d'existir, però no ha sigut... Vull dir, no és contra la seva voluntat. Llavors, com el, diguéssim, aquest propi monstre es veu empès a venjar-se d'alguna manera, perquè veu que la societat no el pot acceptar tal com és, llavors persegueix el seu creador. No? I el propi Victor Frankenstein també s'arrepenteix des del primer moment, perquè ha vist que ha jugat, no?, que s'ha saltat una mica els límits ètics i que ha jugat a ser Déu, i que això no és, teòricament no s'hauria de poder fer. I llavors aquesta persecució contínua per acabar amb la seva obra. Tot acaba, bueno, no vull explicar com acaba, per si algú no
0: s'ha de passar. És un personatge que genera, diries tu, més por o més fascinació?
1: Jo crec que genera... Clar, et diria que les dues coses, perquè és... Clar, ja ens atemoreix el desconegut, però també, d'alguna manera, també aquesta... l'home també és curiós per naturalesa, llavors també té una certa fascinació, no? També, jo crec que seria un 50%, segurament. Clar, una cosa que ens aterra, perquè és una cosa que no coneixem, però també ens fascina, perquè si es portés a terme, no?, seria una cosa fascinant, en realitat.
0: Hem dit abans que s'han fet diverses versions a nivell literari, ja a la gran pantalla, també unes quantes. Són versions que disten molt les unes de les altres. Hi ha hagut fidelitat a la història original, al clàssic, o quin tipus de versions
1: s'han fet? Més o menys. Jo crec que cinematogràficament... Clar, el gran icona, segurament, que ha transcendit i que ens ha arribat fins a avui en dia, és la imatge icònica de Frankenstein, segurament és la de Boris Karloff, que és aquest cap quadrat, no? Suposo que no sé si el teniu en ment, però és la que ens ha arribat més. De fet, si veiem els dibuixos animats, vull dir, clar, és una figura tan important, tan pop, que també inclús els dibuixos animats, la família Adams també ha sortit el Frankenstein, o una espècie de Frankenstein, que és ell, directament, però que és una mica la imatge del Boris Karloff, que és de l'actor, no? Que és com que l'actor va encarnar tan bé, o es va fer tan famós aquesta figura, que és molt difícil ara no... Quan et diuen dibuixar Frankenstein, el fas això amb els cargols, el cap quadrat...
0: Va posar la imatge
1: és una imatge tan icònica que és molt difícil lluitar contra això, no? Diuen que ara... Jo no he pogut veure la pel·lícula darrere, del Guillermo del Toro.
0: La del Benicio de...
1: Guillermo del Toro?
0: És Guillermo, sí.
1: Bueno, és que Benicio... Jo sempre em confongo. El Benicio em sembla que és un actor, i em sembla que es diu Guillermo. Diuen que, perquè he escoltat o he llegit, diuen que és molt fidedigna a l'obra, però bueno, l'hauria de mirar per poder-ho contrastar.
0: Hem de dir que estava als cinemes, no sé si encara hi és, però els que tinguin Netflix ja la tenen allà.
1: Clar, el problema és aquest que passa ara, que els fan molt... No hi ha temps d'anar al cinema, pràcticament.
0: No hi ha tema.
1: Però bueno, tinc Netflix, l'haig de mirar.
0: Pues a Netflix ja la podeu veure. I si vols, et podem anticipar una petita crítica molt personal d'un dels companys que sí que l'ha vist.
1: Perfecte.
0: Que és el Sergio Morales, un gran fan del Toro, i que ens parla de com va ser la seva experiència. Escoltem el Sergio Morales... explicant a veure què li ha semblat. Vinga.
2: Companyes del Faves, com esteu? Doncs mireu, jo vaig tenir la sort fa un parell de setmanes de veure Frankenstein al cinema, però us he de confessar que jo hi anava més per Guillermo del Toro que no pas per la història. Jo el llibre el vaig llegir fa molts anys, quan anava a l'institut, i Guillermo del Toro he vist, si no totes les seves pel·lícules, gairebé totes les he vistes. I aquesta pel·lícula, Guillermo del Toro ja ho havia dit, que li feia molta il·lusió dirigir una pel·li sobre Frankenstein, Doncs és una pel·li 100% Guillermo del Toro, amb tot el que porta Guillermo del Toro, aquests escenaris carregats, rococó, totalment, amb aquests maquillatges espectaculars que fa amb els seus equips habituals. És una pel·lícula, insisteixo, 100% Guillermo del Toro. Jo el llibre, això, el vaig llegir fa molts anys, anava a l'institut, i sí que he vist algunes diferències respecte a l'obra original de Mary Shelley, però vaja, crec que es poden suportar aquestes absències que no hi ha respecte a l'obra literària. A mi em sembla una pel·lícula que es pot disfrutar moltíssim, que és una adaptació, si em pregunteu a mi, bastant fidel del llibre, fins i tot la manera en què els personatges interpreten, com xerren, és totalment romàntica, és totalment de l'època. És una pel·li molt entretinguda de veure, és llargueta, però és que val molt la pena i és espectacular visualment. Jo sé que ara l'han estrenat a Netflix, però escolteu, si teniu l'oportunitat, en pantalla gran, al cinema, unes bones crispetes i a gaudir de les millors coses que dona encara el cinema de Hollywood. Un petó.
0: Bé, doncs aquesta és la crítica personal del Sergio Morales. Que...
1: No ha fet espòilers. No.
0: És broma. Sí, ja sabem com va tot, no?
1: Sí, no, però si una obra ja té més de 100 anys, jo crec que els 50 ja els espòilers estan permesos.
0: És cert que, atenció, si voleu, si teniu molta pressa, no us poseu la pel·lícula el dia que heu de sortir corrents. 2 hores i mitja. Gairebé, claro. De pel·lícula. Però vaja, que si sou cinèfils, us agrada la figura de Frankenstein, la història, i també doncs, us agrada Guillermo del Toro, doncs ja ho teniu tot ben servit i empaquetat en aquesta pel·lícula de més de 2 hores de durada. Roger, no sé si podríem parlar de l'evolució del mite de Frankenstein en la literatura?
1: Ara m'has enganxat, perquè no sé ben bé. Suposo que ha estat... Clar, no ho sé, la veritat. Suposo que sí, però no...
0: Vull dir, s'hi ha donat per fer versions, que segurament sí. No han sortit, diríem... alternatives o figures paral·leles d'aquest món?
1: Clar, potser m'enganxaries, però jo crec que és bastant únic aquest cas. Vull dir, és com Dràcula, no? Segur que ha sortit obres que estan molt influïdes per ell o en aquest cas Frankenstein de Mary Shelley, però el ser tan icònica i tan única, jo penso que és complicat fer una obra literària, diguéssim, hereva de Mary Shelley, de Mary Shelley o de Frankenstein, i que no es noti una mica les costures, diguéssim, que és bastant... És una obra tan perfecta, penso, que la influència segur que n'ha tingut, però que no crec que s'hi pugui, diguéssim, trobar gaires paral·lelismes en aquest cas.
0: I en qualsevol cas, l'autenticitat de l'original es fa difícil, no?, de replicar, ni que sigui amb variacions.
1: Clar, va ser molt trencadora. A més, ella, la pròpia autora, també, en aquest cas, sempre s'ha de... És difícil separar l'autor de l'obra, no?, però en el seu cas també va ser una persona bastant... torturada, en el sentit que la vida que li va tocar no va ser gaire... Bueno, la mort sempre voltava al seu voltant. La seva mare va morir quan, a les poques setmanes de donar-la llum, de donar-li llum, diguéssim. Va perdre 3 fills, també. El seu marit també va morir tràgicament ofegat. O sigui que és una... és una vida que s'entén una mica que també li sortís aquesta, diguéssim, aquesta vena romàntica, gòtica, terror, que somiés o que pensés o que en la possibilitat de la resurrecció per la mà de l'home, diguéssim. Vull dir que és bastant... crec que és bastant... És un, per això el que et deia, que és un cas tan, tan, tan, tan únic. I la persona aquesta, la Mary Shelley, l'escriptora, va ser també... Va tenir una vida tan curiosa i tan melodramàtica i tan terrible, que és bastant, bastant especial, diguéssim. És,
0: per això, tu no has suposo... llegit altres versions, no? De, que no siguin de la Mary Shelley?
1: No, jo no. Jo no he llegit només Mary Shelley, Dràcula de Bram Stoker, vull dir, jo vaig als...
0: Els originals, els clàssics.
1: Sí. Uh-huh. Sí, sí.
0: No sé si ens hem deixat alguna cosa que volguessis comentar.
1: Bueno, una cosa curiosa, sí. Mm? Bueno, que trobo que és bastant curiosa, que és... que això que la... No sé si ho sap la gent, bueno, suposo que no, perquè jo tampoc ho sabia, eh? He estat investigant. La creació de Frankenstein ve donada... Va passar un estiu a casa d'una mansió que tenia llogada Lord Byron, a Suïssa, i va ser l'hivern... Van dir que era l'estiu, l'any sense estiu, que va ser el 1816, que va coincidir amb una erupció d'un volcà islandès, i aquell any va ser molt dolent. Bueno, va fer un tema molt... O sigui, en aquest sentit, no feia calor com els últims anys, sinó que va fer un any molt, molt, molt cru, molt, no es va veure pràcticament el sol, fred, tempestes... I en aquest ambient així lúgubre... Lord Byron, que van passar una temporada ja uns quants escriptors que els hospedava el poeta anglès, els hi va proposar, com que no podien sortir gaire tampoc, que cada membre escrivís el relat més terrorífic que se'ls hi acudís. I d'aquí va sorgir Frankenstein. Mary Shelley va sortir amb Frankenstein, que és el... Bueno, és el que més... Dels relats que van sortir ja és el que més ha perdurat i el més bo, segurament.
0: No sabem els altres quins són.
1: Bueno, hi havia el vampir, també, sí? Que potser és el segon, i els altres no sabem ben bé. No devien passar... No van donar per més, crec. Bueno, potser algú m'ho diria que no, que van ser obres mestres, però el que més ha perdurat és el de Mary Shelley i Frankenstein.
0: Doncs mira, la creació de vegades té orígens ben curiosos, no?
1: I tant.
0: Aquest és un. Avui l'hem explicat en aquesta sessió que hem dedicat a la figura de Frankenstein. Roger, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Correcte, que vagi molt bé.

0: Anna Wimil és zooterapeuta i cofundadora de l'Associació Catalana de Zooteràpia, entitat que actualment presideix. Aquest 2025 ha publicat el seu primer llibre, Mis animales de terapia, 5 històries sanadores, on acosta a través de casos reals el poder transformador del vincle amb els animals. Avui passa pel Connectats per presentar-nos aquest nou treball. Anna, benvinguda.
1: Moltes gràcies, Carme. Estic super il·lusionada de tornar a estar amb tu.
0: Feia molt de temps que... que no ens vèiem i que no parlàvem de la teva tasca.
1: Feia molt de temps, anys.
0: El que passa és que ara parlem, però des d'una nova faceta. No sé què és el que t'ha fet decidir a fer aquest salt de la teva faceta professional. De fet, parles de la teva feina, però a través de l'experiència d'escriure un llibre.
1: L'experiència d'escriure un llibre, en realitat... Jo portava des de l'any 2015 que em rondava la idea pel cap, que tenia aquesta, una necessitat una mica inexplicable, perquè venia d'un lloc de dintre, una necessitat de poder transmetre i compartir amb tothom el que jo visc a cada una de les teràpies, perquè és tan meravellós que quan acabava la sessió tenies la necessitat de compartir. I parlava amb el meu marit i li explicava amb ell, a les meves filles, a les meves amigues, i dic, això ho he d'explicar d'anar més lluny.
0: I fem una mica de memòria. Des de quan et dediques a la zooteràpia?
1: Mira, jo vaig començar, m'hi vaig començar a adreçar cap a aquest camí el 2004, que és quan vaig deixar la meva professió d'economia, vaig fer econòmiques, vaig començar a treballar a una empresa privada i ho vaig deixar per començar a formar-me com a educadora de gossos de servei i ajuda social.
0: Mm. Comencem per conèixer els teus animals de teràpia, els que t'han ajudat en la teva tasca a recuperar persones. Has tingut gossos, conills, insectes, pal i tortuga de terra. L'Oto, la Bonnie, Kira, la Paquita, són protagonistes també d'aquestes històries. Ens els presentes una mica?
1: I tant. Mira, la realitat és que cadascú té la seva pròpia història. Quan jo vaig començar a la zooteràpia, un curs que vaig fer més específic en teràpia assistida amb animals va ser a França. I a França vaig conèixer la raça del pastor australià, que aquí no es coneixia. De França ens van portar una gosseta i se'ns va quedar petit l'equip animal, i llavors jo vaig anar a Madrid a agafar un altre pastor australià, que va ser a l'Oto. Amb l'Oto, el més bonic de tot és que vam aprendre junts, perquè va ser just al començament d'aquest projecte tan bonic. Llavors jo li ensenyava i ell m'ensenyava, i alhora apreníem junts, i va ser un gos molt especial, que tot aquell que pugui llegir el llibre ho sentirà. No? Tota aquesta trajectòria amb l'Oto i la intel·ligència, la capacitat d'empatitzar, va ser meravellós. Uns anys més tard, 5 en concret, va venir la Bonnie, que és una cavalier King Charles, era més petita, perquè l'Oto era gran i jo necessitava també una gosseta més petita, doncs, per quan treballo amb persones grans, no? I que tenen mobilitat reduïda, que els hi va millor per posar-se el gos a la sobre de la falda i de més. I la Bonnie no li agradava massa treballar. No és una gossa molt treballadora, la veritat. I li van permetre, clar, cadascú aquí fa el que vol. Davant de tot, el benestar animal. I després van començar a venir els conills, perquè a França la formació que van fer era de zooteràpia, no era teràpia assistida amb animals només, és a dir, treballava amb més històries, amb més espècies animals. I arrel d'aquí vam introduir els conills, la tortuga, etc.
0: Mm-hmm. Quants animals t'acompanyen ara mateix en les teràpies que fas?
1: Ara mateix jo vaig amb la Kira, que és la tercera gossa que quan un any abans de que l'Oto morís, la Kira va arribar a mi d'una manera molt, diguem-ne, amb moltes casualitats, i fins i tot la vaig somiar. És a dir, jo vaig tenir un somni i després va venir ella. I ara vaig amb la Kira i amb un conill que es diu Oliver.
0: I escolta una cosa, tots els animals són sanadors? És a dir, serveixen tots per fer teràpia?
1: Tots els animals no serveixen per fer teràpia. Per què? Doncs perquè, al igual que les persones, hi ha animals que gaudeixen, que estan molt socialitzats, que els encanta estar amb la gent, que els encanten les carícies, i hi ha d'altres que s'estimen més estar sols, com la Bonnie, no? La Bonnie moltes vegades doncs, no li venia de gust, i això s'ha de respectar. Hi ha gossos molt independents i que no els agrada molt estar amb el seu amo, però no li agraden les carícies. I això s'ha de respectar, perquè si no seria posar el gos en una situació molt incòmoda i estressant. I això és el que no fem.
0: I per a quines situacions o per a quines persones són més adequats uns animals o uns altres?
1: Doncs mira, jo et diria que per persones grans, mobilitat reduïda, com deien, el conill va molt bé, perquè és molt tranquil, és molt petitó, és més accessible. Per nens i per adolescents, el gos és molt divertit, perquè dona
0: molt de joc, no?
1: Sí.
0: Té molta mobilitat, no?
1: No, i a més és que hi ha una comunicació que va en dues direccions. Li demanem, ell reacciona, i pel jovent és al·lucinant.
0: Mm-hmm. Ara, si et sembla, hi ha una qüestió, perquè abans ho citava, els insectes de pal.
1: Sí, això és al·lucinant.
0: Què fas amb un insecte de pal?
1: Doncs mira, Carme, la realitat és que amb l'insecte pal es pot treballar infinitat d'objectius. Des de l'empatia, des de la motricitat fina per agafar-lo, la impulsivitat... té una vida molt interessant, un insecte pal, només durant un any. I a més poden fer fotocòpies d'ells mateixos si no hi ha un altre congènere al costat, i fan fotocòpies, és a dir, posen ous i fan rèpliques d'ells mateixos de més baixa qualitat.
0: Que és curiós, eh? Et deia ara, anem a les històries. En la teva trajectòria com a terapeuta n'has viscut moltíssimes. Per què has triat exactament les que trobem al llibre? Perquè algunes són històries molt concretes, amb persones reals que han passat per les teves mans, pels teus animals.
1: Totes,
0: per què aquestes?
1: Sí, totes les històries són reals, absolutament totes. No m'he inventat res, perquè és la gràcia del llibre, no? Llavors, el que més em va costar realment és seleccionar

0: de les històries,
1: doncs...
0: no? Que té a veure amb la violència masclista.
1: Exacte. Amb ella sí que el seu nom no és Fàtima, és un altre, però és el cas d'una persona. Jo vaig tenir la gran sort de poder treballar, vaig fer un voluntariat a una casa d'acollida de dones maltractades amb els seus fills, i llavors vaig seleccionar una història d'aquesta persona que estava completament anul·lada. I tenia una cosa que es diu indefensió aprendida, que és quan ja t'han matxacat tant...
0: Que ni reacciones.
1: Que ja no... Com tot el que has fet sempre ha estat malament, ja no tens iniciativa per prendre decisions. O sigui, no podia prendre cap mena de decisió, per simple que fos, eh? Llavors aquí vam fer un treball d'empoderament importantíssim, en el qual l'Oto va ser decisiu.
0: Una altra de les històries... fa referència a un altre col·lectiu, persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental, en aquest cas. Com va ser?
1: Jo crec que aquest ha estat el cas que més m'ha marcat a la meva vida professional. Primer, perquè va ser dels primers casos que vaig tenir. Segon, perquè va haver-hi un intent de suïcidi. I... va ser una feina molt maca i el resultat va ser tan al·lucinant. L'evolució amb el Toni va ser tan al·lucinant. Una persona que era, no sé com es diu en català, taciturna, una persona gris,
0: sí.
1: Una persona trista, sense cap mena de... amb molt soroll mental... va passar a ser una persona amb llum, xerraire, amb il·lusió. No vull fer molt spoiler.
0: Déu-n'hi-do, quines històries. També has abordat la tercera edat, no?
1: Sí.
0: També, perquè també treballes amb persones grans.
1: Sí. D'aquí vaig agafar diversos casos de com... bueno, de com treballem la memòria, la motricitat fina, la motricitat gruixuda, la conversació, un discurs coherent, no? I te n'adones, el més meravellós que hi ha és els meus abuelitos, que m'agrada dir-los, com connecten quan miren de cara al gos. Si els veus de cop i volta, fan un clic i dius, ja està, ja estan aquí, ja han tornat, han connectat i és tan meravellós quan es miren a la cara i connecten i te n'adones que és a través de l'amor, eh?
0: M'imagino que la satisfacció que et dona, doncs, ajudar totes aquestes persones, no sé si te l'ha donat el fet de publicar aquest llibre, quan tu has pogut plasmar part d'aquestes històries en el paper. Per què t'ha servit a tu escriure aquest llibre?
1: Buf, per mi ha sigut terapèutic, perquè ara m'estaves dient que has ajudat aquestes persones, però t'ho dic amb la mà al cor i amb 100% sinceritat, és que cada vegada que jo he ajudat, m'han ajudat a mi. Jo me'n recordo d'anar a la feina, jo què sé, amb qualsevol cosa, que t'has enfadat amb el teu marit, no? O que has tingut una baralla o has tingut una decepció. Arribo a treballar i se m'oblida tot. És que la meva feina és terapèutica per mi. I amb aquest llibre... Ha sigut... He plorat, he rigut. Ha sigut una catarsis bestial. O sigui, m'he buidat i ha sigut molt terapèutic, molt.
0: Abans de marxar, hem d'explicar, perquè estem ja arribant al final, Anna, que Mis animales de terapia, 5 històries sanadores, de l'Anna Guimil, que avui ens acompanya, la recaptació...
1: Sí, els beneficis
0: seran
1: per causes socials. Hi ha diverses causes socials i

0: animals. El primer xec és anirà a una gossera, d'on ve la Kira. Uh-huh. La segona anirà a uns menjadors socials de Barcelona, que es diuen de Calcuta. I la tercera anirà a un orfanato de Barcelona.
1: Mm-hmm. Doncs, Anna Wimil, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos el teu llibre. Esperem que la pròxima visita no...
0: No triguem tant.
1: No triguis tant.
0: M'agradaria dir-te que es pot aconseguir a Amazon, amazon.com, que totes les vendes, els beneficis aniran a causes socials, i animo moltíssim a la gent a que aquest Nadal regali molts llibres.
1: Doncs el que et deia, moltíssimes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest és un dels temes que Eric Serra va compondre l'any 1999 per a la banda sonora del film Jet Lag, de la directora monegasca Danielle Thompson. És una comèdia sentimental protagonitzada per Juliette Binoche i Jean Reno, que gira entorn d'un esteticista i un cuiner que coincideixen en un aeroport i que, per un conjunt de contratemps i endarreriments, es veuen obligats a compartir una cambra d'hotel. Al principi no hi ha bona química entre ells, no simpatitzen, però a poc es van apropant. L'autor de la música del film, com he dit, va ser Eric Serra. A qui no el conegui, el cognom Serra li pot fer pensar que és un músic català. No, no és català, és francès. Però la seva família ve d'Andorra. Per això es diu Serra. Ell serà el nostre protagonista d'avui dins del cicle d'estiu que dediquem a grans compositors cinematogràfics. Musicalment parlant, Eric Serra ve del camp del rock i la seva entrada en el món del cinema li va arribar justament de la mà del director Luc Besson. L'any 1981, quan Besson tenia 22 anys i volia començar la seva carrera com a director, amb un curtmetratge, va demanar a Serra, que tenia la mateixa edat que ell, que en fes la música. El curt es deia El penúltim i el protagonista era Jean Reno, que també era un principiant. Aquest curt va donar peu a un llarg titulat El darrer combat, el primer llarg de Luc Besson, i es van reunir de nou Jean Reno com a actor i Eric Serra com a músic. D'aleshores ençà, el trio Besson, Reno, Serra el trobem en bona part de la filmografia del primer, de Luc Besson. De tota manera, el film que suposa un grandíssim èxit per a tots tres i que difon el nom d'Eric Serra com a compositor cinematogràfic és El gran blau, que Luc Besson realitza el 1988 sobre dos amics de tota la vida que estimen el mar i que decideixen participar en un campionat internacional d'apnea sense límit. Per Eric Serra, que en aquell moment tenia 29 anys, va significar entrar al cinema per la porta gran, perquè la seva música va ser premiada amb el César del cinema francès a la millor banda sonora. És aquesta.

La banda sonora del film El Gran Blau, composta per Eric Serra. Després del prestigi que li va suposar, Serra va començar a rebre ofertes, però ell prioritzava les de Luc Besson, que era, de fet, el seu descobridor. Immediatament treballen junts un altre cop al film Nikita, que va ser també un gran èxit. Tenia, a més, l'encant de ser, en aquell moment, una de les comptadíssimes pel·lícules d'acció en què no hi havia un heroi, sinó una heroïna. El personatge de Nikita l'interpretava l'actriu Anne Perillo, que estava casada amb Luc Besson, i també hi apareixia Jean Reno. L'èxit, com dic, va ser tant que fins i tot a Hollywood en van fer un remake, i al Canadà en van fer una sèrie televisiva. Altres pel·lícules del tàndem Luc Besson Eric Serra són el documental Atlantis, rodat gairebé tot sota l'aigua, León, el professional, un film d'acció amb Jean Reno, Cary Oldman, Natalie Portman i Danny Aiello, que va funcionar molt bé perquè, partint d'un pressupost de 16 milions de dòlars, en va recaptar 45, i tot seguit ve El cinquè element, amb Bruce Willis, Cary Oldman i Mila Jovovich, nova parella de Luc Besson, un altre èxit internacional que totes les plataformes continuen projectant. Aquí, partint d'un pressupost de 90 milions de dòlars, 90, van aconseguir recaptar-ne 264. No es pot demanar més. Però no totes les bandes sonores que ha compost Eric Serra són per a pel·lícules de Luc Besson. Treballa encara, que molt especialment o molt esporàdicament, amb altres directors. Tanmateix, hi ha vegades en què, encara que Luc Besson no dirigeix, hi està implicat d'una altra manera. Aquest és el cas de Bandides, dirigida per dos directors noruecs, Joachim Rønning i Sven Sandberg, però amb guió de Luc Besson. És la història de dues dones del segle XIX que es dediquen a atracar bancs a Mèxic. Són Salma Hayek i Penélope Cruz. Aquesta n'és la banda sonora d'Eric.

La música de Bandidas, composta per Eric Serra. Una de les característiques de Serra és l'ús que fa del sintetitzador i dels teclats. Molts compositors clàssics no han estat gens clàssics del cinema, no han estat gens amics del sintetitzador. Maurice Jarre, per exemple, em va dir que ni tan sols li agradava el que feia el seu fill. M'ho va dir personalment. El seu fill, el músic Jean-Michel Jarre, ho abominava, Maurice Jarre, ho abominava. En tot cas, la carrera d'Eric Serra ha continuat amb una pel·lícula darrere l'altra. Trobem la seva música a Joana d'Arc, amb un gran repartiment, Mila Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway, Vincent Cassel i Dustin Hoffman. També a L'art delicat de la seducció, sobre un home que vol estudiar la destresa sexual del seu mestre per impressionar les dones. A Wasabi, sobre una persona transgènere. A La dama, sobre l'escriptor Michael Aris i la seva dona birmana Aung San Suu Kyi, castigada per la dictadura del seu país per promoure un govern democràtic. També el trobem a Lucy, de Luc Besson, amb Scarlett Johansson i Morgan Freeman, o a Anna, una pel·lícula d'espies fallida, francament dolenta, on la pobra Helen Mirren se'n surt com pot. Una pel·lícula que constitueix una excepció a la filmografia d'Eric Serra, ja que s'aparta de les produccions habituals en ell, és GoldenEye, de la sèrie James Bond. Aquí, Bond era Pierce Brosnan, actor que confesso que mai no ha estat de la meva devoció en aquest paper. Per a mi, de James Bond només n'hi ha hagut un, Sean Connery. La resta és només material per fer bullir l'olla fins a l'infinit. A GoldenEye també hi apareixia Judi Dench, substituint Bernard Lee en el personatge d'Emma i Desmond Llewellyn fent l'entranyable personatge de Q. Desmond Llewellyn va ser l'únic supervivent de la sèrie. Va morir només 4 anys després d'aquesta pel·lícula, però encara va tenir temps d'intervenir en les dues pel·lícules següents de la sèrie. A GoldenEye, com en totes les pel·lícules Bond, hi ha una cançó. Una cançó cantada normalment per una veu femenina. Aquí la veu era la de Tina Turner. Aquesta cançó no és una composició d'Eric Serra. És d'en Bono, l'exmarit de Tina Turner. Però apareix a la banda sonora amb les composicions d'Eric Serra. I l'escoltarem per tancar aquest cinema a la xarxa, que tinc un rocasses a les vies de so i que hem dedicat al compositor francès amb arrels andorranes, Eric Serra. GoldenEye. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Joan Salvat Papaseit va néixer a Barcelona el 1894 i va morir l'any 1924. Un poeta màgic, un poeta capdalt de l'avantguarda catalana, caracteritzat per un estil vitalista, rebel i sincer. Malgrat tot això, va tenir una vida breu i marcada per una llarga enfermedad, la tuberculosi, i molts problemes econòmics. Va escriure obres clau, com poemes en ondes argianes o el poema de la rosa als llavis. Escoltarem un poema de Papaseit recitat. La meva amiga com el vaixell blanc, i després musicat i interpretat també el mateix poema per el cantautor ja desaparegut, malauradament, Ramon Muntaner. Aquella verge vinclada als meus braços, tota es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, no, em deia jocant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre, que et faci ofrena d'un amor tan pur. No em deixis, no, que el teu bes m'amanyaga. Com ho faria si era sense tu? I ara s'alçava i jo la vestia, i els seus cabells destrenava pel coll. La carn, flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guarda ara ja és teu i elevarà el teu cant? I amb els peus nus de puntetes mirant-me, quan corris món, el meu nom què et dirà? I cada mot més la veu endolcia, i jo era alhora l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom, amiga, la meva amiga, com un vaixell blanc. I encara de nou la prenia amb molts braços, i era el seu ventre més alt i més fort, i a cada pit un vermell dues braces, com la punxada del llavi i del cor.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i estem sentint en aquests moments el final de La Passió segons Sant Mateu. Avui continuarem parlant de Fanny Mendelssohn, i potser alguns de vosaltres direu: i què pinta Bach amb tot això? Ho sabreu d'aquí un momentet.

Bé, en els dos espais anteriors vam estar parlant de Fanny Mendelssohn, de la seva vessant compositiva i interpretativa, però hi ha una vessant també molt interessant de Fanny Mendelssohn, i que, juntament amb el seu germà, de Felix Mendelssohn, que és el tema de la divulgació musical i de la musicologia. És per això que estem sentint en aquests moments el final de La Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, perquè si no fos per Fanny Mendelssohn, ara mateix no estaríem sentint aquesta meravellosa música. Fanny Mendelssohn, juntament amb el seu germà, van ser els redescobridors d'aquesta meravellosa obra, i la van reestrenar més de 100 anys després de 105, em sembla que ho dic de memòria, però serien uns 150 anys després de la única vegada que es va tocar en vida de Bach, i això va ser per un fet casual. De fet, Fanny Mendelssohn un dia va anar a comprar carn, va anar al carnisser a comprar carn, i quan va arribar a casa va desembolicar la carn, que en aquella època s'embolicava en paper. El tema de la reutilització ja es feia aleshores, no és una cosa nova dels nostres temps, i va desembolicar la carn i es va trobar que estava embolicada amb una partitura. I juntament amb el seu germà es van voler veure què era allò, i van descobrir que era una obra espectacular. Se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a veure amb què estava embolicant, i encara tenia aquells papers, i li van demanar d'on ho havia tret, i va dir, mira, a l'arxiu de la catedral estan fent neteja de partitures i m'han donat aquests papers, i va dir, deixa d'embolicar carn amb aquest paper que ens els quedem tots. Se'n van anar a l'arxiu i van trobar la part que faltava, i efectivament era La Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach. Se sabia de la seva existència, però era una obra que s'havia donat per perduda. I ells la van retrobar, la van reconstruir, i el 1829, al març del 1829, 11 de març, mira, fa molt poc, la van reestrenar amb un gran concert i van tornar a donar vida a aquesta obra.

Bé, arrel d'això, Fanny també va cultivar, ella va cultivar l'oratori, entre molts altres gèneres, també influenciada per aquest gran descobriment. També va cultivar el trio, va cultivar el quartet, les cantates, les obertures, com ja hem vist en els espais anteriors, les cançons, i té un meravellós oratori que es diu Oratorium nach den Bildern der Bibel, que vindria a ser com Oratori de les imatges de la Bíblia, del qual sentirem ara un fragment del final.

Bé, amb tot això, com dèiem, doncs, Fanny Mendelssohn també es va dedicar a fer promoció de la música, en trobades a la casa de la família. Tots els dilluns organitzaven trobades musicals a les quals assistien doncs, la flor i nata d'aquell moment, tots els grans músics i literats i artistes del moment. De fet, van ser unes trobades molt, molt concorregudes i molt famoses a l'època. Fanny Mendelssohn va morir el 1847 a causa d'un infart cerebral i d'aquest lligam que tenia amb el seu germà, diu la llegenda, el germà va morir sis mesos més tard, diuen que de la pena d'haver perdut a la seva germana gran, que tant admirava i que tan important havia sigut per ell i que havien tingut aquesta meravellosa relació. Bé, hem parlat en els tres últims espais d'aquesta compositora importantíssima, capdalt, i que, com dèiem, últimament s'està redescobrint la seva obra i s'està tocant. Bé, amb això ens despedim i us deixo amb el darrer moviment del meravellós quartet de corda en mi major de Fanny Mendelssohn, una obra meravellosa, com podreu comprovar ara, i que jo he tingut el goig de poder tocar en una ocasió, i realment és una obra preciosa. Espero que us agradi. Fins a la propera.

0: Un miler de nens i nenes de Sant Cugat ja estan comptant els dies que queden per fer una de les cites més esperades de l'any, la marxa infantil. Tota una tradició santcugatenca que uneix natura, excursionisme i competició. A 5 dies de la gran cita tenim amb nosaltres el president del Club Muntanyenc, que és l'entitat que organitza la marxa, el Joan Bel. Molt bon dia, Joan, benvingut.
1: Bon dia.
0: I tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Oliver Giral, que ell és el cap de la marxa infantil. Oliver, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Si us sembla, comencem per el que jo diria que és la preocupació de cada any, que és el temps. Plourà o no plourà diumenge? No sé si esteu allò enganxats fent, actualitzant el Meteocat.
1: Bueno, ja ha plogut tant que esperem que no plogui més, ja no, no? Vull dir que esperem que el diumenge del dia sigui bo i en principi les previsions no són dolentes.
0: Sembla que el temps ha d'aguantar.
1: Sí.
0: Clar, són moltes les edicions que, després de tota la feina per organitzar un esdeveniment tan multitudinari com és la marxa, mil nens i nenes, més les seves famílies...
1: Exacte.
0: Mobilitzar tots els voluntaris, les famílies... Finalment s'ha hagut de posposar per la pluja. És molt complicat fer aquests canvis d'última hora?
1: És complicadíssim. Vull dir, si hem de canviar de dia, vaja, això, l'Oli ho pot comentar millor, però si hem de canviar de dia és una cosa complicadíssima, perquè, clar, hi ha molts actors que estan implicats, els voluntaris, les famílies, els nens, però està implicat l'Ajuntament, Protecció Civil, Creu Roja... Vull dir, aleshores, combinar tot això, doncs, és molt complicat. O sigui que creuem els dits i esperem que diumenge sigui un dia bo pel que fa al temps i bo pel que fa al desenvolupament de la marxa.
0: Jo, per si de cas, no cantaré, no fos cas que fes venir el mal temps. És un dels grans mal de caps que té organitzar això, Oliver, la previsió meteorològica?
2: Sí, de fet fins divendres tenim marge, segons la normativa, segons el reglament, per poder prendre aquesta decisió. Aquesta decisió d'anul·lar la marxa per causes de males condicions meteorològiques no és una decisió que prenem nosaltres, és una decisió que es pren des de Protecció Civil i per tant, en aquest sentit, és una decisió tècnica. Uh-huh. En tot cas, com bé ha dit en Joan, les previsions a mig termini, perquè d'aquí diumenge encara falten dies, apuntant que el dia serà estable. Tot i això, si hagués de ploure una mica, estem parlant que és una marxa de regularitat excursionista i, per tant, l'excursionisme contempla que es pugui fer amb pluja. I, de fet, demanem a tots els infants que portin un calçat adequat i un jaquet impermeable. Per tant, si ha de ploure una mica, no passa res, i la marxa serà amb total normalitat. Altra cosa és que vingués una gran tempesta, aleshores això, divendres amb Protecció Civil es valoraria i es prendria una decisió el mateix divendres, però després hi ha un altre escenari que potser divendres la previsió és una i es pren la decisió de tirar endavant i poder pot passar que el mateix dissabte o el mateix diumenge a primera hora aquesta previsió canvi, perquè uh-huh. Com un país
0: són previsions
2: poden passar, exacte, aleshores doncs exactament el mateix, es pot anul·lar a última hora perquè la previsió sigui diferent. En tot cas, sempre és una decisió absolutament tècnica i es pren des de Protecció Civil. I pel que fa a l'opció de plantejar-ho amb una altra data, això és actualment tècnicament impossible. Ja des d'aquest any s'ha plantejat la marxa infantil amb una única data. I sí, pel que fos s'hagués d'anul·lar, aquest any no es faria marxa infantil. És impossible coordinar el volum de persones voluntàries i de mitjans externs que es mobilitzen. Estem parlant de 175 voluntaris i més de 30 persones de mitjans externs, Protecció Civil, ADF, Creu Roja, etc. Policia local. És impossible organitzar-ho amb una segona data. Mira. Perquè no hi ha l'opció de mobilitzar aquest recurs humà. I, per tant, tenim una única data i si pel que sigui s'ha d'anul·lar, doncs l'any que ve serà un altre any.
0: Te m'has avançat, perquè ara pensava que tota la feinada que suposa organitzar la marxa deu implicar moltes persones, les voluntàries, ara tu em deies les xifres. Més enllà de les tasques del dia en si, del dia de la marxa, hi ha d'haver una gran feinada de preparació abans. En quanta antelació prepareu la marxa, tot i que és una cosa que ja fa molts anys que feu?
2: Doncs la setmana vinent tenim encara feina per l'entrega de premis, que és el dissabte 8 de novembre, però a la setmana següent, o sigui, a la segona setmana de novembre, ja comencem a organitzar la Marxa Infantil 2026. No descansem, no parem. Som un equip de persones que liderem l'organització de la marxa i durant tot l'any estem treballant per organitzar-la.
0: Quantes persones mesos, sou, Oliver?
2: Els primers mesos és una feina menys intensa, però a partir de la primavera aproximadament ja puja una mica l'exigència de la dedicació. Actualment el nucli de l'equip són 5 persones.
0: Déu-n'hi-do. Actualment els participants completen la marxa amb una marge de 3-4 hores. Antigament, per això, la canalla es passava el dia sencer a Collserola, fins i tot dinaven acompanyats per les famílies que volguessin anar a Sant Medir. Per què s'ha reduït el temps d'aquesta experiència? Quins són els factors que us han fet canviar una mica la marxa?
1: Oli, o...
2: Bueno. Sí, bueno, ja ho puc explicar. Sí. De fet, això fa anys que va canviar, sí. I es va prendre aquesta decisió per un tema de logística i un tema de seguretat. Arriba un moment que la marxa va esdevenir, amb el creixement de la ciutat, de la nostra ciutat, demogràfic, va esdevenir un esdeveniment molt multitudinari. I, esclar, abans, quan no era tan multitudinari, era més senzill coordinar i organitzar l'esdeveniment, però va arribar un moment que es va complicar molt. I, al final, l'objectiu és que els infants puguin gaudir d'un recorregut sense controlat, però un recorregut per Collserola, i sobretot amb seguretat. Aleshores es va prioritzar això, no? Tenir controlats els infants i que el recorregut fos segur. I aleshores, tècnicament i organitzativament, va ser inevitable concentrar-nos en una jornada sense aquesta aturada de trobada familiar, que francament era fantàstica, però... Mm-hmm. Però es complicava molt, es complicava.
0: Clar, en totes les edicions que s'ha fet de la marxa, la ciutat ha canviat molt, ha crescut molt, ara ho deia l'Oliver, també han canviat la tecnologia, no? Ara alguns ens poden portar un telèfon a la butxaca que els permet comunicar-se, els permet també localitzar-los en el cas que hi hagués algun incident. No sé si també ha tingut algun tipus d'afectació aquesta irrupció de les noves tecnologies en la manera de fer la marxa.
1: Bueno, en aquest sentit ha ajudat moltíssim, perquè ja avui dia, per exemple, doncs els pares poden estar molt tranquils perquè poden seguir en tot moment, mitjançant la tecnologia, poden seguir en tot moment on són els seus fills i veure que les coses van bé i que estan totalment controlades. O sigui que això ha ajudat molt a tenir, com diu l'Oli, a tenir sobretot la seguretat i la tranquil·litat de que tot està sota control i que no hi ha cap problema, o si hi ha algun petit problema, també s'informa ràpidament a les famílies, vull dir que en aquest sentit ha anat molt bé. Jo volia dir respecte amb això que comentàveu de la jornada sencera que s'organitzava, que aquest any hi ha una novetat a la marxa infantil que permetrà també doncs una mica participar de les famílies i tal, que és que s'inclou una botifarrada al llarg del dematí. Sí. No sé si pensàveu comentar-ho, però s'inclou una botifarrada.
0: Fem-ho ara, aprofitem la benentesa i tant.
1: I això permetrà, entre cometes, recordar aquella antiga marxa que s'organitzava de tot el dia, d'alguna manera.
0: És amb aquesta voluntat que incorporeu aquesta botifarrada a la jornada, també, per interpel·lar d'alguna manera aquests antecedents de la marxa amb aquest dinar a Sant Medir, amb una manera actualitzada.
1: Té una voluntat de que, ja que els pares són allà, les famílies són allà, els voluntaris són allà, el Ramon Bernils, doncs bé, doncs de fer una mica de festa mentre esperen que els nens tornin i en fi, que hi hagi un ambient festiu i concentrat en allà al llarg del dematí. És aquesta la voluntat.
0: Per qui encara no ho sàpiga, com es pot participar en aquesta botifarrada, no? Hi pot anar tothom. Com ho haurem de fer?
1: Sí, en principi és una botifarrada oberta a tothom, vull dir que, si no recordo malament, el preu de la botifarra i tal són 6 euros, em sembla recordar, oi que sí, Oli?
2: Sí, són 6 euros.
1: I tothom hi pot participar, òbviament que sí.
0: Doncs tothom convidat, en aquesta festa del mentrestant, també, que les famílies, mentre els infants estan fent la marxa, doncs tenen aquesta estona d'espera i poden gaudir-la amb la botifarrada, fent relacions socials també amb les altres famílies que hi ha allà. Els infants també, si tornem a la tecnologia, reporten aquest xip, no?
1: Sí,
0: que ens permet fer aquest seguiment. No sé per què quan es va prendre aquesta decisió i per què, si era per aquesta seguretat, o és que, permeteu dir-m'ho, no sé si els pares d'ara també tenen unes necessitats de control que potser abans no teníem, La societat ha canviat.
1: Totalment,
0: també les relacions dels pares amb els fills i aquestes relacions de control.
2: Sí, totalment. De fet, es va incorporar el xip per un tema de traçabilitat de cada parella d'infants i d'alguna manera aquesta traçabilitat transmet seguretat i confiança en l'organització de les famílies, perquè, esclar, hi ha famílies que entenen que cedeixen la custòdia dels seus fills durant el temps de funcionament de la marxa. Però, esclar, hi ha famílies també que ho viuen amb una certa preocupació, no? El meu fill, filla, estarà durant 3 hores que anem per consola i com sé jo com el vigilaran. Uh-huh. Doncs aquest és un dels mecanismes que en tenim molts altres, també, perquè hem de pensar que tots els voluntaris...
0: Tot el recorregut,
2: Està ple de voluntaris, sí. I, per tant, tots aquests voluntaris estem treballant i connectats en xarxa i, per tant, qualsevol incidència, qualsevol cosa que pugui passar... En seguida arriba al centre de control i molt ràpidament s'activen els sistemes d'emergència per si en cas de que passi alguna cosa que normalment no passa res, s'actuï ràpidament. I l'objectiu principal és això, que les famílies estiguin tranquil·les i que sàpiguen que sabem on estan els seus fills i quan aproximadament estaran a arribar un altre cop a Ramon Vermells.
0: Per tant, un missatge de tranquil·litat també a les famílies, que està tot, sota control i que hi ha molts anys d'experiència.
1: Encara que donis aquest missatge, sempre n'hi ha, que estan molt preocupats. Vull dir, estigueu tranquils.
0: No cal patir tant.
1: No patiu.
0: Escolteu una cosa. Tots els infants que participen a la marxa, creieu que tenen clar que la marxa és una marxa de regularitat? Perquè encara es veuen de tant en tant aquelles corredisses que a vegades potser això de la regularitat sembla que no tenim ben assumit.
1: Sí, realment els insistim molt en que no cal ser el primer, però bueno, això ja sabeu que amb els nens a determinades edats és gairebé impossible. I per tant, vull dir, aquest esperit de competitivitat i de jo el primer i tal, doncs continua sent i ja insistim ja perquè no hi sigui. Però bé, va com va en aquest sentit. No?
0: I per aquells infants que participin per primera vegada, per segona, per tercera, tant li fa, teniu algun truc per aconseguir aquesta regularitat? En parlàvem a la redacció amb els companys i companyes, que clar, aquí en infantesa molts han passat per la marxa, sí. I els preguntava, perquè tenim una companya a la Saravella, que justament una edició va quedar segona, i li deia, i com ho feies, no? Comptàveu com ho fèieu? Quins trucs els hi donaríeu als infants?
1: L'Oli, que és el tècnic.
2: Aviam, d'entrada, aquesta pregunta... tot i no ser polític, podríem respondre com si fóssim polítics i tocaríem una mica el violí, però de fet seria justificat perquè el temps de regularitat és un temps secret que no el fem públic. Mm-hmm. Però el que sí que podem donar és alguna pista.
0: Vinga.
2: I la pista que podríem donar és una pista de sentit comú, que és trigar a estar sempre en el mateix centre que estan en marxa, no neutralitzats en algun dels controls de pas que els neutralitzem, amb el mateix ritme de caminar. Això segurament ajudarà a ser regulars. I una altra cosa és que aquesta regularitat s'ajusti a la que nosaltres hem determinat. Això ja és una mica més complex, però bé, aquí està una mica la gràcia. Però bé, l'important és acabar la marxa i després, en tot lloc, gaudir-la. I finalment, si aconsegueixen ser regulars i queden ben classificats, aleshores ja és fantàstic, però tampoc és rellevant, perquè hem de pensar que premiem gairebé un 10% de les parelles.
3: ràpid.
0: Sí, de fet, ara una de les particularitats de la marxa és la quantitat de premis i obsequis que reben els participants.
1: Sí.
0: És fàcil trobar tants patrocinadors i col·laboradors per la marxa?
1: Bé, per això treballem cada any i realment, bueno, estem contents perquè hi ha molts patrocinadors que col·laboren. Aquest any hem incorporat un patrocinador molt important, que és Sant Cugat Centre Comercial, que s'ha convertit en el patrocinador principal, al qual li agraïm la col·laboració a la marxa infantil, però a més d'ells n'hi ha molts altres que d'una manera o altra col·laboren amb nosaltres i ajuden a que puguem fer organitzar aquest dia tan maco, tan emblemàtic de Sant Cugat, perquè la marxa infantil s'ha convertit en un emblema d'alguna manera de Sant Cugat.
0: Aquells dies marcats

0: un any més, dos anys més, vull dir que també una mica de calma que arriba a tothom.
1: Estem a punt d'acabar. No sé si voldríeu aprofitar per donar algun missatge als infants i també a les famílies de cara a diumenge.
2: Home, sí, el missatge seria que sobretot llegeixin bé els consells generals que els hem donat a l'entrega de material quan han vingut a buscar els pitralls, que és important que portin motxilla, que aquesta motxilla portin una jaqueta impermeable, que portin una cantimplora plena d'aigua, que portin a esmorzar, i molt important el calçat, que cada any ens trobem amb alguns infants que no venen correctament calçats, de portar un calçat que sigui adequat per caminar per conservar durant 3 hores i que la sola no sigui plana. Uh-huh. Un calçat que sigui adequat per caminar per camins, per corriols, i que ens podem trobar doncs, amb alguna trilera, inclús, amb algun pas una mica més tècnic. Per tant, és important que fiquin ben calçat, que la vigília, que dissabte se'n vagin a dormir ben d'hora, perquè és exigent el recorregut, són 10 quilòmetres, i poder no tots estan acostumats a fer un recorregut com aquest. I les famílies, molta calma, que estiguin tranquils, que anirà tot bé i serà una jornada fantàstica.
1: Doncs així desitgem que sigui i que hi hagi moltes més marxes infantils, que segur que les podrem viure i les podrem gaudir. Joan Bel, Oliver Giral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades per fer aquesta prèvia de la marxa infantil que aquesta ciutat viurà aquest diumenge, aquesta cita, ara ho dèiem, marcada en vermell al calendari de tantes i tantes famílies de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes, i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi, què vol dir això de mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula mediterrani prové del llatí mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: exacte,
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes, que són moltes.
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit,

0: tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i, per tant, el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea-asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al bell mig de la Mediterrània. Per això, indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes. I per això, sobretot al centre i sud d'Itàlia, és una regió volcànica molt activa.
1: També
0: per això mateix.
1: Pel xoc de les plaques.
0: Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Gensà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar o que arriben a superar els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
0: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar. Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Mulhacén, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine, amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de xaloc. Tota la zona de les Cevenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja. I, evidentment, a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on arribi, doncs els Alps arriben al mar cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquests últims, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquest és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
0: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia i Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
0: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erices d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
1: són importants, sí, sí.
0: Molt, molt, molt importants. També hem de dir que com annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és un partit de l'estret, i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a... cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, eh? Tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també,
1: Sí.
0: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
0: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatar. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest Atlas Mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar, amb 3.340 metres, i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
0: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important en la meteorologia, no?
0: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només de, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica, països com Argèlia, fins i tot al nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
0: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
0: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs evidentment no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta per Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
0: La meteorologia ens uneix, i també una recomanació. Mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
1: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
0: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour de Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes. Ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
1: Doncs som-hi tots a veure la volta turca, que comença.
0: La volta turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò. Ara comença el Giro.
1: Doncs vinga, el Giro.
0: El Giro d'Itàlia.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem el proper guaito.
0: Fins la propera.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vania o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se de tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, el sègol, per deixar que passés. I tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu.